0: el troiano de l'autoajuda i arriba amb més munició que mai. És psicòleg, és psicoterapeuta amb 30 anys d'ofici, o sigui, ja té molta carrera feta. El recordareu pels seus llibres que tenen això punt provocador i transgressor, com Psicologia Punk, Autoestima Punk o Antimeditaciones. Antimeditaciones,
1: que és, ja el coneixeu, és un militant.
0: És un
1: a la contra. Ell, el rotllo Happy Flower, Wonderful, el positivisme, estén ahí, yeah. Ell va de... No! Va d'ironia i rock and roll.
0: Yeah.
1: És lo seu. Publica el segon nou treball, el tenim així, molt a molt, Les 10 leyes per a ser jodidamente irresistible. Què ens ensenya a utilitzar, és allò, vinga, els trucs, les ferramentes d'aquestes persones malvades.
0: Perles.
1: Aquestes perles que tenim al nostre voltant, aquestes persones manipuladores. Sí, sí. Com lluitar contra d'elles i sobreviure en un món de rèptils.
0: Que a més de ser psicòleg, ser campió de kickboxing, jo crec que li va vindre bé. Hola, Víctor Amat.
2: Hola.
0: Com va això?
2: Mira, molt content d'arribar. Pensava que no arribava, però al final...
0: Ah, ja estàs així, tranquil.
1: Gràcies per l'esforç de vindre. Benvingut.
0: Que a més la nostra Lorena estava en la presentació amb tu.
2: Sí, ja la tindrem aquesta tarda. Sí, he tingut molta sort perquè és molt bonica. Què us he de dir? Què us he de dir jo de la Lorena? Ella sí que és irresistible, eh?
0: Ella és irresistible. Tu també vas bé. Atén-me una cosa. El llibre ens recorda que estem envoltats de narcis. Vaig a dir narcisistes. Psicòpates, ególatres, manipuladors. Rosalía diu perles.
2: Sí, perles, clar. Sí, sí.
0: Perquè no ens la colen, el primer seria què? Coneixer-los, reconeixer-los, saber que estàs davant d'un...
2: Lo primer sempre és comprar el llibre. És a dir, el llibre ens donarà totes les claus de per què, exacte, de per què al final ens roben l'ànima o la cartera. És a dir, aquestes persones que entren dintre de la nostra intimitat com si fossin amics de l'ànima, així, de cop i volta, com si fossin bolets, i de cop i volta trobes l'ànima bessona que et buida el pis i s'emporta els mobles de l'IKEA, no?
0: Te xucla. Aleshores... Ai, una amiga meua! I sona això que dius.
2: I clar, aleshores el llibre el que ve una mica és explicar, com aquestes persones utilitzen aquestes eines, aquestes ferramentes, i com nosaltres les podem utilitzar en contra d'ells. En contra d'ells, perquè, clar, com deia la meva iaia, la meva abuela, deia, para vencer a una serpiente has de pensar com ella.
0: Gran frase.
2: No, clar, no,
0: iaia,
2: no,
0: sí. Sí, senyor.
2: Clar, no pots anar de amb el lliri a la mà, no?
1: I quins són aquests tips, aquests trucs per a defendre'ns en aquest món de rèptils? Bueno, jo crec que tampoc és mala idea, igual, dir que el tipo, la tipa que tenim davant és una manipuladora, és una xunga...
0: Adonar-te'n que el tens ahí
1: però, una volta comprovat això, què podem fer per ser jodidament irresistible? Per què?
2: Perquè, mira, en realitat... a tot just ara, quan m'heu presentat, estava sortint aquí el president americà, no? El famós el Trump. Donald Trump, que seria un perla, no? El posem de perla, no? Aleshores, clar, tu dius, tu no pots oposar frontalment, no pots oposar frontalment amb una personalitat com aquesta. Són persones que arrasaran amb tot el que tinguin que arrasar i que no els importa quina conseqüència... Clar, no importa la conseqüència del que ells facin. Aleshores, què hem de fer nosaltres? Clar, tradicionalment l'autoajuda o els psicòlegs ben intencionats ens diuen, no, hem de posar límits, hem de tenir red flags i aleshores poder parlar amb aquesta persona. Això crec que és insuficient. Aquest tipus de personalitats només la podem guanyar sent més putes que ells. És a dir, adulant-los... fent-los una mica la volta, ballar una mica la música que ells toquen, però sempre sense perdre els nostres objectius. És a dir, allò que nosaltres volem ho hem d'aconseguir. Com? Bueno, probablement adulant-los, probablement donant-los sabó, en lloc de lluitant.
1: Manipular el manipulador.
2: Bueno, seria, clar, seria una mica com deia aquell el judo, saps, l'inventor del judo? Que deia, máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, no?
1: Aprofites la força de l'altre, no?
2: Exacte.
0: Però això és de tindre coneixement, aquests tips, suposa, o aquestes normes, o aquestes pautes, sí, que marques tu, però també has de tindre intel·ligència, perquè a voltes quan te n'adones que estàs davant d'un fenomen, una perla d'estes, ja t'ha amargat la vida.
2: Moltes vegades és massa tard, clar, és a dir...
0: Però, però igual estem a temps de reconduir la situació.
2: Per descomptat. Perquè el problema no és que nosaltres siguem víctimes d'uns depredadors, que sí, sinó que moltes vegades, senzillament, no dominem les regles del joc.
0: Ah,
2: per tant, en un món com l'actual, que és un món clarament narcisista.

0: Insta, a on...
1: Home, i amb l'Instagram, les xarxes socials, això no... no ho multipliquen,
0: bueno,
1: o...
0: Clar, ens ho mostren constantment, les xarxes socials... Bueno, de fet, jo què sé, si busques una parella en una aplicació, amb qui quedaràs per sopar? Amb un soso que no posa una foto o amb un que se sap vendre? Normalment acabes sopant amb una persona que s'ha sabut vendre. Per tant, és molt probable que aquella persona tingui uns trets narcisistes més forçats que no una persona més avorrida, no? Més anodina. Clar, al final busquem, anem a la recerca d'emocions a la vida, no? Busquem a quina persona ens activarà les emocions, però recordem això, la base de la persuasió és mobilitzar les emocions de l'altre. Per tant, una persona que mobilitza les teves emocions és molt perillosa si no la veus venir.
2: Desfer l'embruix, d'alguna manera. Exacte. També ens dius al llibre. I també ens expliques que hi ha, diguem, el narcisista i després hi ha el maquiavèlic.
0: Exacte.
2: No és igual.
0: No és igual.
2: I si d'un te'l fiques a casa com a parella... O el tens a casa com a pare, o com a mare, o com a germà...
0: Pot destrossar, perquè clar, és el que et dic, tu vas una mica amb una posició ben intencionada, ets ingenu, i en canvi aquesta persona, el maquiavèlic, no té gens d'ingenu. És a dir, tot el que fas fa per alguna cosa, no? Uh-huh. Quan tens alguna persona així molt propera, pot fer molt de mal, òbviament.
2: Val. Quin seria el mecanisme? És a dir, sempre sí, estan pensant... O sigui,
0: El maquiavèlic té un plan... I el maquiavèlic té, a diferència del narcisista, que és molt impulsiu, el maquiavèlic pot sostenir la paciència. Per tant, ja arribarà el meu moment. I aleshores, en el moment en què arriba el seu moment, no tindrà cap tipus de, diríem, d'escrúpol per fer-te mal, no?
1: Però jo trobo difícil poder neutralitzar-los, com expliques, i clar, evidentment hi ha formes i maneres, perquè si tu no tens aquesta manera de ser... maquiavèlica, narcisista, com te fas amb el maquiavèlic o amb el narcisista?
0: A veure, estadísticament hi ha molt pocs. És a dir, que estem parlant de que tu et trobis a la vida amb un personatge d'aquesta categoria, és molt poc probable. El que nosaltres diem popularment narcisista normalment és un egocèntric o un gilipolles o jo mateix, que sóc lleó d'ascendència, sí, no? Amb el sol. Però clar, això ja et fa una mica gilipolles de sèrie. Però el que vull dir és que no passa d'aquí. No passa d'aquí. Això que estem dient, no, perquè la meva parella és un narcisista, no sempre. Moltes vegades, senzillament, és un egocèntric. Okay. Aleshores, quan arribem a un nivell gran i quan parlem de persones molt fosques de lo que diem la tríada oscura, no? És a dir, el maquiavèlic, el psicòpata i el narcisista pervers, doncs clar, estadísticament n'hi ha molt pocs d'aquests, no?
2: Perquè és un trastorn, podríem dir, no?
0: Fixa't, però és curiós, perquè no està catalogat. És a dir, l'Associació Americana de Psiquiatria, que diríem que és la bíblia...
2: No és una psicopatia, diguem.
0: No. La psicopatia no és un diagnòstic psicològic. El diagnòstic psicològic, els psicòlegs que maneguem, és el trastorn antisocial de la personalitat, que no és exactament una psicopatia. La psicopatia és més perversa, i aleshores entre nosaltres ens entenem quan diem esta persona tiene, no, rasgos psicòpates, però no és un diagnòstic oficial.
2: El psicòpata, diguem, no només que pensa en ell, en els seus objectius...
0: Exacte, el psicòpata té...
1: En el que li produeix plaer o...
0: Exacte, el psicòleg busca emocions... Perdó, el psicòpata també. El psicòpata... Ui, ja ha sigut un fallo. El psicòpata busca emocions perquè té les emocions aplanades. És a dir, el psicòpata no té una oscil·lació emocional com la que té una persona normal, sinó que es manté sempre en un nivell, diríem, aplanat. Ni està massa depre, ni està massa on fire. Val? Aleshores, aquestes persones només tenen una manera de sentir-se vius, que és transgredir les normes. Aquesta transgressió de les normes, no, es pot, diríem, civilitzar en casos que podem observar, doncs, de grans presidents de grans corporacions, o com ara hem tingut, no, tot el tema dels papers famosos del Jeffrey Epstein. És a dir, són persones que transgredeixen la llei d'una manera que és l'única manera en la que jo puc obtenir sensacions. No? Uh-huh. Genera un tipus d'ansietat que és l'única que poden entendre ells. Aleshores, cada vegada van fent coses, no, més heavies, perquè el que necessiten és sentir-se viu.
2: Ja sé que us diràs que hem de llegir les 10 lleis per ser jodidament irresistible, val, però com a entrenador de kickboxing i com a entrenador de persones...
0: De persones, sí.
2: Ja sé, com a psicoterapeuta, ens deixes dos o tres pincellades de com defendre'ns estos manipuladors.
0: Clar, jo crec que la paraula no és defensar-se, és ballar. És a dir, ballar. En el moment en què tu vols defensar-te, això és com la boxa.
2: No resistir-te, diguem.
0: Clar, tu imagina't que tu has de fer un combat de boxa contra un que és un campió del món.
1: No és tan pegar com moure-se'n

0: Clar, aleshores has d'aprendre a evitar els cops d'aquesta persona i a lo millor pots arribar a guanyar un combat si fas un plantejament tàctic adequat, però no pots anar a canviar cops amb aquella persona. Per tant, en el moment en què pensem en defensar-se, ja hem perdut. La idea és com puc ballar amb aquesta persona, ballar, però no en un terme lúdic, sinó com puc acompanyar l'energia d'aquesta persona i tenint clar el que jo vull. No fa molt vam veure una reunió de les grans tecnològiques, no?, d'aquests tecnofeudalistes com Jeff Bezos, d'Amazon, tots aquests, reunint-se amb Donald Trump, i tots li ballaven l'aigua, tots li deien el bon líder que era, perquè el teu lideratge, perquè president, tu ets el millor, i ell estava encantat de que li diguessin això, i ells estaven encantats d'obtenir tots els beneficis que ell els donaria només per haver-li fet donar el sabor. Aleshores, per poder guanyar, entre cometes, guanyar amb una relació d'aquest tipus, has de tenir una estratègia molt més perversa.
1: Rèptil, també.
0: Rèptil, clar, has de ser
1: com rèptil. Perquè això és planeta Narciso, hem de tindre clar que vivim en el planeta Narciso.
2: Va, si recordem que fa la presentació del llibre.
1: A quina hora és?
0: A les 7 de la tarda, a Llibreria Imperio, Llibreria Imperio.
1: Ahí al carrer Sueca.
0: Amb la vostra col·laboradora, la meravellosa Lorena Gascón.
2: La psicòloga japuta.
0: La psicòloga japuta, sí, sí.
1: Així la tenim cada setmana, també donant-nos, bueno, reflexions junts una miqueta per a patir el menys possible. O deixar de patir, no?
0: Això és molt important, perquè tradicionalment l'autoajuda ens ha enganyat pensant que podíem ser feliços com si això fos fàcil, no? La meva iaia deia, si fuera tan fácil estaríamos todas delgadas, no?
2: Ai, la teva iaia és mi nueva lideresa
0: clar,
2: espiritual.
0: Clar, jo t'ho dic, és la meva. Vull dir, ella deia, si fos tan fàcil, todas estaríamos delgadas y todos seríamos felices.
1: Gràcies, Víctor Amat.
0: Moltes gràcies a vosaltres. 10
1: leyes para ser jodidamente irresistible. Un plaer.

un psicòleg diferent, ja heu vist. No debades s'autonomena el psicòleg punk. I seguim amb música, però no exactament música punk, ni molt menys, sinó una de més tendra i emotiva, la que fa la cantautora valenciana Maria Faubel. Es va regalar les orelles presentant-nos un nou projecte musical deliciós, amb melodies tretes del cor, que es van agradar d'allò més i que es va interpretar, a més, en directe. I també podrem xerrar amb ella de la seva trajectòria musical i vital. Tot un goig per als sentits.

0: Mare meua.
1: I ara què diguem nosaltres?
0: Mare meua. Pues, diguem el que digui, no podem quedar.
1: Aquesta bellesa, què diguem nosaltres? Exacte.
0: Però això sí que ho podem dir i reafirmar i confirmar-ho, ho heu comprovat vosaltres també. Quina bellesa. Enhorabona, Maria.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Vaja cançó. No, m'agrada molt. I m'agrada més que toques la guitarra en les ungles, que no la toques en pua,
0: que
1: la carones d'aquesta manera. No?
2: Sí, la veritat, intenté buscar-li totes les sonoritats possibles.
1: I jo crec que millor que una ungla, mira que sí, no hi ha res que li traga això a la guitarra, sinó que li pregunten a Paco de Lucía, no?
2: Exacte, sí.
1: A tots els respectes.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, contants de Mirall, que hi ha darrere de les cançons de Mirall, que encara no coneixem. Bueno, d'esta, si vols, de moment, i de les altres.
2: Sí, d'esta sí que s'ha descobert, però la resta encara són un enigma, no?, per la resta d'oients. Bé, doncs Mirall és el meu tercer disc que he tret aquest any, i el que intenta és mirar-se a l'espí, no? Mirar-se al mirall i reflexionar sobre el concepte que tenim nosaltres mateixa quan ens mirem al mirall, que és el que veiem, com ens sentim quan ens mirem al mirall, i també com canvia la nostra manera de ser i de percebre'ns quan ens relacionem amb la gent que ens envolta.
0: Mira, l'espill és una etapa vital que a voltes jo miro en l'espill i dic, ostres, que major m'ha fet, m'ha donat compte. Ara, amb això vull dir que estic en una altra etapa vital de la meva vida, i a voltes el mirall o l'espill m'ho diu, no? Cara a cara, jo m'ha d'afrontar això amb alegria i bon humor.
2: Exacte.
0: Tu consideres que estàs en una nova etapa musical, o com ho defineixes?
2: Sí, jo penso que sí, no? Mire enrere els meus dos últims... Bueno, este és el tercer, no? Els dos primers discs que vas treure. El primer era Jo molt jove, Silenci ensordidor, cançons encara que parlaven de temàtiques socials, no? De convincions socials que té qualsevol persona de 20 anys, no? Que era la que tenia quan jo vaig començar amb Silenci ensordidor. Ara la temàtica canvia, no? He viscut més, he conegut moltíssima gent, continuo veient els problemes socials, però també els problemes personals de la gent també em colpitgen de primera mà, i em colpitgen fort i no m'és indiferent. I creia que era una temàtica molt bonica per a tractar en un disc, que jo m'agrada dir que és un disc conceptual, no? Perquè totes les cançons giren entorn a la mateixa temàtica, les diferents maneres d'acceptar-nos, no? El que tu has dit abans, jo miro al mirall i veig que em fas major, però això és molt bonic, no?
0: Hi ha una part d'alegria i de dir, ostres, quin camí he recorregut. Que bé, ara me conec millor, sé el que vull, que estic més segura. També n'hi ha incertesa, també n'hi ha pors, també n'hi ha rebuig. Uh-huh. Bueno, suposo que cada etapa té aquestes xicotetes pincellades viscudes a la manera de l'experiència de cada edat.
2: Sí, exacte. Hi ha una cançó del disc, la primera, a més, que és la més bonica, no? Que sí. Teoritza sobre un dels miralls més famosos, no? Que és el de la Blancaneus. I justament el que intenta és això, a l'espectador dir-li que passa el temps, ens mirem al mirall, però que bonic és veure que avui ens sentim un bodegó, o avui ens sentim un paisatge, o que avui tinc una línia que abans no tenia, no? Una arruga, i vaig a agafar-la, vaig a reinventar-me i a nodrir-me, no? D'aquest temps que passa per el meu cos, i acceptar-me tal com som i mostrar-me tal com soc.
1: Què és Esturnus vulgaris?
2: És el nom científic de l'estornell, del pardalet que veiem.
1: Ai,

0: en El Full en Blanc,
1: El Full en Blanc,
0: que és una cançó molt tendra que parla de la pèrdua, de com ens sentim quan de sobte perdem una persona estimada, no?, i ens deixa desolada amb el full en blanc, que és el que diu la lletra. Hi ha situacions o emocions que moltes vegades s'explica millor amb un full en blanc o amb el silenci, no? I això és el que intenta parlar El Full en Blanc. Comença molt senzilla la cançó, amb un piano i la veu a soles, i a poc a poc va pujant d'intensitat per a després acabar de la mateixa manera, amb la solitud d'un piano.
1: Això em recorda quan hem fet entrevistes així a les persones que donen suport quan hi ha una tragèdia, quan hi ha un drama, o quan ens expliquen com viure el dol. I a vegades hi ha d'haver un full en blanc, l'has de deixar en blanc, simplement estar, fer companyia en el cas de... Uh-huh. O abraçada, i després ja deixar que isca.
0: Exacte.
1: Tot allò que deixi, no? Vindries a plasmar-ho en un dels teus temes.
0: Exacte.
1: En full en blanc. Més cosetes, Vertigen.
0: Vertigen és una cançó que he intentat buscar-li una sonoritat un poc més experimental. Està basada en la novel·la de Lewis Carroll, de Alicia a través de l'espejo.
1: Hombre.
0: I per això intenta buscar la dualitat d'instruments analògics en instruments sintètics.
1: I què tal?
0: El mateix ocorre amb la veu, no? La cançó comença amb la meva veu pròpia, però a poc es va transformant per a intentar plasmar això, no? El que és real i el que realment és no real, no? Que està a l'altra part de l'espill. Parla del desig, no? De que volguérem tindre a la persona que està ahí a través del mirall, però no m'atrevisc a passar. I bé, bueno, intenta-te brisar sobre tots aquests conceptes.
1: I tu com crees una cançó? Com és per un concepte, per una lletra, per una música, per un... Com és el teu mètode? No sé si tens un mètode de treball, una rutina, és una rutina que se trenca contínuament, no ho sé.
0: Jo la veritat és que no he aconseguit mai seguir un patró ni seguir una rutina. La inspiració pot vindre en qualsevol moment, pot ser, no sé, esperant a l'autobús, pot ser mirant una sèrie, pot ser llegint un poema, i sempre que m'hi ve a la ment una idea o un concepte, intente anotar-me o buscar-li alguna melodia, algunes paraules que puguen ser musicades fàcilment, i m'ho deixo també en guaret, no? Mm-hmm. Comença un dia i fins que no l'acabe no me'l sé de la cadira, no. De fet, hi ha cançons que comenci fa anys i fins ara que era el moment no he acabat. Si va primer la lletra i la música, també depèn molt de la cançó, no? Si és una música, això està clar que t'has de cenyir al màxim possible a la lletra, però no sempre comença per la lletra. Sí que faig una pluja d'idees, no? Si vull parlar d'una temàtica, intento fer una pluja d'idees de paraules, conceptes, frases que m'agradaria que estiguen inclosos, i a partir d'ahí vaig intentant enllestir tot el trencaclosques. Sí.
2: Quina faena! És una manera també creativa de construir les cançons, no? Com si fos una espècie de mecano, no? Com si fos un trencaclosques. Parlaves de poesia i t'hem escoltat, no? I música ara. A Vicent Andrés Estellers, en els Amants. Et parles del mite també de Narcís, parles d'identitat, coses que ens toquen. I no sé si també, com deies, el contacte amb les noves generacions, bueno, noves, però nosaltres, les generacions més joves, donant classe en ell cada dia també, no sé, que és una font també d'inspiració, no?, d'alguna manera, de veure tu també en el mirall de com són ells,
0: sí,
2: i elles ara, avui.
0: Jo penso que és inevitable, no?, perquè al cap i a la fi treballes amb persones que sentixen i pateixen com tu,
2: ja.
0: I la teua tasca com a professor o com a professora és acompanyar-los i guiar-los perquè el dia de demà siguin el més autònoms i autosuficients possibles. Cosa complicada, no?, en els temps que vivim. En tants i tants estímuls que tenen a les xarxes socials, a informació mal donada i aquests tipus de problemàtiques que lluitem al dia a dia, fa que ens replantegem la nostra tasca i que intentem mirar la manera de poder-los ajudar i de guiar i d'ensenyar-los el món real, no el món que veuen a través de les pantalles.
2: Que parlàvem precisament d'identitat en un moment tan convuls de la vida. Ells i elles estan buscant també el seu lloc en el món i estan buscant també la seva identitat. Precisament sobre identitat va som, que crec que és la que vas a fer-nos, diguem, abans, també en directe, per tancar esta xerrada, us sembla bé? Que escoltem Som?
0: Doncs
2: pues vinga, anem allà. Mentre Maria es prepara.
1: Recordem que són peces de mirall que a partir de diumenge podrem accedir a través de les plataformes a escoltar tota la creació completa.
2: Mm-hmm. Ah, mira, estem escoltant Els Amants. Mencionàvem la musicació de Vicent Andrés Estellers mentre Maria se prepara. Mira.

bonica la percussió en esta, en esta cançó, que no hem parlat precisament d'això, de la seva vessant també com a música, i sent de Llíria, si podeu imaginar. Bueno, preparada, Maria? En som? Vinga.

0: de nosaltres passatgers.
1: Bueno, que jo no sé què dir després de les cançons de Maria, sincerament.
2: Una passada.
1: Aquestes cançons que, bueno, està que ens has presentat i la que ja tens penjada, el banquet de la setmana, sempre en dues enormes cançons que parlen molt bé de Mirall, que te porta tot lo bo que te mereixes, també, Maria.
3: Moltíssimes gràcies per l'invitació.
1: Un plaer, gràcies.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada...

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
2: De tu a tu.
3: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Parlem de la menopausa, un temps en la vida de les dones de canvis i adaptació a una nova etapa de la que cal parlar obertament i sense tabús. Durant la menopausa cal no descuidar especialment l'alimentació. Ja sabeu que a la vesprada d'A Punt tenim el gust de comptar amb la nostra nutricionista Clara Llorenç, que parlant de la menopausa ens proposa canvis en la dieta i també en l'estil de vida per a portar-ho millor.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada.

0: que ens dedica avui la nostra nutricionista de capçalera que més estimem del món sencer. Ens dedica a mi a unes amigues la secció.
1: Amigues en l'etapa...
0: Menopau.
1: Bueno, no, en l'etapa de maduresa. És una etapa realment molt, molt bonica, saps, molt serena en la vida d'una dona.
0: Que també hem d'explicar en temps els canvis que van a produir-se perquè són normals, perquè són naturals, perquè te desequilibra un poc i te desconnecta un poc algunes coses que les has d'assimilar i no estaves preparada, perquè per altra banda estàs en una etapa de la vida que ja tens coses molt clares. I això dona molta tranquil·litat i molta felicitat, però claro, si això li sumes, que no pots dormir, que el sofoco, que no sé quantos, que la calorà... Què fem, Clara Llorenç?
1: Claro, i cavallers i homes que acompanyeu a aquestes dones meravelloses, a banda d'una dosi extra o inclús premium de paciència, que això sempre va bé en la vida, en totes les direccions, acompanyem-les de la millor manera possible.
0: I la resta de la família, perquè jo anava en el cotxe en hivern, i anava amb la meva filla al costat, en hivern, tot la calefacció de manera... Un sofoco, jo... ¡Lola, tapa't! I se tapava fins a les orelles i obríem les finestres perquè m'entrava una boca.
2: O sigui, que és tan criminal com compten, no?
0: Sí. Quan a mi això m'ha amortiguat un poc, però una època que era complicat.
1: Sí, no, és... sí. Clara Llorenç és la nostra nutricionista, dietista, que ens cuida a través de les coses de menjar i com avui el tema és la menopausa... Té vinculació? Pot tindre vinculació amb la dieta? Mira, anem a prendre nota.
2: La té, i per això ho duc, perquè... com bé ha dit Gemma i m'encanta, és una etapa que jo crec que n'hi ha poqueta informació. I aquesta poqueta informació se junta en un moment en què la dona se nota perduda totalment, que no entén què li passa, que tu bé ho has dit, tinc molt clares unes coses, a més estic en aquest procés en el que estic ja pues, a punt de deixar de treballar, de tindre més temps per a mi, però de repente no em reconec, em cuido igual que em cuidava antes, però el meu cos no reacciona de la manera que reacciona, dorm pitjor, perquè ara estic contenta i després estic enfadada, i saps què passa? Que a lo millor... com era un tema tabú, cada volta ja, ara ja no, però antes era un tema que no se parlava tant. Era com, pues és el que n'hi ha o és el que toca, però no t'expliquen per què te passa. És que te passa i ja està. Entonces, avui volia dur este tema per intentar explicar un poc més perquè

0: que passen aquestes coses, per donar informació i pues, donar, a lo millor, recursos o aliments que és important que incloguem en aquesta etapa per a dur-la un poquet millor.
1: Mm-hmm. Diguem, comencem... ¿Qué te pasa? Comencem claro, explicant el que ocorre.
0: ¿Qué te pasa en la menopausia? El principal factor desencadenant és hormonal, òbviament. Entonces, nosaltres tenim un nivell d'estrògens tota la nostra etapa reproductora molt alt, de repente arriba la menopausia, estos estrògens baixen i el problema és que els estrògens no només afecten en que te baixa la menstruació o no te baixa la menstruació, és que afecta a una barbaritat de coses que ara veurem. Al final afecta a la distribució del greix, per això se'ns acumula més greix a nivell sobretot abdominal, quan de normal estava com més distribuït. Tolerem pitjor els carbohidrats perquè tenim més resistència a la insulina. Els estrògens regulen la temperatura corporal, per això estem en aquestes sufocacions. Afecta la salut òssea, afecta el son i el descans i fins i tot afecta la microbiota intestinal. Aleshores, és eixe meló, que quan baixa, de repens dius, ostres, és que sóc una altra persona. Aleshores, has com de reaprendre a cuidar-te en aquesta nova etapa que és molt diferent a quan
2: ostres,
0: tenies...
2: Per tant, greix, sucre, enfortir els ossos, la microbiota intestinal, ara entenc per què té tanta relació amb la dieta.
1: I no ha ficat així la presbícia, però...
0: Claro, jo he ficat factors que...
2: Que puc entendre relació.
1: Ja, estava fent broma.
2: Però el sentit de l'humor no se perd.
1: Això no s'ha de perdre mai de la vida.
2: És un antídot estupendo.
0: Però per això dic que al final són com... moltes peces del puzzle que tenen que veure en l'alimentació i que podem intentar millorar aspectes. Que no dic que va ser els símptomes vas a tindre-los, però bueno, podem millorar un poquet o podem dur-lo, ajudar a que aquesta qualitat del dia a dia siga millor.
1: Que estigues bé. Que te
0: fas, claro.
1: Te sentis
0: claro.
1: Que és bé en el dia a dia.
0: Aleshores,
1: molt bé. Què fem?
0: Un dels problemes més importants que veig jo en aquesta etapa, com ja has dit tu, és aquestes sufocacions que de repente tens ja. I dius, per què me passa? Bueno, pues estos estrógens, ¿vale?, són també uns reguladors d'aquesta temperatura corporal que tenim al cervell, ¿vale?, que tenim a l'hipotàlem. Com baixen, aquest termòmetre és com que s'ha trencat totalment. Vale, aleshores, de repent, baixen i te tornes com més sensible a canvis xicotets de temperatura. Apareix, el cos envia i s'assenyala al cervell de fa calor quan realment o fa fred quan no fa fred. Mm-hmm. El cos se vasodilata, apareix la sudoració i apareix aquesta sensació intensa de calor que, a més, n'hi ha molt més afectació a final del dia per culpa del cortisol. Per això n'hi ha moltes més sudoracions nocturnes que diurnes. Damunt nocturnes te fastidien...
1: La dormida.
0: Te fastidien el son.
2: Li estàs explicant a una persona que en el seu entorn de treball...
0: està rodejat
2: de... dones meravelloses, brillantíssimes i estupendes... Però, en efecte, hi ha una correndo del dia que és una meravella.
1: Ara obrir la finestra.
2: I la finestra tot el dia.
1: Ximo, a Javi, a Fran, a Arturo, gelats, congelats. Tanca la finestra.
2: Però bé, cavallers, paciència.
0: Claro, claro.
1: Quan tenen superbé. Quan tenen superbé.
2: És el termostat. Porten una altra regulació de termostat. No passa res.
0: Ser dona és molt complicat.
2: Sí.
0: De veres, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Siga en l'etapa fèrtil o en l'etapa no fèrtil, tenim... Som un tresor. Aleshores, què podem fer des de l'alimentació, des de lo que rodeja a l'alimentació?
1: Vinga, que guai.
0: Òbviament, evitar l'alcohol, ¿vale? Al final és un excitant que va empitjorar, o sigui, aquesta copeta de biocervesa, si tenim costum de fer-se-la per la nit, millor que no. Igual que els picants, el que passa que és veritat que així no tenim, no som una cultura de gastar molt picant. Evitar els sucres, ¿vale? Perquè al final els dolços van a pujar aquests picos de glucosa, i que ja han dit que, a més, tenim molta pitjor tolerància a aquesta glucosa i aquestes pujades i baixades de glucosa fa que el cos tinga més pujades de temperatura corporal. ¿Vale? El dolcet te calenta el cos pues, realment un poquet. Mm-hmm. Al final, bueno, tindre un percentatge de greix lo més baixet possible, òbviament un percentatge de greix alt va augmentar aquesta freqüència, sabis que augmenta sobretot la freqüència dels sofocos, sí. ¿Vale? De les sufocacions, i important la última ingesta del dia, important el sopar, que no siga massa tard, intentar en la mesura de lo possible que siga abans de les 8 o sobre les 8 de la vespre, que no siga una ingesta molt copiosa, però que sí que siga equilibrada en quant a verdura suficient.

0: i proteïna de qualitat. ¿Vale? No per evitar aquestes sufocacions es fem una cremeta de verdures o una amanida. ¿Vale? La proteïna és important i després parlarem.
1: Molt bé.
0: Aliments que poden ajudar-nos un poquet, sobretot els que més ajuden a les sufocacions, és la soja, ¿vale? Perquè al final tenen uns fitoestrògens, que al final les isoflavones de soja és com que al cos els enganyen i actuen com a estrògens. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Aleshores, incloure-les...
1: Com l'aprenem?
0: Pues, per exemple, claro, en compte de fer-te el cafè en llet pel matí, fer-te-lo amb beguda de soja, ¿vale? Canviar els lactis a lactis de soja, el iogurt natural, incloure-lo de soja, que també té el mateix calci que els normals, o, bàsicament, si no, entre setmanes, si no t'importa i si t'agrada, clavar-ne tofu o soja texturitzada en alguna de les ingestes del teu dia. En això ja bastaria. A més, també, les llavors de lli. Les llavors de lli, però moltes. Pues afegir-te-les al iogurt i seria una altra. Uh-huh. I com a infusions, si ens agrada i sou d'infusions, la sàlvia i l'herba luisa són les que més ajuden a regular aquest termostat de sufocacions. I els dos van molt, molt bé. Aleshores, que si tu eres una dona i tens sufocacions nocturnes, fer-te una infusió d'estres després de sopar pot ajudar-te molt, ¿vale?, a regular aquestes sufocacions.
2: I doctora, per a una amiga, els refrescos, en quina situació de maldat, diguem, o sigui, vull dir-te, com...
1: greu.
2: Com de greu és, diguem, la certa constància en el refresc.
0: Els refrescos per a menopàusia són prou roïns, per prou factors, ¿vale? Bueno, a nivell edulcorant i microbieta no me vaig a clavar, perquè tens que veure la veritat que molts refrescos per a què t'afecta aquesta banda...
2: Tendint al zero...
0: ¿Vale? Bueno, tendint, exacte. Òbviament, si parlem de refresc amb cafeïna, per lo que han parlat, millor que no, ¿vale? Mm-hmm. Si no, al final, òbviament, es queixem d'algo, però no fiquem solucions. I després és que s'ha vist que les begudes carbonatades, begudes diàriament, augmenten esa pèrdua de massa òssea.
2: Ouch.
0: I és una etapa molt important.
2: I al contrari, hem de suplementar-ne, no?
0: Correcte.
2: Aleshores,
0: els refrescos en menopàusia són menys recomanables per a aquesta banda.
2: He gravat especialment aquest moment.
0: Vale. És per a algú que està sentint.
1: És un disc dedicat.
2: Per si no estiguera sentint.
1: És un disc dedicat.
0: Vale. Entonces, què més cosetes podem fer en aquesta etapa o hem d'intentar fer en aquesta etapa? Ja he dit que al final és...
1: Parlaves de la proteïna i de la importància de la proteïna.
0: Exacte.
1: Bueno, tu parlaves en el sopar, però...
0: Tot el dia. Perquè... és important, una, perquè ens va ajudar a mantindre aquesta massa muscular, ¿vale? És una etapa en la que moltes voltes guanyem pes perquè passem de gastar X calories a, en el moment que ens baixen els estrògens, a banda de que ens baixa la massa muscular, gastem menys en basal. En basal vol dir que encara que no te mogues, si tu antes gastaves 1.500, ja en menopàusia baixen unes 200 calories. O sea, molt injust, però és així. Aleshores, clavar la proteïna adequada va fer que aquesta massa muscular no baixi i va augmentar, ¿vale?, un poquet aquesta despesa energètica que tenim. A banda, la proteïna ens va donar molta sacietat i va ajudar-nos a estabilitzar la glucosa, aquestes pujades i baixades. Aleshores, de 1,2 a 1,5 grams al dia, jo no vull que la gent a casa es posi a calcular, però en les tres ingestes importants del dia, des de dejuni, dinar i sopar, que almenys n'hi hagi una porció important. Res de dejunar un cafè en llet en quatre galetes Maria.
1: Una torrada sense posar-li damunt...
0: Una torrada en mermelada o en només oli i sal, una torradeta en proteïna damunt, una truita en un poquet de pa integral. Si eres de cereals, pues intenta que siga cereals integrals i t'afegisses un iogurt, o el cafè en llet en cereals i te fas a banda una truita. Intentar acabar un poc el... canvi de xip.
2: Pregunta per al desdejuni, en general i en aquesta etapa. El formatge fresc d'aportació, diguem, en proteïna, què tal?
0: No molt. No molt.
2: Posar-li més coses.
0: Claro. Al final, el formatge, imagina't, una tarrineta d'estes de formatge fresc té uns 6 grams de proteïna. És menys que un ou. És molt poquet. Què seria ideal, per exemple?
1: Penso que quina seria la proteïna bona. És dir, de bona proteïna.
0: Claro. No, el formatge fresc no està mal de proteïna, però és dir, pues te fas la rebanadeta de pa. Un dia farem uno des de junis quadrats ben proteïna, i així no ho tenim molt clar. Però, per exemple, eixa torradeta, te fiques formatge fresc i per damunt, encara que siguen dos lonxetes de o salmo fumat, o de pernil, o de...
1: Una mica d'atum.
0: Clavar-lo en... algo més. Si no, per això m'agrada el formatge cottage, perquè és el doble que el formatge fresc.
2: Ah.
0: És el doble de proteïna.
1: Però això era fans d'allà del cottage.
0: Claro, perquè...
1: Jo que el desconeixia... I a gràcies a tu, ha format part de la meva vida.
0: I en torraeta te fiques formatge cottage, un poquet d'oli, orenga i sal, i està superbo. I no fa falta que el complementes en res més, perquè ja té molt més que el formatge fresc.
2: Canviem el formatge fresc per cottage. Vale,
0: vale? Seria, per exemple, un canvi. Altre important, jo me baralle dia sí dia no, en dones que venen a consulta, en clavar-ne algo que antes no clavaven, però ara els toca clavar. Però costa. I és força. Yeah. Exercici de força.
1: Sí, perquè que caminen o que ballen o tal és més fàcil aconseguir-ho. I la força és més important.
0: Sí, però com de difícil, i vosaltres ho sabeu, intentar fer un tipus d'esport al que no estàs acostumat, que a més aixes dones de repente se veuen en el gimnàs fent peses quan no han fet en la vida, perquè
1: costa
0: tampoc ningú mai t'ha dit que... O t'has de fer. És de veres que la meva generació ara ho tenia superfàcil, perquè jo des de fa molt de temps que ja va sentint la importància i ja ho claves. Però és que estan passant a la menopàusia que mai se'ls ha dit, jo ara de repente arriben a consulta i dir, no, és que deuries de clavar 2-3 dies de força. Que què? I és de... Però és molt, molt beneficiós. Al final, sense força no hi ha aquesta protecció metabòlica i de massa muscular. Almenys 2-3 dies d'incloure-la. ¿Vale? Y no pesetes de 1 o 2 kilos. De... Anar demanant-se, anar demanant-se al cos cosetes.
1: Comences en 1-2 kilos, però per anar a més, no?
0: Continuem. Esta, és que no n'hi ha pocs melons, eh? T'ho va dir, que n'hi ha...
1: N'hi ha uns quants.
0: Sí. N'hi ha molts puzzles que parlar. Sí, sí. Pregunteu-me i talleu-me el que vulgueu, si no jo tinc així rotllo... Vale, han parlat de la resistència a la insulina, de que n'hi ha una pejor tolerància als carbohidrats, i la gent dirà, vale, però tinc que llevar-me-los? No, tens que llegir bé. ¿Vale? Entonces, no se trata de no menjar arròs i no menjar pasta, se trata de no menjar sobres de paella durant 2-3 dies seguits, perquè el teu cos ja no és el que era quan tenies 40 anys, aleshores el diumenge la paella està bé, però el dilluns te fas una amanida de lentilles, el dimarts te fas arròs integrals amb verdures i pollastre. O sigui, no és deixar els carbohidrats, però és elegir molt, molt millor els que menges.
2: Com de xungo és el pa blanc en este...
0: En este moment, i en tots els moments, regulero.
2: Vale, regulero, o sea,
0: vale.
2: Fuera.
0: Anem a intentar,
1: integral, ¿no?
0: Anem a intentar clavar uno integral, o uno de espelta, de centeno, de masa madre, uno que tinga ahí un poquet de qualitat.
2: Preguntació, ¿vale? Doctora, com d'important és llegir les etiquetes, que ens ho has dit moltes vegades, són temes molt recurrents, però val la pena insistir ahí, pico pala. Però com de... A veure, tu llitges en el pa integral, eixe que és mollet.
0: Vale.
2: No el pa integral que eixe que té corfa i que això no hi ha manera de tirar-li mà, és com si estigués menjant un suro, sincerament, negre com un botifarró. Sinó un altre pa que és un poquet més agradós.
0: Vale.
2: I que posa 90 mols per cent de farina integral d'espelta.
0: Vale.
2: Això és real?
0: Sí.
2: O perquè estiga mollet li posen coses que no són
0: no,
2: bones.
0: No, realment, que estiga mollet... No, pot estar perfecte i se pan. Al final...
1: És que està molt bon, se pot ser perfectament del que estàs parlant.
2: Saps del que estàs parlant?
0: Sí, no,
2: que té, i que té algunes llauretetes. I dic, això serà tot pega? Perquè no sabré llegir jo l'etiqueta.
0: No, però si no tu m'envies la foto jo t'ajudo a llegir-lo. Però al final el pa té que dur. Aulla, la llevadura i la farina.
2: Vale.
0: Fin. Si dues això en els ingredients, és un pa bo. I que estiga mollet...
2: El cromo del coyote que el del supermercat que va en bolsa...
1: D'alguna cosa més.
2: Tenen més coses.
0: I que estiga...
1: Però també hi ha molta diferència entre uns i altres, i us de veres.
0: I que estiga més mollet, moltes voltes, a voltes dius, ostres, si és que té un 100% d'harina integral, perquè este està bé? Pues perquè a lo millor té levadura madre, ¿vale? Que és el que fa que tinga més molla, i fermentacions més llargues.
2: Vale.
0: Continuem ahí un poc, però bueno, també és important. Han parlat ja de la salut òssia, val, important incloure el calci i la vitamina D, per favor, en esta etapa, vale? Ja no te dic que... Però almenys un poquet de sol en cara, coll i bracets, vale? I bé siga lactis, bé siga sardines, bé siga almeles, però clavar-hi se calci. I l'última recomanació aixina a nivell general que puc donar aixina a les dones que estem passant aquesta etapa i vulguen millorar els símptomes és de no és una etapa de menjar poquet i més siga millor per a elles. Tot el contrari. És una etapa en la que hem de prioritzar menys menjades, més espaciades en el temps. O sigui,

0: és molt millor que facin 3-4 ingestes molt més completes a que menjo un poquet per desdejunar, després me faig un grapaer d'almeles al ratet, després una fruita, que no llegissin mal, però és eixe poquet al llarg del temps, que t'ha funcionat bé, perquè al final has estat en dèficit sempre i sempre t'ha anat bé, però en este moment, per culpa dels estrògens, funciona molt millor fer com 3-4 ingestes més completes, tu fas el teu desdejuni, fas el teu dinar i fas el teu sopar, i si vols, entre hores, només una. I almenys fer un dejú de 12 hores. Això seria com...
1: recomanació bàsica i estàndard que podria vendre-se a totes.
0: Exacte, que pot ajudar-les molt, molt, molt, molt, molt més. Bé. Anem a hilar un poc més fi.
1: Va, més consells concrets. Sí.
0: Vale.
1: Què més?
0: Una altra coseta que han de tindre en compte dones que estiguen passant en aquesta etapa. La sal.
1: Que te lleven la sal, no.
0: No, però per què la sal? Dirà, és que estava anava a llevar-nos-lo tot. Al final, els estrògens, vale, que hem parlat, tenen un altre dels beneficis que tenen és que tenen un paper protector a nivell cardiovascular i ens ajuden molt a regular el colesterol LDL. Ja han dit que baixen, aleshores què passa? Que necessitem una ajuda extra, per això moltes dones el LDL de repente en menopausia els pega una puja increïble. Com tenim aquest factor de risc metabòlic, ja que el paper protector dels estrogens ha baixat, hem de disminuir molt el contingut de sal. Ja no tant, òbviament, en el dinar i en el sopar, perquè no crec que se passem cuinant, sinó ja parlem sobretot d'aquesta sal en ultraprocessats amagats. El que havia dit Ximo antes. Superimportant llegir els etiquetats. Aleshores, cuidar els ultraprocessats, menjar més, menjar que fas a casa, cuinar més a casa i, per contrarrestar un poc l'efecte este del sodi, incloure molt més potassi en la teua dieta. Molt més potassi és que la fruita i la verdura ha d'estar impepinable en el teu dia a dia. Verdura abundant en dinar, verdura abundant en sopar, perquè ens va ajudar molt a baixar ese sodi alimentari que ingerim.
1: I de dir-te que, d'alguna manera, el cos te demanda aquestes coses, eh? T'avellissen més unes que... se n'anem tots de la regla bàsica. Però, en general, si he de dir-te jo, en esta edat, a mi m'avellissen més, en este moment de la meva vida, a mi m'avellissen més menjar aquest tipus de coses... que no és que, saps, més que un gran pla d'arròs, pues sí, pues una petxugueta, les verduretes, sí. Jo més a mà, el que me dius, dic que pues me va bé. Sí.
0: Jo crec que perquè també al final, pues, has après a escoltar el teu cos, no? I aleshores t'has adonat que, pues, a lo millor el dia que menges paella, bé, però després no te sents en el teu
1: hype. Si sopes tard, si sopes hype, molt, no però... te trobes bé, i això mos passa quasi totes les amigues.
0: Claro.
1: Que ni nos pasaba más, porque antes lo hemos hecho un gran...
0: Sí, sí, totes han fet...
1: Lo que hacemos penester.
0: Després, omega 3. També hem parlat així a voltes de l'omega 3, ¿vale? Pues és un nutrient que és molt important, sobretot en esta etapa. N'hi ha una inflamació de baix grau que existís i en esta etapa és com que se veu un poquet augmentada. Estos omega 3, vale, tenen aquest efecte protector a nivell cardiovascular, tenen aquest efecte antiinflamatori. Aleshores, si ja és important que tots els incloguem, ara més que mai, perquè a més ens van ajudar a la sequetat cutània, que ja sabem que quan disminuïs el col·lage... Sequetat cutània i visual, per als ulls també és superimportant. I als dolors articulars lleus, vale, gràcies a aquest efecte antiinflamatori que té. Peix blau, 2-3 voltes a la setmana, precís, clavar-ne un grapaer de nous de volta en quan i en el iogurt, el que han parlat antes, llavor de lli, moltes, ¿vale? Per assimilar-les bé. Això ho tindríem, un altre nutrient important.
2: La pastilleta d'omega 3, si no arribem,
0: per exemple,
2: no
0: és
2: mal.
0: Un dels suplements que jo recomane quan veus que en l'alimentació no vas arribar.
1: No plegues.
0: És una etapa en la que sí o sí, si no arribes en alimentació, es la clavem.
1: Que jo prenc prou de peix perquè a més m'agrada, però continua tenint aquests dolorets i aquesta sequetat, igual la tinc.
0: Pues,
1: igual
0: fa un
1: falta un poquet de suplementació.
2: O alguna pastilleta.
0: Sí, que, per exemple, si tu ja no menges...
2: Que retes que porten l'oli, eh?
0: Per a gent... Sí.
1: Quan estava embarassada l'hi prenia.
0: Claro, per a gent que a lo millor sí que vulga augmentar aquesta ingesta i digues, no, jo ja menjo 2 voltes peix blau a la setmana, pues no ne prengues omega 3 tots els dies de pastilla, però almenys 3 voltes a la setmana seria interessant.
1: Mira.
0: Magnesi, altre micronutrient, que ja sabem, superimportant, pues així també. I en què va ajudar-nos en aquesta etapa? A la qualitat del son, superimportant, a la sensibilitat a l'insulina i a aquesta regulació d'aquest estrès que podem tindre perquè el cos està que no sabem com funciona. On podem trobar-lo? Bé siga en ametlles, bé siga en les llavors estes de sèsam o en la tajina, vale? També per a fer o les torradetes del desdejuni o en el iogurt, en el cacau pur, vale? És un moment també de dir, ai, tinc més gana de dolç, pues clava xocolata, busca uno de percentatge alt, però és un bon moment també per a clavar en este tipus d'aliments, i llegums i verdura de fulla verda, vale? Però el magnesi també és un altre nutrient que ens va ajudar sobretot pues, al tema del descans nocturn, a lo que més.
2: Vale. Ideal. Vale. I si anem complint d'edat, anem rovellant-nos un poquet, doctora.
0: És que tot va fallant.
2: Ja, va fallant tot.
0: I ja l'últim, per desgràcia, és aquesta etapa en la que a banda hem perdut l'efecte antioxidant dels estrògens, aleshores hem de clavar més antioxidants que mai. Antioxidants.
2: On tenim antioxidants, per exemple?
0: En els nabius, que per a mi és la font més gran.
2: És la fruita de cada dia, no?
0: Un grapaet al dia hauria de clavar-se. Bé siga en el iogurt, bé siga en el desdejuni o en algun moment del dia. Intentar modificar en la mesura de lo possible el cafè per té verd o té matcha, ¿vale? És una altra manera de clavar antioxidant. Gemma me fica cara rara.
1: És que jo deixar el cafè pel matí. El cafè.
0: Però té estimulant, igual.
1: Els nabius guai, seran nabius guai. Això sí. Això fet.
2: Sí, no el llogur, check. Pam, check.
0: L'oli d'oliva verge extra, que tots els clavem.
2: Okay. I
0: clavar-ne verdures variades de colors molt brillants. Intentar que, pues, si avui ha menjat espinacs que són verds, demà clave la carrota que és taronja, vale? Al final, una forma de no tornar-se loco, però saber que estàs clavant-ne de tot, és que tots els colors les menges, en les verdures i en les fruites.
2: M'arré unes cremes, jo, que peguen un tro.
0: O ahí t'ho claves tot i ja està.
1: Però jo és que no m'agrada triturat. Jo em prenc la mateixa cosa, però sense triturar. No. Però la meva filla sí se menja la crema que tritura, que l'encanta.
0: És més important que nosaltres ara les masteguem que les triturem en aquesta etapa, per la sacietat i per la fibra. O sigui que, bé, i acabem ja la recepta.
2: Vinga, la fas en un minutet, la recepta?
0: La fas superràpid, que ha volgut durar aquí.
2: Tira-li.
0: Bueno, és que m'encanta.
2: Què fem?
0: Vaig a fer-vos una pizza de quinoa.
2: Uau.
1: Mira.
0: Vale? Perquè, per a que la gent que s'enga en casa, no és un moment de fer dinars avorrits, és un moment de cuidar-se, però podem fer-lo de manera un poc més interessant.
2: A veure.
0: Anem a fer una pizza que només du quinoa, llavors de sèsam, oli d'oliva, sal i aulla. Aleshores, les quantitats. 110 grams de quinoa crua, que anem a remullar-la mínim 4 horetes en aulla, vale? I després la rentarem bé. La quinoa n'hi ha que rentar-la bé, vale? Per això 100 grams de quinoa, una cullerada de llavors de sèsam, 2 cullerades d'oli d'oliva verge extra i 5 d'aulla. 5 d'aulla, 2 d'oli, una de sèsam i un pessiguet de sal.
2: Vale. La posem a remullar, la quinoa?
0: La remullem, l'escorrem bé, deixem que
2: escórrega
0: i després anem a triturar-la. En l'aulla, oli, sal i sèsam.
2: Bueno.
0: La estenem en una bandeja amb paper de forn i podem fer o una gran en aquestes quantitats o dos xicotes de tipus coca. Vale? Anem a fornejar-la a 180 graus, 10 minutets, i anem a donar-li la volta. I per damunt, bueno, jo vos propose fer la tipus coca i fer un hummus molt rapidet de fesols, antagina, llima, oli, comí, el hummus, al final, així hem parlat molt d'això. I podem acabar en un poquet d'escalivada i una llandeta de sardines o de cavalla per damunt. O sigui, més tipus coca que... No? Però queda brutal.
1: Això està mal.
2: La base de hummus i una sardineta per damunt i
0: un poquet
2: de quinoa de categoria.
0: I queda molt, molt guai.
2: De categoria. Cuideu-vos, estimades dones, en esta època i en qualsevol.
1: Mira si s'ha donat idees, la Clara. Moltes
2: idees. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.

Sempre és una bona idea cuidar de la nostra alimentació, com fa Clara Llorenç amb els seus consells. I seguim parlant de les coses de menjar. Un dels xefs més importants que tenim a la Comunitat Valenciana, Lluís Valls, ens va visitar de la mà del nostre expert gastronòmic, Vicent Gil. Lluís ens va contar que va deixar de ser la mà dreta de Quique da Costa per a emprendre nous reptes i projectes que li feien molta il·lusió. On està ara Lluís Valls? Fent una cuina ideal per a xuclar els dits, per descomptat. Això segur.

0: pom. Que bonico. Siga el dia que siga, parlar de les coses bones de menjar...
1: Oh, sempre va bé.
0: De producte, de territori, de xefs, de cuina, sempre són coses... Però fer-ho dilluns té la... Que té la màgia... Digue, com és el dia que tanquen els restaurants, doncs dius, pues, claro, que puguem vindre també les persones i contar-nos...
1: Podem vindre meletes, meletes.
2: Bueno, lo de dilluns és molt fort, categoria. Perquè a mi lo de Poco Floro també m'ha deixat impressionat.
1: Què te pareix lo de Poco Floro?
2: Molt fort, claro.
1: Ara que són partidaris d'anar a cantar a vos en grito, que diuen aquells.
2: Sí, a grito pelado.
1: A grito pelado, quan tens el cor trencat i quan tens el cor apegat, també.
2: Sí, senyora.
1: Atén-me una
0: tal,
1: cosa.
0: Què tal, Vicent Gil?
1: Com va això?
2: Estem fenomenals.
0: Tu n'has de cantant en el karaoke. Tingues el cor, tinc que tens el cor.
2: Sí,
0: tu tens el cor, però
1: el cor
0: molt saludable.
1: El temps és inflama.
2: Però jo només tinc que tres o quatre temes. Uno d'ells ha sigut el d'avui, el del Lobo Hombre en París.
1: Home, això és molt bé.
2: El Santa
1: guai.
2: Lucía de Miguel Ríos.
1: També bueno, mola.
2: Ahí tres o quatre
0: per Rafael no t'arranques?
1: Que són els teus.
0: Rafael no t'acaba... Jo te veig ahí...
2: L'home no m'ha fet res, eh? Jo, no,
1: bueno,
2: que...
1: si no t'agrada el passat, no és del teu team, no, que diuen aquells.
2: No, què li anem a fer?
0: Mira. I quina banda sonora li posaries al convidat d'avui? Jo no sé per què,
2: a veure,
0: ens havies donat alguna pista.
2: Crec que li n'has triat una.
0: Esta no és molt de karaoke.
1: No.
0: Però
1: estàs d'anar en directe.
0: A pegar brams, no?
1: I anar a tres concerts en directe quan han vingut per així, suposo que tu també. I flipes.
2: Luis Valls,
1: lo das todo.
2: Dels dos chefs rockeros que jo conec. A més, ell té tota l'estètica dels rockers.
0: Sí, rockero...
2: O dels hibis. Del hibis, més rockers dels hibis.
0: Se posa la xupa de cuiró i se pentina així en el tupé per carrer.
2: Té la moto, els seus tatuatges. Ell té tota l'estètica del rocker. En canvi, la seva cuina no té absolutament res a veure. Buenas tardes, Luis Valls.
0: ¿Qué tal, Luis?
3: Muy buenas.
1: Hola, Luis.
3: ¿Qué tal?
2: Oye, que
1: tenim historión, Luis.
2: Que es que, claro, es molt jove. ¿Qué tienes? ¿38, 39?
3: 37.
2: 37, pues fíjate.
1: Jove.
2: Pues 37 anys.
1: Està en una edad molt bona.
0: No li falta
1: ni el... Per l'aventura que va mantenir.
0: Ni el pitching en el nas te falta tampoc.
2: No, no, res, res.
0: Tienes ahí el...
3: Me quité uno, ¿eh? Había otro, imagina.
0: Había otro.
3: Habían
0: dos.
3: Sí, sí.
0: Uno más gordo.
3: Aquí.
2: En la nariz también.
0: Cuando sí, cojas un constipado, que no irás.
3: Me lo he tenido que quitar, sí, tal cual.
2: No, cuando te constipas te lo quitas, si no ya me aplicarán. Ya, el cleaners y el piercings, mala chuda. Bueno, ¿qué?
1: Contans.
2: A Luis, bueno, Luis se grapó vindre en qualsevol moment perquè és uno dels formidables de la gastronomia valenciana.
0: Sí, sí.
2: De fet, és un dels pocs chefs que pot presumir dos estrelles.
1: Uh-huh.
2: Només Ricard Camarena i ell.
1: Uh-huh.
2: Vull dir, n'hi ha altres, al millor, més mediàtics. Si han tingut a Begoña Rodrigo, que Begoña sempre pareix que el triumvirato siga Quique, Ricard i Begoña. En canvi, Begoña té una estrella i Luis ne té dos. I ell és un gran chef, té una cuina molt, molt particular. A Luis li agrada molt cuinar el territori, però en canvi sempre s'ha mantès ara i discret. I de cop, per repent, m'ho sorprèn, perquè diguem, ha acabat en el Poblet. Sí que sabíem que des de fa mesos estava assessorant a un important grup, el grup Alameda,
1: sí,
2: però quan se n'anà del Poblet... El primer call va ser pensar, bueno, ¿y aún se va?
3: Bueno, esto son unas preguntas que ya me han hecho en bastantes ocasiones.

0: Ai, sí que obrirem la gana amb receptes d'ací.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb un tros de pa mullada.
1: Oh, yeah.
0: O si els guisos la fegim, sí. Ens fa la patata brava.
1: Yeah.
0: La salsa allioli. Vinga!
2: Allioli.
3: Vamos!
2: Allioli. La salsa picant valenciana es diu l'allioli.
1: Ah!
2: Allioli.
1: Allioli.
2: Allioli.
1: Pixa allioli.
2: La salsa picant valenciana es diu l'allioli.
1: A la xulla. Posa-li a la botifarra.
3: Vamonos, mi amor.
1: I també a la llonganissa. Posa-li allioli.
0: Si a l'hora de ballar el coset demana crits, moure tota la setmana hauràs de complir.
1: Sí.
0: Que t'hagis tornat boig.
1: No,
0: no. No ho pareix, però és senzill.
1: Sí, sí.
0: És l'efecte que provoca menjar allioli.
1: Què?

0: una xica es posa roja, ei, quan el gran és un complit,
1: oh, oh,
0: puja la temperatura, sí, a l'últim pis.
1: Ah.
0: I demanes que et seguisca.
1: Ah, sí.
0: Pareu, que això no està escrit. El secret és tindre salsa. Salsa alioli.
1: Como dice.
2: Alioli. Alioli.
0: La salsa picant valenciana es diu el alioli.
1: Como dice.
2: Alioli.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2
8: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algún lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
12: De tu!

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'A Punt Mèdia. Bambolina
2: Sonora. Benvinguts i benvingudes a este espai radiofònic d'A Punt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
3: Estem nosaltres amb les ulleres de bussejar i els banyadors passats de moda.
4: Ui, bussejarem?
3: Sabeu com es posa, no?
4: Sí, així. Què fem ara? Què es fa? Què fem així?
3: Doncs viure. Què has de fer?
4: D'acord. Estic a tope. Soc una desconnectada. Al final, tindrem un accident. Evitar accidents és cosa de tots. Vostra també, ja. Fem ioga?
3: Fem ioga.
4: Ja, Pau, és que tu no penses. Tu no penses mai. Tu fas i fas i fas i fas.
5: Tu en què estàs pensant?
4: En tiramisú de llima. M'entra gana.
3: Mon pare deia que els símbols maten. Els símbols maten, deia. Els ídols maten, deia.
4: Siri, si llegara un tsunami, ¿te quedarías conmigo?
5: No.
6: Havíem d'anar en barca, m'he marejat.
5: És vostè feliç?
2: La funció d'avui té com a protagonista la mar. Una platja qualsevol, en un moment qualsevol, on acudixen els seus tres protagonistes, Merche, Sandra i Pau. L'escenari d'avui es transforma en el litoral per a representar L'alegria està ací dins, una peça teatral escrita per l'alacantina Wada Saez. Wada té una llarga experiència en escriptura tant per a teatre com per a televisió, on, per exemple, ha participat en guions de programes infantils d'A Punt Mèdia. Avui coneixerem a tres personatges que porten el nom dels seus actors. Merche Aguilar, Sandra Sacera i Pau Gregori. Benvinguts a l'escenari de Bambolina Sonora.
4: Hola, gràcies per convidar-nos.
6: Hola, què tal?
7: Hola, estem molt contents d'estar així, gràcies.
2: Ara deixem que els tres actors es preparen al nostre camerino radiofònic mentre coneixem l'autora. Wada, conta'ns un poc. La representació d'avui es titula L'alegria està ací dins. Què volies transmetre amb aquest encapçalament?
8: Hola, què tal? És simplement plantejar el dubte, les preguntes, la reflexió al voltant dels llocs on s'amaga la felicitat i aquest procés que fem les persones moltes vegades per a retrobar-nos en ella. I bé, és un poc la història de tres amics que retornen a un espai on, al que feia temps que no anaven i en el que en un moment determinat van ser feliços.
2: Volia llançar la reflexió mateixa amb el propi títol, no?
8: Sí, sempre m'han agradat molt els títols que ja avancen alguna cosa de les
2: peces. Suggerent, perquè és un títol molt suggerent.
8: Sí, al cap i a la fi estem parlant de un poc d'aquesta sensació de que l'alegria està allà on estàs tu o a dintre teu o al costat de les persones. Que moltes vegades oblidem d'això, dels amics, de la cura, de l'amor.
2: Em diuen entre bastidors que els actors estan a punt d'eixir a escena, de manera que recomana als nostres espectadors que ocupen els seus seients i agafen els seus banyadors

Al nostre benvolgut públic, els preguem parar atenció. En cas d'emergència, els sol·licitem mantindre la calma. Si fora necessari evacuar, han de fer-ho en direcció al turó, pels carrers Tarapacá, Thompson i La Torre. En cas de tsunami, la zona de seguretat és l'avinguda Héroes de la Concepció. Per favor, mantinguen les vies d'evacuació lliures, caminen amb tranquil·litat i sense espentar. Evitar accidents depèn de tot.

0: Una vegada ens van dir que havíem de fer un canvi, que havíem de progressar, d'evolucionar cap a alguna cosa, que alguna cosa ens faltava. Una vegada ens vam qüestionar la nostra idea de família emergent, d'amistat emergent, de companyia emergent, de vida emergent. Eixe dia agafàrem les maletes i ho paralitzàrem tot. Havíem de pensar moltes coses abans de poder fer un pas. Eixe dia arribàrem ací i pensàrem molt. Què podem fer si tenim una vida que s'afona amb una onada xicoteta?
1: I ací està el camí de terra i la casa. La casa està al final del camí i al costat hi ha una granja. I davall, davall tenim unes cabanyes dels indis i un barranc a la part davantera. I darrere, darrere tenim un pou. Està la platja ací i un munt de records i una paret que cau a trossos. I després estem nosaltres ací. Estem nosaltres amb les ulleres de bussejar i els banyadors passats de moda. Hi ha un camí de terra i una casa al final del camí. I una veïna alcohòlica que crida la filla totes les nits i li diu que l'odia i que un dia la llançarà pel barranc de davant on van construir una piscina volant. Una piscina flotant. Una piscina volant construïda en el lateral d'un barranc i subjectada per tones de formigó que han deixat caure sobre el vessant. Crec que així una vegada vam ser feliços. Crec que apuntalarem la nostra felicitat amb tot el formigó que va sobrar en construir aquella piscina.
2: On estem, exactament?
1: A Galifa, Múrcia. Així va néixer mon pare.
0: I totes les platges són de pedres?
1: Mira!
2: I això?
1: Un kit de busseig, del xino.
2: Ui, bussejarem?
1: Sabeu com es posa, no?
3: Mira les xingones de fer així.
4: Esta senyora deixa l'any de la meva vida.
3: Sóc un monstre.
1: Què dius?
3: Vaya infama. És culpa dels meus mestres, de tots els mestres, de la gent que t'ensenya coses. La gent que t'ensenya coses converteix els altres en monstres. Visc amb una por permanent, perquè ara jo també sóc mestra.
5: El què?
3: Que sóc mestra, que sóc un monstre, que fas por.
4: Oh! Hòstia! Un tauró!
3: Tinc una sensació del que t'arrenca. A mi que em fan les pomes, el genoll, el baix, el coll, l'estona, el quit, els nins,
0: però se'm fa mal el cap, em fa mal el cap, em fa mal el cap, els cabells,
3: les pomes, els dies, els dits. Tant és dit. Este dit i este també, este també em fa mal.
4: Que la meva parella no vulgui tindre fills és la raó per la qual acabaré deixant-la. No puc suportar que mon pare ets amor, perquè això m'obliga a ser adult i a ser pare, i jo no puc ser pare. Perquè no em deixen ser pare. No volen que siga pare. Mai seré pare. Així
1: que ara mateix no puc créixer.
0: Què?
4: Que sóc un mentider.
0: Com?
4: Que mai dic la veritat.
0: Tio, és que no t'entén quan parles, Pau.
5: És que no vocalices.
4: Així que jo crec que... Ah.
0: Mosseguem massa fort, no?
2: Això és la tensió.
1: Jo estic bé. Un poc de dolor als queixals, però...
0: Bé, bé, bé.
2: Bé.
0: I ara què es fa?
1: On? Així?
0: Sí, així. Què fem ara? Què es fa? Què fem així?
1: Doncs viure. Què has de fer? Però viure de veres. Viure a tope. Viure de l'hòstia. Mira com visc. Mira, mira com visc. Estic vivint la vida.
0: Només es pot viure la vida quan no es té ni puta idea del que és la vida.

0: Vius?
1: No res, que vius molt bé.
0: Desconnectem o què?
1: Desconnectats estem ja una estona, però una estona llarga.
0: No, però desconnectem de veritat. Apagueu-m'ho tot. Desconnectem del món per a connectar-nos al món. Però al món de veritat. Desconnectar per a ser més jo. Per a ser més nosaltres.
2: Això d'on t'ho has tret?
0: Del Facebook.
1: No, això t'ho vas contar jo.
0: No.
1: Sí, t'ho vaig contar jo l'altre dia fent-nos un cafè, però estaves mirant el mòbil i no m'escoltaves.
0: Bé, és igual, jo ho recordo del Facebook. Desconnectats, la nova tribu urbana que abandona internet per abraçar la vida real.
1: I havíem de vindre a Múrcia per a fer això? No podíem desconnectar a casa?
0: No, no és el mateix. Jo ara sí, amb vosaltres, em sent molt més de veritat. Soc tot de veritat. Mira, mira, mira, mira quanta veritat.
2: Sí que sembles més de veritat, la veritat.
1: A mi em sembla que està igual.
0: Perquè encara continuem enganxats.
1: Jo no tinc cobertura.
0: És que només arriba una ratlleta en la cantonada aquella d'allà.
2: Ah, sí?
0: No, un poc més cap allà. Allà, allà, sí, allà.
2: Ah, sí, així. Sí, sí, sí. Sí. No, no, no tinc cobertura.
1: Ara sí que m'arriba.
0: Clar, en som menys per a compartir.
2: Aleshores, on arriba la cobertura?
1: Ah, sí, així.
0: Vinga, fora Facebook.
2: Apagat.
0: Apagat.
1: No és de veres.
0: Que sí, mira, l'he apagat.
1: No l'has apagat, el tens així.
0: Però no està obert. He desconnectat, però si em criden d'un càsting necessite el Facebook obert.
1: Per a què?
0: Perquè tot el món se n'entere.
1: Apaga el Pau.
2: Twitter també?
0: Jo no en tinc.
1: Jo pel treball. No el gaste molt, però pel treball no el puc apagar.
0: Ah, no. Si jo apago el Facebook, tu apagues Twitter.
1: Apagat. L'Instagram?
2: No en tinc.
0: No? A tu l'Instagram t'agradaria molt? És de fotos. No has d'escriure ni res. Per exemple, ens fem una foto ara, no? Foto! La pugem a l'Instagram i la gent que em siguis pica likes. I la gent que no em seguís no fa res. Jo el gaste molt.
2: Ja tenim likes a la foto?
0: Ara sí! Un like!
2: Uai, l'acabes de pujar!
1: No estem desconnectant gens.
0: Que sí, l'Instagram apagat. Teníem ja 3 likes.
2: Sí!
1: I les alarmes?
0: Les alarmes apagades també.
2: Apagades. I no s'hi val tindre ni ordinadors, ni tablets, ni iPods.
1: I si volem escoltar música?
0: Els desconnectats no escoltem música. La componem.
2: D'acord. Estic a tope. Soc una desconnectada. Desconnexió!
0: Desconnexió! Desconnexió! ¡Desconexión! ¡Desconecta! ¡Desconecta! Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es.
1: ¿Qué fas?
0: Una manifestación. Els desconnectats són molt de fer manifestacions. ¡Antiespecisme! ¡Antiespecisme! ¡Antiespecisme! Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! Lo llaman democracia y no lo es. ¡Desconexió!
1: Ja, no, ja.
0: ¡Desconexió!
1: Ja, ja. Al final, tindrem un accident. Evitar accidents és cosa de tots. Vostra també, ja. Sabíeu que els fills de treballadors de Google i Apple que assistissin a classes a Silicon Valley, els pares, es ensenyen a viure sense ordinadors?
2: Què?
0: Com?
1: No vos sembla que els treballadors de Google i Apple que porten els fills a les escoles de Silicon Valley on els ensenyen a viure sense ordinadors mentre que a la resta del món ens condemnen a ser totalment dependents de les coses que fabriquen són uns autèntics fills de puta? No creieu que estarien millor morts? No creieu que almenys són una miqueta contradictoris?
0: No.
1: No? No és contradictori que tu hagis llegit la notícia sobre el benestar dels desconnectats en el Facebook des del teu telèfon mòbil? No creus que tu també eres almenys una miqueta fill de puta? No eres una miqueta contradictori? No estaries millor? Ja saps.
0: No ho havia pensat mai, la veritat.
1: Ja, Pau, és que tu no penses. Tu no penses mai. Tu fas i fas i fas i fas i de tant en tant t'acabes.
0: I tu et cagues abans de començar.
2: I si prenem el sol?
1: Estic esgotada. Estic esgotada. Estic esgotada. Deia que em fa mal el cos i que estic esgotada. També em fa mal les cames, els genolls, les mans, em fan mal les mans i estic esgotada. Em fa mal el cap, em fa mal el cap. Em fa mal el cap i estic esgotada. No un poc cansada, esgotada. L'esgotament s'ha convertit

0: És la meva forma de viure i no puc fugir, i tal volta hauria de parar i parlar i tindria temps per a contar-vos coses, i vos n'hauria de contar tantes que no sé si sabria per on començar. M'heu enganyat, m'heu traït. Jo vos he traït. M'ha fet mal, la vida m'ha fet mal. Ens hem dit tantes mentides. No tinc clares les eixides d'emergència. No sé on està el carrer Tarapacá, ni Thompson, ni la zona de seguretat en cas que arribi un tsunami. M'agradaria sentir un dolor que fora controlable. Ara. Al Departament de Recerca Interior de Google es treballa per a millorar la felicitat de tots els empleats. Fa uns quants mesos, un ex-treballador va publicar a les xarxes socials la frase següent. És millor una tristesa real que una alegria falsa. Jo encara no tinc cap opinió al respecte d'això. Ei, m'esteu escoltant? Que estava parlant, que si m'estàveu escoltant...
1: Ja tenim 56 likes a la foto.
0: Però no ens havíem desconnectat de tot?
2: 57! Fem ioga?
1: Fem ioga.
0: Però algú sap fer ioga?
1: No, però els desconnectats fan ioga. El ioga connecta cos i ment i et fa sentir millor i més feliç.
0: El ioga és un dolor controlable.
2: Jo sí que sé fer-ne. Puc dirigir jo la classe?
1: No. Esta classe la dirigis jo. Au, va. Primera postura.
2: Asana. Les postures de ioga es diuen asanes.
1: Això. Primera asana. Mascarpone clàssic.
2: Pau.
0: Mascarpone és un formatge.
1: Jo ho dic així. Mascarpone clàssic. Alcem els braços. Abaixem els braços. Maluc cap a fora. Un, dos, tres. Aguantem. Merche, compta'm el coll. No el tenses. Sandra, el maluc no el gires. No el gires, Sandra. El maluc.
2: Sí.
1: Ves amb compte. Ai, sí, millor, molt bé. Quatre.
0: Quatre encara, però serem ja pel 10.
1: Així el professor sóc jo. I 5. I respirem. I cap a dalt. Segona postura. Tiramisú de llima.
2: Pau.
1: Asana del tiramisú de llima i calla la boca. Aguantem. Ulls tancats, concentració. I recordeu, evitar accidents és responsabilitat de tots. Evitar accidents és responsabilitat de tots. Evitem accidents. Evitem.

0: Fa 3 anys, a Iquique, una ciutat al nord de Xile, van patir un terratrèmol de 9,6 graus que va provocar un tsunami que inundà la ciutat sencera. La presidenta de la regió va agafar un avió i es va presentar en visita oficial a Iquique amb 3 avions plens de bosses fúnebres. Quan van aterrar, van informar que només s'havia registrat una víctima mortal en tota la població per la caiguda d'una cornisa. La presidenta va replegar les bosses fúnebres i se'n va tornar a Santiago.
1: Què té això a veure amb el ioga?
0: No ho sé, m'ha vingut al cap. Tu en què estàs pensant?
1: En tiramisú de llima, m'entra gana.
0: I tu, Pau? En què penses ara? Pau? Pau? Pau?
2: Estic pensant en mon pare.
1: Quan es canvia de postura?
0: Asana. Les postures en ioga són asanes.
1: Quan es canvia d'asana?
2: Ara. Tagliatelle, ristretto i aguantem.
1: Ai, jo no puc més.
0: Merche, no creus que tens una visió negativa del món i de la gent i de tot el que t'envolta que a vegades fa que estar al teu costat siga totalment insuportable?
1: Sí.
0: Dis-me alguna cosa que t'hagi generat dolor en els últims mesos.
1: Una cosa?
0: Sí.
1: La ciutat on visc m'ha generat dolor en els últims mesos. Alguns companys de treball m'han generat dolor en els últims mesos. Alguns amics m'han generat dolor en els últims mesos. La meva parella m'ha generat dolor en els últims mesos. Ma mare m'ha generat dolor en els últims mesos. Jo m'he generat dolor en els últims mesos. El dolor m'ha generat dolor en els últims mesos.
0: Creus que si fores una persona més alegre, optimista, vitalista i feliç, en general, series una persona millor?
1: Crec que si jo fora una persona més optimista, vitalista i feliç, en general, els meus amics i les persones que conec que han estat tristos tindrien dret a pegar-me una pallissa.
2: Respirem. Respirem.
1: Uf.
0: He guanyat a ioga?
2: Tinc una cicatriu enorme que em recorda que una vegada vaig estar a punt de morir. Haver sobreviscut no em consola massa. Haver sobreviscut no ha sigut gràcies a la meua lluita, la meua resistència o la meua força. Mon pare era fort i no va sobreviure. Mon pare va morir fa poc més d'un any. El cas és que tinc una cicatriu enorme que em recorda que fa alguns anys em van ingressar en l'hospital perquè vaig contraure una malaltia infecciosa greu. Em falta un pulmó. Continuo fumant. Segons el metge, a causa de l'operació, no podré mai ni escalar l'Everest ni bussejar fins a la cova de Boronia. I mai he volgut fer cap d'eixes coses. Però vaig plorar molt el dia que m'ho digueren. També mon pare. Era fuster metàl·lic i per a ell jo vaig ser durant tot eixe any el seu homenet de fusta. La gent diu que ens assemblem, mon pare i jo. No és veritat. Mon pare va militar sempre en el Partit Comunista i mai va alçar el puny quan cantava en la Internacional. Tampoc va alçar el braç amb Franco. No cantava cançons protesta. No respectava cap bandera. Ell anava a les manifestacions i no cridava cap consigna. Anava i es quedava callat, dret, enfront de l'enemic, en silenci. Mon pare deia que els símbols maten. Els símbols maten, deia. Els ídols maten, deia. I deia que a voltes cal quedar-se en silenci per escoltar els morts. En realitat, jo mai no he entès bé això dels símbols. Jo em vaig comprar la bandera tricolor amb la imatge del Che. La de Cuba amb la imatge del Che. La d'anarquia i birra fria amb la imatge del Che. El Che Guevara estava en totes les banderes. Era totes les banderes. I mon pare... Mon pare mai va alçar el puny quan es cantava la Internacional. Per això dic que no és veritat que mon pare i jo ens assemblem. I no és veritat perquè jo no sé soldar, ni sóc fort, ni vaig inventar per a ell cap nom mentre es moria. Jo no vaig tindre un nom per a ell mentre es moria. Tampoc puc ser pare.
1: Pau, perdona, les vies d'evacuació on estaven? És que no me'n recorde.
2: Us he trobat tant a faltar.
1: Així està el camí, així la casa, la piscina volant, però i les vies d'evacuació?
2: No ho sé, jo estava dient...
0: Evitar accidents és cosa de tots, Pau. de tots.
1: Aneu pes 98 likes a la foto. Quan arriba un tsunami, només disposes de 5 minuts entre el moment en què sona l'alarma i l'arribada de l'onada. Jo no seria capaç d'arribar a cap lloc en 5 minuts i sé que això significa alguna cosa. Està bo, este còctel.
2: Si tot això s'ha d'acabar, voldria que s'acabara amb calma.
0: Crec que m'agradaria rodar una pel·lícula porno. O ser puta i tindre clients o clientes.
1: Exagerada, no?
0: Una volta vaig ser puta en Belcebú. Un curt, jo era la puta flamenca.
2: Jo em conformaria si, en arribar el tsunami, sabera que ho he fet tan bé com he sabut. Que he sigut coherent i bona persona. Que al final ho vaig fer bé a la vida. Que vaig ser bona persona, que vaig causar el mínim dolor possible i que em van causar el mínim dolor possible. He provocat tant de dolor l'últim any.
0: Ja, Pau. És que tu no penses. Tu fas, i fas, i fas, i de tant en tant la cagues.
2: I tu?
0: Jo què?
2: Tu què eres? Què et fa mal? A qui fas mal? Què eres?
0: Jo sóc jo.
2: Hòstia, que guai.
1: Tu plores? Alguna vegada plores?
2: Saps plorar?
1: Sandra no ha plorat ni plorarà mai.
0: Sí, que en sé.
2: Què has de saber? Si estàs sempre rient, no saps plorar. Jo no l'he vist a plorar mai. No sap què és el dolor.
1: No sap sentir dolor.
2: No viu.
1: Ah, no. No viu massa, però malament. Per això sols parla de Xile, perquè li queda lluny. I les coses que queden lluny no ens poden fer mal.
0: Jo no parlo de Xile per això. A mi Xile m'importa. Xile m'ha ensenyat a viure.
2: Eres feliç?
1: Clar que és feliç. És la més feliç de tots.
0: Hi ha una instal·lació...

0: instal·lació artística d'Alfredo Jarr. Consisteix en una sèrie de tanques publicitàries on, sobre un fons blanc i amb 30 lletres negres, l'artista va escriure la pregunta següent. «És vostè feliç?» Preguntava això directament a la gent del carrer al Xile de 1979. Jo no sé molt bé què passava al Xile de 1979 i per això he fet un resum amb totes les dades que he trobat a la Wikipedia, en Google. Bàsicament, hi ha familiars de desapareguts que protesten al Xile de Pinochet. La cueca es declara vall nacional, descobreixen una fossa comuna amb més de 3.000 cadàvers i en el festival Viña del Mar guanya la cançó A tu regreso a casa. En realitat, a Jarr les respostes tampoc li interessaven, perquè el més important era la reacció. A mi m'hauria agradat tindre la idea que va tindre Alfredo Jarr i haver penjat eixos cartells per la ciutat i que la gent, jo mateixa, haguera passat per davant de la pregunta. És vostè feliç? En el meu cas, si haguera pogut, a mi m'hauria agradat fer eixa pregunta a la gent que passeja pel carrer utilitzant eixos colors o uns altres. És vostè feliç? Com de feliç és vostè? Haguera preguntat això i m'hauria quedat asseguda en el carrer per veure les reaccions de la gent. I així, així hauria pogut saber d'una manera més clara si la gent és feliç.
1: Anem a l'aigua? Amb la barqueta?
2: La música de Cine Club em dóna sensació d'eternitat.
3: No sé quina era.
2: Sí, la del programa de cine de la 2. Na, na, na, na. Na, na, na, na.
1: Juego de Tronos, Joc de Trons. L'estiu passat m'hi vaig enganxar tant que no vaig dormir en 2 setmanes perquè veia tota la sèrie des de la temporada 1 fins a la 8. I després pujava a la serra i jugava a ser Jon Snow i la meua gossa, Lobo. Un dia quasi m'ataca un porc senglar per fer-li imbècil amb un pal dins d'uns matolls.
2: Era esta la vida que volíem?
0: No ho sé. Jo, sempre que tinc qualsevol dubte, parlo amb Siri.
2: Qui és Siri?
0: Siri? Siri és l'aplicació que té iPhone per fer-te la vida més fàcil. A Siri pots preguntar-li qualsevol cosa i sempre et respon. Pots dir-li fins i tot que et vols morir i ella telefona per tu al telèfon de l'esperança. L'única cosa que no controla Siri són les violacions. Si li dius que t'han violat, no sap mai què respondre. Oye, Siri, me han violado.
4: Perdona, no te he entendido.
2: ¿No parla valencià? ¿No hablas valenciano, Siri?
4: Puedo hablar muchas lenguas, pero la que más controlo es la lengua binaria. 10101100001. 0110.
1: Siri, ¿dónde están las vías de evacuación?
4: Si fuera necesario evacuar, lo deben hacer en dirección al cerro por las calles Tarapacá, Thompson y La Torre. En caso de tsunami, la zona de seguridad es la Avenida Héroes de la Concepción. Por favor, mantengan las vías de evacuación despejadas. Caminen con cuidado y sin empujar. Evitar accidentes depende de todos.
2: Siri, si llegara un tsunami, ¿te quedarías conmigo?
4: No.
1: ¡Qué desazones, tía!
2: ¿Y en Pau?
4: No.
0: Siri, ¿cuánto es 0 dividido entre 0?
4: Imagínate que tienes 0 galletas y las repartes entre 0 amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? No tiene sentido, ¿lo ves? Así que el monstruo de las galletas está triste porque no tiene galletas. Y tus amigos están tristes porque no existen. Vaya, esto se ha puesto un poco intenso.
0: Vos trobe tanta falta. Havíem d'anar en barca, m'he marejat. D'acord, atenció. Definicions importants de la felicitat de gent que per a mi també és molt important.
1: El meu tio Honorio, 61 anys, guarda de seguretat. En realitat, ell preferís dir que és cavaller legionari perquè va fer la mili en la legió.
0: Jo també tinc un tio legionari.
2: Tots tenim un tio legionari.
1: El meu tio s'ha prejubilat i, bàsicament, pot definir-se com un home de dretes, espanyol i feliç. Així descriu ell la felicitat.

0: desfilar amb la legió tocant la corneta i vestint l'uniforme de cavaller legionari mentre marxa per darrere de la cabra.
1: Encarnación, la teua sogra, Pau, 66 anys. Pensa que la felicitat en realitat no existeix. Pensa que venim a este món a patir. Definís com un moment de felicitat real aquell en què, de xicoteta, es comprava merengues a la Puerta del Sol de Madrid i se'ls menjava lentament escurant els laterals amb el dit. Pensa que la vida és molt difícil, que la gent com ella no arriba a ser feliç mai i que quan més feliç eres, passa alguna cosa que te ho fot tot.
2: Pensa massa la teua sogra. Em toca Elvira Mateo, 72 anys. Per a ella, la felicitat es mesura a través dels diferents gossos que ha tingut acollits al llarg de la seva vida. Ara en té 5 a casa i estan tots fatal perquè són gossos abandonats i fa molta impressió perquè quan arribes a sa casa tots hi són a rebre't i estan secs o coixos o tenen sarna...
3: És com Walking Dead!
2: Igual, però amb gossos. El cas és que ella pensa que fer llistes amb els seus noms l'ajuda a mantindre'ls en vida. I pensa que els millors de tots els que ha tingut mai van ser, sense cap dubte, el Tronchi, el Ponchi i el Monchi.
3: Ah, jo vull ser el Ponchi.
1: Jo, Monchi.
2: Monchi mor.
1: Ah, aleshores jo, Tronchi.
2: El cas és que creu que la seva felicitat va desaparèixer de cop el dia que va trobar a Monchi atropellat per un cotxe a la porta de sa casa. Encara recorda on el van soterrar i sempre que vas a menjar a sa casa menges amb la taula orientada cap a les tombes dels tres gossos i rodejada de l'apocalipsi zombi dels altres animals abandonats.
0: Crec que ja sé per què van vindre ací. Hem vingut a tindre temps. Ací sempre hem tingut temps. Temps per a mirar-nos als ulls. Esteu bé? Fa temps que no pregunta amb interès verdader si esteu bé. Esteu bé?
1: Si ara arribarà el tsunami, jo em quedaria amb vosaltres els últims 5 minuts de la meva vida.
2: Jo també.
0: Esteu bé?
1: Moriríem juntes.
2: Sí, ties.
0: Estem bé.
1: I podríem jugar junts mentre esperem l'onada, però no podríem pujar a Facebook perquè ja no tenim el Facebook.
0: Jo no estic bé. Vos he trobat tant a faltar.
1: I jo?
2: I jo.
0: Vos estime tant. Si estos foren els últims 5 minuts de la meva vida, crec que voldria preguntar-vos amb interès verdader si esteu bé. Si heu sigut feliços, dir-vos que vos estime. Esteu bé? Estem bé? Jo no sé si estic bé. He de contar-vos tantes coses.
2: Vos estime tant.
0: Esteu bé?
1: El que escolta, és vostè feliç?
4: En cas d'emergència, els sol·licitem mantindre la calma. Si fora necessari evacuar, han de fer-ho en direcció al turó, pels carrers Tarapacá, Thompson i La Torre. En cas de tsunami,

0: Molt bé. Benvinguda a Guadasaez, a Bambolina Sonora. I res, el primer que t'ha aparegut? Que, com ens has vist?
1: Bé, però és que jo a ells, a veure...
0: Almenys les últimes frases.
1: Com els he vist d'interpretació o d'aspecte? Perquè d'aspecte donaria per a parlar una estoneta llarga. No, bé, molt bé, sí, ells...
0: La idea era ficar algun detall als personatges i es va dir, bueno, fiqueu-se playeros. Però bé, conta'ns, que a mi m'agradaria saber com va sorgir esta obra, d'on va eixir, de repente, els personatges, com ha sigut el procés de creació d'esta obra?
1: Bé, nosaltres sempre treballem un poquet en la mateixa línia d'autoficció. O sigui, els personatges en realitat són els mateixos actors i un desdoblament en mi, que sóc l'autora del text. I tot partís d'una improvisació que va fer Pau en un taller, que no sé si se'n recordeu. Merche, també estava, Sandra, tu estaves també?
2: No, jo en el taller no, però me recordé la història, sí.

0: que estaven fent en Eusebio Calonge de la Zaranda, estaven fent una escena que era com molt fosca, crec que era un soterrament, una cosa així.
1: Tot era prou fosc, en general.
2: Sí, ensenia però... una llum, si no recorde malament, i havies de dir com una frase que te vinguera de dins, sense pensar-ho molt. Era com una cosa molt intuitiva. I la gent sempre posarem com frases molt, molt tètriques, molt de mort, perquè la llum era com algo així, com si fos una càmera de gas, no? I a mi em va vindre la frase de l'alegria està així dins. Saps? Com anar en contra d'aquesta sensació de càmera de gas, de que vas a morir i tal.
3: Aleshores, el primer pas va ser el títol per a esta obra.
2: Sí, de normal partim sempre dels títols i després ja Guada escriu els textos.
0: Sí, és perquè el fet de tindre un títol és com, no?, una guia que no deixa que et pergues durant el procés de creació. Sempre està ahí i marca un poquet els passos a seguir i el camí que has de portar. Treballem sempre un poquet així. O sigui, n'hi ha moltes coses seues, però també és cert que n'hi ha moltes coses meues que ells després agafen i treballen també en elles. Però sí, el títol de l'alegria està ací dins, la idea era parlar de la felicitat en un moment en què la felicitat ens semblava que estava prou llunyana i plantejar-nos preguntes al voltant de si nosaltres realment érem o no érem feliços, si com a companyia estàvem al punt on volíem estar o on se suposava que havíem d'estar, perquè això també és una cosa que et planteges molt, no? Com a companyia, estem on volem o on pensem que hem d'estar? I reflexionar un poquet sobre això, sobre què és la felicitat, què és l'alegria, i finalment no trobar tampoc cap resposta, perquè imagina que si hem trobat una resposta...
3: No?
0: Sí, el teatre jo crec que al final és un poquet això, no? El lloc on llançar preguntes i
3: que el públic mateix pense i diga...
0: Un acte assembleari bonic.
3: Vosaltres com a companyia, conteu-nos el nom, perquè a mi m'agrada molt el vostre nom de companyia.
2: Bé, nosaltres vam començar a 2009 i vam començar amb el nom de Lupa Teatre. Uh-huh. I després d'uns anys de treballar amb este nom, bé, vam creure que necessitàvem com un nom que parlara també de nosaltres, com a marca... escènica, no? I bé, nosaltres som família política i res, vam creure que aquest nom ens venia més còmode per a treballar.
0: Merche mou el cap perquè jo família política no, però sí.
2: Merche és com la cosina...
0: No, és família. Però
3: família política es podria dir que és Pau Gregori Guadasaez i Sandra Sasera. I Merche és la família adoptada, no? Merche,
1: sí, sí, un poc postissa, però sí, som molt, molt familiars.
0: Però
1: sí,
0: no,
1: sí.
2: En realitat, el que nosaltres pensem també, i crec que la gent que es dedica a això del teatre estarà amb nosaltres, és una forma de parlar també de com ens agrada treballar. Ens agrada treballar en equip i ens sentim que som un equip, som una família, vull dir, fora de la família de sang, en aquest sentit, sinó al final els amics els tries tu. També estaria bé a la família, no?, triar-la tu i dir, esta és la nostra família, que és la gent que t'agrada treballar, no?
3: Clar, els companys de treball, triar-los tu. Clar. També, que al final acaben sent una família.
2: Exacte.
3: Al treball. Uh-huh. I us volia preguntar també que em contareu, quan la vau estrenar, com la va rebre el públic, quin recorregut ha tingut?
0: Vam estrenar a 2017, si no me'n recorde mal,
1: en novembre,
0: al mes de novembre, a una sala de València que tenim, jo almenys li tinc molta estima, que és la Sala Ultramar.
3: Ajà, la Sala Ultramar,
1: és la meva sala. Treballes ahí?
0: Sí, treballa ahí. No, però crec que ara parlant de la sala com si no estiguera la seua propietària al davant. És un espai molt acollidor i un espai on sempre tens com a companyia i com a creador i sa sensació de seguretat i de protecció. I vam estrenar ahir al novembre i va ser un procés de creació, bé, de... Normalment com funcionem, encara que en esta vam fer, vam marxar tots a Galifa, al poble on succeís l'obra. Sí, a Múrcia. Uh-huh. I vam passar allí una setmaneta...
1: Sí, 4 dies, no?
0: Sí.
3: Però vau anar per a preparar allí l'obra, per a assajar-la...
0: Per a que coneguen en el lloc, també, perquè aquest espai és l'espai dels meus estius, és la casa on va néixer el meu pare i jo vaig començar de nou a anar ahir fa pues, 2 anyets, 3 anyets, no, no molt més. I vam decidir...
1: Estaves que... acabant el text, no? Estava,
0: sí.
1: Estava ja acabat quasi, però estava...
2: Sí, hi havia una primera versió i vam dur un poc de text ahí també i ensenyar un poc també les platges. I
3: de fet, va ajudar a acabar el text?
0: Oh. Ens va ajudar a acabar el text i ens va ajudar a acabar el muntatge, perquè, clar, el que hem escoltat així és una adaptació per a ràdio. El text és molt més llarg, té una sèrie de monòlegs on jo com a autora parle en els meus companys i en la meva família política, i vam aprofitar la nostra estada allà per a poder fer també vídeos, per a gravar vídeos, per a gravar imatges, per a mostrar un poquet el que per a mi al final era l'alegria, que era un tros de vida. Uns moments de vida en els companys, en els amics, en la gent que estimes. I tot això sí que ho vam poder després utilitzar per al muntatge.
3: I ho vau volcar després en la posada en escena, totes les experiències.
2: Sí, sí. Els vídeos, les experiències...
0: Clar, l'estar parlant d'un lloc, la peça comença parlant, descrivint un poquet la casa, com és la casa, com és l'espai, el barranc que tenim just al front de la casa, perquè no és un espai idíl·lic, o sigui, no és la típica casa per la que pagaria.
3: Una piscina de formigó flotant.
0: Sí, és un espai que està a mig camí entre una mena de cosa salvatge i...
1: Sí, salvatge, de fet, si quieren, un dia ho ha de jo, Pau i Sandra se'n van tornar a València perquè Pau tenia que rodar, no? De la peli,
3: sí,
1: tens que...
3: Jo me n'anava a una boda, sí.
1: I ens quedarem guada ja soles ahí en Murcia i este pati hay que arreglarlo. Estava ple d'herbes per ahí, començava a llevar males herbes. Sí, sí, salvatge total.
3: Sí, tornarem allí i era una altra casa.
1: Sí, sí,
0: sí. Sí. No, jo crec que sí que va servir, almenys per a situar-nos i per a saber de què estàs... No?
3: Clar.
0: Tenir una imatge al cap d'allò que estàs parlant o poder situar-te o poder visualitzar...
3: Jo crec que projectes després de l'escenari.
0: Sí, i a més és divertit.
2: Sí.
0: No? A més, te dona vidilla.
2: Sí, no només quedar a l'espai d'assaig com a companyia, sinó també compartir altres coses, també. Crec que és important, també. I després es reflectís molt a l'obra, a l'hora d'interpretar. Al final som 4 amigues que estem treballant juntes. Vull dir, no és 4 actors que han...
3: S'han juntat per a un concret.
2: Clar, això és important. Després jo també, lo del lloc d'anar, també crec, com a metàfora, o a mi m'ha passat sempre de nano, aquesta sensació de dir, recorde quan anava de xicotet, jo que sé, a una casa amb els meus pares a passar el cap d'any. I després tornes i dius, hòstia, això no era tant com m'imaginava.
3: Clar, vos d'una altra perspectiva.
2: Clar, buscàvem un poc això també, no? De parlar d'algo idíl·lic, que en realitat després la típica frase de on has sigut feliç... no tornes, perquè no vas a trobar...
3: No
2: perquè en realitat
3: record.
2: No són els espais, sinó és la gent que compartisses, els records...
3: I el moment.
2: El moment, clar.
3: Que ho envolta. Uh-huh. Quant de temps vau estar a l'altra?
0: 2 setmanes.
3: 2 setmanes,
0: no?
1: 2 setmanes, sí.
3: I teniu, en 2 setmanes segur que donar temps per a alguna anècdota. Teniu alguna anècdota de contar de repent algú del públic, un espontani, o alguna improvisació que de repent després l'adoptareu, no sé...
2: A veure, abans ho comentàvem, que passava també molt, perquè ens han preguntat, quan estàvem fent així la versió radiofònica, clar, nosaltres vam demanar a los Reyes del Mambo, que és una empresa de escenografia, que ens construirà una platja de pedres, no? Uh-huh. Llavors vam fer una platja meravellosa de pedres, que va estar nominada per als premis de l'Institut València de Cultura.
3: Ai,
2: vaja, molt bé. I, clar, la gent creia que eren pedres de veritat. Aleshores, sempre el públic, quan acabava, aquesta cosa també que té Ultramar, que l'escenari està a peu de butaca, baixaven a tocar la pedra de goma espuma, pensant que era de veritat, no? O jo que sé, o ma mare, de mare meva, però Sandra estava ballant amb les pedres, tindrà els peus destrossats i tal.
3: Perquè tu ballaves en l'obra sencera.
4: Sí, hi havia un espai on ballava, damunt les pedres.
3: Un tipus de ballera, o de repente el personatge...
4: No, en els nostres monòlegs parlàvem dels mals que teníem a la vida, no? I el meu mal era ballar, entre cometes. I hi havia un espai de l'obra, res, era molt poquet, d'un minut, no? Menys.
0: Era forçar un poquet, jo crec que ahir Quica, Garcerán i Pau, que foren els directors de la peça, jo crec que... buscaven un poquet aquesta sensació de forçar el cos, més que un ball, jo crec que era quasi una posició...

0: sensació d'equilibri, de desequilibri,
1: de moviment, no?
0: De malestar.
2: Jo, respecte a la pregunta que estaves fent d'anècdotes de l'ultramar, sí, més que de l'ultramar, jo el vol que recordo amb més carinyo

0: va ser molt bonic i estaven molt emocionats, perquè per a ells era, igual estaven recordant coses de la infància o de moments de...
1: Moments de feliços.
2: Sí, després venien i contaven les seues anècdotes també que recordaven ells de quan havien sigut feliços, no? I va ser molt emocionant, de veritat, no me'n recordava jo.
0: Va ser molt bonic, molt xulo.
2: Sí. Va ser molt graciós això al principi, no? Que quan li van dir, va anar un funcionari a presentar. Pues ha vingut, la família política ha fet...
0: L'alegria està aquí dentro.
2: L'alegria està aquí dentro, ho vam fer en castellà.
3: Aquí dentro,
2: l'alegria està aquí dentro, clar, tots els presos l'imagino.
1: Aquí dentro habrá mucha alegría, ¿no?
2: Tal, no sé què. Sí, sí. Però després va ocórrer una cosa meravellosa que sempre passa en teatre, no? Que és com un silenci on estàvem molt atents. Va ser molt xulo.
1: I anem a parlar un poc dels egos, no? Vull dir, a mi m'han contat que esta obra ha tingut premis i heu guanyat alguns premis. Conteu, així, a Bambolina Sonora, que és el que heu guanyat amb això, que esteu jo com a actor, tal, he guanyat tal premi.
4: A la Mostra de Teatre de Barcelona, sí, va guanyar premi a millor espectacle del jurat i després millor actor Pau i millor actriu Mercè Aguilar. Sí, sí, va estar bé. Anarem pensant que no.
1: Teniu que haver començat per ahir.
4: No,
1: però... molt bé, però hem guanyat el premi de millor espectacle.
4: Hi ha una dramaturga valenciana que és de les millors dramaturgues que jo crec que hi ha, que és Patricia Pardo, i crec que totes estareu d'acord amb mi, que ella sempre diu, els premis són ego. Ego i, si és possible, bolos. Però això, segon, no sol funcionar.
2: Sí, sempre alegre. És veritat que n'hi havia una part dels premis que era per part del públic i al final pues, treballes per al públic i està molt bé. Que reconeguen el teu treball està molt bé. Però és veritat que esperàvem més, o moltes vegades quan guanyes un premi sí que esperes que després tingui un recorregut a nivell de treball i bueno, no el va tindre, però
1: bueno, almenys el reconeixement en això.
2: No passa res, sí.
1: I després d'este recorregut que vau tindre la presó de Picassent a l'Ultramar, com m'heu sentit de repent actuar en un estudi de ràdio per a una versió radiofònica?
0: És molt diferent. És que moltes vegades la intimitat del teatre comparada amb fer-ho, bueno, ara, per a tot el món que estigui escoltant, canvia tot. Canvia la manera de dir-ho, de com dir-ho, perquè no tens l'interlocutor davant teu. No... Per a mi ha sigut molt estrany. De bé, ho dic, no passa res. Però és una altra cosa. És una altra,
1: sí, però
0: és una
1: pot
0: altra...
1: ser la resposta en directe del públic.
0: És el 50% del treball, és que, no? Perquè la gent va al teatre a veure. Les gent estan mirant. És una altra cosa, està bé. Està...
1: A nivell interpretatiu heu notat...
2: Sí, és veritat que les accions sempre ajuden, clar. Les accions, i tindre la platja de pedres, i tindre el públic i tal, ajuda. Però, bueno, és part també de la nostra feina, vull dir, crear este concepte que la gent que està escoltant ara mateix puga pensar que estava en una platja o que estava en una platja. És lo xulo que té d'això, de la imaginació, no? I a mi m'ha agradat molt l'experiència, per exemple, de fer els sorollets, no?, per a veure Sandra expulsar la tovalla i jo posar-me crema seua, que no sé quan costarà de diners, però m'he posat un quilo. Pues bé, pues és xulo.
1: Però estar de repente en un estudi tancat, no?, ara fes soroll com si estigueres
3: ficant-te crema. Com si estigueres
1: fent
2: yoga.
1: Sí. Vaig a fer yoga ara.
2: Jo crec que és la màgia, sempre, del teatre en general, sempre. Vull dir, és com el darrere, no?, l'imaginar que estàs en un altre lloc quan en realitat pues, no estàs, no? I que el públic puga entrar amb tu i creure que està en una platja o que està on siga. Ha sigut una experiència bonica.
1: A mi m'agrada el concepte que teniu d'autoficció, que no és massa conegut fins al punt del que jo sé.
2: No, sempre ha sigut un gènere molt alternatiu. Va començar pels 90, quan va començar a fer-se com un poc més conegut, sempre ha sigut dedicat en sales molt alternatives i... I és veritat que ara... Pues,
4: Sergio Blanco està fent autoficció,
2: sí,
4: i és
2: fent autors que estan
4: meravella.
2: Pegant molta canya i s'està fent molta.
4: Però sí, un poquet la idea... Jo crec que al final és... en realitat, qualsevol acte d'escriptura escrigues per a qui escrigues i partixes de tu mateixa, no? No, perquè és molt complicat o molt difícil parlar de coses que no controles o tractar de reflexionar al voltant d'idees que no tens. Aleshores, esa cosa de posar a la taula... ells posen, els actors posen el seu cos, la seva veu, i jo com a autora posé damunt la taula les meues experiències, les meues pors i les meues reflexions, que al final són pors, reflexions i idees molt comunes, jo crec, no?

0: preguntar-te on està la felicitat.
1: És molt comú, el que canvia és el punt de vista, no? Cadascú tindrà...
0: Sí, sí, però al final també les persones són... No, sí. Jo crec que pots universalitzar tot.
2: Les preguntes són sempre les mateixes.
0: Sí.
2: Ja ho va fer Shakespeare, ho va fer el grec, i ja és el mateix.
3: Sí, és un codi diferent.
2: És una altra manera de fer-ho. Són...
3: Jo crec que el treball o la dificultat, corregis-me si m'equivoque, Guada, que és un poc la sensació de... Vas a parlar de tu i d'experiències molt pròpies, però com fer-ho universal per a que tot el món entenga que no estàs contant a un amic algo que podries contar-li en un bar. Vull dir, contar-li, jo què sé, una experiència privada a algú en un teatre no té interès. Mm-hmm. Interessa quan aquesta experiència privada meua, siga la que siga, clar, arriba i el públic diu, ai, pues jo vaig a reflexionar sobre la felicitat o sobre la mort o l'amor o el que siga, no? Nosaltres vam partir amb una peça, La companyia per adults, que es deia Para que no te me olvides, que parlava de la mort del pare de Guada, que li agradava mm-hmm. el flamenco. Vam començar un poc en ese estil de teatre, que era parlar des d'ella, però nosaltres posant-li veu a les seues reflexions, no? Sí, i esta jo crec que la diferència va ser un poc que eren les seues reflexions també, els seus pensaments, però va introduir un poc més preguntes cap a nosaltres. Aleshores, parlàvem nosaltres també, en boca d'ella, però també de nosaltres. Va ser una combinació més...
1: Va ser reflexions de Guada i reflexions també dels actors.
3: Sí,
1: no?
3: Sí.
1: Una mica de...
3: I de fet, a vegades n'hi ha coses que, jo què sé, jo dic, mon pare va néixer així, però en realitat és un pare, vull dir, a vegades fem aquesta cosa també. Però lo xulo és també, en realitat, quan ve el públic i diu... Però això és veritat o no és veritat? Bé, doncs pensa el que vull, que estigui igual.
1: I que cree ixa dubte i que li interesse, no? Que és clar, de, val, el que no sé si és veritat o no, però m'ha interessat i...

Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito. Una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Mèdia i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Ningú et dona tantes opcions.

0: per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
4: De tu

0: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio. De tu a tu.
1: Som A. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Sonem, l'espai musical sense pauses de la ràdio d'A.
3: Trista com si ja no m'importara. Apatia, autodestrucció, culpabilitat en la mirada. No tenia flors, no tenia por. Si buscava amor entre mil cançons que parlen de tu.

Mare, mira si t'has fet alta, ja no et reconeixia, la cara la tens igual.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
8: Fronta una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
9: De tu a tu.
0: Avui sonem amb Andreu Valor.
8: Avui tenim amb nosaltres un dels grans noms de la cançó d'autor en valencià, Andreu Valor. Nascut a Cocentaina l'any 1978, Andreu s'ha guanyat l'estima del públic amb una trajectòria sòlida i plena de sensibilitat. Ja porta 10 discos d'estudi a l'esquena.
10: Así en Parirenia si estic, pobre de béns i ric de diez, pobre de versos de fa Enric, cante l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Cante un amor de contraband, cante l'amor, cante els amants.
8: La seva música parla de valor, de dignitat, de pau i de justícia social. I ho fa amb una força i una emoció que enganxa. El 2024 ha publicat el seu desè treball, A mamar tots els versos, un homenatge vibrant al poeta Vicent Andrés Estellés, que ha estat reconegut amb 4 nominacions als Premis Ovidi Montllor. I nosaltres hem aprofitat l'ocasió per fer-li una proposta, que ens obriga el cor i ens compartisca les cançons de la seva vida. Les que el van acompanyar de menut, les que el fan somiar, les que l'ajuden a entendre el món. Així que prepareu-vos, perquè arriba Andreu Valor, més sincer i musical que mai, així, en A Punt Ràdio.
11: Així les

0: a siempre iré ni a siesti.
1: Quines cançons o grups escoltaves en la infància o recordes que escoltaven els teus pares?
2: Recordo a casa com un indret de molta música. La música ha sigut important sempre a ma casa, sobretot per ma mare, recordo jo, no? Ella en aquells moments escoltava un poc de tot, música italiana, coples, música estatal arrelada a l'època, no massa moderna tampoc, no? Potser per ella sí que ho fora en aquell moment. I mon pare és més de ranxeres, d'Antonio Molina, recorde sobretot, ja veus. Però és cert que el meu tiet, que vivia al pis de baix, sí que solia posar la música molt forta, i jo quan baixava per l'escala escoltava un grapa de cantautors baleats, des de Serrat a Ovidi, passant per Llach, Silvio, Aute, a més de manera constant, no? I m'encantava. Crec que aquestes passejades pis amunt i pis avall van marcar el meu camí a seguir.
3: Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo.
1: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio.
3: Pueda salir sin ti.
1: Quin estil de música sols escoltar últimament?

0: Algun grup en concret?
1: Una de les coses més tristes que m'ha passat darrerament és que molta de la música que escolta està sotmesa a anàlisi, no? Com a que sempre estic buscant referències, sons, novetats, matisos, que poder incloure el meu bagatge posteriori. I adoro escoltar músics internacionals, de cançó d'autor sobretot. M'influeixen molt autors com Len Hansard, Damien Rice, Rupains, cantautors amb un toc folk nord-europeu, diria jo, no? Que estan renovant molt l'estil i que enriqueixen amb sonoritats molt modernes, tot i tindre la guitarra com a element bàsic de la seva música, no? Però jo puc escoltar de tot, m'agrada la música en general. Diria que la música folk, indie, són qui més m'atrauen darrerament la meva curiositat.

0: Hi ha alguna cançó que tinga una lletra que t'emocione especialment?
1: Difícil, hi ha moltes. Però Amor particular de Lluís Llach no em diguis. Segueix semblant-me una de les cançons més boniques i útils que he escoltat. No? M'arriba molt i m'encoratja a cantar Quin món vull, que al final no és altre que un món de pau i d'estima. Com...

0: Avui sonem amb Andreu Valor. Quines cançons o grups han influït en el teu estil musical?
1: La llista seria llarga, però per dir-te algunes referències, de Lluís Jacob Bon Grapat, de Glenn Hansard, Falling Slowly, d'Ismael Serrano, Vine del Norte, de Vetusta Morla, Copenhagen, de Neus Ferri i tantes altres.

0: historias, súbete ahí y cántame una de Silvio. Solo si me das un beso. Y todos cantaron conmigo.
1: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio. Avui sonem amb Andreu Valor.

0: Quina és la cançó que has compost i que més et representa?
1: Diria que Tornarem a caure. Hi ha molta cosa dins d'aquesta cançó i el missatge genèric és la humanitat, que és l'única esperança de futur que tenim i que de vegades costa tant en fer patent, no?, en la nova era que vivim.
2: Tallar el vol, marcar el torn modest d'aquesta espècie, fixar la vista al sol amb un nou tacte, ja aprendre a caminar despert. Calmar el brot,

0: Alguna de les teues cançons té una anècdota curiosa o divertida que pugues compartir?
1: Mentre sol autogestiona el meu plaer. És una cançó que parla dels somnis, però té una metàfora sensual, eròtica com a trama, i molta gent es queda més en el continent que no en el contingut. I en un concert a Salem, una localitat xicoteta de la Vall d'Albaida, el que cantava semblava que alterava les hormones d'algú i aprofitava la banda sonora per alimentar el desig en un moment, no? I em va fer molta gràcia intentar cantar buscant els somnis i els anhels, no? I trobar-me amb una situació que jo juraria que anàvem per altres tirs, cap a altres indrets.
2: Recorrem el lòbul de l'orella amb el dit fent un cicló pels cabells filtres i ses mans. Cau i ens mulla l'aigua, brolla freda, pesa pesa entreus la roba en un atac ple d'ansietat. Mos al coll després tendres mirades que il·luminen la foscor d'aquesta vella habitació. I el pessigollets que no l'ubique arrenca la maquinària de l'estat de sedació. En cada abraçada amb xiu-xiuetges i lluite per no ofegar-me mentre et pese tot el cos. Adore la suavitat del tacte de la pell que estic robant-te perquè no la puc comprar. Has aconseguit paralitzar-me i grimpes per dominar el descontrol, la situació. Sense cap esforç a tu m'aclamem i en una cançó de fons inventarem el nostre món.

Amb els ulls tancats de nou somrius i no t'he de convèncer per restar-li temps aquesta nit. Nos dibuixarem diverses figures, trencarem just la claror que sols una espelma ofereix. Els teus pits són la delicadesa, on perdre la calma i la revolta inicia el seu camí. I quan decidim trencar les bases, m'has fet veure que quan vulga existirà sols per a mi. He despertat

0: artista o grup valencià clàssic t'agrada especialment? En recomanes alguna cançó?
1: Sempre m'ha agradat perquè han sigut símbol imprescindible de la cultura valenciana, no? El tall. I en els temps que corren suggeriria doncs, el Tio Canya, que crec que és més necessari que mai. I justament és una cançó que reivindica l'existència de la nostra llengua sense rebutjar-ne cap altra. El que passa és que al final sí que és cert que fatiga molt, no? Esgota i fa mal veure que en el teu propi territori doncs, fins i tot la teva pròpia llengua està mal vista. Això no està bé.

0: Hi ha cap artista o grup valencià que hagis descobert últimament i que recomanes? Alguna cançó en concret?
1: Tot i que ja fa molt de temps que fa cançons en majúscula, el seu últim treball m'ha resultat molt interessant i darrerament l'escolte prou. Ell és Abraham Ribas i el seu projecte o la seva cançó que diria o ho suggeriria escoltar s'anomena L'hivern perfecte. Crec que us encantarà i és un treball superdelicat que mereix escoltar-se.

0: Si pogueres fer una col·laboració musical amb un grup o artista, quin triaries?
1: Doncs bé, basant-me una miqueta en les referències que vos havia dit abans, no sóc massa original, però jo havia somiat des de fa molt de temps fer una cançó amb Lluís Llach. Està difícil la cosa, però hauria sigut un bonic record per sempre.

0: significa per a tu la música? I per a què creus que serveix o hauria de servir?
1: Jo l'entenc com una doble vessant, no? La creativa, fruit de les emocions i necessitats d'extraure històries viscudes o anhels per complir i que em completen com a persona perquè em donen la serenitat, la il·lusió, l'evasió, la maduresa per construir la trama i vincular-la amb una melodia que abrace la intenció de la cançó. Em fa gaudir del procés creatiu i és brutal quan algú fa seu el missatge en un concert posterior. Per altra part, el poder de transformació social. Actualment la música està canviant el seu modus operandi respecte a les masses, no? No sé si serà millor o no, però és cert que jo enyore aquestes cançons que ens vinculaven humanament, no? I que eren la referència que identificava un moviment capaç de trontollar el ciment del món, himnes que ens agrupaven envers una idea i que ens salvava la vida. Ara hi ha festivals i concerts brutals amb una escenografia espectacular, no? Però el contingut crec que és més planer, no? No arriba a tantes parts com ho feia abans. I hi ha infinitat de música avui en dia, centenars d'estils, però el seu poder orgànic i terapèutic pel benestar social no està tan present com abans. Potser estem més polaritzats, esgotats també, però considero que és important creure en l'esperança i la música també la donava, no? I crec que això no és una bona notícia.
2: Sovint la vida és part del fred, de les arrugues que has esculpit. Viurem com si no passa el temps, sense expressar el que hem sentit.
3: En el cas d'Andreu Valor queda clar que som el que escoltem. La seva música és plena de nutrients, per a l'ànima i per a la consciència. I això és precisament el que defineix l'essència d'aquest cantautor de Cocentaina.
4: Per això ara que estem arribant al final de la playlist volem afegir un dels seus temes més compromesos, 13 Roses, una cançó que parla de 13 joves afusellades el 5 d'agost de 1939 i que forma part del seu disc Un Nou Món.
0: Sonem a Punt Ràdio.

0: I si parlàvem de l'edició de 2022 dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana, ara ho fem de l'edició de 2020, perquè un altre àlbum d'Andreu Valor, Insurrecte, va guanyar el premi al millor disc de cançó d'autor. Un treball que ens va deixar joies com esta, amb què obríem el programa i amb la qual arribem quasi al final de la playlist. Vos convidem a deixar-vos portar per un dels temes més emblemàtics del cantautor de Cocentaina, amb el qual moltes hem redescobert la poesia de Vicent Andrés Estellés. Així em pariren i així estic.
1: Avui sonem amb Andreu Valor.
2: Així em pariren i així estic. Pobre de béns i ric de dies. Pobre de versos de fa Enric. Cante l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Cante un amor de contraband. Cante l'amor, cante els amants.

Así en pariren y así estí. Cante l'amor, cante els amants. No sé tampoc si això són cants. Dic les coses que venen van. Tornen un dia i altres se'n van. Dic les coses que venen van. Tornen un dia i altres se'n van. L'esperança de contrabans.

0: I Andreu Valor encara ha sigut més reconegut perquè els Premis Ovidi Montllor d'enguany es va endur el guardó a la millor musicació del poeta Vicent Andrés Estellés per la cançó Documentals del seu àlbum Amamar tots els versos.
1: Has viscut plenament i dolorosament en un temps i un país. Has viscut en Europa uns anys determinats. Ara passen pel·lícules

0: Retroba la música amb què vas créixer en A.Punt Ràdio.
1: Gràcies, Andreu, per seguir l'estela dels poetes i per fer del compromís social la teua brúixola. I gràcies també per compartir amb nosaltres les cançons de la teua vida. I ara sí, ens acomiadem amb una cançó d'un dels teus referents, un artista que ens demostra que la cançó d'autor no està renyida amb la ironia ni amb el bon humor. Autotango del cantautor, de Luis Eduardo Aute.
2: ¿Qué me dices, cantautor de las narices? ¿Qué me cantas con esa solemnidad? Si estás triste, que te cuento.

La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu. Noranta minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: Algo muy importante en torneos así, así que nada, ojalá podamos poner la guinda en 5 días.
1: Vamos a por ello. Enhorabuena de momento por lo conseguido, que ya es bastante.
2: Gracias, gracias. Mikel Oyarzabal, ¿eh? Un tipo natural, un tipo tranquil y un buen futbolista. Hem escoltat el segon echador, espera Dazón, Pedro Porro, Mikel Oyarzabal. Oyarzabal feia el primer de penal. Després marcava Pedro Porro. Boscontte, ja ho sabeu. Esta és la sintonia esportiva de 90 minuts. Arriba després del punt a punt. I sabeu que podeu opinar avui en xarxes socials sobre el partit de la selecció espanyola. En Twitter, en X, arroba 90 minuts, 90 en xifra. TikTok, 90 minuts, ràdio 90 també en xifra. Instagram, 90 minuts, ràdio 90 en lletra. Àudios de WhatsApp, 619-421-801, 619-421-801. Ha guanyat Espanya, continuarem escoltant protagonistes, però també hi ha més actualitat, diríem més propera, que afecta als nostres equips i que, com és habitual, com és tradició, en esta sintonia del 90 minuts anem a repassar en la nostra bateria de titulars.

0: Problema en el lateral dret, la negativa de Menier i la posterior d'Andrés García deixa el club de Mestalla coix en banda dreta amb la sola presència de Fulquier. Menier preferir les condicions econòmiques i contractuals del Sunderland anglès i Andrés García ja s'havia compromès amb el Getafe i no ha tirat arrere. Pau Navarro, groguet fins 2031. El Villarreal ha aconseguit un acord de renovació amb Pau Navarro, que serà jugador del club fins a juny de 2031. El defensa de la Vila Vella, que tenia contracte amb el club fins 2030, ha prolongat un curs més la seva vinculació amb el submarí. A més, el Villarreal i Sheikh Thiam han arribat a un acord de renovació pel qual el migcampista de Senegal vestirà de groc fins al 30 de juny del 2031. Thiam, jugador del filial, és el capità de la selecció de Senegal sub-20. Álvaro Rodríguez traspassat al Bournemouth anglès, encara que era un secret a veus, ui, s'ha tancat definitivament l'acord de l'Elx amb el Bournemouth anglès per al traspàs del davanter uruguaià Álvaro Rodríguez. El conjunt de la Premier League pagarà vora 22 milions per ell, a més d'incentius i objectius. D'estos, la meitat seran per a l'equip Franja Verd i l'altra meitat per al Real Madrid, que encara conservava el 50% dels drets del futbolista. Hugo Sotelo fet, el Levante i el Celta de Vigo han tancat un acord definitiu per a la cessió del migcampista Hugo Sotelo de cara a la temporada 2026-2027. El futbolista de 22 anys arriba al conjunt granota a sumar minuts i tindre la continuïtat que havia perdut a les ordres de Claudio Giraldez. El Levante abonarà al voltant de 100.000 euros per la cessió i es reserva una opció de compra de 3 milions d'euros. D'altra banda, el Levante ha afegit un partit nou al seu calendari de pretemporada i s'enfrontarà a l'Al-Qadsia de l'Aràbia Saudita en partit de pretemporada el dia 26 de juliol a les 10 del matí a la ciutat esportiva de Buñol. El València ja té wifi. El club anuncia la incorporació de Lucía Moral, coneguda futbolísticament com Wifi, qui es compromet amb l'entitat de Mestalla fins al 30 de juny de 2028. L'atacant cordobesa aterra a València després de la seva etapa al Sevilla i ho fa amb el cartell de ser una de les futbolistes joves amb major projecció del futbol espanyol, a més d'aportar un important salt de qualitat a la parcel·la ofensiva del conjunt dirigit per Miquel Crespo. El Castelló reforça la porteria. El conjunt albinegre i el Lugano suís han aconseguit un acord per al traspàs de Amir Saipi, porter que s'incorpora a la disciplina albinegra fins al 30 de juny de 2030. Saipi arriba al Castelló després de 5 temporades consecutives defensant la porteria del Lugano en la Superliga Suïssa. És internacional absolut amb Kosovo, selecció en la qual ha jugat la Nations League i partits de classificació al Mundial, però abans va disputar l'Europeu Sub-21 de 2023 amb Suïssa. La seva incorporació, setè fitxatge de l'estiu per al club, busca blindar la porteria del Castelló, on competirà directament amb Romain Matis. Són les 11:22, un alto en el camí, una pausa, seran en cap a la públic, continuem escoltant protagonistes de la victòria i la classificació d'Espanya per a la finalíssima del Mundial 2026 i també posant en ordre la resta de continguts del dia.
1: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19.

0: Elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble, pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Salva Folcato.

Picó han apuntat el nom de Daijiro Chirino, que és el lateral dret de l'Almeria, nom que havien avançat fa ja setmana i mitja els companys de Tribuna Deportiva. Will

0: És cert que després d'aquest dia tan sacsejat i tan mogut, el València comença a tornar arrere en la seva llista. I recordava Darío Puig, també en Marca, que Miquel Brenzis, que és un jugador alemany sense contracte, està en la recàmera i este vindria a cost zero. I a tot això, pues, Corberan, diríem que ahir ja va xitar-se amb la negativa de Menier i sabedor que el València tenia que tornar a reactivar lo de Andrés García. A Girona està el company d'Apunt, Josebi Sánchez. Hola, Josebi, què tal? Bona nit.
1: Hola, Salva, què tal? Bona nit.
0: Josebi, que entra com un canó des de la concentració del València a Girona. Bé, pues més o menys ens consta que ahir Corberan ja sabia de la negativa de Menier. Ahir el València se meneja per Andrés García. El jugador dubta perquè qui via per ell és el València. Ell volia quedar-se a València, però al final la informació que tenim és que al voltant del migdia Andrés García s'ha donat compte que no podia dir-li al que no al Getafe. Se'n va cap al Getafe, Josebe, que a més li ofereix la possibilitat de jugar a Europa. El Getafe li virla un jugador al València, el Getafe li dona Europa, algo que el València desafortunadament no li pot donar al Getafe. Josebe, com has viscut aquestes hores o com s'han viscut en la concentració de Girona?
1: Sí, ha sigut tal qual ho estaves comentant. De fet, així durant el matí no es donava per perdut a Andrés García, n'hi havia esperances en poder reconvèncer a l'ex Granota. Una volta s'havia caigut eixe fitxatge de Menier, que com comentaves, avui diguem que ha sigut pública eixa negativa o eixa plantada del futbolista belga, però a l'entitat ens comentaven que des d'ahir ja tenien eixa constància definitiva. Això, diguem, que ha trastocat completament els plans o la planificació esportiva de l'estiu, tant de Ron Gurley com de Carlos Corberán, que ja se veia amb un lateral dret, diguem, fiable i titular, i el que s'estava buscant era, com comentaves, una altra alternativa, sub-23, pel tema del problema de les fitxes professionals, però ja, diguem, amb aquesta posició coberta, perquè Fulquier és de veres que ha vingut així a aquesta concentració de Girona, que ara parlarem d'ella,
0: sí.
1: Però està treballant totalment al marge dels seus companys. Recordem que es va lesionar en el tram final de temporada, arrossegava uns problemes físics que el van obligar a passar per quiròfan i pràcticament no havia estat en dinàmica de treball en cap moment amb la resta de companys. La seva presència així és pràcticament testimonial i es tenen dubtes de com serà la seva reincorporació i en quin grau està de forma per a poder competir al màxim nivell amb la resta de companys. Per tant, ara mateix la posició de lateral dret s'ha convertit en una prioritat absoluta, Salva, fins al punt de que s'han paralitzat qualsevol altra negociació en qualsevol de les altres posicions que estava treballant el València en el mercat. Estàvem parlant d'eixe altre lateral dret de recanvi, estàvem parlant d'eixe extrem, estàvem parlant d'eixe porter suplent o que li podria competir a Dimitrievski i fins i tot una figura d'un atacant. Tot això està parat ara mateix, com comentaves. A mi també em costa creure que el València es pugui gastar entre 6-7 milions d'euros en eixa posició de lateral dret, però és que ara mateix és, no te diria que està en pànic en el club a un mes de la competició i sense lateral dret, però qualsevol recurs econòmic està condicionat a trobar aquest lateral dret que necessita Corberán per a començar la temporada. Per tant, aquest quilito i mig o dos quilos que anaven a destinar al porter suplent de Dimitrievski de moment s'han bloquejat per a, si fa falta, posar-los dins de l'oferta que facin per aquest lateral dret que finalment siga el triat per incorporar-se al València aquest estiu.
0: Pues és la informació de mercat que arriba des de Girona, que és la trasllada a Josebi Sánchez. Ojo, perquè el València paralitza aquesta incorporació de Kane Van Oevelen, el porter del Volendam, a qui volia, o a qui vol, ja havia arribat a un principi d'acord amb el futbolista, restava arribar a un acord amb el club, tenia previst gastar-se entre 2 i 3 quilos, però clar, si tu comptaves amb un lateral dret que no te costava res, volies gastar 2, que a mi també me sorprèn, en un porter, en principi, suplent, que ja veuríem, pues al final has de paralitzar una operació, perquè igual el lateral dret que ara busques en el mercat te va costar els diners que anaves a gastar en el porter. Bueno, això, que sí, sembla un guirigall, bueno, pues tot

0: És tot un embolic que li ha passat al València en la jornada d'avui. No sé si vols aportar alguna informació més de mercat, Josebi, o me contes fonamentalment com es troben dos jugadors que han viatjat cap allà. Un és fonamental saber com està, encara que ja s'ha apuntat alguna cosa com Fulquier, i l'altre és Diakabi.
1: Sí, pues mira, Fulquier és el que t'he comentat, està treballant completament al marge dels seus companys, té una dinàmica de treball diferent a la resta dels 29 futbolistes, tant de primer equip com de filial, que s'han dut Corberan a esta mini pretemporada, que van estar així a Olot, a Girona, en el Parc Natural de la Garrotxa, fins el pròxim dissabte, que jugaran aquest partit amistós. En principi, i te dic que en principi estàvem planificades sessions de doble treball per avui, per a demà i per a dijous, però ens han comentat fa només uns minuts en el Departament de Comunicació del València que pel matí no n'hi haurà sessió d'entrenament, sinó només d'estiraments en l'hotel. Per tant, aquests 15 minuts que estaven tenint oberts els mitjans de comunicació que estàvem així per a un poquet vore com estaven els futbolistes del València, de moment demà pel matí no la tindrem. El que hem pogut veure esta vesprada amb Diakabi és que pràcticament ha fet només l'activació 15 minuts amb la resta de companys, i quan nosaltres ja marxàvem d'aquesta ciutat esportiva de on està fent la pretemporada del València, tant ell com Raba i Mario Domínguez s'han retirat i han entrenat al marge en el gimnàs d'aquestes instal·lacions. Per tant, no han tocat pilota, no han fet exercicis esta vesprada amb la resta de companys. Ens comentaven que en principi no era res destacable, res important, però tenint en compte l'historial de lesions i els dubtes que n'hi ha sobre com està físicament Diakabi per a competir esta temporada, avui el que podem afegir és que no ha pogut entrenar-se amb els seus companys durant la vesprada. Un dia marcat, Salva, per una intensíssima calor. N'hi ha hagut moments que en el cotxe ens marcaven 42 graus. La sensació tèrmica, jo crec que no era tan asfixiant com el calor que fa a València, però sí que és de veres que fins i tot la gent d'ací, d'Olot i de Rodalies, ens comentaven que no és habitual esta sensació de calor que hem estat patint durant el dia d'avui i que van a patir també durant el dia de demà. Per a dijous i divendres sembla que ja baixaran un poc les temperatures, però tal volta tinc això que veure esta intensa calor en el fet de que demà pel matí els futbolistes no vagin a entrenar de manera intensa, sí, almenys com estava previst.
0: Una bona mesura de Carlos Corberan. Josebi, gràcies, demà parlem.
1: Bona nit, Salva.
0: La bona que ocorre a mi se mercat del València, que m'emprendrem de seguida en tertúlia. Apunta Salva Gomis en la sintonia de Darío Puig que William Miquel Brencis, és ese nom que el València té en la llista de laterals drets. Fa setmanes, diu Gomis, se va arribar a un acord econòmic amb el València, però a Menier tancat, l'operació va descartar-se. I la va descartar Carlos Corberan perquè preferia a Menier. Continua lliure i està en la llista de laterals drets. Ja veurem finalment com tanca i se lateral dret el València Club de Futbol. Són les 11:37, obrim tertúlia de seguida, però abans anem a escoltar a Pau Cubarsí des de la victòria d'Espanya.
2: Antes d'esa defensa que va passar a la història ja, la defensa menys goleada del Mundial, solo un gol en los 7 partidos. Queda uno, Pau, queda la gran final, enhorabuena. ¿Qué sentís al haberos metido en el partido que todo el futbolista que empieza a jugar desde pequeño sueña?
3: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar, y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
2: Te pregunto en concreto por la faceta defensiva en la que estáis absolutamente impecables, esa pareja de centrales con Cucurella, con Pedro Porro, con Unai detrás, qué engranaje tan exquisito, madre mía.
3: Sí, estamos muy bien, pero yo creo que tanto aquí como en el entrenamiento pues nos ayudan todos los que no están teniendo a lo mejor la oportunidad, pues nos están ayudando a mejorar como futbolistas, nos están apretando porque sabes que en cualquier momento puede entrar cualquiera. Yo creo que esta competitividad en el equipo pues te hace ser mejor.
2: Tú con 19 años te plantas en la final de un Mundial. Yo no sé si te da tiempo a tener perspectiva de la animalada que estás haciendo, Pau.
3: Sí, es una cosa magnífica. A lo mejor ahora mismo no soy consciente de ello, pero estos días cuando esté con mi familia, que esté descansando, y estudiaremos mañana el que tenga que venir y nos enfocaremos al máximo para sacarlo.
2: Esto va a toda velocidad. Como decimos, son 7 partidos. Hablábamos contigo justo antes de comenzar el primero. ¿Cómo ha cambiado Pau Cubar?

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Salva Folcado.
1: A Punt Ràdio, de tu a tu, amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
3: De tu a tu.
4: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: A Punt Ràdio.
5: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: Els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho he entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist. O l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià, 98.7.
8: De tu a tu.
9: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
7: A punt ràdio.
0: Vosaltres arribeu a final de mes?
10: No.
0: Jo no arribe.
11: Està tot molt mal.
12: Vostè que ha vingut així?
0: Avui vos parlaré d'economia.
13: Casa sé que nascú per ser milionària.
0: I no perquè jo siga una experta en això d'estalviar, tot i que avui faré com si ho fora.
13: Només vull veure bitllets de 100.
14: Quin money, man.
0: Mira, no ho faré jo. Millor que ho faça... Aina intel·lectual. Sabuda. Sí, repel·lent, també.
15: Que gran que t'has fet, ja. Tu ets el meu gran orgull. El poder latent que tens és prodigiós.
0: Sí. Què? Si vos n'heu adonat, els preus dels béns i serveis van pujant dia sí, dia també.
16: Home, depèn.
0: Mira com van pujar. És el que en terminologia econòmica es denomina inflació. Quina barra, eh?
2: I què li sembla això que ha passat?
16: La morsari, el crema, el ron i tot això, ja el que no m'ho lleven a mi.
0: Em quedé morta. Podrien clavar-me en un nínxol, però de mercat. Ah, que no t'ho esperaves, eh?
16: Quina ironia, quina cunyata.
0: Per cert, estic buscant sponsors per a crear una empresa d'espardenyes amb rodes com si foren de patins.

0: crec que és un nínxol per explotar. Es venen a soles.
1: Només viveu la vida, se sent. Quin
0: moliment. Un altre terme que haureu sentit últimament és aranzel.
2: Què vol dir?
0: És l'impost que cobren els estats per les mercaderies en les importacions.
3: Ah, ara ho entès.
0: Per conflictes aranzelaris, els països poden arribar a crear guerres comercials.
4: Això no té nom.
0: I dues coses més que heu de tindre clares abans que me'n vaja.
3: Tira-li, enxufa-li.
0: Una és que això no és culpa teua ni tampoc del teu veí. És culpa de les elites globals.
5: Molt mal està tot.
0: I l'altra és que el terme elite és agut i femení.
5: Claro.
0: No res de èlit. No! Vinga, això és tot. Fins a la pròxima llengüeta.
6: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat. 103.0.
7: De tu a tu.
8: Les llengüetes d'apunts de llengua.
6: A punt ràdio.
0: Iaia, el barri ha canviat molt de quan tu eres jove a ara?
9: Ai, xiqueta, clar que sí. Ni t'ho imagines. On ara hi ha apartaments turístics, cases d'apostes i cadenes de menjar ràpid, abans hi havia cases de gent que coneixíem.
10: No és possible, no és possible.
9: Xicotets comerços i associacions veïnals.
0: Vaja, tot per culpa de la gentrificació.
9: La què?
0: La gentrificació, és a dir, el procés de transformació d'un barri que provoca que la gent originària siga desplaçada i substituïda per una altra de nivell adquisitiu superior.
3: Què diu? Què?
0: Com els expatriats o estrangers que venen a teletreballar ací i que els ix molt barat amb el sou i el poder adquisitiu d'altres països.
3: I què li sembla això que ha passat?
11: És tan lamentable.
12: Hi ha molta maldat en este món.
13: Quasi m'ha entrat un infart, de veure tanta gent.
11: Fa pena.
0: I suposa que tampoc sabràs el que són altres fenòmens com la turistificació, veritat?
14: No.
0: La turistificació o turistització es refereix a la presència massiva de turistes en un barri, poble o ciutat.
9: Ja ho crec. Tot això, junt amb l'especulació dels grans tenidors, acaba provocant la pujada dels preus de lloguer i de compra d'habitatge. Es produeix una bombolla immobiliària.
0: Bombolla immobiliària. Grans tenidors. Però què és exactament un gran tenidor? Tindre una caseta a la platja?
9: No, dona. Es tracta d'aquells que tenen 10 immobles o més en propietat. Hi ha fons voltor que especulen amb l'habitatge.
0: Quina por! Me'n vaig corrents a informar-me dels meus drets com a inquilina.
9: Adeu, fins a la pròxima llengüeta.
6: A punt ràdio.
15: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
16: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5. De tu.

0: 2-0. Oyarzábal y Porro. La selección española va a imposar a Nit a la francesa. I es classifica per a la final del Mundial de Futbol. 16 anys després, eufòria descontrolada al camp de joc després de 90 minuts d'infart a l'estadi de Dallas, a Texas, als Estats Units, i per descomptat al carrer de pobles, barris i ciutats de la Comunitat Valenciana i de tot Espanya.
1: Cada vez que la tocaba Unai Simón, yo decía, Diosito me pille confesado.
2: A falta que marcara Merino.
3: ¡Nos vamos a la final! ¡Vamos!
0: La il·lusió és màxima. Diumenge a Nova York es disputa la final que podria convertir la Roja en nova campiona del món de futbol. És, sense dubte, el titular d'este 15 de juliol. L'altre tema que avui, dimecres, ocupa la portada és l'avís roig per calor extrema a tot el prelitoral de la demarcació de València. Avui notarem un ascens important de les temperatures. Molts municipis han activat mesures extraordinàries per a combatre els efectes

0: negatius d'este episodi que elevarà els termòmetres per damunt dels 40 graus en molts punts del territori. En el cas de la ciutat de València, s'han suspès les activitats a l'aire lliure, s'obrin tots els refugis climàtics i les piscines municipals tancaran més tard de l'habitual. De seguida ampliem aquesta informació. Abans, fem una ullada a altres titulars del dia. En pàgina política, la jornada estarà marcada per la condemna de David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació administrativa. L'Audiència de Badajoz diu que el germà del president del govern espanyol sabia que la plaça de coordinador dels conservatoris era un vestit fet a mida i el considera cooperador necessari.
1: Per unanimitat, la sentència considera acreditades les irregularitats en la creació i modificació dels llocs de treball en la Diputació de Badajoz. Els jutges diuen que la plaça del germà de Pedro Sánchez era innecessària i estava buida de contingut. El condemnen a 9 anys d'inhabilitació per ocupar càrrec públic, però descarten la pena de presó que demanava l'acusació. El tribunal no ha pogut demostrar el delicte de tràfic d'influències. La sentència també condemna a 18 anys d'inhabilitació l'exlíder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo. Des del govern qualifiquen de barbaritat la sentència. El PP demana la dimissió del president del govern.
0: El Congrés ha tombat la senda d'estabilitat del govern espanyol amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts.
2: Votos emitidos 350, votos a favor 167, votos en contra 178, 5 abstenciones. Por lo tanto, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestas por el Gobierno.
1: La aprobación de la senda de estabilidad que estaba en manos del socis de investidura es el pas previ per a l'elaboració dels pressupostos del 27. A la negativa de Junts, que parla d'estafa per a Catalunya, s'ha afegit l'abstenció de Podem i Compromís. La portaveu Àgueda Micó diu que estos comptes discriminen els valencians. Amb este resultat, per al PP i Vox, l'únic escenari possible és la convocatòria d'eleccions. El ministre d'Hisenda insistís que el rebuig a la senda d'estabilitat implica negar més diners a les autonomies. L'executiu insistís en presentar els pressupostos del 27.
0: Es desploma un edifici sencer a Benetússer, a l'Horta Sud, sense provocar cap víctima. La finca s'havia desallotjat moments abans.
3: Acaba de caerse todo. Mirad esto, acaba de colapsar. Ahora mismo estaba yo aquí, me he pegado, me he metido corriendo adentro.
1: És el moment que cau l'edifici, una planta baixa i tres altures al carrer de les Amèriques de Benetússer. S'havia desallotjat moments abans perquè els veïns van notar escletxes i sorolls. Just al costat hi ha un solar on s'està construint. Els bombers establiren un perímetre de seguretat i descarten que queden persones atrapades a l'interior. També han desallotjat un edifici fiter a l'espera de la revisió dels tècnics municipals.
0: Quarta nit consecutiva d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. La Guàrdia Revolucionària iraniana confirma l'atac a la base nord-americana d'Al-Arasak, prop de Jordània.
1: Per la seva part, els Estats Units ha llançat nous atacs contra posicions iranianes a l'estret d'Hormuz. Mentrestant, Trump recula i no exigirà el 20% del comerç que travessa l'estret a canvi d'inversions d'aquestes empreses als Estats Units. Un apunt internacional que ens toca ben de prop és la desaparició esta mitjanit de la tanca que separa Gibraltar de la línia de la Concepción. Els llanitos i els linenenses ja poden entrar i eixir sense cua és perquè Gibraltar pertany ja al Tractat de Schengen.
0: En els esports, ja ho hem dit, la selecció espanyola de futbol es va classificar ahir per a la final del Mundial. Òscar Forés, bon dia.
4: Bon dia, Toni. Sí, i ho va fer de manera incontestable, guanyant França per 0-2 i anul·lant per complet l'atac del potent combinat gal. Els gols d'Oyarzábal de penal i de Pedro Porro valen la classificació per a una nova final mundialista, la segona en la història de la Roja. Espanya ja espera rival per a diumenge, un rival que eixirà de la segona semifinal que disputen esta nit Anglaterra i l'Argentina.
0: I ara hem de parlar de trànsit. Quant a les carreteres i el transport públic, Sònia López, bon dia, com arrenca el dia?
5: Bon dia, Toni. A banda dels punts de congestió habitual d'hora punta d'este matí, destaquem a València dos accidents. Està generant retenció al bypass de la 7 un poc abans de la incorporació de l'autovia de Torrent en sentit Castelló. S'ha produït un accident que està generant ja 2 quilòmetres de retenció. Per altra banda, complicacions d'entrada a la ciutat des de la pista de Silla també per un accident entre dos vehicles a l'altura del pont d'entrada. Els vehicles ja han sigut retencions

0: tirats al voral, però encara generen congestió. Hi ha uns 9 quilòmetres de trànsit dens. També a Alacant, atenció, hi ha un accident a l'A70 en sentit sud cap a Elx, un poc abans d'arribar a l'A31, que també està generant prou de retenció. I pel que fa als trens, recordem que avui hi ha jornada de vaga en Renfe, per tant, abans de viatjar és recomanable consultar horaris i l'estat del servici.
1: I en l'oratge, dimecres, d'avís roig per temperatures altes al litoral i prelitoral de València. Temperatures màximes que podran arribar o superar els 42 graus i possibilitat de tempestes seques de vesprada. Antoni Sánchez, bon dia.
2: Ja ens hem alçat amb molta calor. De fet, el termòmetre no ha baixat dels 25 graus a la major part del territori, així que ha sigut una nit tòrrida, que segurament ho hem notat tots, amb moltíssima humitat i damunt amb algunes pluges dèbils en aquest moment. Però sí, la notícia avui és la calor. Més de 42 graus a comarques com el Camp de Túria, el Camp de Morvedre, l'Horta, Ribera Alta, Ribera Baixa, interior de la Safor i fins i tot la costera, la Vall d'Albaida. Així que ens espera una jornada de ponentà, fluxeta, i veurem com a partir de les 3-4 de la vesprada entrarà la brisa. Això farà que les temperatures baixen una miqueta ja de vesprada, però encara amb ambient càlid i esperant aquests esclafits que poden arribar, perquè esperem tempestes i amb la massa d'aire càlida i seca que tenim es poden produir, però després contarem en més detall què passarà amb aquestes tempestes.
1: Així es presenta de moment el dia. De seguida i aprofundim, els acompanyarem fins a les 9:30 del matí per A Punt Ràdio. Això són les notícies del matí i es podran veure també en la tele. Vicent Jover està en la producció i Patricia Valero al comandament tècnic. Anem amb tot.
3: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
1: I 8 minuts del matí és la nostra portada d'avui. La selecció espanyola de futbol jugarà la final del Mundial. Oyarzábal en el minut 22 amb un penal i Pedro Porro amb una combinació guanyadora amb Dani Olmo de gran qualitat van marcar els dos gols que duran la Roja a disputar la final de la Copa del Món 16 anys després de guanyar la primera estrella. L'afició va disfrutar del partit a places i locals. Sofia Riego, bon dia.
4: Així és, bon dia, Toni. Tornar a jugar la semifinal del Mundial de Futbol Masculí 16 anys després va ser l'excusa perfecta perquè l'esperit futboler prenguera aire els carrers. Van ser molts els que seguiren el partit reunint-se en cases d'amics, casals o penyes esportives, però l'ambient més animat es va viure en les desenes de pantalles gegants instal·lades per diferents ciutats.
5: Barton, tratando de sacar a todos de l'àrea.
4: Al Parc Central de Paterna, la prèvia es feia amb DJ, berenar, sopar de pícnic i molt d'optimisme.
6: I ho ha muntat perfecte aquí amb la pantalla, amb tot el món, hem vingut amb la família i tot sope bé. Molt bé tot.
7: Pues jo espero que avui guanyem perquè tenim molt bona plantilla, molt bon equip.
4: Un equip que va alçar passions, sobretot a partir del minut 22 amb l'arribada del primer gol. Així esclatava la plaça de Baix d'Elx amb el penal d'Oyarzábal convertit en gol que va obrir la porta a l'eufòria de tindre més a prop la classificació.
8: Ha sido una locura. Me he quedado sin voz.
9: La final es nuestra, la final es nuestra, seguro.
10: Somos los mejores, vamos a ganar el Mundial.
11: Vamos a preguntar a la empresa si nos da el día libre, porque hoy no vamos, mañana no trabajamos. ¡Vamos, España!
4: A la mitja part, l'afició francesa reunida en una pantalla gegant a Alboraya no perdia l'esperança.
12: Hay bastante tiempo para recoger y vamos a ver. ¡Ánimo, Francia!
13: A ver, que creo que sacamos el peor partido del Mundial de momento. A ver qué tal el segundo partido. A ver, ya veremos.
6: ¡Vamos a
4: Però ja en la segona part va arribar el segon gol, Pedro Porro, que a la plaça Major de Castelló s'escoltava així. L'alegria desbordada de l'afició va ensordir els carrers i va marcar una data per a tornar a fer convoy en torn al futbol.
6: Esperábamos por lo menos dos goles de España. Así que sí, felicísimos.
14: ¡Nos vamos a la final! ¡Vamos!
4: Diumenge la celebració podria ser redona.
1: Deixem ja l'eufòria futbolera i parlem d'altres assumptes. L'Audiència de Badajoz condemna el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per ocupar un càrrec públic prevaricant. El tribunal considera que hi hagué irregularitats en el procediment de la contractació de David Sánchez en la Diputació de Badajoz l'any 2017. La sentència conclou, això sí, que no es pot demostrar el delicte de tràfic d'influències en la contractació de David Sánchez. Detallem ara les altres condemnes. Silvia Ocejo, bon dia.
15: Bon dia.

0: Queda condemnat també Miguel Ángel Gallardo, l'ex líder del Partit Socialista a Extremadura, s'emporta la condemna més alta, 18 anys d'inhabilitació per dos delictes de prevaricació per crear dos places públiques, una d'elles la de David Sánchez, i l'altra condemna és per a Luis Carrero, ex assessor de la Moncloa, a 9 anys d'inhabilitació. El cas arrossega també 8 funcionaris més de la Diputació de Badajoz. L'audiència condemna cadascun a 9 anys d'inhabilitació i tots perden en els seus llocs de treball públics.
1: I ara, Sílvia, entrem en l'argumentació del tribunal i els motius per establir aquestes condemnes.
0: La sentència de l'Audiència de Badajoz, per unanimitat dels tres magistrats, considera delictes de prevaricació tres episodis. Primer, la creació de la plaça de coordinador de conservatoris dins d'un pla orquestrat per afavorir arbitràriament amb una plaça pública innecessària i buida de contingut David Sánchez. Segon, modificar substancialment a la carta la plaça perquè fora cap de l'oficina d'arts escèniques. I el tercer episodi és la creació d'una altra plaça innecessària per a l'exassessor de la Moncloa, Luis Carrero, perquè ajudara el seu amic en els projectes operístics. En conclusió, segons destaca el tribunal, es van crear dos places públiques exclusivament per afavorir, diu la sentència, els interessos personals dels adjudicataris. Ara bé, el tribunal descarta el delicte de tràfic d'influències i admet que no es pot demostrar qui està darrere de la creació de la plaça per a David Sánchez. La sentència encara no és ferma i els condemnats poden recórrer-la davant el Tribunal Superior d'Extremadura.
1: La notícia d'esta condemna a 9 anys d'inhabilitació al germà del president del govern espanyol, a David Sánchez, ha provocat una allau de reaccions, Sílvia, des de l'àmbit de la política.
0: El govern central, en boca de la portaveu, Elma Saiz, ha dit en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que altes instàncies judicials provaran la innocència del germà del president de l'executiu espanyol i ha recordat que la Fiscalia en demanava l'absolució.
2: A lo largo, además, del juicio oral, la Fiscalía ha ido desmontando todas y cada una de las acusaciones. La Fiscalía pedía la absolución. Así que, como les trasladamos siempre, confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
0: També els socis parlamentaris del govern s'han mostrat crítics amb el pronunciament judicial. Des de Sumar, Compromís, Alberto Ibáñez parla de desproporció. Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, va més enllà i assegura que hi ha una persecució a la família del president del govern.
3: Creo que 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
4: Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara. Si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
0: Des del PSOE, la secretària d'Organització, Rebeca Torró, ha defensat la innocència dels condemnats.
5: David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes y tienen todo el apoyo del Partido Socialista. La propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión ni influencia como han insistido las acusaciones de manera infundada.
0: Per la seva part, el Partit Popular ha demanat la dimissió de Pedro Sánchez. Esther Muñoz és la portaveu popular.
6: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
0: I Vox, que no ha estalviat qualificatius, el portaveu José María Figaredo considera que els condemnats són uns chorizos.
7: Es evidente, lo que diga un juez nos parece estupendo y además es que esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla, para obtener dinero a través de fondos públicos.
1: Més coses, el rebuig de la cambra al debat sobre els objectius pressupostaris ha tornat a posar damunt de la taula la feblesa parlamentària del govern espanyol, que s'ha posat en evidència tant pels grups d'Esquerra i nacionalistes com per l'oposició de dreta al Congrés. Magda Nicolau.
8: L'aprovació de la senda del dèficit estava en mans dels socis d'investidura i Junts ha tornat a dir no, en veu del diputat Josep Maria Cruset.
9: És evident que és una estafa per Catalunya i que vostès no poden comptar amb els 7 vots de Junts per Catalunya per aprovar-ho.
8: A la negativa de Junts s'ha afegit l'abstenció de Podem, Javier Sánchez Serna.
10: Le pedimos que no disfracen de debate presupuestario lo que no es sino el pistoletazo de salida de la campaña.

0: electoral.
1: I de la diputada de Compromís en el grup mixt, Àgueda Mico.
2: No pot ser que no ens proposen avui uns objectius de dèficit asimètric per a compensar aquesta discriminació que patim els territoris que estem infrafinanciats.
1: Esquerra Republicana ha recordat al govern que el seu suport no és un aval i en el PNB avisen que sense pressupostos s'acosta a l'escenari electoral, que és l'única via per al PP. Escoltem el diputat popular José Vicente Marí i el de Vox, José María Figaredo.
3: El único acuerdo que espera ya es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
4: Está hundiéndose el barco con usted al timón.
1: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, encarregat de presentar la senda d'estabilitat al Congrés, ha dit a la dreta que votar en contra és negar més diners a les autonomies.
5: Hoy algunos intentarán presentar esta votación como una victoria o una derrota del gobierno. Se equivocan. La verdadera cuestión es si queremos que las comunidades autónomas dispongan de más recursos o de menos recursos.
1: La setmana que ve, Arcadi Espanya tindrà altra oportunitat per a presentar la senda de dèficit, clau per a l'aprovació dels pressupostos.
6: En canvi, el Congrés de Diputats sí que ha aprovat este dimarts definitivament la reforma de la Llei de Dependència i Discapacitat, juntament amb un decret que blinda per llei el finançament estatal al 50%. Es dona, per tant, llum verda a una partida de més de 904 milions d'euros que s'haurà de repartir entre les comunitats autònomes per a finançar el nivell acordat de la dependència. Pilar Llorca.
7: Votos emitidos 349, a favor 179, en contra 33, 137.
8: Este és el moment de la votació ahir al Congrés dels Diputats. S'aprova la reforma de les lleis de discapacitat i dependència i s'introduís un nou model d'atenció a les persones amb discapacitat i dependents, que aposta per l'agilització dels tràmits burocràtics i més prestacions, de manera que ja no cal que els cuidadors siguin familiars, i també es pretén reduir les llistes d'espera. Es calcula que la xifra total d'injeccions ascendirà a 970 milions d'euros. La dotació pretén complementar el finançament que hi ha en cada comunitat autònoma. Estaríem parlant de deixar enrere el model assistencialista i de grans residències. La reforma proposa promoure l'assistència dins de la pròpia llar i afavorir que les persones puguen continuar vivint dins del seu entorn, és a dir, transitar cap a un model que facilite els suports necessaris per a envellir a casa. Un model que la Comunitat Valenciana ja té projectes pilot en dos municipis del Baix Segura, Almoradí i Rojal.
6: I el Consell de Ministres va aprovar ahir dimarts l'avantprojecte de llei contra la violència vicària, que preveu la suspensió de manera automàtica de la pàtria potestat per als maltractadors condemnats en sentència ferma. De nou, Pilar Llorca.
8: Sí, el Consell de Ministres ha aprovat este dimarts en segona volta l'avantprojecte de la futura llei de violència vicària, a través de la qual els agressors masclistes utilitzen els fills o éssers estimats de les parelles o exparelles com a ferramenta per a fer-los mal psicològicament. Així ho detalla la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
9: S'incorpora la privació automàtica de la pàtria potestat en aquells supuestos en los que haya recaído una sentència condenatòria firme por delitos graves cometidos contra la madre o sus hijos, por delitos graves de violencia de género o por delitos de violencia vicaria. Entendemos aquí que el interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
8: En la nova norma, esta classe de violència de gènere estarà contemplada en el Codi Penal com un agreujant i no com un delicte específic sobre la integritat moral de les dones, com es plantejava en versions anteriors del text. Això significa que el delicte sobre el qual s'aplique este agreujant haurà de castigar-se en la forqueta més alta de la pena que tinga establida.
6: Són les 8 i 20 minuts. Gran esglai, a nit, a Benetússer. Un edifici de tres plantes situat al carrer de les Amèriques d'esta població de l'Horta Sud s'ha afonat poc abans de la mitjanit sense causar ferits. Poden veure les imatges en el nostre web i en les nostres xarxes socials, Sílvia.
10: Afortunadament, cap a les 10 de la nit, els veïns havien abandonat prèviament l'immoble en detectar clevis i sorolls en l'edifici situat al costat d'un solar en obres. L'immoble està al carrer de les Amèriques, cantoner amb el carrer Pintor Sorolla de Benetússer. El Consorci de Bombers de València ha mobilitzat dos dotacions de bombers de Torrent i Catarroja, però el veïnat, com diem, ja havia evacuat la finca. També hi han acudit agents de la Guàrdia Civil i la policia local. Han establit un recinte de seguretat i pocs minuts després la finca desallotjada s'ha desplomat completament.
0: Acaba de caerse todo. Mirad esto, acaba de colapsar. Ahora mismo estaba yo aquí, me he pegado susto, me he metido corriendo adentro. Mirad esto, ha desaparecido la finca.
10: No hi ha ferits ni entre el veïnat ni entre els equips d'emergència i s'ha descartat que poguera haver-hi persones atrapades a l'interior dels enderrocs. Per precaució s'ha desallotjat posteriorment una altra finca pròxima al lloc dels fets, a l'espera que la revisen els tècnics municipals de l'Ajuntament de Benetússer.
6: I com dèiem en la nostra portada en l'oratge, la calor avui és la gran protagonista. L'AEMET activa avís roig per un dia molt advers, sobretot a la demarcació de València, amb calor extrema, tempestes seques i esclafits tèrmics. Des de l'Ajuntament de València ja s'han pres mesures. I Mavi Huesca, bon dia.
11: Bon dia, Toni. Les temperatures es disparen, com tu dius, fins als 42 graus en diversos punts de la província de València. Davant d'esta situació de risc per calor i fenòmens adversos, l'Ajuntament de València va reunir per segona vegada el SECOPAL i va decidir suspendre el concert d'Ana Torroja previst per a les 8 de la vesprada d'ahir i es va desallotjar els jardins de Vivers com a mesura de seguretat. La policia local també va desallotjar la fira d'atraccions i s'han suspès totes les activitats a l'aire lliure. S'han tancat els parcs naturals i el bosc de la Devesa de l'Albufera. Des del consistori s'ha comunicat que per avui estan suspesos tots els concerts de la fira de juliol davant l'emergència per les altes temperatures.
6: I com ja saben, com es estem contant avui al nostre territori, ens trobem en avís roig, com diem a la província de València, litoral i prelitoral, per altes temperatures. A la zona prelitoral les temperatures poden arribar als 42 graus, però esta matinada ja s'ha notat molta calor. Lluís Liñana, des de Benicàssim, a la Plana Alta, com s'ha passat la nit al nord de la Comunitat Valenciana?
12: Casimón, les temperatures mínimes no han baixat dels 26,1 graus. Temperatura similar la que s'han registrat a un altre municipi costaner com és Peníscola, on la mínima s'ha situat en els 26,4. Orpesa i Castelló Capital són altres ciutats del litoral on les mínimes han rondat els 26 graus. A hores d'ara, les temperatures màximes aquí a la província de Castelló s'estan registrant en municipis de l'interior, com són Atzeneta del Maestrat, Xodos o Culla, on els termòmetres es situen en aquests moments entre els 28 i 29 graus. Per avui s'espera que les màximes ronden els 40 graus, pel que cal extremar precaucions. Recorden, hidratar-se freqüentment i evitar l'activitat en les hores centrals del dia.

0: com es estem contant, avui és el dia de moment amb el preu, com estem parlant de la calor, això té una conseqüència directa en la nostra factura de la llum. Avui, dimecres, és el dia, de moment, Sílvia, amb el preu de la llum més car del mes de juliol.
1: Sí, amb la calor es dispara també el consum dels aparells elèctrics, sobretot d'aire condicionat, i això ha impulsat el preu a l'alça del mercat majorista. Les hores més barates es concentraran a migdia i en el tram d'una a dos del migdia, quan la llum tindrà el preu més baix del dia, 90 euros el megawatt hora. En l'altre extrem, les hores més cares seran a la nit, especialment de 9 a 10, quan el preu arribarà als 191 euros el megawatt hora. Tot quan, a més, al juliol, la llum ja és de mitjana un 36% més cara que al juny.
2: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
0: Són ja les 8:25. Tres policies locals han resultat ferits a Torrevella, al Baix Segura, quan identificaven i retiraven material falsificat. L'Ajuntament demana a la subdelegació del govern espanyol més efectius per a lluitar contra este delicte. De nou, a Punt Alacant, Pilar Llorca.
3: Sí, era una operació rutinària d'identificació i retirada de material falsificat al passeig marítim de Juan Aparicio de Torrevella. Durant el procés hi va haver enfrontament entre policia i venedors que va acabar en baralla i, com a conseqüència, tres policies locals del municipi van resultar ferits per les agressions dels venedors ambulants. La lluita contra els venedors ambulants ve de llarg i els comerciants havien notat fins ara que les campanyes havien donat resultat. Ara demanen més efectius a la subdelegació del govern per evitar que repetisquen. Federico Alarcón, regidor de seguretat.
4: Podíamos, si ellos se retiraban, luego nos costaba un poco más, pero terminaban marchándose. Ahora ya no solo que no se levantan, sino que incluso se les encaran hasta el punto de llegar a agredirlos.
0: Més coses, obrim ara pàgina internacional. A les

0: 12. Des de passada mitjanit, centenars de persones han celebrat el final de la tanca de Gibraltar i han travessat la línia fronterera sense passar cap control. I no s'han sentit bon dia.
1: Bon dia. A eixa hora ha entrat en vigor de forma provisional el tractat entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre l'encaix del penyal de Gibraltar després del Brexit. Centenars de persones han esperat a un costat i l'altre de la tanca el moment en què este pas fronterer ha passat a la història. A més d'acord que integra la colònia britànica en l'espai europeu Schengen, s'acaben les llarguíssimes cues per entrar i eixir. Un fet que agraeixen sobretot les 15.000 persones espanyoles que treballen al penyal i que han de travessar la frontera dos vegades al dia.
2: Yo me he tirado cola hace ya bastantes años, pues colas de 4 y 5 horas de colas, ¿eh?
1: Un moment celebrat també pels polítics locals. Així ho han expressat el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, i l'alcalde de la línia, Juan Franco.
3: Cada vez que pasa una persona por aquí que no tienen que enseñar su pasaporte, cada paso que da es un paso más condenando lo que hizo Franco cuando empezó él a requerir que hubiera pasaportes y DNI.
4: Lo que todos queremos es que haya una normalidad, una fluidez, una concordia, pues espero que se consiga con este desmantelamiento de la vera.
0: Els Estats Units han completat esta nit una nova ofensiva militar contra l'Iran amb atacs a desenes d'objectius. A Washington, el president Trump s'ha repensat la pretensió de cobrar un impost als vaixells comercials que transiten per l'estret d'Hormuz.
1: A les 4 d'esta matinada, el Comandament Central dels Estats Units ha donat per finalitzada una nova ofensiva militar contra objectius militars iranians a l'estret d'Hormuz i en diverses zones costaneres del país. L'ofensiva ha coincidit amb la represa del bloqueig naval per part dels Estats Units a les embarcacions amb origen o destinació en ports iranians. A la Casa Blanca, Donald Trump ha fet un pas arrere i ha abandonat la idea de cobrar un peatge del 20% del valor de càrrega als vaixells comercials que transiten per l'estret en concepte de protecció. Ho ha canviat per l'oferta de tancar acords comercials amb els països del Golf. Els estats del Golf invertiran una quantitat enorme de diners als Estats Units i crec que això és molt millor, ha assegurat Trump.
0: Moltes gràcies, Innocent Xertín. Una pausa publicitària i tornem.
5: Som a punt.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Hay algo que todos compartimos. El movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiència interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
8: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
9: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
10: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
11: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som Servei Públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: Esports. Les notícies del matí.
0: La selecció espanyola feia nit història i es classificava per a la final del Mundial de Futbol, Òscar Forés.
13: Hola, Toni, sí. I a més ho va fer dominant, amb absoluta superioritat, una de les grans favorites del torneig, França. 0-2 es va imposar l'equip entrenat per Luis de la Fuente. En una exhibició de control de baló va aconseguir desactivar les estrelles

0: franceses. De fet, Olise, Dembélé o Mbappé no van tindre la seva nit. El seleccionador espanyol s'expressava així en acabar el partit.
1: Pongamos en valor lo que tenemos en España y hoy ha sido un claro ejemplo. Pero vamos, que vuelvo a decir, y otro claro ejemplo es que este equipo, a pesar de que estamos felices, no nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como no corre como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales.
0: 0-2, com dèiem. El primer gol va arribar després d'un penal provocat per Lamine Yamal. Oyarzabal no va perdonar. La sentència arribaria després amb una gran combinació. Dani Olmo va habilitar Pedro Porro, que no va desaprofitar el regal. El jugador del Tottenham Hotspur està ja focalitzat en la final de diumenge. L'escoltem.
2: Sabemos que toda España está muy, muy ilusionada. Ya a este punto que llegas en esta Copa del Mundo, cualquier selección son las mejores del mundo. Y venga quien venga, porque son dos buenas selecciones y, como he dicho, desearles lo mejor y nos vemos en la final, ¿no?
0: La selección española quedará a la espera de conocer quién será el seu rival en la gran final de diumenge.
3: Així és, un rival que eixirà de l'Anglaterra-Argentina que es disputa esta nit.
0: I això no és una semifinal més. Els dos països mantenen una rivalitat històrica que traspassa el terreny de joc. En la prèvia, l'Argentina li treia ferro a este fet. Sols pensen en el premi esportiu de repetir com a finalista d'un Mundial. Escoltem a Rodrigo de Paul i Alexis McAllister.
4: Lo que más me anima es estar a un paso de jugar otra final de Copa del Mundo. No hay motivación más linda que esa.
5: Defender la camiseta y nuestro país de la mejor forma adentro de una cancha. Al final eso es lo que siempre hicimos y lo que queremos hacer nuevamente.
0: Lionel Scaloni té a tot l'equip disponible, inclòs un Messi que vol seguir fent història en el seu sext Mundial. Anglaterra, per la seva part, vol tornar a una final 60 anys després. Amb Tuchel al comandament, ha tornat a ser competitiu i vol més. Sentim el porter Jordan Pickford.
6: Crec que, com va dir l'entrenador, la mentalitat és bona, però encara no hem acabat la faena. Volem treballar més, millorar. Estem en semifinals i volem seguir millorant com a equip.
0: Esta nit a les 9 es decidirà, per tant, el segon finalista d'este Mundial.
3: I mentrestant, continuem amb futbol, el València busca laterals per a l'equip.
0: Més encara després del no, de la negativa de Thomas Meunier. El jugador belga ha decidit trencar el precontracte que tenia amb el València i jugarà, per tant, en el futbol anglès. També s'arriba tard a la segona opció, el lateral de l'Aston Villa i ex del Llevant, Andrés García. En estos moments pareix que qui més agrada és el lateral de l'Almeria, Chirino, però hi ha molta distància en el que ofereix el València i el que demana l'equip andalús. El que ja té nova destinació és Álvaro Rodríguez. El davanter de l'Alt jugarà en el Bournemouth, que pagarà al voltant de 25 milions d'euros més 5 en variables. Es tracta de la major venda en la història de l'equip il·licità, tot i que la meitat de la clàusula anirà a les arques del Real Madrid. El davanter se'n va després d'una sola temporada en la que va marcar 7 gols i va donar 5 assistències.
3: Són les 8:35, moment d'actualitzar la situació del trànsit. Sònia López, hola de nou.
7: Hola de nou. Bé, pel que fa a València, afluixa la retenció per l'entrada per la pista de Silla, la B31, però encara genera congestió i accident que s'ha produït d'entrada a la ciutat al Pont i els vehicles estan retirats, però com diem, encara n'hi ha uns 7 quilòmetres de circulació lenta. Pel que fa al bypass de la A7, ja n'hi ha via lliure en l'accident que s'havia produït en Torrent, ja no n'hi ha cap problema de retenció, i pel que fa a Alacant, encara hi ha densitat de circulació a l'A70, sentit sud cap a Elx, a la zona del Pla de la Vallonga, i tenim uns 2 quilòmetres. Per la resta, la normalitat, que és la congestió, Toni, sempre que n'hi ha, ja ho saps, a la B30 i la Ronda Nord, al riu, a València.
3: Sí, com sempre. Ho has avançat en el sumari, Sònia. Sí. Renfe viu avui la segona jornada de vaga de 24 hores convocada aquest estiu pel sindicat ferroviari.
7: Correcte, una mobilització d'àmbit estatal que coincidís amb canvi de quinzena i segona operació eixida de vacances de juliol. El Ministeri de Transports, de fet, ha establit uns servicis mínims, Toni, pareguts a l'anterior jornada de vaga, que va ser el passat 29 de juny. En alta velocitat tenim 8 servicis mínims d'un 73% i a mitjana distància del 66%. En rodalia circularan un mínim del 75% dels trens en hora punta i el 50% en la resta d'horaris. Per últim, recordem que el sindicat ferroviari argumenta que amb esta mobilització el que vol és denunciar l'incompliment d'acords previs en les condicions sociolaborals de la plantilla, així com afirmen l'abandonament progressiu del servici de mercaderies.
3: Avui és un dia amb avís roig per calor al litoral i prelitoral de València. Parlem de l'oratge. Temperatures màximes que podran arribar o superar els 42 graus i possibilitat de tempestes seques de vesprada. Antonio Sánchez, hola de nou.
8: Bon dia. Sí, avui és al prelitoral del centre del territori on tindrem eixes màximes de més de 40 graus i fins i tot passant dels 42 en alguns punts. Les comarques més afectades, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, l'Horta, també cap a la Foia de Bunyol, en algunes localitats més de l'est de la comarca, a la Ribera Alta, pràcticament tota la comarca, la Ribera Baixa, les zones un poquet més cap a l'interior i la mateixa situació a la Safor, la Costera i la Vall d'Albaida. On arribarem a aquests 42 graus? Per exemple, localitats com Riba-roja de Túria, com Xeste, Xiva, també a les localitats on sempre puja molt el termòmetre, a Sumacàrcer, a Carcaixent, a Alzira, cap a la Safor, ja un poquet més a Ròtova, per exemple, a Tavernes o a Simat, la vall de la Vall Digna, però més cap a l'interior, i tindrem una jornada en general molt calorosa, com podem comprovar, i molt perillosa. També estem pendents de l'entrada de la brisa, i és que avui tenim vent de ponent, i quan aflux el vent de ponent i entra la brisa és quan les temperatures baixaran. En principi s'espera que la brisa entre al voltant de les 3 de la vesprada hacia València, així que fins a les 3 de la vesprada encara serà una jornada també molt calorosa així a la capital, i veurem com a la resta també estarem pendents d'aquesta entrada de brisa, que en principi entrarà un poc més abans cap a la Ribera Baixa i després anirà més cap a dins ja a les 4-5 de la vesprada. També tenim la pols en suspensió, que en principi avui està un poquet més destacable i de fet demà encara estarà amb nosaltres, i això acompanyat per molta inestabilitat, i és que estem just en la intersecció o la diferència entre dos masses d'aire, una que és més càlida i més seca, que es troba cap al sud-est de la península, i una altra més fresca que es troba cap al nord-oest. En aquesta intersecció és on es produeix molta inestabilitat i és el que fa que esta vesprada puguem tindre i les tempestes, no? Que tenint una situació de massa d'aire càlida i seca molt a prop de la superfície és molt perillós, perquè les tempestes espentaran esta massa d'aire càlida i seca que es troba a prop de la superfície, i aquesta força que farà ens deixarà vent molt fort i també una absència pràctica de precipitacions, és a dir, que les tempestes és molt probable que no porten pluja, però sí que portaran un vent ben fort, i això farà que el termòmetre puja al voltant de les 9-10 de la nit, així que podem veure fins i tot màximes a aquestes hores, i acompanyades amb llamps, que també poden ser perillosos per tempestes seques, no? Que poden produir incendis, i sobretot el vent, que ja vam veure que en altres esclafits, que és el terme que s'anomena aquesta situació, van produir desgràcies, i no, esperem que no passi el mateix, però sí que hem d'estar pendents al voltant de últimes hores de la vesprada, primeres hores de la nit, que és quan es produiran aquestes tempestes seques i aquests possibles esclafits.
9: Les notícies del matí.
3: Amb 2-0 d'Oyarzabal i Porro, la selecció espanyola es va imposar a nit a la francesa i es classificà per a la final del Mundial de Futbol, 16 anys després. Eufòria, per tant, descontrolada al camp de joc després de 90 minuts d'infart a l'estadi de Dallas, i per descomptat als carrers de pobles, barris i ciutats valencianes i de tot Espanya. D'altra banda, en pàgina política, la jornada està marcada per la condemna de David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació administrativa. L'Audiència de Badajoz diu que el germà del president del govern sabia que la plaça de coordinador dels conservatoris era un vestit fet a mida, i el considera Sílvia Ucejo, la de nou, cooperador necessari.
10: Per unanimitat, la sentència considera acreditades les irregularitats en la creació i modificació dels llocs de treball en la Diputació de Badajoz. Els jutges diuen que la plaça del germà de Pedro Sánchez era innecessària i estava buida de contingut. El condemnen a 9 anys d'inhabilitació per ocupar càrrec públic, però descarten la pena de presó que demanava l'acusació.
3: El Congrés ha tombat la senda d'estabilitat del govern espanyol, amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts.
11: Votos emitidos 350, votos a favor 167, votos...
10: La aprovació de la senda d'estabilitat que estava en mans dels socis d'investidura és el pas previ per a l'elaboració dels pressupostos del 2027. A la negativa de Junts, que parla d'estafa per a Catalunya, s'ha afegit l'abstenció de Podem i Compromís. La portaveu Àgueda Micó diu que estos comptes discriminen els valencians. A més de resultat, per al Partit Popular i Vox, l'únic escenari possible és la convocatòria d'eleccions.
3: Es desploma un edifici sencer a Benetússer sense provocar cap víctima. La finca s'havia desallotjat moments abans.
12: Acaba de caerse todo. Mirad esto, acaba de colapsar. Ahora mismo estaba yo aquí, me he pegado un susto, me he metido corriendo adentro.
10: És el moment en què cau l'edifici, una planta baixa i tres altures al carrer de les Amèriques de Benetússer. S'havia desallotjat moments abans perquè els veïns van notar escletxes i sorolls. No hi ha ferits.
3: Una pausa publicitària i de seguida tornem.
13: Som a punt. Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
14: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
15: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
16: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
17: Chica, ¿no vas molt fresca?
18: Clar, perquè me'n vaig a Fresca, el festival d'arts escèniques que organitza l'Institut València de Cultura a Casa Mediterrània, a Alacant.
17: A l'antiga estació de Menalua?
18: Sí, del 13 al 25 de juliol hi ha teatre, dansa, flamenc, circ i el millor ambient en la terracita de Fresca. Entra en festivalfresca.es i t'enteres de tot. Generalitat Valenciana.
19: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som Servei Públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
9: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
3: 8 i 44 minuts del matí, escolten les notícies del matí en A Punt Ràdio. És moment ara per a la tertúlia de l'actualitat del dia i dels últims dies. Tenim així amb nosaltres Álvaro Razu, director d'Es Diario, Comunitat Valenciana. Bon dia.
20: Molt bon dia.
3: I Joan Carles Martí, director de Levante, el Mercat Valenciano. Bon dia.
21: Què tal? Bon dia.
3: Comencem, si vos sembla, per la sentència a David Sánchez, el gran titular del dia segurament, que és la condemna al germà del president del govern espanyol. David Sánchez ha sigut condemnat per prevaricació a 9 anys d'inhabilitació, 18 anys per a Miguel Ángel Gallardo, que va ser el president de la Diputació de Badajoz i que, segons l'Audiència de Badajoz, va orquestrar, segons diu la sentència, el pla per atorgar-li una plaça pública d'alta direcció com a coordinador dels conservatoris públics, una plaça, diu la sentència, feta a mida. Això sí, el tribunal no ha pogut demostrar el delicte de tràfic d'influències i descarta la pena de presó. Álvaro, Joan Carles, vos demane una primera frase breu, un primer titular.
20: Álvaro. Pues yo creo que es una sentencia dura en el sentido de que lleva un proceso complejo y una sentencia de casi 400 folios para una cuestión, en teoría, algo menor, pues creo que tiene una repercusión política, como lo hemos visto luego con con la repercusión y con el análisis que ha hecho el gobierno, la portavoz del gobierno sobre todo.
1: Dos coses ràpides. Una, Pedro Sánchez té molta sort, la condena als germans el dia que Espanya se classifica a la final. I per segon, és una ocasió única per a que totes les administracions, començant pels ajuntaments fins al govern, totes les places de lliure designació se revisen.
20: I el dia que Pedro emet un gol,

0: Pedro de Don Benito, donde empezó todo, en realidad.
1: Però suposo que estaràs d'acord en que se revise totes les places de lliures designació de totes les administracions governades per qui estiga

0: Bé, no sé què vos semblen aquestes declaracions. Abans heu dit que eren desafortunades. També feia Torró menció al tràfic d'influències, que diu la sentència, l'Audiència de Badajoz, que no s'ha pogut demostrar, i tampoc diu que hi ha proves directes dels delictes, però la sentència sí que apunta a proves indiciàries i parla de corrupció de despatxos. No sé què vos sembla, primer si voleu les declaracions i després
1: no,
0: esta
1: lligant sentència. Lligant en les declaracions de Rebeca, el que volia dir abans, en el sentit de que Rebeca Torró no va fer la mateixa defensa de Jorge Rodríguez quan era president de la Diputació i company en l'Ajuntament i en l'Agrupació Socialista on tinyen la mateixa defensa que ha fet de David Sánchez, no? Cosa que també ja l'ha valgut que Natàlia Anguís, la vicepresidenta de la Diputació d'Ens Uneix, le retraga, no? Amb independència de les declaracions, reitere, n'hi ha com una certa sensació de la gent normal de que n'hi ha moltes institucions on n'hi ha places de lliure designació creades que tenen, quan se creen ja tenen nom. Per tant, aprofitem, reitere, una sentència molt dura que en el nostre entorn li costaria la presidència al senyor Sánchez per a netejar d'una vegada tot el sistema d'admissió d'enxufes, que és com jo crec que se podria parlar del germà de Sánchez, vull dir, enxufat, perquè era el germà del president, que és el que tot el món pensa, no?
2: Joan Carles decía que era desafortunadas las valoraciones tanto de Rebeca como de la portavoz del gobierno. Yo es que creo que es un absurdo. ¿Por qué? Quien de alguna manera dirige el Estado está cuestionando al propio Estado. Es decir, se entiende que si la sentencia no me satisface, no es justa. Si me satisface, es justa. Es que el Estado de Derecho dice lo contrario. Es decir, que tú tienes que asumir, te guste o no, un fallo judicial.
1: Que luego, que a mí es recurrible.
2: Por supuesto que es recurrible. Lo que pasa es que el proceso, daros cuenta que el argumentario es el mismo que cuando inició el proceso, con la jueza Albierna. Es decir, que no lo decían de esa manera tan clara, pero era una especie de, es que esta mujer es que está vinculada al Partido Popular, ¿vale? Pues luego, la audiencia. Pues la audiencia, ahora ya, es que la audiencia, los tres jueces, pues a saber. Ahora la justificación es, bueno, vamos a ver a la nueva instancia, ¿no? Yo creo que lo que hay que es asumir el proceso y lo que hay que hacer es leer bien. Tú insistes mucho con el tema de las plazas a dedo que se crean en las administraciones.
1: No, yo considero que cuando se vuelva a ver, puede designar desde el punto de vista...
2: Pero no puede... Pero,
1: lo que no pot fer és
2: claro,
1: crear places,
2: claro, ¿vale?
1: Vull dir, que qualsevol govern, diputat, no sé què, trie gent de pero, confiança, és discutible. El problema és crear una plaça per a que entre ja en la funció pública i es quede.
2: Pues te diran, Joan Carles que està en contra de l'autonomia de les institucions.
1: No, en absolut.
2: Està en contra de que una diputació pueda... No.
1: En absolut.
2: Yo creo que hay una especie de lógica, y la lógica nos dice que hay puestos de trabajo que no hay por dónde cogerlos. No, un coordinador.
1: Yo, per exemple, un director d'un museu, jo crec que és una plaça de confiança. No necessita un procés d'elecció. Evidentment, si tu per a dirigir un museu tries un bomber, diguem que no queda bé, però que se suposa que qualsevol per a triar un director d'un museu va a elegir algun gestor cultural de prestigi, no? Després te pot agradar. El que no pots fer és que ese director del museu ja es quede per a sempre, que és el que... no sé si m'he explicat en la diferència entre el que és una plaça d'assessor que va amb el càrrec, mentre el càrrec dura, tu estàs, i una altra és que tu crees una plaça d'assessor per a que es quede.
2: Porque se parte de la base de buscar fórmulas para hacerte funcionario. A ver, ¿cómo lo hacemos? Y ya tienes un seguro de vida. ¿No?
1: I això passa que en la Diputació, segons van venint, van creant funcionaris. En la Diputació, per exemple, n'hi ha més funcionaris, per exemple, en una àrea en concret de cultura, n'hi ha més caps que subordinats. Per què? Perquè se van creant places, se van creant places, se van creant places. Però reitere, aprofitant este debat...
2: Una qüestió que a lo mejor el tema cultural lo tiene que llevar una generalitat i no lo tiene que llevar...
1: Això és un altre debat que m'interessa.
2: Una diputació provincial.
1: Això és un debat que m'interessa, això són les competències impròpies, que es diu, no? Però evidentment, en el cas acotat del germà de Sánchez, defensar un procés que és molt lleig no és de rebut per part ni de la portaveu ni de la secretària d'organització, i avui que el senyor Sánchez va a Gibraltar, perquè ahir no només Espanya se va classificar a la final, sinó que se va obrir la verja de Gibraltar després de molts anys, se suposa que dirà alguna cosa, no? Més enllà de la cara que tots hem vist quan en el telèfon mòbil rep la comunicació de la sentència, no?
0: De fet, s'ha pogut veure en la televisió la imatge del president mirant el mòbil minuts després de la celebració, no? De la República, del Dia de la República.
1: Cara de pòquer, no?
2: Bueno, en realidad la sentencia estaba anunciada, ¿eh? Es verdad que ya...
1: Y esperada.
2: Sí, que iba a ser condenatoria. Otra cosa es que habían dos delitos, pues el delito más importante, evidentemente, según el tribunal...
1: De tráfico de influencia que da lliure.
2: Exacto. Pues, según el tribunal, no existen elementos suficientes para determinar que ese elemento suficiente no dejaba de ser otro que Pedro Sánchez. ¿Quién podía influir al presidente de la Diputación para crear esa plaza?
1: Sí, pero tú vas a demostrar eso.
2: Claro, además, un poco la duda cuál era. El presidente de la Diputación en aquel momento, en las primarias, no optaba por Pedro Sánchez.
1: Sí, pero te reitero que en estos casos judicialmente, técnicamente, tú vas a demostrar.
2: Claro,
1: y sí,
2: no, es la muy, muy, demostrar el tráfico de influencias es muy complejo. Muy complejo.
1: Hi ha casos, el senyor Camps, per exemple, però, no es va poder demostrar moltes coses que...
2: Claro, però efectivamente, però perquè tiene que haber una prueba, y una prueba que es, pues, a lo mejor un mensaje,
1: algú te diga,
2: un mensaje
1: de mòbil... O que me va a dir, sí, me va a cridar y me va a dir que el coloca.
2: Claro, sí. Pero este debate por parte del gobierno de que hay una conspiración judío-masónica por parte de los jueces que quieren derrocar al gobierno, la verdad es que a mí... insisto que eso me parece más de un partido extraparlamentario, de un partido extremista, ¿no? No de un gobierno que evidentemente tiene la obligación de respetar de verdad una sentencia judicial a un ciudadano que es verdad que es el hermano del presidente, pero que es un ciudadano privado. Es decir, ¿qué hace un Consejo de Ministros analizando este tipo de cuestiones? No lo entiendo. Y sobre todo cuando además haces un feo que a tu compañero de partido, al que ha sido tu líder en Extremadura, es que no le dices ni mo. Hay más condenados en esta sentencia, son funcionarios también los que han sido condenados.
1: Se necesita la convivencia de muchos funcionarios para
2: exacto, que hasta que la sentencia no sea firme, lógicamente seguirán en su puesto de trabajo, ¿no? Pero pueden perder ese puesto de trabajo de funcionario.
0: Bé, companys, si vos sembla, són ja les, pràcticament les 9 del matí. Fem ara una pausa en la tertúlia i canviem d'assumpte i farem ara de seguida una entrevista. Parlem ara de dependència i discapacitat. Com sabeu, este dimarts ha eixit avant al Congrés la votació de la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Reformes que des de fa anys sol·liciten els col·lectius de persones afectades i que, entre d'altres, comporten majors quanties en les prestacions a les ajudes o la reducció del temps d'espera per a obtindre-les. Sobre aquesta qüestió volem parlar de seguida amb Luis Bañó, ell és president del CERMI en la Comunitat Valenciana, és el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat. Bon dia, Luis Bañó.
3: Bon dia, Toni, bon dia.
0: Senyor Bañó, quins són els principals avanços que, al seu parer, introduís esta reforma?
3: Bueno, pues yo creo que hoy podemos estar hablando de una muy buena noticia, ¿no? Como tú has dicho, ahir es va a aprobar esta reforma que tiene una enorme trascendencia para las personas con discapacidad, para las personas en situación de dependencia y las seves familias, ¿no? Porque no estem ante una modificación meramente técnica ni ante tampoco un simple cambio de artículos, sino que estem ante la posibilidad real de transformar el modelo de suport y cures, ¿no? Perquè tot això ve per la reforma desenvolupada per el nou artícul 49 de la Constitució i des de Termi Comunitat Valenciana, des de tot el teixit de persones amb discapacitat, de persones en situació de dependència, se valora molt positivament aquesta aprovació en el Congrés perquè al final tenim que pensar que el que està passant així és que el canvi de fondo que això va aportar és que durant massa temps el sistema ha funcionat des d'una lògica rígida, no? Primer es mira què recurs existeix i després s'intenta encaixar a la persona en ell. La reforma esta planteja el camí contrari, no? Primer n'hi ha que escoltar a la persona, conèixer a on i en qui viu, què suports necessita, quines són les seues preferències i quin projecte de vida vol desenvolupar. Després hi ha el sistema que organitzar-se per una resposta totalment personalitzada. Per tant, l'autonomia personal com diem sempre, no significa

0: fer tot sense recolzament, significa poder decidir sobre aquesta pròpia vida, disposar del recolzament necessari per portar avant aquestes decisions, no? I això és el que fa fonamentalment esta reforma.
1: Senyor Bañó, una de les novetats és que qualsevol persona amb un grau reconegut de dependència obtindrà automàticament un 33% de discapacitat. Per què era tan necessari aquest canvi?
0: Sí, claro. Entonces, así, n'hi ha dos qüestions, que és la, diguem-li, el que significa en el tema de discapacitat, no? Perquè n'hi ha dos reformes, com és la llei d'autonomia personal i el que és la reforma de la llei de dependència. I entonces, sí, en discapacitat n'hi ha una qüestió, n'hi ha moltes més, no? Però n'hi ha un reconeixement de graus, que és el grau 1 de dependència, es vincula almenys al 33% de discapacitat, i els graus 2 i 3 de dependència almenys al 65%. Això perquè és tan important, i ho venim reclamant des de ja fa moltíssims anys, perquè pot evitar aquestes dobles valoracions, no? Entonces, a partir d'ahí, pues, per exemple, un exemple molt clar que en Comunitat Valenciana hem estat treballant en la conselleria és poder conformar el que es diu la ventanilla única de reconeixement. No que n'hi ha una ventanilla per tindre un reconeixement del grau de discapacitat i una altra per tindre el grau de dependència, sinó que per lo menos unificar-ho tot, i això mos va aportar a ser també un punt important per evitar llistes d'espera o per aminorar llistes d'espera gràcies a este tema, tant en discapacitat com en dependència.
1: Precisament, parlem ara d'aquest temps d'espera, no? Més quanties en les ajudes, reducció, això pretén la llei, en el temps d'espera per obtindre-les, fins ara el termini mitjà era d'un any. Pensen des del CERMI que queda marge de millora en aquestes millores introduïdes en la llei?
0: Bueno, en este moment això ara passa al Senat, lògicament, perquè això es va aprovar ahir en el Congrés de Diputats, però lògicament encara falta passar al Senat, on es debatirà algunes qüestions més. En este moment, gràcies també a la nostra incidència, lògicament, de tots els tèrmics, pues, a nivell estatal, n'hi ha moltíssimes coses que s'han implementat gràcies a la incidència del propi CERMI, com te dic, el tema de l'assistència personal, no? Que també és important perquè va a permetre implementar encara moltes més dotacions econòmiques a algo tan important com és l'assistència personal. Realment, ixa part de la llei d'autonomia personal i dependència que estava, bueno, pues un poquitiu, diguem-ne, sempre a rebufo. Per lo tant, tot el que significa en el tema de la compatibilitat de recolzaments, que també se supera aquesta incompatibilitat estatal rígida i permetís combinar recolzaments quan el PIA ho justifique, el tema de l'assistència personal que millora la teleassistència i domicili, no?, que es configura com un dret complementari i preventiu, i l'ajuda a domicili va poder arribar a activitats en l'entorn més pròxim a la persona, els cuidats. Realment és una reforma molt important i que realment des del punt de vista de nosaltres està molt ben plantejat, i n'hi ha una altra qüestió, com és que reconeix el dret a una atenció lliure de sugestió, lo que es diuen sugestions, no? Físiques, mecàniques, farmacològiques o químiques, no? Perquè això sol cabria en una urgència vital, això també és transcendental. Per tant, n'hi ha unes millores realment importants, i sobretot el tema de, lògicament, de la financiació, no? Perquè així n'hi ha que distingir el que es va aprovar fa uns dies, que és el Real Decret 17-2026, que habilita tots aquests milions addicionals en el 2026, ¿vale? I el que és esta reforma, per tant, també és important també esta dotació econòmica, que realment, lògicament, s'ha de fer després un desenvolupament que esperem que aquest desenvolupament per a tots aquests fons que tenen que arribar a les comunitats autònomes, com a la nostra comunitat autònoma, que això va fer i podrà aconseguir una minoració de llistes d'espera, etcètera, se faci el més ràpid possible.
1: Lluís Bañó, president del CERMI a la Comunitat Valenciana, moltes gràcies per la seva atenció. Molt bon dia.
0: Molt bon dia a vosaltres, Toni. Gràcies.
1: Són ja les 9:07 i continuem parlant d'esta reforma de la gent.

0: és de dependència i discapacitat, si vos sembla. El Ministeri d'Afers Socials defensa esta reforma com un gran avanç social reclamat pels col·lectius, com acabem d'escoltar, col·lectius de les persones afectades des de fa anys. Jo volia començar per una qüestió, per un plantejament polític. Hi havia expectació sobre el sentit del vot del Partit Popular, que la setmana passada va votar en contra de l'aprovació del dictamen en la Comissió de Drets Socials, però finalment es va abstindre ahir en la votació al Congrés. Recordem que les comunitats governades, les comunitats autònomes en general, però també les governades pel Partit Popular, reclamaven, entre altres coses, esa millora del finançament, de que l'Estat assumira la meitat del finançament de la dependència. Què vos sembla aquest canvi del Partit Popular que finalment es va estindre?
1: Nosaltres vam publicar fa dos dies una entrevista amb la secretària d'Estat de Drets Socials, que és l'àrea de la qual depèn tot el tema de dependència, que van titular de que el deute històric de dependència de la comunitat valenciana és un bulo, no? És cert que és una de les coses que el govern de la Generalitat històricament sempre ha dit i ha inclòs dins del sistema de finançament o de la reforma, però com acabem d'escoltar, diguem, els afectats sí que els està arribant els diners, no? És cert que n'hi havia un compromís del govern d'Espanya d'aprofitar la legislatura per a aprofundir en la reforma i que a partir d'ara jo crec que en determinades coses i en la dependència entre elles estaria bé deixar de fer partidisme i dedicar-se a les coses importants com és atendre a la gent que realment ho necessita.
2: Estamos hablando de 6.200 millones extra, que es una cantidad muy notable, ¿no? Respecto al tema de financiación, siempre las comunidades autónomas, con independencia de los gobiernos, siempre han planteado el 50% lo asumía el gobierno central, el 50% lo asumía el gobierno autonómico. En estos momentos no llega ni al 30% lo que asume el gobierno central. En la reforma no se plantea ese cambio de modelo de financiación, pero sí que se plantean aspectos que yo creo que está bien, como el debate del día a día, ¿no? El a favor o en contra, por ejemplo, de esas macro residencias alejadas de los núcleos urbanos, pues el ministro, y yo creo que acierta, está en contra. Yo creo que no podemos despejar fuera de nuestras ciudades a los dependientes, a aquellos mayores. Yo creo que
1: es que las políticas públicas sobre esa área competen a las comunidades autónomas.
2: Sí. Pero
1: que está molt bé que el ministre diga el que diga, però que diguem que la competència per a construir residències públiques depèn de la comunitat autònoma.
2: Hay que intentar facilitar, porque así lo quieren los dependientes, que puedan ser atendidos en sus domicilios. Evidentemente que eso es un gasto superior.
1: Molt més superior, sí.
2: Pero creo que tenemos que ir a ese modelo. Es un modelo que, desde el punto de vista físico y psicológico, para el dependiente es perfecto en su domicilio. Habrá algunos que no, habrá algunos que...
1: Pero això jo deia, Álvaro, en el sentit de no fer o no mirar este tema en una mirada en llums curtes, no? Segons tots els indicadors, la gent va viure molt més, la longevitat en Espanya va augmentar moltíssim, això és bo. Per tant, diguem que les polítiques de dependència s'han de tindre que augmentar, no? I des d'aquest punt de vista, jo crec que n'hi ha, igual que n'hi havia acords abans per lo que era les pensions, perquè era la reforma de la seguretat social, etc., estaria bé en aquest cas, perquè és molt transversal i afecta moltíssima gent, que n'hi haguera un acord. Per això sorprèn una miqueta l'abstenció del Partit Popular, no? En aquest aspecte, perquè al final és el Partit Popular el que ha de gestionar la dependència en la majoria de comunitats autònomes.
2: Que tu no te puedes oponer a 6.200 millones más. Para el año que viene serán más de 7.000. En eso no te puedes oponer. Es decir, te puedes...
1: No es lo mateix això que els 3.700 de la reforma de Arcadi, ¿no?
2: Pero además, una gran parte de ese dinero para llegar a la comunidad valenciana, lógicamente, ¿no? Otra cosa son también, y yo creo que lo explicaba bien el portavoz del CERMI, la burocracia. La burocracia a la hora de que consideren que sí que tienes un grado de dependencia y luego... ¿Cuándo te llega el dinero? Eso es lo que hay que reducir. ¿Cuántos dependientes, cuántas personas con una dependencia muy alta han fallecido sin recibir el dinero?
0: Sí, si vos sembla, fem ara una xicoteta pausa i canviem de una pausa en la tertúlia, canviem de tema i parlem ara de la Dana. Anem de seguida en directe a l'Horta Sud perquè continuen les declaracions de testimonis al jutjat número 3 de Catarroja, on s'instruís el cas de la dana del passat 29 d'octubre del 2024. Avui, precisament, acudixen dos companys nostres, dos periodistes d'esta casa a punt, que hagueren de passar la nit en una vivenda, precisament, de Catarroja. Allà està Santi Hernández.
3: Sí, ja ha arribat la primera de les nostres companyes. Ho estan citats, així que ho comentaves, dos treballadors de punt, un equip de periodistes, que són els que compareixen este dimecres així davant de la jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la dana del 29 d'octubre del 2024. Ha arribat així ja la companya, la periodista Maje Jorge, que està citada a les 9:30, a les 11:30 està citat el periodista Paco Miquel. La magistrada s'ha citat com a testimonis després de la declaració que va fer l'excap d'informatius de Radio Televisió Valenciana, Ivan Esteve, amb l'objectiu d'aclarir el que van observar sobre el terreny durant les primeres hores de l'emergència. Els dos professionals es van desplaçar a Catarroja cap a les 18:44 d'eixe 29 d'octubre per a fer la cobertura informativa i quan van arribar la situació ja era crítica. De fet, van quedar atrapats per la inundació i des d'un edifici on van poder accedir gràcies al veïnat van poder gravar la riuada. Des d'allí van gravar com s'inundaven garatges, com els veïns intentaven eixir dels vehicles que arrossegava l'aigua i també com rescataven gent des dels balcons amb llençols. La jutgessa considera que aquest testimoni d'estos dos companys pot aportar una reconstrucció independent de l'evolució dels fets, especialment sobre el nivell de les inundacions i la gravetat de la situació quan encara no s'havia enviat el missatge de l'alerta. És alerta a la població que, recordem, es va enviar a les 20 hores 11 minuts quan els nostres companys ja estaven gravant les inundacions i els rescats ja portaven més d'una hora gravant.
0: Moltes gràcies, Santi Hernández, des de Catarroja. Si vos sembla, comentem això. Què penseu que pot aportar la declaració dels nostres companys a esta instrucció penal de la dana? De què pot servir, no? O de què li pot servir a la jutgessa el que puguen declarar els nostres companys?
1: A veure, cal recordar que la jutgessa el que està investigant és si el és alert, l'alerta que ens va arribar al mòbil va ser errònia i tardia. És el que s'investiga. Si i sa tardança i l'error en el test podia haver salvat vides, no? Que per tant, és la causa, la instrucció que s'està fent. I des del punt de vista, jo sempre dic que l'informatiu d'esta casa a migdia ja es veien en útil inundacions, no? Per tant, és evident que front al relat oficial de la Generalitat en el president anterior, Carlos Mazón, de que no havia informació sobre les inundacions, evidentment en les imatges documentals d'esta casa des de migdia fins primera hora de la vespre queda constatat de que sí que se sabia, sí que amb independència de la coordinació, que jo crec que és el que va fallar, la descoordinació en aquest cas entre les agències estatals i les emergències autonòmiques, però és evidentment que la jutgessa preguntarà als companys què és el que van veure a una hora prèvia a les alertes.
0: Álvaro.
2: Yo creo que de las declaraciones que ya se han producido, que son numerosas, queda claro que el SLS se tuvo que enviar bastante antes. Yo creo que no hay ninguna duda. Y porque existían ya informaciones, la que estaba ofreciendo esta casa, de una manera continua durante toda la jornada. ¿Por qué no se emitió un mensaje antes? Bueno, es que ha habido un debate que lo hemos conocido, donde en el centro de emergencias se tardó mucho solo para decir cuál era el mensaje. Es decir, yo creo que eso para un común de los mortales no lo entendemos. ¿Cómo es posible que no esté estandarizado? ¿Cómo es posible que al final exista una coma o un término en valenciano por otro término en valenciano? No tiene sentido. Y ahí había una responsable, un mando único, que tampoco hay dudas al principio de todo este proceso. Políticamente se hablaba de que habían diferentes mandos, no, eso la ley lo deja constatado, que era la responsable, la consellera de Justicia, que era la que tenía que asumir evidentemente, apoyada por los técnicos.
1: Yo creo que n'hi ha una cosa clara, i ho hem vist des de cada setmana en els incendis a Almeria, com quan s'expliquen les coses i s'expliquen bé, no passa res. El senyor, el president de la Junta d'Andalusia, el senyor Moreno Bonilla, ens va explicar, primer el seu conseller de presidència, que en aquell cas no es podia fer el salet perquè n'hi havia zones, etc. A partir d'ahir, jo crec que després de la tragèdia i dels morts ha hagut una col·laboració institucional, i el tema és perquè en Andalusia ha estat possible, tot i que n'hi haurà, sempre que n'hi ha morts n'hi haurà investigació judicial, evidentment, i com així després de tot el que va passar vam estar un any discutint exactament sobre no se sap ben bé què, no? Per tant, el que ha de provar la jutgessa, que jo crec que és complicat, és si el ex-alert s'haguera llançat abans, s'haguera salvat vides o no. Jo crec que n'hi ha un component general que tots pensem que sí, però això s'ha de provar, no? Sí, sí, evidentment molts
2: dels morts... Hago el gesto porque la audiencia lo pone en cuestión,
1: sí,
2: ¿eh?
1: Però molts dels morts, sobretot en la zona cero, va ser de gent que va avisar als garatges per a treure el cotxe, no? Evidentment, si tu en els alerts abans hagués dit pugen alt i no baixen els cotxes, però clar, provar això, reitero, és complicat, ¿vale? Però és el que s'està investigant.
2: Decías lo de... Ponías el ejemplo de Almería de este fin de semana. Esas ganas de politizar, como la que tuvo Óscar Puente, porque con el tema del Saler, la verdad es que le dejan en un mal lugar, ¿no? Es cierto que se explica por parte de los técnicos y luego actuó de portavoz del propio presidente de la Junta de Andalucía explicando el por qué no se envió, porque hubiera tenido efectos incluso peores, ¿no? Evidentemente. Pero eso también nos lleva a una conclusión. El Saler es un elemento importante, pero no debe ser el único. No debemos caer solo en que ante una situación similar es la información única. No. Es una de las informaciones.
1: Alguns recordem, com en el 82, en la Pantanada, no hi havia telèfons mòbils, sinó que en els telèfons fixes i per una xarxa entre els alcaldes es van comunicar.
2: O les campanes d'una iglesia.
1: Evidentment.
0: Sí. Si vos sembla, un últim tema per acabar la tertúlia, vos demano una reflexió breu de cada un sobre la senda d'estabilitat del govern. El Congrés ha tombat este aspecte, amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts. Vos demane un titular als dos, quines implicacions veieu d'esta votació, quin futur li pot quedar a la legislatura, Joan Carles?
1: És important esta votació perquè front al principi de la tertúlia, on estan els problemes judicials que no manegen el govern per a convocar, en el tema dels pressupostos sí, no? Jo crec que n'hi ha una fulla de ruta en el govern per a dir els pressupostos no seran aprovats i sense pressupost aprovats ja n'hi ha, diguem, una opció política per a convocar eleccions. No tant convoquem eleccions pels temes judicials, sinó que convoquem eleccions pel tema dels pressupostos. A partir d'ahí comença la campanya electoral i en breu anem a veure com des del govern s'acusa a un bloc de dretes on ja entra Junts. Vull dir, sí, és Partit Popular, Vox i Junts.
0: Álvaro, un titular.
2: Pues que la historia se repite, pero esta vez se repite, pero ya en año electoral en él. Y por lo tanto, creo que sí, que el gobierno va a buscar esta excusa, este argumento, para dar por zanjado una legislatura que no ha aprobado ningún presupuesto, que es lo más llamativo. En principio, cuando un gobierno aprobaba un presupuesto, era un gobierno que caía, ¿eh? Con este gobierno de Pedro Sánchez no ha sido así. No ha aprobado ningún presupuesto y ha aguantado. Porque la vocación de este gobierno, y sobre todo de este presidente, ha sido esa, resistir, ¿eh? Y ha resistido. Pero da la impresión de que Junts no va a apoyar, lógicamente, los presupuestos. Digo lógicamente porque aunque es verdad que el ministro de Economía ha hecho un guiño a Cataluña con el tema del concierto económico, pues por ahí tampoco Junts parece ser que va a pasar, ¿no? Esquerra Republicana sí que estaría por la labor. En el tema de la senda de estabilidad, uno de los diputados valencianos no lo ha apoyado.
1: Ese tema,
2: es interesante.
1: Para rematar,
2: es interesante.
1: Para rematar, es com compromís el Partit Socialista així, que han governat durant 8 anys, no es posen d'acord allà?
2: Sí, Sí, sí.
1: Pues, quan també volem posar-se d'acord així?
2: Perquè jo crec que la mirada està en el 27, en les eleccions, lògicament de maig.
0: Doncs posem fi en aquest moment a la

0: La tertúlia, Álvaro Razu, director d'Es Diario en la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies.
1: A tu, molt bon dia.
0: I Joan Carles Martí, director de Levante, el Mercantil Valenciano. Moltes gràcies, bon dia.
1: A tu, bon dia.
0: I abans d'anar a la publicitat, anem a les Corts perquè afronten avui una de les últimes jornades de treball de la Comissió d'Economia en la tramitació dels pressupostos de la Generalitat per enguany. Allà està la nostra companya Carme Monteagudo.
2: Sí, bon dia. Avui continua el debat i la votació de les esmenes parcials al projecte de llei de pressupostos. Durant la sessió d'avui, que comença a les 10 del matí i s'allargarà durant tot el matí, continuen votant-se les propostes de modificació presentades pels grups parlamentaris i les esmenes transaccionals que puguen acordar-se. La majoria que sumen PP i Vox fa preveure que isquen endavant les iniciatives d'estos partits, no així les de l'oposició. PSPB i Compromís mantenen les crítiques al contingut i les modificacions incorporades. En les sessions d'esta setmana s'han aprovat amb els vots de l'PP i Vox esmenes en matèria de serveis socials, introduint el criteri de prioritat nacional de Vox. També han eixit endavant canvis en sanitat i educació acordats pels grups de la dreta. En la jornada d'avui, la Comissió d'Economia entra en la recta final abans de la seva tramitació demà, que passarà al ple de les Corts.

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. Ena.ràdio. De tu a tu.
2: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
3: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
4: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegis especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es, Generalitat Valenciana.
7: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
8: Entrem en la recta final d'aquest informatiu. La taxa d'inflació interanual del mes de juny se situa a la Comunitat Valenciana en el 3,2%, la mateixa que al maig. A Espanya, l'índex de preus al consum tampoc varia i es manté al juny en el 3,2%. Són dades ja definitives que acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística. Però hem de parlar, a banda d'economia i de les nostres butxaques, de la calor. Quan l'onada de calor comença ja seriosament, la nit ja no dona treva, a la costa les temperatures no baixen dels 26 graus. Lluís Liñana, a Benicàssim, què conten els veïns?
9: Bon dia, nit tòrrida, sí, a Benicàssim, on, com deien, les temperatures mínimes no han baixat dels 26,1 graus. Temperatura similar a la que s'han registrat a un altre municipi costaner d'ací de Castelló, com és Peníscola, on la mínima s'ha situat en els 26,4 graus. Orpesa i Castelló Capital són altres ciutats del litoral on les mínimes han rondat ixos 26 graus que comentàvem. A hores d'ara, les temperatures màximes ací a la província de Castelló s'estan registrant en municipis de l'interior, com són Atzeneta del Maestrat, la Serra d'en Galzeran o Benafigo, on els termòmetres en estos moments es situen entre els 31 i els 32 graus. Apreta la calor i ho fa tant

0: Fatal, fatal, no se podía dormir. Yo ha habido un momento que me ha despertado esta nit y ha visto que niaba 27 graus. Entonces, imposible.
1: Imposible dormir.
0: Imposible. ¿No? Alzarme, beber agua fresca, tornarme, un truquet que es una botella de agua congelada y que te acompaña a dormir allí. Tipo.
2: En ventilador y mucha agua.
1: ¿Has alzado a beber o qué?
2: Muchas vegades.
3: Jo tinc aire condicionat, entonces el riu va passar bé, però reconec que això se diu eixa fogó lògica d'esta temporada.
4: Dentro del agua, todo el rato dentro del agua, en las duchas, en el mar, en las piscinas, en todos los sitios para refrescarnos.
5: I per acabar aquest informatiu anem ara a l'Horta Sud, a Benetússer. Un edifici s'ha afonat per complet minuts després de les 10 de la passada nit. Afortunadament no hi ha cap víctima. Allà està Àngel Hernández. Què més en sabem?
6: Bon dia. Era una planta baixa i tres altures. Això ahir, avui, és una muntanya d'enderrocs. Cap a les 10 de la nit, a les 10 i un minut exactament, el Consorci Provincial de Bombers de València rebia un avís perquè el veïnat d'aquest edifici havia notat sorolls i clevis. El veïnat textualment diu que el que sentien era com si fos un terratrèmol. A partir d'ahir, el Consorci Provincial porta fins ací equips dels parcs de Torrent i Catarroja per tal de desallotjar l'immoble, però els veïns, 16 veïns que són els que viuen ací, havien eixit ja d'esta finca de planta baixa i tres altures. Minuts després d'acordonar la zona, s'afonava este edifici. S'ha descartat que hi hagi persones atrapades i sí que una persona està buscant sense consol els seus dos gats. La raó del que ha passat, el veïnat diu que està en les obres que s'estan produint al costat de l'edifici que s'ha vingut avall. Anem a sentir...
5: Moltes gràcies, Àngel Hernández. No podem escoltar ara més coses perquè hem d'acomiadar-nos. Demà tornem a partir de les 8 del matí i fins a les 9 i mitja. Que tinguin molt bon dia.
7: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
8: De tu a tu.
9: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
11: Ja està. Por fin tendré el verano que merezco.
12: ¿Y eso?
11: Porque ya tengo mis entradas para el planazo del verano, Fresca, el festival que organiza el Instituto Valencià de Cultura en Casa Mediterráneo, del 13 al 25 de julio, con teatro, danza, flamenco, circo y el mejor ambiente en la terracita de Fresca.
12: Yo también merezco ese verano.
11: Ya sabes, festivalfresca.es y te enteras de todo.
13: Generalitat Valenciana.
14: Hi ha alguna cosa que tots compartim, el moviment. Girem, saltem... I connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
15: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida i diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
16: Chaval, deja de mirar pantallas.
17: Amiga, de los muffins también se sale.
18: Señor, le agradecería que no me atropellara.
17: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
19: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
20: En Orihuela la història cobra vida.
8: Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol, una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
7: Som la veu de tots. Som Apo. Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
4: Què tal? Molt bon dia. Són les 9 i 34 minuts del matí. Benvinguts al magazín matinal d'A.Punt Ràdio, el magazín produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Això és Amunt i avall. I avui serà una jornada marcada sobretot pel risc extrem de temperatures altes al litoral i prelitoral de València. Temperatures màximes que podran arribar o superar als 42 graus. A més, també s'esperen tempestes seques. Això és previsible que passi de vesprada. Davant d'aquesta situació, el Centre de Coordinació d'Emergències a la ciutat de València, el CECOPAL, ha decidit suspendre les actuacions musicals de nit i d'este dimecres dels concerts de vivers pels esclafits tèrmics. La Unitat Tècnica d'Anàlisi de Prevenció de la Generalitat ha informat d'una alta probabilitat que a última hora de la vesprada d'este dimarts i durant la nit es produïsquen esclafits de calor que provoquen la pujada sobtada de les temperatures i forts vents. D'altra banda, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha cancel·lat un acte de l'agenda institucional per avui a l'Horta Nord per l'avís roig de la EMET. El president anava a visitar les obres d'un nou centre de dia per a persones majors a la localitat de Rafael Buñol. I la presidenta del govern espanyol i ministra per a la transició ecològica i el repte demogràfic, Sara Gaesen, també ha cancel·lat una visita a Xiva prevista per avui, però manté un acte en la seu de la EMET a València. Emergències ha demanat a la població, paren atenció també, màxima precaució per la concurrència d'aixòs esclafis tèrmics i que aplique mesures d'autoprotecció si calguera. En concret, ha aconsellat reforçar les mesures de vigilància, assegurar els elements i instal·lacions susceptibles de vores afectats pel vent i mantindre una especial atenció a l'evolució de les condicions meteorològiques durant els actes. De seguida ampliem tota la previsió de l'horatge, però abans el so és este.
12: Penal a favor d'Espanya! Penal a favor d'Espanya! I Mikel Oyarzabal, com està tota la Comunitat Valenciana? Pendent del llançament, la carrera d'Oyarzabal! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
13: No passen coses...
12: Mira, estava

Prat. Marca Pedro Porro per a Espanya. Segona diada per al lateral dret.

0: 0 a França. Espanya jugarà diumenge la final de la Copa del Món.
1: I qui no ho sap encara és estrany, perquè mitja Espanya estava pendent, bueno, mitja no, pràcticament tota Espanya pendent d'eixe partit. Espanya torna a una final d'un Mundial 16 anys després. Un gol de penal d'Oyarzábal i un altre de Pedro Porro permeten superar França per 0-2. Ara la selecció disputarà eixa final del Mundial diumenge a Nova York contra el guanyador de l'altra semifinal que es juga esta nit, Argentina i Anglaterra. Un dels dos serà qui s'enfronte a Espanya. I una cosa està clara, la selecció espanyola ha aconseguit que pràcticament tota Espanya es posi d'acord almenys al llarg de 90 minuts.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: Als controls tècnics està Maria José Collada i així a la taula, a la meua voreta, Antonio Sánchez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, jo m'he despertat mirant al cel, perquè, sí, clar, ahir les previsions ja deien que avui anava a ser un dia molt complicat.
1: Uh-huh.
0: Bueno, dona una miqueta de por quan llitges les notícies, a tot això dels esclafits tèrmics...
1: Sí.
0: No sé com està la situació i cap a on anem, perquè de moment sembla que la cosa està controlada. Ha plogut una miqueta.
1: Sí, sí, sí.
0: Este matí. Bueno, així no una trona rapideta de...
1: Sí, un ruixat ahí, sí, xicotet, sí, sí, sí, sí, sí. Que damunt ha vingut superbé per a, jo que sé, suavitzar un poc l'ambient perquè està molt calfat.
0: Carregat.
1: La veritat és que ja vam tindre dos dies d'una sensació tèrmica molt càlida, molt de basca, i veurem com avui serà una situació completament diferent, perquè avui la calor ve pel vent de ponent. És a dir, que tindrem calor seca, però moltíssima calor. Estem parlant del quart episodi de calor d'enguany i avui tenim...
0: I el que ens queden, mare meva.
1: Exacte, perquè portem un any de calor, calor, un estiu patidor al nostre territori, almenys. A màximes de més de 40 graus avui, tenim un avís roig, com hem comentat, activat al litoral nord i litoral sud de la província de València, però l'avís és sobretot al prelitoral, és a dir, comarques com el Camp de Túria, a l'Horta, les localitats més cap a l'interior, a la Ribera Alta, a la Foia de Bunyol, a la Ribera Baixa també, localitats de l'interior, a la Safor, mateixa situació, a la Costera i també a la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés, són les comarques on patiran els efectes d'estos més de 40 graus i fins i tot podríem arribar als 42-43, en principi, al Camp de Túria, a l'Horta, la Foia de Bunyol i la Ribera Alta. Avui, en localitats com Torrent, com Ribarroja, com Godella i Godelleta també, de fet, Xeste,
0: bueno, Godella Xiva. La tenim així prop, no està massa lluny de Burjassot.
1: No, és que així també estarem al voltant dels 40 o més de 40 graus, perquè són en aquestes localitats que es queden un poc més lluny de la costa, on la brisa no entrarà, i això farà que el ponent sí que es note i que pugen els termòmetres en aquests valors, que de fet en els altres episodis de calor no hem tingut aquestes temperatures tan altes en aquestes localitats. Així que...
0: Mira que jo pensava que avui feia humitat, perquè no sé per
1: sí,
0: què.
1: Sí, sí, sí.
0: Però és que jo notava en la sensació dins de casa, una volta
1: sí,
0: ixes, ja te pega una miqueta a l'airet i, bueno, no és que refresque, però
1: no
0: te
1: però...
0: s'alivia una miqueta a primeres hores del matí.
1: Sí, este matí molta basca i damunt, amb la humitat que teníem ja dels últims dies i amb el que ha plogut, encara se notava més basca. Este matí ha sigut
0: basca,
1: de basca,
0: correcte.
1: Sí. Però ara veurem com començarà a bufar un poquet el vent de ponent, això aixecarà molt l'ambient i farà que els termòmetres pugen moltíssim. Després, el que estàvem comentant de vesprada, entrarà la brisa, farà que la temperatura baixi almenys al litoral un poquet i ja a les 6 de la vesprada sí que notarem també una baixada del termòmetre a la resta.
0: Ojalà.
1: Però això sí, la humitat també pujarà. Així que realment la sensació tèrmica serà de moltíssima calor,
0: no sé,
1: igual esta vesprada.
0: Jo crec que porta pitjor la humitat que la ponenta. Mira
1: també,
0: el que te dic.
1: Jo
0: no
1: també.
0: Sé si ja és cosa de l'edat o què és, però és horrorós.
1: No,
0: o sea,
1: perquè
0: és que...
1: I
0: me noto com una baixada de,
1: sí,
0: de la temperatura corporal, algo,
1: sí, sí,
0: així, com
1: sí,
0: la tensió que baixa. O...
1: Que et mareixis un poquet.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: sí,
0: sí.
1: Perquè no pots sudar i això el cos sí que ho nota més que quan la temperatura és més seca. Quan és més sec, almenys si tenim vent, sí que ens refreda un poquet més el cos, però quan n'hi ha humitat i n'hi ha molta calor, és molt difícil que el cos s'autoregule, no? I d'aquesta manera, i sí que es senta encara més la calor. Però sí, després d'esta vesprada ja no parlarem tant de les temperatures, sinó que parlarem, com has comentat, dels possibles esclafits.
0: Uh-huh.
1: I és que tenim molta inestabilitat a últimes hores de la vesprada, a primeres hores de la nit, vindran aquests ruixats, aquesta inestabilitat, que el que farà simplement és que la tempesta tracte d'espentar la massa d'aire càlida i seca que es trobarà a prop
0: a
1: la superfície. A l'espentar tota aquesta massa d'aire càlid, la tempesta és que el que farà és que puja el termòmetre de manera molt sobtada i que les tempestes vinguin acompanyades de ratxes fortes.
0: De vent.
1: Exacte, de vent. Perquè, clar, el que fa és espentar, tractar d'espentar aquesta massa d'aire càlid i en aquesta força és el que produeix el vent tan fort. També veurem com es produiran llamps. Estos llamps són molt perillosos perquè al no tindre precipitació acompanyada...
0: Seca, podem... tormenta seca, que es diu.
1: Exacte. Poden produir llamps i llamps que produïsquen incendis.
0: Uh-huh.
1: Així que molt pendents de la situació que patirem avui, no tant per la calor, com per les tempestes d'esta vesprada que poden produir aixòs esclafits i aixòs llamps perillosos.
0: Pues que estiguen molt atents a punt, tant a la ràdio com a la televisió, de tota la previsió i minut i resultat, que aneu diguent, mai millor dit, en esta jerga futbolera. Gràcies, sí, sí, sí. Antonio, estarem pendents.
1: A tu, Lucía.
0: Adeu. I com acabem de comentar, avui hem d'estar pendents de la situació meteorològica i les xifres que coneixíem esta mateixa setmana són preocupants, perquè malauradament ens fem ressò de que 114 morts poden ser atribuïbles a la calor a la Comunitat Valenciana des del passat 1 de juliol. Segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària, el MOMO, entre l'1 i el 12 de juliol de 2025 es van registrar 10 defuncions relacionades amb les altes temperatures, una xifra que suposa un augment del 930% respecte al mateix període. Una realitat que ens obliga a parlar dels efectes de les onades de calor, dels col·lectius més vulnerables i de les mesures necessàries per reduir l'impacte. Parlem amb Enrique Mascarós, ell és especialista en medicina de família i comunitària, vocal de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor, bon dia, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Què ens diu esta xifra? Perquè ens preocupa, és alarmant, o almenys les dades parlen per si soles, no? 114 morts atribuïbles a la calor en la Comunitat Valenciana des del passat 1 de juliol.
2: Sí, esta cifra, ¿no?, de 114 muertos desde el 9 de julio es un dato desgarrador, ¿no?, que confirma que el calor extremo es una amenaza significativa para la salud pública, ya que es capaz de provocar un aumento drástico de la mortalidad general, pero sobre todo teniendo en cuenta pues que afecta a ciertos grupos vulnerables, en este caso pues exacerbando, empeorando patologías crónicas, pero incluso pues en gente que no tiene patologías crónicas también pues puede proceder a alteraciones fisiológicas que conllevan i producen la muerte de les persones.
0: L'increment, comentava ara fa uns instants, del 930%, que es diu pronte, però és una barbaritat, respecte a l'any passat, és especialment preocupant. A què es pot atribuir esta pujada tan significativa, doctor?
2: Bueno, es un porcentaje muy elevado y realmente sí que preocupa, y se puede atribuir a que las horas de calor, pues como estamos viendo este año, cada vez son más frecuentes, intensas y más duraderas, casi que empalmamos unas con otras, ¿no? Entonces, estos suman factores como la falta de aclimatación, el aislamiento social, el vivir en entornos urbanos que hacen un efecto de isla de calor, donde el asfalto o los edificios retienen las altas temperaturas, incluso durante las noches que estamos pasando.
0: Quan parlem de morts de calor, una cosa que crec que és prou important també per a que les persones que estan escoltant-nos pues paren atenció i ho tinguin clar, quins són els principals factors que intervenen? Parlem només de persones grans o hi ha altres col·lectius especialment vulnerables? O qualsevol persona poden patir un col de calor, tot i que estiguem sans, no?
2: Claro. En las muertes por calor intervienen varios factores, no solo biológicos, socioeconómicos y también conductuales. No hablamos solo de personas mayores, especialmente entre 65 y 80 años, sino que también otros colectivos vulnerables, como son los lactantes, los niños pequeños, las mujeres embarazadas. Y luego también tenemos que tener en cuenta pues gente que está expuesta a estos en el aire ambiente, ¿no? Lo que serían trabajadores que en estas olas de calor pues están trabajando a ciertas horas donde pues se recomienda que no lo hagan. Y luego patologías crónicas como cardíacas, renales, la diabetes, los enfermos mentales también son más vulnerables.
0: ¿Y cómo afecta en este caso la calor extrema? Avui ya ho hem dit, ens ho comentava el nostre meteoròleg Antonio Sánchez, el dia és complicat, sobretot a partir del migdia. Ixa calor extrema, ¿com pot afectar a l'organisme i com pot arribar sobretot a ser mortal?
2: Bueno, el calor extremo afecta al organismo provocando una progresión que va desde simplemente un agotamiento, que podemos padecer todos, hasta un golpe de calor. Esto viene definido por un aumento de temperatura corporal superior a los 40 grados. Y esto lo que ocurre, lo que ocasiona es una disfunción del sistema nervioso central. Uh-huh. Además, pues también genera una respuesta inflamatoria, un estrés oxidativo, una trombosis generalizada y un daño a nivel vascular. Y esto hace que también el corazón deba trabajar mucho más, y entonces las pacientes pues tienen más riesgos de infarto, de insuficiencia cardíaca, si ya tienen una patología crónica.
0: ¿Y quins senyals d'alerta hauríem de conèixer tots, totes les persones, per detectar que possiblement estem tenint un problema relacionat amb la calor o un col de calor?
2: Pues el síndrome precoz debería ser pues que dejamos de sudar, tenemos una piel caliente y seca, luego ya vendría pues a lo mejor lo que hemos comentado, la temperatura elevada, tomar la temperatura, pero también pues la confusión, desensación,

0: se recomiendan, ¿vale? Evitar
1: claro.
0: el sol a la hora de hacer deporte o salir a la calle entre las horas de entre las 12 y las 5 o las 6 de la tarde. Y luego en casa, pues mantener las persianas bajas de día, ventilar de noche y usar ropa, lo que sería ligera y de colores claros. Y luego, aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, pues un poco consultar con su médico por tema de ciertas medicaciones, como pueden ser los diuréticos, los antidepresivos o antihipertensivos, que pueden pues facilitar o alterar más aún estos problemas de la hora de calor.
1: Pues espere que hagin pres bona nota i tots aquests consells els posem en pràctica i, com dèiem abans, és que qualsevol persona pot patir un col de calor, tot i que siga una persona jove o estiga sana i siga esportista i pense que no li pot passar, ens pot passar a qualsevol. Enrique Mascarós, especialista en Medicina de Família i Comunitària. Moltes gràcies i molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Ja són les 9:49 minuts del matí. És moment també de repassar altres notícies d'actualitat. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez, germà del president del govern, a 9 anys d'inhabilitació en càrrecs públics per cooperació necessària d'un delicte de prevaricació administrativa. Per la seva banda, l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sigut condemnat a 18 anys d'inhabilitació per ocupació pública com a autor de 2 delictes de prevaricació administrativa per la contractació de David Sánchez, germà del president, i Luis Carrero, amic d'este. En conjunt, la sentència condemna a 11 persones dels fets xutxats. Marina Perello, bon dia.
2: Bon dia. David Sánchez s'enfrontava a una pena de 6 anys de presó per tràfic d'influències i prevaricació en la causa que ha jutjat la suposada adjudicació, ha dit, d'una plaça d'alta direcció al germà del president del govern espanyol el 2017 i d'una altra per un amic d'este, Luis Carrero, el 2023. La fiscalia, d'altra banda, demanava l'absolució. La sentència assenyala que els 11 acusats actuaren en execució d'un pla preconcebut amb unitat d'acció per a dur a terme els actes arbitraris amb l'objectiu d'afavorir David Sánchez Pérez Castejón. Indica també que esta plaça es va crear establint unes condicions laborals i retributives pròpies del personal d'alta direcció i es va concedir a David Sánchez conculcant els principis de mèrit i capacitat, així com amb opacitat i irregularitat en la tramitació dels corresponents procediments administratius. També marca en este context la creació d'una altra plaça d'ocupació pública d'alta direcció que va ocupar el seu amic Luis Carrero. La sentència considera també que eixa plaça era innecessària i òrfena de funcions i que tenia l'exclusiu afany d'adjudicar-la en comissió de servicis a l'antic col·laborador i amic de David Sánchez.
1: I la notícia d'esta condemna de 9 anys d'inhabilitació al germà del president del govern espanyol, a David Sánchez, ha provocat una allau de reaccions des de l'àmbit de la política. El govern central, en boca de la portaveu Elma Saiz, ha dit en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que altres instàncies judicials provaran la innocència del germà del president de l'executiu espanyol i ha recordat que la Fiscalia en demanava l'absolució.
3: Como les trasladamos siempre, confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
1: També els socis parlamentaris del govern s'han mostrat crítics amb el pronunciament judicial. Des de Sumar Compromís, Alberto Ibáñez parla de desproporció. I per la seva part, Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, va més enllà i assegura que hi ha una persecució a la família del president del govern espanyol.
4: Creo que 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
5: Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara. Si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
1: I des del Partit Socialista, la secretària d'Organització, la valenciana Rebeca Torró, ha defensat la innocència dels condemnats.
6: David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes y tienen todo el apoyo del Partido Socialista. La propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión ni influencia como han insistido las acusaciones de manera infundada.
2: Per la seva part, el Partit Popular ha demanat la dimissió de Pedro Sánchez. Esther Muñoz és la portaveu popular.
7: Hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido. Es la primera vez en democracia que un presidente tiene a su fiscal general del Estado imputado por revelar secretos para atacar a un rival político, que tiene a su mano derecha a su secretario de Organización y ministro de Transportes condenado por 9 delitos a 24 años por haber robado, a su hermano condenado porque miembros de su partido le regalaron una plaza en Badajoz.
2: Qui no ha estalviat qualificatius ha sigut Vox. El portaveu José María Figaredo

0: considera que els condemnats són uns chorizos.
1: Esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla, para obtener dinero a través de fondos públicos, que al final es de donde viene.
2: I més coses, el guió s'ha complit. El govern espanyol ha entropessat amb la primera pedra en el camí parlamentari per aconseguir nous pressupostos. Tal com estava previst, el Congrés ha rebutjat la seva senda d'estabilitat, el document que marca els objectius del dèficit, deute públic i regla de la despesa per al període 2027-2029. El pas previ per a avançar en la promesa d'uns nous comptes públics, els vigents estan prorrogats des de l'any 2023.
0: El govern espanyol necessitava el suport de tot el bloc d'investidura, però Junts ha acabat votant en contra amb el PP, Vox i el diputat d'UPN. Els cinc representants de Coalició Canària s'han abstingut. Josep Maria Cruzet, diputat de Junts en el Congrés.
3: És evident que és una estafa per Catalunya i que vostès no poden comptar amb els 7 vots de Junts per Catalunya per aprovar-ho.
0: El diputat del PP, José Vicente María, ha justificat el vot en contra del seu partit.
4: El único acuerdo que espera ya es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
0: Des de Vox, José María Figaredo ha criticat que amb les previsions de l'executiu els espanyols pagaran més impostos que mai.
1: Está hundiéndose el barco con usted al timón.
2: I a les votacions en contra s'han afegit les abstencions de Podem i Compromís. Escoltem Àgueda Micó de Compromís.
5: No pot ser que no ens proposen avui uns objectius de dèficit asimètric per a compensar aquesta discriminació que patim els territoris que estem infrafinanciats.
0: Des del govern, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu que rebutjar els objectius d'estabilitat és negar més diners a les autonomies.
6: 5.850 milions d'euros adicionals si la senda d'estabilitat s'aprova. Si se rechaza, perderían ese margen fiscal tan importante para todas las comunidades autónomas. Por eso, resulta totalmente incomprensible, desde el punto de vista racional, que determinados gobiernos autonómicos votaran en contra de esta senda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
0: La derrota parlamentària obliga el govern espanyol a tornar a aprovar este document de previsions clau per a poder presentar els pressupostos de 2027. Hisenda tornarà a portar la senda del dèficit al Consell de Ministres de la setmana que ve. Té un mes per a fer-ho, però no forçarà el termini perquè vol tornar a debatre'l en el segon ple extraordinari del Congrés que se celebrarà el 23 de juliol.
2: I el vicepresident primer i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, viatja juntament amb unes 50 empreses espanyoles a Ucraïna, on participarà este dimecres i demà dijous en un acte al costat del president ucraïnès Volodymyr Zelensky i firmarà diversos acords. Cuerpo viatjarà acompanyat de prop de mig centenar de companyies espanyoles.
0: En concret, este dimecres participarà en l'acte de l'estatalitat d'Ucraïna, presidit pel president ucraïnès, i en la constitució del Consell Empresarial Hispà Ucraïnès. També protagonitzarà la firma d'acords sobre els quals no s'han revelat detalls i la inauguració de la trobada empresarial. Més tard es reunirà amb la premsa espanyola, visitarà les instal·lacions de l'aeroport i firmarà un acord privat. El dijous tindrà lloc la celebració de la 5a Comissió Mixta Hispà-Ucraïnesa de Comerç i Inversions, segons l'agenda enviada pel Ministeri a través d'un comunicat. Fons del Ministeri ja van avançar que la delegació espanyola estarà composta per unes 47 empreses i entorn del centenar de persones i que el viatge tindrà caràcter institucional i econòmic.
2: I el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, publicarà este dimecres el seu baròmetre d'opinió corresponent al mes de juliol, el primer després de dictar-se la condemna a 24 anys de presó de l'exministre José Luis Ábalos pel cas Mascaretes i després de la imputació de la directora de la Guàrdia Civil Mercedes González i del director adjunt operatiu de la Benemèrita Manuel Llamas en el marc del cas Leire Díaz.
0: El baròmetre d'opinió de juny va tornar a situar el PSOE al capdavant, però la seva estimació de vot es va reduir al 31,3%, quasi 5 punts menys que el mes anterior, i el seu avantatge sobre el PP es va retallar 4,2 punts. Per contra, el Partit Popular va pujar més de 2 punts fins al 27,1%. En la tercera plaça seguia Vox amb una estimació de vot del 15,8%, 4 dècimes menys que el mes de maig. Darrere apareixia Sumar amb un suport del 6,4%, mentre que Podemos creixia 3 dècimes aconseguint un 2,8%.
2: I canviant totalment d'assumpte, i és que el ple de la Junta Central Fallera, reunit este dimarts, ha donat llum verda a la proposta d'este organisme autònom municipal d'ampliar l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats a 3 dies en lloc de 2 que es feia ara. La proposta, que ha tirat endavant amb 56 vots a favor, 14 en contra i una abstenció, l'ha de ratificar o rebutjar la setmana que ve l'Assemblea de Presidents de Falla.
0: És una proposta que contempla la reestructuració completa de l'ofrena per a evitar que acabi venent

0: 4 de la matinada, com ha ocorregut els últims anys. Així, la desfilada passaria a fer-se el 16, 17 i 18 de març de vesprada, i no només el 17 i el 18 com fins ara. Això obligaria a fer el lliurament de premis infantils el 16 de matí i no per la vesprada. Segons la Junta Central Fallera, ampliar els dies de l'ofrena és l'única opció viable de totes les que s'han estudiat. Per això confia que els presidents, tenint en compte l'interès general, adopten la decisió que siga més beneficiosa per a la festa.
1: I els contem també una imatge que és prou colpidora. Un edifici de la planta baixa i tres altures amb una vivenda per planta s'ha desplomat esta nit a la localitat valenciana de Benetússer. Això sí, afortunadament, sense causar víctimes, ja que les persones que estaven a l'interior havien eixit prèviament. Es tracta d'un edifici antic de la plaça 25 d'Abril que fa cantó amb el carrer Pintor Sorolla, molt a prop de l'eixida del túnel d'Alfafar i al costat d'un solar que està en obres. Fins al lloc s'han desplaçat efectius de bombers, de la Guàrdia Civil i de la policia local.
0: I rapidíssimament repassem les portades dels diaris. Comencem amb Levante. La gran protagonista avui és la selecció espanyola i titulen amb un simple olalà i la imatge de la victòria davant França. En el cas de les províncies, llegim a la final i la foto de l'equip celebrant la victòria. Pel que fa a informació, destaquen la imatge de la celebració del gol de Pedro Porro i titulen ball i a la final. Mediterrània, també obrim la victòria de la selecció. Espanya pletòrica a la final. Pel que fa als diaris nacionals, El País també espai per a la Roja en la seva portada, encara que més discreta, i destaca el germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació. Acabem amb El Mundo, que destaca la força de l'equip roig amb la imatge de l'abraçada entre Oyarzábal i Pedro Porro.
1: Gràcies, Marina, i de seguida també tractarem ixe postpartit a partir de les 10:05.
2: Són les 10.
3: A punt. Notícies.
4: A hores d'ara continuem molt pendents de la situació a Benetússer, on a nit un edifici es va afonar per complet. Afortunadament, no s'han de lamentar danys personals. Ens amplia la informació en directe Àngel Hernández. Bon dia, Àngel.
5: Bon dia, Innocenci. Sí, a este edifici de tres plantes i planta baixa avui és una muntanya d'enderrocs. La zona continua acordonada i fa només uns minuts ha vingut el propietari del primer pis, que el tenia llogat, i ens ha contat que precisament ha sigut el seu inquilí el que ha avisat a la resta de persones que vivien en este edifici que s'estaven llisos sorolls molt forts que fins i tot que semblava un terratrèmol. Quan els bombers venen així, els veïns havien desallotjat ja l'immoble i en qüestió de minuts s'ha afonat. Cal destacar que al costat d'aquest immoble s'estaven fent unes obres. Ho explica Jorge Gil, cap de bombers del Consorci Provincial.
6: Nos hemos encontrado que había vecinos que ya habían bajado del inmueble porque estaban apareciendo grietas. Hemos observado que había un solar que estaba en construcción, una obra, que estaban vaciando un sótano y que se habían descalzado varias cimentaciones. Se ha procedido a hacer el desalojo completo del edificio y al minuto o los dos minutos ha colapsado el edificio. Afortunadamente ya no se encontraba nadie dentro del mismo.
4: Perquè als jutjats de Catarroja, on s'instruís el cas de la dona del passat 29 d'octubre del 2024, continuen les declaracions de testimonis. Avui acudixen dos periodistes d'esta casa, a punt que van haver de passar la nit en una vivenda precisament a Catarroja. Santi Hernández, què ha explicat?
7: Sí, acaba de començar la declaració de la primera dels dos professionals de punt que compareixen este dimecres davant la jutgessa de Catarroja. La magistrada s'ha citat com a testimoni després de la declaració que va fer així els caps d'informatius de la Ràdio Televisió Pública, Ivan Esteve, amb la intenció d'aclarir què van veure sobre el terreny, sobre Catarroja, durant les primeres hores d'emergència. Recordem que aquests dos professionals es van desplaçar a Catarroja cap a les 18:44 de la vesprada del 29 d'octubre, quan la situació ja era crítica. De fet, en uns minuts van quedar atrapats per la inundació i des d'un edifici on van poder accedir gràcies al veïnat van poder gravar els efectes de la riuada. Des d'allí van gravar com s'inundaven garatges, com els veïns intentaven eixir dels vehicles que arrossegava l'aigua i també van gravar imatges de com rescataven gent des dels balcons amb llençols. La jutgessa considera que el seu testimoni i la seva cronologia dels fets pot aportar una reconstrucció fidedigna i independent de l'evolució de la dona de Catarroja, especialment sobre el nivell de les inundacions i la gravetat de la situació en un moment en què encara no s'havia enviat el missatge. és alert a la població.
8: Ahir van gravar un rescat d'una xica. Van gravar també com els... Bueno, això és que se va quedar gravat. Van gravar com els cotxes van entrar dins dels garatges de la gent que estava intentant eixir, gent corrent, gent ajudant una altra gent, moltes coses.
4: Gràcies, Santi. Canviem d'assumpte, perquè la taxa d'inflació interanual al mes de juny s'ha situat a la Comunitat Valenciana en el 3,2%, la mateixa que al maig. A Espanya, l'índex de preus al consum tampoc varia i es manté al juny en el 3,2%. Són dades que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística. Per la seva banda, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia i els aliments frescos, ha disminuït a Espanya una dècima fins al 2,9% respecte a la del mes de maig. Els preus de l'habitatge i de l'electricitat han impulsat l'IPC a l'alça. Per contra, s'ha reduït el preu del transport per la rebaixa dels combustibles, que contrasta amb la pujada que van registrar en juny de 2025. I avui estem en avís roig per altes temperatures que poden arribar als 42 graus al prelitoral de València. S'esperen valors màxims que arribaran i superaran els 40 graus en diversos punts de les tres províncies i poden anar acompanyades d'esclafits tèrmics. L'Ajuntament de València ha pres mesures com ara el tancament de parcs naturals o la suspensió d'activitats a l'aire lliure com la del Jardí dels Vivers. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, l'avís estarà actiu des de les 13 fins a les 21 hores. Esta nit ja ha sigut una nit tòrrida i s'ha dormit a col de ventilador i aire condicionat, i molta aigua. Així ho han viscut els veïns de Benicàssim.
9: Jo tinc aire condicionat, entonces, no ho vaig passar bé, però reconec que ha sucedit aquesta fogó llàgica d'esta temporada.
10: Voy a dormir. Jo ha hagut un moment que m'ha despertat esta nit i ha vist que n'hi havia 27 graus, entonces, encara que fa molta basca, molta.
11: He estat a veure moltes vegades, si no, no es pot dormir.
4: I agents de la Policia Nacional de Castelló han detingut a la localitat lleidatana de Tremp un home de 42 anys per coaccionar menors a través de les xarxes socials. Al detingut se l'acusa d'utilitzar diferents perfils en xarxes socials i aplicacions de missatgeria amb identitats falses. Ocultava la seva identitat real i es guanyava la confiança de xiquetes per a obtindre vídeos i fotos íntimes. Després les coaccionava a les mateixes imatges per a obtindre més, sota l'amenaça de difondre el material que ja tenia. La investigació la va iniciar el grup de delictes tecnològics de la Policia Nacional de Castelló, després de saber que els fets es repetien en diversos casos a tot Espanya. En els esports, després d'assolir ahir la classificació per a la disputa de la segona final d'un Mundial en la seva història, repassem l'agenda de la selecció espanyola de futbol d'avui. L'equip de Luis de la Fuente, que ja va tindre la vespada lliure per a celebrar amb la família la classificació per a la final, avui tindrà jornada de descans per a recuperar forces abans de viatjar esta vesprada cap a Nova York, la seu de la final de diumenge. La selecció coneixerà el seu rival de l'últim partit mundial que eixirà del duel d'avui entre l'Argentina i Anglaterra quan a terra a la ciutat dels Gratacels. I això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
12: De tu a tu.
13: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
0: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
14: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
15: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: I efectivament anem amunt i avall en este programa, per això ara és moment de repassar les notícies més destacades que ens porten els nostres companys de diferents, de diferents municipis i localitats de la nostra comunitat. En setem aquest repàs per el Meridiano Lorta, ens conta tota aquesta informació que porten en la seva publicació, Sílvia Tormo. Sílvia, molt bon dia.
12: Hola, bon dia. La notícia principal en el Meridiano.es són les mesures extraordinàries davant l'episodi de calor extrem que es preveu per al dia d'avui. Ajuntaments de tota la comarca han suspès els campus esportius i les activitats a l'aire lliure. Además, han informat de quines són els refugis climàtics en els edificis municipals per a que la ciutadania dispose d'espais refrigerats. A banda, moltes piscines municipals, la seva entrada serà gratuïta per a persones empadronades fins a completar aforament. Canviant de tema, Xirivella s'ha incorporat al programa València Més Segura, convertir-se en el primer municipi de l'àrea metropolitana que se suma a aquesta iniciativa impulsada per l'Ajuntament de València i la Universitat de València. L'objectiu és formar a la ciutadania perquè sàpiga com actuar davant emergències i catàstrofes. I per últim, l'última notícia destacada del nostre diari és a Manises, on s'ha celebrat amb gran èxit una nova edició de la Festa de la Ceràmica, una cita que ha reunit autoritats de ciutats agermanades i representants de diverses ciutats creatives de la UNESCO, consolidant així el seu caràcter internacional.
1: Gràcies, Sílvia. I ara des de Comarcal CV ens dona tota la informació i tots els detalls. Toni Cucurella. Toni, molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia. Salutacions des de Comarcal CV, preparats per a repassar l'actualitat de les nostres comarques. Comencem en l'Horta Sud amb una notícia de grans inversions. El govern d'Espanya ha autoritzat les obres de protecció contra inundacions al barranc de la Saleta, amb una inversió total que superarà els 150 milions d'euros en el tram entre Aldaia i la Via Verda. Una actuació estructural clau per a reduir el risc en municipis com Aldaia, Alaquàs i Xirivella, que es complementarà amb 60 milions en ajudes directes per a 62 localitats afectades per la dana. Mentrestant, a les riberes del Xúquer s'obre el debat. Després dels últims i tràgics ofegaments al riu, el col·lectiu Xúquerviu demana prudència i bany responsable. L'associació rebutja les prohibicions generalitzades o la criminalització dels banyistes i defen que els ajuntaments xicotets, amb recursos limitats, no han de carregar amb la culpa d'aquests successos. I acabem a la Safor amb un apunt cultural. Ja coneixem els guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Gandia 2026. Vicent Enric Belda ha aconseguit el Premi Joanot Martorell de Narrativa amb l'obra Distreta Solitud, una història d'amor impossible sota el franquisme, mentre que Josep Maria Folquet s'ha emportat l'Ausias Marc de Poesia amb el poemari País Natal. Això és tot de moment. Recorden que trobaran tota la informació ampliada al nostre web. Gràcies per acompanyar-nos i que passen un molt bon dimecres.

0: ara sí que ja podem posar esta sintonia sense por d'agafar res. Bueno, no som nosaltres gafes, ni molt menys, perquè des del minut 1 hem confiat al 200% en la selecció espanyola. I és que Espanya, jo crec que poca gent no ho sap encara, algun despistat ja per ahir, o despistada, és finalista del Mundial, ho ha fet guanyant 0-2 a França, i el més important, donant la sensació que el marcador fins i tot es va quedar curt. Quins nervis, Mireia Vallarri, Marina... bueno, la performance que tenien cada una en casa muntada va ser espectacular. Quin patiment. Del patiment. Tenia gent per ahí estranya que diu que el partit va ser avorrit. Perdona.
1: No.
2: De avorrit res.
0: Quin partit van veure?
1: El partit va ser molt seriós. Els de Luis de la Fuente van saber patir quan tocava patir, tindre la pilota quan convenia i sobretot van desconnectar a una selecció francesa que arribava plena d'estreles, de, tant d'estreles que porten
0: dos,
1: mundial com d'estreles individuals.
2: Que cosa més lleta, el pollastre.
1: Le Coq Esportif, això ho podem comentar un dia.
0: És una marca d'esport.
2: Sí, però que és gran el pollastre.
0: És gran.
1: De fet, en ma casa els menors preguntaren

0: I aquest pollastre,
1: què pinta?
2: Però
1: pinta?
2: És que, a més, es veia més el pollastre que les estrelles.
0: Sí, les estrelles no es veuen tant. És que necessiten més estrelles per eclipsar el pollastre, però no serà enguany. Com diguem, la selecció espanyola va aconseguir dormir a totes aquestes estrelles i recordem, si vos sembla, de nou, aquest minut 22 en el que Oyarzabal va obrir el marcador en un penal que, per cert, li van
2: penal
0: fer,
2: com una casa.
0: Li van fer a Lamín.
2: Les coses consiguen.
3: Penal a favor d'Espanya! Penal a favor d'Espanya! I Mikel Oyarzabal, com està tota la comunitat valenciana? Pendent del llançament, la carrera d'Oyarzabal. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Encara se me posen els pèls de punta.
0: Però heu vist en un penalti com el que va tirar Oyarzabal?
1: Tan ben tirat.
0: Tan ben tirat.
2: És que és basc.
0: És que així no se tira un penal, senyor.
2: A tope.
0: Però convençudíssim, eh? A mi no me va fer dubtar ni un segon.
2: És que m'encanta Oyarzabal perquè és zero, vull dir, com a bon basc, perdoneu-me, tots és basc, és zero expressiu, vull dir, en el sentit de que...
0: Sí.
2: No té
1: això que li veus en la cara, lo que està pensant, lo que està sentint.
2: I clar, els nervis que tindria aquesta persona en aquest moment no me vull ni imaginar.
1: Jo m'agarra algo, eh?
0: Totalment, però clar, un caràcter aixina com el d'Oyarzabal, que no és una persona que pareix que els nervis el consumisquen,
2: no.
0: És una persona espectacular per a tirar un penal. També en tirar perquè dius, clar, imagina que falla. És que ja és com que se posem aixina, ai, que mal que mos havien pitat, i ja es remara a contracorrent i... Al contrari, no? Ell va complir.
2: Moment, bueno, no sé per què, però tinc ja superstició. Comença a creuar tot. Dis, peus,
1: tot lo que
2: cames, tot el que puc creuar.
0: Te fas un 8, un 7, ahí.
2: Correcte. I bueno, almenys el gol, el baló va entrar dins de la porteria i va començar bé el partit. Però la cosa no es va quedar ahí, perquè, clar, ja la botxeria va vindre quan Pedro Porro va sentenciar el partit.
4: No passen coses...
3: Mira, estava Porro, ja Porro, ja mama, ja Porro, gol!
4: ¡Vamos!
3: Porro per a Espanya, segona diada per al lateral dret del Tottenham en el Mundial. Espanya rebenta la banca.
0: Dos gols, vale, porteria zero, és molt fort,
2: Però com va estar una, Jair?
0: Bueno, a mi, vos he de dir...
2: També quasi m'agarra un infart.
0: Exactament.
2: També ho he de dir.
0: És un crac.
1: Sí, però una a voltes...
2: Claro, fa coses
1: que... És dispersa, és dispersa.
0: Sí. Em fa patir. Però és que jo crec que té tanta confiança...
2: Una miqueta d'ironia, lo de com va estar Jair, saps?
0: Va estar espectacular,
1: clar,
0: eh?
1: Com sempre, no? Si ell ho fa superbé.
0: I molt segur, perquè és veritat que ell... Jo no estic acostumbrada als porters que toquen molt la pilota en el peu, no? És més una cosa de mans, me dona més confiança. És com que en qualsevol moment se li pot escapar, no?
1: O pot anar algú i furtar-li-la, no?
0: Exacte, un davanter habilidós...
2: Però si va despejar fins i tot en el cap, a mitat...
1: Tot li ve bé.
0: Tot li ve bé, i també en
1: aquesta
0: estoïcitat com a l'Oyarzabal de que ixen i no els veus titubejar, que ho fan tot amb determinació, i nosaltres, clar, arribat a este punt... No sé,
2: ens ho hem ficat
0: a huevo. Per a canviar la sintonia de la secció A.

0: qui estiguera ara allí, eh?
1: Ai, Nova York.
2: Qui estiguera,
0: quina sort. Pues mira, jo estava fa molts anys, 19 anys, en concret, estava jo en esta data en Nova York.
1: Lucía, pues sí. Mira, hauries d'haver repetit.
0: Ahir me estaven recordant, per cert.
2: Mira, si t'haveres pillat allí...
0: Home, fa molts anys, eh?
1: Imagina't.
0: De 9 anys, eh?
1: Partidars que t'haveres... Bueno,
0: De viatge de noces.
2: Noces.
0: Sí. Que bé.
1: Jo no vos dic una cosa.
2: Dimola.
1: Després, per obrir boca, als nostres oients, d'ací a no res, anem a parlar en dos persones que desgraciadament no és ninguna persona de l'equip, però estaran a Nova York, estan ja ara mateixa, estan a casa fent maleta.
0: Segur.
1: Perquè se'n van a viure ixe partidàs. I, bueno, vosaltres què penseu que pensarà Bad Bunny? Anirà Bad Bunny a la final?
2: Pues ell, mira, podria.
1: Seria per guai, no?
0: Per què no?
2: Podria.
1: Com seria? Ell hauria imaginat que acabaria posant la a sintonia a molts moments com este.
0: És que li ve perfecta. És un verano en Nova York. Vull dir.
1: Totalment.
2: De fet, ahir, no sé si vau veure, en un moment del partit van enfocar a Beckham.
1: Sí.
2: Que jo dic, no podrien enfocar-nos a tots els famosos perquè jo pogués fer-me una llisteta.
0: Correcte.
1: Tens ahir una llisteta, l'has fet molt bé, Marina.
2: L'has fet molt bé.
1: L'has fet
2: perfecta.
1: Ara la vas a contar, la llisteta.
2: Però està completa o n'hi ha gent que no mos...
1: N'hi ha gent...
2: No sabrem mai.
1: Exacte, que no sabrem mai, perquè van haver algunes cares que van enfocar que jo després tenia que anar buscant per ahir.
2: Clar,
1: qui són aquestes persones?
0: La primera.

0: En el primer gol enfocaren a l'actor, a un actor que sempre m'he volgut...
1: Primera búsqueda clar, que vaig fer.
0: Que és que té un nom que és poc habitual, Tamar, pues que voleu que vos diga? Com se diu realment l'home?
2: Tamar Novas, perdoneu, hola, m'acaba d'incorporar.
1: Hola, Nadri.
2: Estava posant mea uia, per això he tardat una miqueta, mira, perquè són moltes coses les que hem de comentar i jo no sé si tindré uia.
0: N'hi ha que hidratar-se avui.
2: I aquí hidratar-se moltíssim.
1: Pausa d'hidratació.
0: Com ho vas viure?
1: Hydration break. Jo estava molt nerviosa tota la vespre.
0: Sí,
1: mira,
0: sí.
1: Com si jugara jo.
0: Clar, igual.
1: Totalment. Però molt bé, molt bé. Ahir en un sopar especial, en casa, tranquil·lament.
0: Jo és que quan papes. Estic... Jo no puc menjar.
1: Unes bones papes,
0: quan estic així, olives. Nerviosa, no puc menjar.
1: Jo em vaig fer un fast.
0: I després... Poques vegades que no puc menjar.
1: Després no t'ho menges tot. Jo no vaig ser marcar Pedro Porro i vaig dir, ara ja sope.
0: Ara ja,
3: sabeu que jo què pensava quan va marcar Pedro Porro?
1: Sorprèn-nos.
3: En Sauelo. Perquè en el documental de la selecció espanyola i el vuelo de Pedro Porro dient que l'acompanyava a tots, que quan el van deixar en l'acadèmia de futbol ell se'n va vindre plorant i li va dir a sa mare, ves i arreplega-lo, que jo no puc estar sense el xiquet. I jo pensava ir en ese home. No. Jo pensava ir en ese home.
1: I en MVP que va fer del partit també. Lo pagat que estaria ese home.
3: Hi ha titulars que diuen que l'abuelo de Pedro Porro diu que el gol l'empujé jo para dentro de la portería.
1: Ay,
3: que estaba el de la mesa a casa.
1: Mira, ya tinc jo gallina de piel.
3: Es que també.
1: No sabeu.
0: El Tottenham el podria tot. Tornar. No
3: el
0: sé.
3: Podria retornar.
0: El podria retornar.
1: A veure, allí s'està fent major.
0: Home, vull dir, que s'està
1: curtint-se.
3: Exactament. Bueno, que li disquen ofertes.
0: Sí, sí. Al València estaria ideal.
1: Mira, pues des d'ací fem una crida.
0: Senyor Lim, porte...
1: Tenim diners.
0: Porte a Pedro Porro.
1: Podem
3: diners
1: fixar.
3: No sé, però gana.
0: Gana sí, gana sí.
1: Vale, en diners torrons. A veure què...
0: Pues ara mateixa el seu caché s'haurà revaloritzat prou, saps? No crec que el Tottenham el regale, així com així.
1: Bueno. Això no estava en el guió, però ara m'havies demanat preguntar-vos quin va ser el jugador que més vos va agradar ahir?
0: A veure, Pedro Porro va estar molt bé, però
1: a mi em va agradar Fabián.
2: A mi, Cubarsí.
1: Ho sabia.
2: És que ara és un nou jugador favorit.
3: Vull dir, és un dato objectiu, és no, vull dir. De que fora el millor del partit, o t'agrada perquè t'agrada Cubarsí i entonces ja que estem...
1: A veure, Cubarsí va fer un partidàs, eh?
3: No, jo, un poc objectiu, un poc no. Vale, un poc de tot.
1: Bueno, un poc de tot.
0: I parlant de tota la gent que va ser afortunada i va estar allà al partit,
1: Bardem.
0: Marina, Abril, heu esquadrinyat ahir, també les xarxes, que jo ho sé, molta gent coneguda, cares conegudes. Bueno, vaig veure a Bardem, que no sé si el que estava al costat era el fill.
1: N'hi havia dos, jo crec que no, no?
0: Però és que era molt major.
1: Sí, jo... Bueno, ara anem a buscar-ho. Jo crec que no, eh?
0: Però moltíssimes cares conegudes.
3: Moltíssimes cares conegudes. Van voler a Xavi Hernández, Iker Casillas i Sergio Ramos.
0: Tots
3: també
0: junts.
3: A un incondicional ja, Javier Bardem.
1: Pujol.
3: Kane, el germà de Lamin, que ja està mai igual de famós que Javier Bardem.
1: O més,
3: pas que va,
1: més.
3: És una cosa terrorífica. I més familiars dels jugadors. Estaven els Beckham, com hem comentat, també. I Romeo,
1: que se me faltava una oi.
3: I Harper Beckham amb la camiseta de la selecció. Romeo.
2: Qui no va estar in situ, però sí que va seguir el partit, va ser la família real, Felip VI, la reina Letícia, la princesa Leonor i la infanta Sofia. Perdoneu.
1: Mira, estem...
3: Vosaltres heu vist on estan veient el...
1: Sí,
0: estan...
1: Estan en un hotel perquè han donat els premis.
3: És que és terrorífic, em perdonareu. Que veig que estiguen en un hostal de Massachusetts.
0: Claro, és que havien anat...
3: Perduts ahir en una cortineta de...
0: Havien anat els premis Princesa de Girona.
1: Exactament. I sonava així a la
0: casa.
1: Sonava
0: a l'habitació
3: de l'hotel. Però poden una habitació de l'hotel normal, que estaven ahir en un racó de l'hotel, en un sofà.
1: Era com austero, Marina.
0: Que són campechanos, però estan en la suite.
1: Era com austero. I sonava així, sonava així.
3: Sí, anem a escoltar. Sonava.
1: Ahí estaven en el partit.
0: Abraçant-se.
1: Aquestes imatges les ha difós la Casa Reial, sí, que no podia ser d'altra manera.
3: Anirà a la final?
1: No sé qui, sí que van. El que no sé, el que de moment la Casa Reial no ha confirmat, el rei Felip VI, però no sabem si va acompanyat...
2: D'alguna o de la infanta,
1: en principi,
2: de la princesa.
1: No.
3: Anirà soles, en principi?
1: En principi sí, sabem que ell és... una persona que dona sort.
3: Vaig a dir-vos una cosa, si el rei no vol anar a soles, necessita acompanyants.
2: L'acompanyer.
3: Si hem de...
0: No,
3: si hem
0: ella no. Anem en un pack, perdona.
3: Anem totes.
1: A veure, tu series de palco? És que jo no sóc de palco, Marina. Mira,
3: Mira,
1: jo no sóc persona de palco.
3: Jo si és gratis, igual em dona palco, que
1: però,
3: allà dalt
1: agarrant la bandera. I tu ara pots estar ahí sentadeta, Xina, 90 minuts mínim, perquè els partits estan durant 100 i pico. Xina sentadeta sense tipo Yarzabal, sense fer ninguna cara?
2: Jo estaria Cavavani.
1: Tu estaries?
2: No, Cavavani i Cavarrere, menjant-me.
1: En el pic, no?
2: Sí. Posant-me caraces. La càmera enfocant-me.

0: evitarles, porque si no, al final los defensas, si les das, van a seguir haciendo lo mismo, lo van a seguir tirando al suelo. Y hombre, la persimidad hoy ha sido bastante evidente, pero bueno, ya te digo que analizar el partido, él ha hecho un grandísimo partido, sobre todo sin balón, ha estado sensacional, nos ha ayudado muchísimo y muy contento.
1: Es que el Bar en Frechir.
2: Això va ser tremendo.
3: Espectacular, sí, espectacular.
2: Tendrà les cames plenes de blau.
3: La mina
2: de
3: trombosit.
1: Sí, tal qual.
3: I en xel.
2: Una olor a trombosit.
3: Van embalsamar. Va estar unes hores ahí posades en xel. En les típiques piscinetes estes que els monten i després l'embadurnaran bé de tots els ungüentos que puguen.
2: Sí. I el cuidarà.
3: Home, això, no.
2: I el curaran per a la final.
3: Això hi unes xolles i tot arreglat.
1: Has dit final. Has dit final, però abans d'arribar a la final, falta saber qui serà. Qui s'enfronta a Espanya? Serà esta nit en Atlanta, es disputa l'altra semifinal entre Argentina i Anglaterra, un duel amb molta història, molta rivalitat i dos estils molt diferents. Jo espere que passe Argentina.
2: És la final somiada, jo
3: crec.
2: Voleu
3: tot que passe Argentina?
1: Jo sí.
2: Jo crec que sí, però perquè és com una final somiada, no? Que Espanya s'enfronta a Argentina en una final del Mundial.
3: Marina,
1: jo per jo voté
2: Anglaterra. Jo reproduís
3: però
2: paraules.
3: Però perquè t'agrada al revés.
4: Sí, no, per portar-li la contrària a Abril.
3: M'agrada.
2: Per molestar-me.
3: A veure, jo és que crec que
1: dos
3: és...
1: Dos
2: Argentina.
3: Jo vull que passi a Argentina. Però vale, vull que passi a Argentina perquè és que és guanyar-li a Messi. Vull dir...
1: Correcte.
3: Que no ho dic per desmereixer a ningú, però crec que pot fer més mal a Anglaterra, crec que pot fer més mal que a Argentina. I bueno, no sé, m'agradaria aquest dol. Perquè a més és que pensa que Espanya pot en qualsevol.
1: A veure, però... jo també penso una cosa i crec que ho transmeten els jugadors fora del camp i quan juguen, és aquesta unió que sembla que realment sí que tenen. I això jo crec que també fa positiu el xoc i el nivell tan alt que tenen, no?
2: Home, clar, al final és un deport d'equip.
1: Totalment, sí, però que no en tots els equips...
2: No, clar, per això que és important
3: que
2: hi hagi...
3: I que està molt bé que en un Mundial triomfe un equip en el que si no està un dia Oyarzabal, pues està Merino, i si no està Fabián, i si no està l'altre, quan tu veus les estadístiques, i jo no és que siga... Però tu veus les estadístiques d'Argentina i me diguem què passa sense Messi.
1: Clar.
3: I en Espanya tens la tranquil·litat de que si un no té el dia, pues el va tindre un altre, i crec que seria just per al futbol que guanyarà un equip.
2: Una pregunta, és este l'últim Mundial de Messi?
1: Sí.
3: Totalment. També era el de Cristiano, eh?
2: Però
3: sí.
2: També va guanyar Messi.
3: Sí, està a casa plorant, per si no se'n recordem.
2: Però ja però va guanyar l'últim Mundial a Argentina, no fa falta que guanyi dos seguits.
3: Era
2: no,
3: pregunta, falta, no, però era una pregunta per a recapacitar.
2: Per a reflexionar.
3: Exacte.
2: També.
1: És una... A mi Argentina em dona molta por per una cosa també, i és que poden estar perdent com l'altre dia i en no res te remunten
3: però nosaltres no som a xip.
2: Per això jo em feia molta por quan faltaven 20 minuts, que van marcar el segon gol, jo dic que en 20 minuts és que després de veure el que està passant en els últims partits pot passar-nos qualsevol cosa.
1: És que un partit, fins que no piten el final, poden passar moltes coses.
3: Però per a ser honestes, jo personalment, la selecció que més por me donava és la francesa, ho dic de cor.
1: Sí, vull dir, jo creia, no, van estar
3: molt físics. Sí, a mi també em feia molta por. Per a mi era la final. El partit d'ahir jo veia que com a recorregut en el Mundial era Espanya-França. Si ahir Espanya va saber jugar-li a França, que això és mèrit dels jugadors i també de la tàctica o la tècnica del seleccionador, sabran jugar-li a
2: Argentina. Penseu que va ser més que Espanya va estar molt bé o que França va estar especialment mal?
3: Jo crec que va estar França molt mal perquè Espanya va estar molt bé.
1: És que Espanya
3: també
1: ho penso. Molt bé.
3: Jo crec que això és una...
2: Per la nostra defensa.
3: Totalment. Covarsí, no?
2: Covarsí. I la Port, jo no sé, este home sempre apareix quan més el necessita pegar patades i treure filó.
3: Me va encantar a mi també.
1: El nostre benvolgut Cucu, d'ella, va traure un baló al final
2: en aquests moments...
3: Però em va fer molt patir, perquè l'eixa targeta groga, que no tenia que haver fet això a Cucu, si ens estàs escoltant, per favor.
1: Jo no sé com es veu en eixa melenassa.
3: Sí, això...
1: Jo no sé com es veu.
3: A ell és com Sansón, això li dona força. No se li pot tocar.
1: Per cert, vaig a recordar el telèfon, que no ho dic mai, del WhatsApp del programa, que és el 660-78-39-80, i si algú que està escoltant nos vol fer la seva particular porra, que ens diga què preferixen, si Argentina o Anglaterra. Per exemple. O el que vulguin contar-nos sobre el Mundial i sobre Espanya i sobre la final, etc. El que vulguin contar-nos.
3: Pues conta ràpidament, Lucy, que els anglesos de Thomas Tuchel arriben després d'eliminar a Noruega, que ja ho sabem, mentre que Argentina de Messi i d'Scaloni, no s'oblidem d'Scaloni, volen defensar el títol. Qui guanya? Es trobarà a Espanya, que això és el més important, 19 de juliol en Nova York, en Nova Jersey. El perdedor, no és el nostre cas, s'enfrontarà a França en un partit que es jugarà dissabte. Així que avui sabrem quin és aquest últim obstacle per a poder veure el partit de la final.
1: I bueno, anem a saludar a

0: un amic del programa, podem dir ja, perquè, bueno, crec que estarà fent-se les maletes, segurament, jo crec. Vamos, si no les tenia
1: estava, fetes. Quan hem telefonat a Lucy des de producció ha dit que se'n va divendres i que està allà ahí, vamos, que a contrarrellotge.
0: Bueno, i és José Manuel Peiró, és aficionat a Ontinyent i crec que té una vareta màgica perquè de moment estan encertant i estan, bueno, triomfant cap allà que se'n va cap a Nova York. José Manuel, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vos estáis sin Torredó, A vosaltres i a Espanya, Les dos coses.
2: La veritat que sí, que en gener quan van decidir anar als partits que vam anar a Mèxic i a Los Angeles i jugar-se-la tota una cara a la final, mai se va haver esperat, la veritat, que està siguent un somni.
0: I tant, i tant.
1: Estava, diguem-nos, abans, Lucía, que estava encara en xoc. No sé si és la paraula que has utilitzat, José Manuel, que has dit, encara no m'ho crec. Com va ser el dia d'ahir?
2: Buah, pues va estar molt guai, perquè a més el vaig viure en família, perquè com estem tot el mes viatjant,
0: clar,
2: i tornant
0: fora de casa molts dies,
2: feina i tal, i ahir va ser en família i dins de la família en el Mocorí, que és un dels que també vindrà al viatge, i en aquesta vegada també s'uneix la meua dona, que estava previst que vinguera també a aquest viatge, en principi a fer turisme.
0: Home,
2: però que
0: no li
2: ara
0: agrada el futbol? No li agrada res el futbol?
2: D'entrada no li agradava gens, però ara
1: està parlant en passat.
2: Ara diu,
0: no li queda,
2: sí, ara diu que no li importaria estar el diumenge en el camp.
1: Home. I té l'entrada, no? Li l'has comprat o no, o ja no té opció per atindre-la?
2: Pues ara mateix encara no, perquè clar,
1: això n'hi ha que treballar-se, José Manuel, buscar-hi s'entra, per favor.
2: No he dormit en tota la nit.
1: Ai, vale, poc me pareix, perquè, bueno,
2: teníem el pack, claro, sis que van demanar les entrades en gener,
0: fent gestions
2: de la Federació i de la Penya de Marea Roja, i són el pack que teníem assignat des de gener. Aleshores, és veritat que els últims partits la penya està fent-ho molt bé i hi ha molta gent que està renunciant a entrades perquè la logística de gent que al final no té el vol, no ha pogut anar, i entonces passen les entrades a tres de la penya. Aleshores, estem ara en aquesta gestió de que hi ha gent que es veu que no podrà estar perquè efectivament els vols estan a uns preus que si no els tenies contratats i tot.
0: És que les dates,
2: i sobretot l'allotjament és el que està absolutament disparat.
0: Clar,
2: més
0: clar.
2: Que els vols.
0: A veure, Nova York mai ha sigut barat, les coses com siguen, però si és estiu, és el mes de juliol i damunt està el Mundial, doncs imagina com estaran els preus, clar, pels núvols. Però bueno, almenys
2: nosaltres, sí, perdó, nosaltres, perquè veig una idea, l'hotel on ens quedem ahir valia 6.000 euros la nit.
0: Una nit?
1: 6.000 euros.
0: Que no és el que heu pagat. Que no és el que heu pagat.
2: Nosaltres vam pagar 500 fa un any. El tenim reservat des de fa un any.
1: Ostres,
0: mare meua.
1: Mare meua.
0: Pues menys mal, sí. Perquè ja et veia dormint ahir en un parc, ahir en Central Park, directament.
2: Aleshores estem ahir intentant a veure si pot vindre també la meua dona i disfrutar tots, que ja seria, pues, màgic.
0: No obstant això, sou uns afortunats, estàvem dient així nosaltres al programa, que ens encantaria poder anar a aquesta final, perquè serà espectacular, que damunt no se jugava una final des de fa 16 anys, no arribava a Espanya, o sigui que aneu a disfrutar moltíssim, i sobretot, bueno, tu que ja has acompanyat a la Roja en moltes ocasions, què veus de diferent, o no sé si veus alguna cosa diferent en l'afició que hi ha ara a la que podia haver fa uns anys? La gent està com més volcada, penses tu o no?
2: Sí, sobretot crec que dins de que Espanya no és el país que més seguidors sol aportar als mundials, si comparem amb altres països, crec que este mundial ha sigut un salt qualitatiu. També el món ha canviat, la gent viatja més, viatja amb més facilitat, i crec que l'afició està sentint-se molt més en aquest mundial que, per lo menos, l'espanyol, que en anteriors en els que hem estat i Eurocopes, que per distància i per lo complicat que arriba al país, normalment hem estat en llocs que hi ha molt poca afició espanyola.
1: José Manuel, pot ser que, perquè ara també pensem i creguem que podem guanyar, quan vam anar a Sud-àfrica érem, no sé, érem com una selecció que encara no tenia aquesta història, no? que tenim ara i que sembla que ja tenim més cartell i l'afició això també d'alguna manera se ho creu. Estava jo així, mentre parlàveu Lucía i tu, farolejant una miqueta els preus de les entrades, i atenció, perquè jo no entenc, no sé si les teues són categoria 4, 3, 2, 1, però vaig a donar algunes dades per als oients, perquè, per exemple, la categoria 4, que és la top, la categoria 4 no és la top, és la més baixa, les entrades estan costant uns 2.030 dòlars, el que venen sent uns 1.700-1.800 euros.
0: Bé, econòmic,
1: la categoria 3, 2.800 dòlars. La categoria 2, 4.200 dòlars. I la categoria 1 està en els 5.800 euros.
0: Que locura.
1: Això, per no parlar de la revenda, en la que es parla ja de 10.000 dòlars per entrada.
0: Que botxeria.
1: I el que va passar d'avui fins a... O sea, en estos dies, que sembla que hi ha una miqueta de queixa. Però
2: a nosaltres ens han oferit 10.000 euros.
0: Una entrada? Ah, per comprar, per la teua?
2: Sí.
0: Una.
2: Sí.
1: I no t'ho planteges? Que això arregla moltes coses,
0: home,
1: eh?
0: Home, José Manuel, què vols que te diga? Jo m'ho pensaria, saps?
2: Però és una vegada en la vida.
1: Jo estic en José Manuel. A veure, si ella la té...
2: És que nosaltres...
0: Jo som molt cutre, perquè jo la vendria.
1: Jo no.
2: El mundial que no vam anar va ser el de Sud-àfrica. Nosaltres des de 2004
0: sí,
2: no hem fallat a ningú. Però vam fallar el de Sud-àfrica. Aleshores és com... anem a ressarcir-se d'aquello i anem a estar el diumenge de nou en un mundial i en una final. Aleshores és com... Està clar que són molts diners, però...
0: Ojo, ja no vaig.
1: Ben invertit.
2: Ara mateix encara pot més el cor que 10.000 euros.
1: Una cosa ràpida, José Manuel, recapitulem. Aneu un grup de 8 o 10 persones d'ahir de Ontinyent. Aneu a portar alguna indumentària especial per si vos podem buscar.
0: Clar,
1: i una cosa que no vull que se m'oblide, Lucy, tu te'n recordes que se feien un xupito tots els matins?
0: Sí.
1: Vull que me diga de què se van a fer el xupito el diumenge.
0: Home, ja a Nova York, on no se'n porteu la mistela de casa, complicat.
1: A veure.
0: O la casa, ja.
2: No, el tenim clar, anem a fer-se un San Francisco.
0: Ah, clar.
1: Ai, que bo.
0: Molt bé.
2: És com el còctel estrella.
0: M'encanta, és de veres.
1: Que cool, José Manuel, això t'ha quedat molt cool, eh?
0: En alcohol o sense alcohol?
2: Sí. No, en alcohol.
0: Home, clar.
1: Molt bé.
2: Els partits estos de matí estan necessitant activar-se ràpid, perquè és com a que no estem acostumats.
0: És cert, perquè clar, així és a les 9 de la nit, però allà és una hora completament diferent, clar. És que això és una barbaritat i la calor que també fa... Jo recordo, i ho comentava abans, que fa 19 anys que en aquestes dates estava jo a Nova York i també, que és estrany, també pillarem una gran onada de calor. O sigui, de fet, de les alcantarilles del carrer...
1: Que eixia.
0: Fum! Cap a fora.
1: Foc, cremor, foc, tot foc. Cremor.
0: Sí, sí. Així que, bueno, hidrateu-se. Necessitem
2: hidratar-se de totes les maneres.
0: Pues moltíssimes gràcies, José Manuel. Envia-nos algun vídeo o alguna foto.
1: Passeu-se molt bé, per favor.
2: El disfraç, com has comentat, el tindrem... Anem a pensar-lo ràpid. No, tenim mig... Serà sorpresa. Anem a pensar-lo estos tres dies que queden.
0: Teniu temps.
1: Enviamos un missatge i mos ho contes. És que jo vull buscar-vos en la tele, José Manuel.
2: Clar. Intentarem estar a l'altura.
0: La realització enfoca molt a la grada i enfoca molt als seguidors. I ahir, pues, els espanyols que ja havien eren moltíssims, per cert.
1: Moltíssims.
2: Sí, més, la Marea Roja, que és la nostra penya, sol eixir prou.
0: Clar que sí.
1: Samarreta blanca o samarreta roja? Samarreta blanca o roja?
2: Roja. Sempre roja.
0: Sempre roja. Pues moltes gràcies, José Manuel, que disfruteu moltíssim. Una abraçada.
2: Vale, a vosaltres.
1: Adéu.
0: Quina enveja me dona, eh?
1: Ai, Lucía, mira, és que ja m'estic imaginant. Un vol ara a Nova York, un xupito
0: de
1: San Francisco. Un partit de futbol, aixina, res, poca cosa. Una final d'un mundial.
0: És un privilegiat.
1: Quina enveja més gran, per favor.
0: 260 euros i ara ja ens ha dit que li la compren per 10.000 euros.
1: Clar, la cosa és, ojalà aconseguisca una per a la seva dona i ho puguem viure en família.
0: Un altre tema que donaria per a molt, eh?
1: De fet, perquè n'hi ha moltes queixes de les federacions, de la Federació Espanyola ara mateixa, perquè la FIFA, bueno, pues Espanya vol més entrades i no les està obtenint.
0: Sí.
1: I, clar, els preus en la revenda per als espanyols són massa alts. A veure si podem rascar alguna entradeta més, vinga, des de la federació.
0: I, bueno, el que està clar és que la selecció espanyola ha arribat a eixa final, serà, com diem, el diumenge a Nova York, i bueno, la sort és que molts seguidors espanyols estaran allí donant força, donant, bueno, sobretot animant i portant en volandes a la selecció espanyola, que crec que és importantíssim també aquest recolzament de totes les persones que acudisquen allí a Nova York a animar-los. I bueno, la botxeria, estem veient imatges al carrer, a la televisió de diferents canals,

0: de no només la botxeria al camp quan va pitar l'àrbitre al final del partit, sinó aquesta botxeria es va traslladar a tots els carrers d'Espanya, diferents ciutats grans, municipis... Jo he dormit. Tenia baix, que tinc un parc, una festeta ahí improvisada.
1: Bonica, no? Improvisada.
0: Que cantaven Jo soy español a tota castanya a la una de la matinada. I jo deia, bueno, vale, però jo crec que ja és hora d'anar a dormir, saps? Estem tots molt contents, però, per favor, cadascú a casa.
1: A nosaltres ens ha passat el mateix amb de tancar tot. Hem posat l'aire així una miqueta fluixet perquè, bueno, la festa estava més que justificada. I jo dic, quina se li ara en Espanya?
0: Amor, és que mira les que passe, imatges. No?
1: I, bueno, i passa el que passa... és una superbona notícia perquè Espanya com a poc és subcampiona.
0: Això
1: i això
0: sí.
1: És tot un mèrit espectacular sí. Perquè 48 seleccions, imagina't, no? Quedar entre les dues primeres.
0: Per redondejar ixe bon mundial que han fet, jo crec que és importantíssim que tots estiguen ben ataviats.
1: El look.
0: El look és molt important per als
1: jugadors.
0: Tu te
1: vas a fer algun... Tu tens alguna superstició? Te poses samarreta? Fas algun pentinat especial? Com és?
0: Pues jo la veritat és que no.
1: No.
0: No, a veure, sí que
1: pues
0: tinc...
1: Pues ara ja no ho canvies, Lucy.
0: Samarretes, banderes i coses per ahí per casa repartides. La resta de la família sí que van tots ahí
1: ataviats.
0: Jo no, però bueno, és una mania meua que no m'agrada, però no passa res.
1: I te fixes en els jugadors?
0: Clar, ahir, mira, te ho estava contant abans, el que més em fa patir
1: sí?
0: És Cucurella en ixa melenassa que té.
1: Per què? Perquè
0: per la calor.
1: La calor.
0: Perquè dic, és que no va a vore, se li va clavar el moño pel mig i li va tapar els ulls i no va saber on ha de xutar.
1: Mira, pues això comenta-li igual el nostre següent convidat, que ell te va donar informació d'aquest tema.
0: L'altre dia l'escoltàvem perquè ens va enviar uns àudios des de Los Ángeles, però ara encara no se n'ha anat i el tenim així a València i volem saludar-lo. Nando Díaz, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal? Com estem tots?
0: Bueno, per recordar als oients, si algú no va estar pendent l'altre dia, podem dir ja anomenar-te com el perruquer de la selecció espanyola, directament.
2: Pues bueno, sí, seria una manera de dir-me això.
0: Ja està.
1: Totalment.
0: Bueno, Nando,
2: sí, pues,
0: te'n vas cap
2: feliç,
0: allà?
2: La veritat. Sí, me'n vaig demà.
0: Mira,
2: demà
0: una altra fortuna.
2: A les 10 del matí, i se'l vol, a Nova York, i bueno, pues desitjant ja que arribi el dia de demà ja preparar les coses, la maleta i partir per allà.
1: Jo tinc una curiositat.
0: Jo també estava pensant.
1: Quants utensilis portes? Vull dir, a banda de les teues coses personals de Nando, però què és sí? El teu instrument, la teua feina, què portes? Un munt de productes, com és la cosa? Contamos una miqueta.
2: Clar, bueno, n'hi ha que cuidar també el moño de jugadors i, bueno, al final com ells van d'un post a un altre, al final és un poc més complicat sempre per a ells també transportar totes les coses. Entonces, pues jo quan arribo quan he estat en Atlanta o en Los Ángeles, sempre li duia les coses de productes per a cuidar-se el moño, de xampús, de tot.
0: Jo em quedé loquíssima.
2: Me toca sempre facturar tota la maleta, perquè
1: pobre,
2: tenen
1: clar,
2: que
1: dur
2: sempre
1: clar,
2: les tisores, tot... la navaixa...
1: I tindran el moño, i tindran el moño sec entre tu i jo, perquè ahí la calor que fa, això necessitarà hidratacions.
2: Pues te digo una cosa, mira que en Los Ángeles pensaba que lo mejor era hacer más calor que en Valencia, pero es que la humedad de Valencia, o sea, y la temperatura, se estaba muy mejor en Los Ángeles que así en Valencia,
0: I Nando, jo tinc una curiositat que a mi això em crida moltíssim l'atenció. Vull dir, en quin moment és tan important per als jugadors el seu look i el seu cabell, en este cas, que ja te van dir que si passaven a la final... havies d'anar. Però, clar, tu vas allí i què fas? És a dir, tots volen fer-se retocs, tots volen fer-se coses per a la final? És que a mi això em crida moltíssim l'atenció.
2: Bueno, jo crec que al final el jugador d'avui en dia ja no és un producte com a jugador, sinó també com un producte d'imatge i marketing.
0: Estètica, sí.
2: Perquè al final també, o sigui, a banda també dels contractes que tenen també en els seus equips de futbol i el que li pagarà la selecció... també hi ha moltes marques comercials també que, bueno, que en tot l'any pues, li fan moltes, jo què sé, pues, anuncis o el que siga i al final pues, li són bastants diners el que li paguen. I clar, al final, per a ells, estar sempre perfectes en qualsevol partit, en qualsevol acte, per a dur això, tota la publicitat és superimportant per a ells. Entonces, pues claro, siempre tienen que estar siempre pues perfectes.
1: Nando, ¿y veremos algún...? Bueno, tú no sé si a hores d'ara ja t'han demanat coses.
0: Ja t'han enviat
1: no WhatsApp. No sé si ells van més en la línia de, diguem, retocar el look que ja tenen o si veurem algun gran canvi, alguna sorpresa en lo que és la imatge d'algun jugador, encara que no se puga desvelar, si saps algo.
2: Jo crec que jo me dur de tot, O sea, me dur para hacer el moño blanc, para fer de tot.
1: Dani Olmo te está esperando, ¿no? Ahí en el...
2: Me le vaig a fer locures màximes, ¿vale? Però jo crec que...

0: seria una manera també de despistar-se. Jo crec que si fan aquestes coses ara per la final, jo crec que tenen que estar més, no sé, més en el cap de jugar i després ja del partit.
1: Clar,
0: ja
1: sí, vale, jo te ho compro, això, Nando. Exacte.

0: de conservar això i després ja pues, cada un que faci el que vulgui.
1: El que vulgui, clar. Així el que t'ha liat a tu és Ferran. Això és així,
2: que per cert va, sí, molt, per, sí, que per cert va guapíssim.
1: Sí, sí, sí.
0: No, és que la veritat és que, bueno, en Ferran ja duia tenint el moño ja, pues, crec que són quasi 5 o 6 anys des de començar en el València, sí, després en el Manchester i després en el Barça. I jo, pues, totes les setmanes, durant el temps que està, per exemple, en el Barça, vaig totes els caps de setmana vaig sempre a Barcelona a tallar el moño.
2: És que, clar, per marcar el tall, Lucía.
1: Jo que vaig una volta al mes.
2: És que ells duen talls curts i això talls n'hi ha que, per mantenir-los. És que es creixen seguida, és veritat.
1: A mi em crida moltíssim l'atenció, esta cosa.
0: Sí, bueno, però també tenen en compte que entre setmanes també tenen això, tenen anuncis, tenen fotografies, bueno, cert, tenen cert, moltes clar, coses.
2: Que tenen un altre treball
0: és
2: a més
0: que deia
2: del
0: abans,
2: partit.
0: Que sí, és un producte més de màrqueting també, com a jugador, com a marca.
1: No havia caigut en aquest detall, tens raó.
0: Clar, entonces, pues això, jo te vaig totes les setmanes i també pues, és un premi també, no? O sea, el estar present totes les setmanes, deixant a la família, els amics, els hobbies, tot això, perquè tens que anar per a estar al seu costat, per a treballar. I clar, pues ara també és un poquet de posició de premi. El dir, bueno, has vingut tot l'any, pues ara també el Mundial també te ven.
1: Bueno,
0: i clar,
1: ja,
0: des del primer moment me va dir, el Mundial te busquem mi. Però clar, també tinc així responsabilitat en València. Tinc les barberies, tinc l'acadèmia...
1: No pots deixar-ho tot per la selecció espanyola. Però quasi, quasi,
0: clar,
1: eh?
0: Clar, i bueno, he estat en Atlanta, he estat en Los Angeles i demà pues me vaig anar a Nova York.
1: Pues moltíssimes gràcies, que vaig molt bé i bueno, eres un dels afortunats que podrà disfrutar d'aquesta final. I ens ho contaràs tot a la tornada.
2: Adéu, Nando.
0: Moltes gràcies. Una vegada a tots.

0: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
1: De tu a tu.
2: I canviem totalment d'assumpte, deixem la selecció espanyola de banda. Anem a parlar d'una altra qüestió que és notícia des d'ahir, abril, i crec que es mereix també que li donem importància al programa.
3: Efectivament. I si vos sembla, escoltem això primer. Mateix lloc, però 40 anys de diferència entre este so que acabem d'escoltar i este.
4: Señores, se abre la verja.
3: Moment històric el que s'ha viscut, com comentaves, Lucy, esta mitjanit a la frontera entre Espanya i Gibraltar. Després de signar-se ahir l'acord a Brussel·les, ha caigut la tanca que separava territori britànic de territori mediterrani. Ja no hi ha barreres físiques en una frontera que cada dia creuen milers i milers de treballadors. Ara, la colònia britànica ja forma part de l'espai Schengen de la mà d'Espanya, fet que garantís la lliure circulació de persones i mercaderies. Però per què ha sigut tan important este moment? D'una banda, la caiguda de la tanca acaba amb la burocràcia a la qual havien d'enfrontar-se cada dia milers de treballadors, però també posa fi a la separació que durant dècades han viscut centenars de famílies.

La història de la colònia britànica de Gibraltar és molt més antiga, però la de la tanca comença en 1909, quan el govern britànic decideix construir una barrera física per a separar l'istme que uneix el penyal amb la resta de la península, un territori que, el 1713, amb la firma del Tratat d'Utrecht, Espanya va cedir al Regne Unit. Però la màxima notorietat d'esta tanca arribaria algunes dècades després, a finals, en concret, dels anys 60. Durant dècades, Franco havia reivindicat la sobirania espanyola sobre Gibraltar, encara que sense èxit. Exigia que s'aplicaren les resolucions de les Nacions Unides sobre descolonització per acabar amb segles de control britànic al Penyal. Però el 30 de maig de 1969 les coses es van complicar per al franquisme. Gibraltar aprovava la seva pròpia Constitució i deixava clar que volien seguir formant part de la corona britànica. Davant d'esta situació, Franco va optar per l'aïllament, amb el tancament total de la frontera el 8 de juny d'aquell 1969.

separant així a milers de famílies. Es tallaren comunicacions terrestres, però també telefòniques. I les famílies incomunicades només podien veure's a través d'eixa tanca. Este tancament va durar 13 anys i no va ser fins l'arribada de Felipe González l'any 82 que la frontera es va tornar a obrir.

0: També un dia 15, però de desembre i de l'any 1982, més d'una dècada després del seu tancament, es reobria la tanca que separava Gibraltar de la línia de la Concepción, el municipi fronterer. Encara que hauríem d'esperar 3 anys més perquè l'apertura fora total. En el 82 només es va permetre el pas peatonal i únicament per a espanyols i gibraltarens. No obstant això, era més que suficient per a les famílies que portaven 13 anys separades.
1: Señores, se abre la verja.
0: No obstant això, en els anys previs, la tanca ja s'havia obert en alguna ocasió, en moments puntuals. I per a reconstruir estos fets, hem parlat amb qui fora alcalde de la línia de la Concepción en aquells moments, Juan Carmona.
2: Que habría de vez en cuando, incluso al final con cierta frecuencia, por cuestiones, desde luego, humanitarias. Me refiero a bomberos, coches fúnebres, ambulancias, eventos deportivos. O sea, no era ya tan extraño. Poco a poco se iba acercando la fecha en que la apertura sería definitiva.
0: Però l'apertura de la frontera no va reunir únicament famílies. També va suposar una oportunitat per eixir d'eixa crisi econòmica que la línia de la Concepción arrossegava des de 1969. El bloqueig va afectar milers de persones laboralment, a 5.057 espanyols. El Ministeri de Treball va xifrar en 2 milions d'euros, és a dir, en uns 300 milions de pessetes d'aquell moment, els pagaments del subsidi per desocupació de tots aquests treballadors que havien quedat sense feina.
2: Un alto porcentaje de la población, quizá el 30-40%, tuvo que emigrar. Entonces la línea entró en una fase de depresión total porque la mayoría de los negocios fueron a la quiebra y mucha gente, como he dicho, se tuvo que ir y emigrar de la línea a muchos países.
0: Clar, amb el tancament de la frontera, moltes persones es van quedar sense treball. Ja que no t'imagines, Lucía, a quin país van emigrar moltes d'elles, precisament?
3: No.
0: Doncs ens ho conta Juan Carmona.
2: Curiosamente, muchos se fueron a Inglaterra, porque además conocían el idioma, todos los que trabajaban en Gibraltar antes. Y entonces para ellos fue relativamente fácil irse a Inglaterra en toda esa década.
0: A més de la crisi que havia generat aquesta situació, a principis dels 80, mantindre aquesta frontera tancada amb Gibraltar era també tancar la nostra possibilitat d'entrar en el mercat comú europeu i també en l'OTAN. Per això, acabar amb aquesta situació va marcar un abans i un després per a Espanya com a país, però també per a totes aquelles persones que vivien en aquesta zona.
2: Pues poco a poco la línea fue recuperando, por así decirlo, su razón de ser, puesto que la línea, su propio nombre lo indica, era la línea fronteriza entre la colonia de Gibraltar y España. Se empezaron a crear bastantes puestos de trabajo, tanto en Gibraltar como en la línea. En Gibraltar por el auge o el empiece de los negocios de todo tipo. Y para la gente de la línea, pues también empezó a recuperar la actividad. Pero ese ha sido un proceso que ha durado, bueno, hasta ahora.
0: Com diu Juan Carmona, fins ara que s'ha derrocat simbòlicament aquesta frontera amb la caiguda de la tanca que va des de la bahia d'Algeciras fins la platja de Llevant.
2: Gibraltar se incorpora, por un lado, al espacio Schengen, con lo cual la libre circulación de personas, pero también importantísimo, a la unión aduanera, con lo cual el paso de mercancías también paulatinamente va a ir siendo libre. Digo paulatinamente porque Gibraltar tiene que homologar su sistema fiscal al sistema de la Unión Europea. Me refiero a IVA, impuestos de sociedades, etcétera, etcétera, etcétera.
0: I com afectarà això als vora 8.000 treballadors que cada dia creuen aquesta frontera? D'una banda, ja n'hauran de fer aquestes llargues cues per a documentar-se cada vegada que vulguin creuar. I d'altra, també es crearan nous llocs de treball.
2: En Gibraltar, por ejemplo, todos los médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, son españoles. En Gibraltar, la mayor parte de los trabajadores cualificados me refiero a que son ingenieros, informáticos de alto nivel, son también españoles o comunitarios en su mayor parte.

0: ¿Qué significa esto? Pues si Gibraltar va bien, que se supone que va a ir bien, la línea también y el campo de Gibraltar también, pues habrá más puestos de trabajo y de más cualificación.
1: El que queda clar és que avui ha sigut un dia històric en el qual ha caigut una tanca després de 117 anys i una frontera que ara ja no és frontera.
2: Cuéntame. 117 anys que es diuen prontes.
1: Que es diuen prontes, sí, sí.
2: Bueno, hem fet una miqueta d'història, cosa que a mi m'agrada perquè també refresquem la memòria i també descobrim coses que moltes vegades o no sabem o se'ns han oblidat.
1: Sí, perquè assistim a estos moments històrics, esta caiguda d'alguna manera de la frontera entre Gibraltar i el que serà l'espai europeu de la Unió Europea, en este cas la línia de la Concepció, que és ese municipi fronterer, però és que moltes vegades tampoc assistim a aquests moments sense ser realment conscients del que suposa o del que ha passat i de com hem arribat fins a aquesta situació.
2: Pues ja ho hem descobert. Gràcies, Abril. Després més cosetes. Adeu. Arribem quasi a les 11. De seguida obrim ixe espai de tertúlia.
3: Són les 11.
4: A punt. Notícies.
3: A les Corts, avui és la tercera i última jornada del debat de les esmenes al projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2026. El debat té lloc des de fa vora una hora a la Comissió d'Economia del Parlament Valencià. Cap al migdia es debatran les esmenes sobre el pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que patirà una nova retallada a petició de Vox. Abans d'entrar a la comissió, l'oposició ha criticat esta retallada a un òrgan estatutari com és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La diputada del PSC Mercedes Caballero ha recordat que l'acadèmia la va impulsar un govern del Partit Popular.
5: Ho fan atacant els òrgans estatutaris, que és com atacar l'Estatut, com atacar la Constitució i atacar les ferramentes que tenim de convivència en aquesta democràcia. Jo vull recordar que l'ABL se crea en un govern de majoria absoluta del Partit Popular i per exigència d'un president de la Generalitat de Catalunya per a donar-li el suport al govern d'Aznar.
3: I des de Compromís, la diputada Maria Josep Amigó ha dit que esta retallada respon a un odi de Vox cap al valencià que el PP permet.
6: L'odi al valencià crec que l'hem patit al llarg d'aquesta legislatura. És una cosa visceral que té Vox i que el PP, com ahir ja van comentar en les altres comissions que vam estar, li compra totes i cada una de les esmenes que plantegen.
3: I en relació a l'avís roig per altes temperatures que vivim avui al nostre territori, els contem que l'Ajuntament de València acaba d'ordenar l'activació dels canons d'aigua del bosc del Saler, després que la Generalitat hagi decretat el Previfoc 3 en espais naturals. S'ha reforçat la vigilància amb drons i patrulles i s'han tancat els accessos a la Devesa, excepte a vivendes i platges. Esta mesura, presa en el Secopal d'este matí, se suma a d'altres com la suspensió de les activitats esportives a l'aire lliure, la suspensió dels concerts de vivers o el tancament de parcs i de jardins. I l'aeroport d'Elx marca un nou rècord mensual en juny, segons dades d'AENA, ha registrat més de 2,1 milions de passatgers. Això significa un 10,5% més que l'any passat i avança una temporada forta d'estiu. També va camí de rècord anual, ja que des de gener l'aeroport Miguel Hernández acumula més de 10 milions de viatgers. A València, l'aeroport de Manises creix en juny fins als 1,7 milions de passatgers i suma més de 6 milions en la primera meitat de l'any. En total es van gestionar 8.713 vols el mes passat. I a Madrid, a l'Audiència Nacional, el jutge Pedraz, Santiago Pedraz, que instruís l'anomenat cas Leire, ha començat els interrogatoris a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, i a Diego Vilafañé i Beatriz López, als càrrecs de la Fiscalia General de l'Estat, quan estava al capdavant Álvaro García Ortiz. Pedraz el prendrà declaració com a testimonis en el marc de la investigació sobre la presumpta trama per a boicotejar causes judicials que afectaven el govern espanyol i el Partit Socialista, que hauria estat liderada, suposadament, per Marc Santos Terran i coordinada per Leire Díez. Narbona va admetre que havia conegut Leire Díez feia molt de temps a Santander, quan el militant socialista s'encarregava de la comunicació del partit. També va assegurar que estava molt molesta pels encontres que havia tingut en nom del partit amb la intenció de perjudicar el tinent coronel de Luco, Antonio Balas. I en els esports parlem de futbol i de la semifinal del Mundial que juguen esta nit l'Argentina i

0: Anglaterra. Paula Alfonso.
1: D'este partit eixirà el rival per a la selecció espanyola en la final mundialista del diumenge en Nova York. El seleccionador argentí parlava així d'Espanya després de la victòria ahir dels de la Fuente contra França.
2: Me pareció justa, justo ganador. La verdad que ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy. Está yendo de menos a más y creo que hoy fue el partido más completo del Mundial. Así que felicitaciones a ellos porque han ganado un partido en toda la ley.
1: El partit avui a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Paula, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
4: De tu a tu.
5: Hay algo que todos compartimos: el movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
6: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
7: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
8: Descansa la vista.
9: ¿Qué es la inspiración para tú?
10: No sé. Diría que es como una especie de yum.
11: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
12: Obri la ment. Eres creyent.
13: Depèn de l'estació de l'any.
14: Con les carxofes.
8: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
15: Què t'ha paregut?
16: Molt bona, molt bona.
17: Ara sí que vas pegar.
18: Fronta una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos camping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
19: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
7: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
6: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: ja estem així de tornada, són les 11 i 7 minuts del matí. Està l'estudi de gom, està gom a gom, completíssim. Ara anirem saludant un a un. Recordem que estem així a Montllavall, és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I, bueno, hi ha moltíssimes coses damunt la taula. Moltíssimes, no només hem de parlar de futbol. Ojo, així al programa ja ho sabeu que som molt futboleres i futboleros, sobretot futboleres, i ja hem fet la nostra particular, el nostre particular postpartit que fem habitualment, i aquest seguiment de la selecció espanyola, però com dic, hi ha moltíssimes altres coses, altres assumptes. Jo avui, de fet, quan he vist com estava l'actualitat, m'han recordat de Pilar Tamayo. Bon dia.
1: Què tal? Molt bon
0: jo
1: dia.
0: Jo dic, avui vindrà en la llibreta plena, mira-la, en la fulla plena de punts.
1: Perquè, no, pues claro, el fútbol supongo que le ha venido muy bien al gobierno y al presidente del gobierno como gran cortina de humo. Pero venía hablando en el coche con un amigo y le decía a mí lo más significativo de la sentencia, el hermano del presidente.
0: Espera, no te avances, va a saludar a la resta.
1: Me parece el enchufismo en general en este país, y no hablo del hermano del presidente exclusivamente.
0: Pilar agarra carrerilla y ya la pudis a resoles. Joan González, bon dia.
2: Molt bon dia, un plaer.
0: I José Carnau, bon dia també.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: I Margo Mit, bon dia a tu també.
4: ¿Qué tal?
0: Bon dia. Encara que ens han vist en la redacció, però no així. Bueno, has arrencat ja, dona igual.
1: No, perquè això. ¿Os dais cuenta? Es que en este país el enchufismo está interiorizado como algo normal. Y especialmente las instituciones públicas, que son enchufes que se pagan con dinero público.
0: Pero espera, anem a ubicar, Mar, anem a ubicar, ¿sí?, als

0: muchos contactos y que a veces tenía vida cómoda, y me decían, pues mira, es un problema el tener muchos contactos y que te puedan ayudar, porque cuando te ayudan a entrar en un sitio, como luego no cumplas a veces incluso más de lo que se te exige, no solo te tiran, quedas muy mal, porque el que te ha ayudado, te ha facilitado, quedas como caganchón al magro. Dicen, pero este tío que me has traído...
1: Quedas mal tú y el que te ha...
0: Eso. Por eso a veces algunos te decían, pero yo también les decía ya... Pero que al menos...
2: Pero José, que a mí esto que estás diciendo tú, cuando siempre se dice... No, es que dos que son iguales, pues que entre el familiar. No, es que entra porque es familiar.
3: A ver, pero yo mateixa que estén parlando y a José...
0: Esto es como, perdón, ya acabo ya. En política, los famosos cargos de confianza que te dicen... Claro que tiene derecho, aunque a veces se equivoquen, a buscar con el que tienen más confianza. Por eso digo... Entendeme la idea, que es que el trato humano y las relaciones humanas también tienen un peso. Con esto estoy diciendo, lo de este hombre es surrealista. No sabía ni dónde trabajaba. Y también es raro, y lo ha comentado mucha gente, que no diga, hombre, pero devuelve al menos el sueldo o parte del sueldo, si no, has estado cobrando.
3: A ver, pero una banda, cosas que han pasado. Se intenta implicar a Sánchez. Es que Sánchez ni estaba, ni se li esperava quan entra el germà. No se sabia res de Sánchez, ni era ningú Sánchez en aquella època encara. I ja per començar, que tu imagines si se li ha mesclat en Sánchez, i no era ningú en aquella època. Segona, pel que s'està parlant, sospitós, perquè tot en la vida és empresa privada, a partir d'ahir jo me dedico a l'empresa privada, i a partir d'ahir dic, meritocràtic és el sistema públic, o sigui, molt més que l'empresa privada, com diu José, que efectivament, de l'empresa privada poses a qui vols, però en el sistema públic és 800.000 vegades... El sistema públic és 800.000 vegades més meritocràtic, o sigui, tu tens que opositar...
0: Però també hi ha molts puestos, com tu saps, laboral...
3: Parla dels funcionaris, i sobretot per a les dones, el millor que pot passar és el sistema públic, perquè una dona entra ahí, se ho ha guanyat i ja no té que aguantar a ningú en un sistema que fora no és aixina, ¿vale? Directament. Després, s'ha absolt del que era la causa, que era el més fort, que era el tràfic d'influències. S'ha absolt d'això. I després, com ha dit també Pilar, pues, clar, una sentència de 400 pàgines. A veure, això, però vamos, qualsevol jurista, i estan opinant ja per ahir, qualsevol jurista sap que això és una barbaritat. Per què 400 pàgines? Perquè, clar, és que han d'argumentar tot el que puguen, de tot el que siga, per a justificar que anava a caure, que no tenia cap mena de dubte que anava a caure. Perquè la cara armat en ell, o la que està armant en la dona del president, per a mi és substancialment diferent dels casos de Coldo o d'Ábalos, que ahí sí que, no sé, jo crec que la gent presentix, ho veu, ho olora, ho sabia i es nota i se sap. Però estos dos casos són tan rodaors, estan intentant tant que caiguen, que no poden no caure. O sigui, jo diferencio, i així ja ho hem parlat alguna vegada, moltes corrupcions, d'altres processos judicialitzats i d'altres coses que per a mi tenen molta olor a l'ofera. Aleshores, si ho posem tot en el mateix sac, què passa? Que ahí està Sánchez. I clar, tu dius, per què està Sánchez ahí? Pues perquè la pressió a la dona de que si el passaport, que si que justifique que ha estat allà, que si cal, al fiscal general, que l'email que digueren que no l'havien enviat, és que l'havien enviat, diu, no sé on este home, no li fan ni cas. I ara este home, és que clar, n'hi ha tanta pressió, que és que és normal que una part de la ciutadania pense, és cert que n'hi ha corrupció, i evidentment és desagradable i genera molta dissonància, i el PSPB o el PSOE ho paga, perquè evidentment n'hi ha molta corrupció rodant secretaries d'organització, però com n'hi ha altres coses, jo crec que aquestes coses li ajuden, perquè Joan, se nota que n'hi ha un interès en que caiguen.
2: Una, quan hablas de causes judicialitzades, i jo lo he dicho, és que lo grave de este caso es que lo que se está investigando es que a partir de este caso y del de la mujer, el PSOE activó y en lo que se está investigando un presunto sistema de cloacas para obstaculizar la acción de la justicia. ¿Tú has visto los montajes de las fotografías de la jueza instructora del caso del hermano de Sánchez?
3: Sí, pero no se sabe
2: con
3: qui
2: preservativos
3: ho...
2: por el
3: pero,
2: suelo.
3: Pero ¿quién ha fet això? Si no se sabe ni qui ho ha fet.
2: Pero vamos a ver, pero si ha habido entrevistas de Leire Díez que se está situando como el brazo ejecutor de las cloacas, con la directora general de la Guardia Civil, con el segundo del fiscal general del Estado, con viajes a Badajoz, porque las cloacas, lo que se está investigando es que presuntamente empezaron en Badajoz. Y cuando el presidente del gobierno envía una carta y se toma 5 días de asueto, lo que se está investigando es que al día siguiente de publicarse esa carta se autoriza la puesta en marcha de las cloacas, dirigidas presuntamente por Santos Cerdán, que era el secretario de organización, y que se está investigando si Santos Cerdán reportaba al presidente del gobierno. Y el que ha situado en el centro del debate el caso del hermano y de la mujer es el gobierno en pleno.
3: Te compre. Es claro, muy posible, si yo fuera claro. Iván Redondo y fuera amigo de Pedro Sánchez, le recomendaría que se posaren molt la justícia i la dreta en la dona, el germà i el fiscal general, a més millor, perquè és millor per Sánchez. Si com a estratègia per a Sánchez, el millor que li pot passar, donada la corrupció que sí té en dos secretaries d'organització

0: Carbonero.
1: Això és segon.
0: La imatge del Mundial de 2010, això, massa que d'Iniesta era el
1: Pilar
0: beso
1: Tamayo,
0: de Casillas.
1: Gràcies a Déu està evolucionat i les periodistes tenen una altra funció. A més del bes final, però les tenim en les graderies, en Esther Expósito i totes les espanyoles, que
2: bueno,
1: són les nòvies de los futbolistes, però per sort ja les periodistes, inclús narren partits. Comentem home, coses interessants i no únicament.
3: Sara Carbonero s'ha recuperat,
0: però Sara Carbonero tenia vida pròpia.
1: Tenia, tu ho has dit, pobra, jo soc superfan
0: de
1: Sara Carbonero.
0: No, però ahí ha sido por la enfermedad, no ha sido por Iker Casillas.
1: Bueno, yo...
3: ¿Están juntos o han separado?
1: No, separats, no, gràcies a Déu.
0: Pero Sara Carbonero ha sufrido un cáncer d'ovario con distintas recaídas, ya, creo decir...
1: És que jo soc molt seguidora de Sara Carbonero.
0: Pero eso ha sido determinante en la vida de Sara Carbonero.
1: Sí, cara a la galeria sí, pero sembla que deportes... Bueno, no, jo no ho sé, això. No, jo no crec que vaig arribar ahí. Simplement que a vegades les persones no estan on han d'estar en els moments en els que han d'estar. Les coses importants, Joseca, de la vida.
3: Que no le apoyó él cuando estuvo
1: Les coses importants de la vida.
3: No he seguido tanto eso, sí que hoy que estaba malita.
1: Después te conté.
3: No lo he seguido, pero bueno, hacían una pareja así chula.
2: Sí, pero bueno.
1: Después te conté, Joseca.
3: Es que llevan unas vidas que yo creo que es complicado al final. Y Beckham, que ayer lo saca una toma, sigue con la chica.
1: Con Victoria.
3: Todo igual.
2: Me encanta, Joseca.
3: Son que ayer lo enfocaron.
1: Joseca. Romeo Beckham y Harper Beckham.
3: Esos son los hijos.
1: Sí. El Fizz.
3: Romeo.
1: Romeo y Harper.
3: Romeo y Julieta.
1: Samarreta de la selección española posada.
3: Ahora son todos, pero si ha salido el influencer, está hablando con Juan Roche y Ana Botín y también llevaba la camiseta.
0: Mireia, pero si Mireia contó que el negocio del Mundial lo está haciendo David Beckham con las pausas de hidratación.
1: Hydration Break. No? Cada vegada que anem a la pausa de hidratació, el BMI.
2: Ho deia jo abans, no sé si penseu el mateix, que una de les coses que, després de tota aquesta polarització que ja hem parlat, la crispació, etc, una de les coses que ha unit a tots els espanyols, o a una gran part dels espanyols, ha sigut el Mundial, sí o sí.
4: Sí, sí.
1: Duda, i de la Fuente, eh?
3: El Corte Inglés, el fútbol,
0: el fútbol
3: poco más. En España, el Corte Inglés, el fútbol,
2: hombre, José,
3: ya no está la peseta.
2: No habías mencionado el Corte Inglés.
3: Bueno, por cosas que unen España estaban la peseta, el Corte Inglés, el fútbol, y ahora podría decir Mercadona.
0: Oye, Joseca, por cierto, me has decepcionado y me has hecho memoria. Cuando he entrado a Pool, las chicas de abajo me han dicho, qué guapa vienes. Y digo, del Corte Inglés, lo que llevaba Leonor el otro día en su visita a Zaragoza.
3: Lo mismo.
2: Madre mía, Pilar.
3: Y rojo, además, por la selección.
1: Qué caché.
0: Y me parece fenomenal que la monarquía vaya vestida de Mango, de Zara y del Corte Inglés.
2: Pero
0: 45
2: no
0: euros todo lo que llevo
3: por
0: encima.
3: Cierto, ayer,
1: y de la selección española.
3: Una cosa, ¿ayer dónde estaban viendo el partido?
1: Estaban en un hotel en Girona.
3: Exacto.
1: Porque sabían de Nates Premi.
3: Tremendo.
0: Ha publicado fotos de la Casa Real.
3: Pero van a un hotel así de funcional.
1: Això ho ha comentat tot el món, però jo crec que és on se va...
2: Hotel a las afueras, era, ¿no?
0: Era
2: en el polígon de Girona.
3: No.
0: Pero ¿cómo no has identificado que yo venía hoy de Leonor? Me has decepcionado,
3: José. Porque no me sé todos los looks de Leonor, yo la veo.
1: A veure, Pilar, per a mi vas roig de la selecció espanyola.
3: Claro, claro. Toma,
1: molta
4: pues jo la veig de roig Rita Barberà.
1: També.
3: Eso es un mito, ¿no? Pero es verdad, ¿també? Es el rojo.
0: Oye, mira,
3: Rita.
0: Antes de ayer pasé por la puerta del hotel donde falleció Rita Barberà. He de decir que siempre que paso por ahí me acuerdo de ella.
3: Madre, paras, no sé, rezas una oración y dejas
0: Hotel
3: y
0: Villarreal, enfrente de los leones del Congreso. Sí.
3: Pero una cosa... Entonces, ¿dónde estaban? Era un hotel, o sea,
1: es
3: era
1: un hotel.
3: Sitio muy frío
1: está
3: para
1: preocupar. Pero yo sinceramente,
3: no, pero con gente
1: fatal.
3: Que le preocupa
1: eso. Joseca, no vi que patisques.
2: De un medio pelo, era de un
1: pero
2: medio
1: yo creo
2: pelo
1: que
3: de
1: es...
3: estar en un parador
2: donde sea.
1: Es una sala en la que van en la que van recrear una escena. Crec jo, vull dir, això no és una cosa que a mi m'haig de confirmar la Casa Real. Jo crec que és un lloc en el que se va fer la performance, però no en va ir la seva intimitat.
2: En l'habitació estarien en una suite, vamos,
1: vamos,
2: segur.
1: No sé per què, però jo crec que ahir no dormiré.
2: No, jo crec que tampoc.
1: No ho sé per què.
2: És això, és una miqueta...
1: Que el rei Felip VI, per cert, estarà a la final, recordem-ho. Estarà
0: a Nova York.
3: Si no fa la final, apaga i vamonos.
2: Estarà Pedro Sánchez.
3: La final d'un mundial, de futbol.
2: Dic jo, no sé, estarà Pedro Sánchez.
1: Pedro Sánchez, per cert, ahir estava amb Macron.
2: Sí.
1: No sé com acabarien, si soparien junts, si veurien el partit per separat, però sí que sé que també van parlar de les declaracions de Rajoy.
2: Mira,
1: que
2: no
1: estan ocupant encara...
3: Pues com vaya, escribió anoche enseguida.
0: Com
4: en el PP n'hi ha algú que vol ajudar a Sánchez. Vol ajudar a Sánchez. És que volen ajudar-li, de veritat.
3: PP,
4: és
3: que significa? Partido para ayudar.
4: És increïble.
3: És que és el partido para ayudar, si
4: te ho
3: compre.
4: No,
3: és que... I Rajoy i Feijó, és que són
4: sí.
3: Feijroy,
4: sí.
3: que són com...
4: No, però van sèrio.
3: Són el PSOE nuevo.
4: És que sí.
1: Totalment.
4: És increïble. Quan està mal i tenen un cable.
0: No significa que haya que justificar a
4: Sánchez. No, dic, no, dic.
1: Lo realmente lamentable de las columnas de Rajoy no es por nada.
2: Es que no pilláis el humor.
1: Son tan simples.
2: Son de barra de bar,
1: Lucy. Son simples e intrascendentes e innecesarias que esa persona ha estado en presidiendo un país.
0: No, pero Rajoy es muy inteligente. Y él, acordaros que fue comentarista de ciclismo con José María García, ¿os acordáis? Mm. Antes de ser presidente del gobierno, él era comentarista del Tour de Francia y de la Vuelta Ciclista a España.
2: Pues eso no sabía yo. Bueno, Senanen, que queden 30 segons i si no, els bulletins han d'entrar a l'hora.
3: Un placer.
2: Pilar, gràcies. Gràcies. Joseca, gràcies.
4: Un placer.
2: Gràcies, Joan.
4: Gràcies.
1: Adéu, adéu.
2: Mireia i Mar, ens veiem d'ací no res, a la seguida.
5: Són les 12.
6: A punt. Notícies.
5: El Partit Popular rebutjarà una esmena de Vox que vol retallar vora un milió d'euros en el capítol de personal de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Fa pocs minuts, el síndic de Vox, José María Llanos, ha defensat esta retallada de l'AVL en els pressupostos de la Generalitat d'enguany, que ara, en els pròxims minuts, es debatrà en comissió a les Corts. A banda d'esta esmena, Vox manté la retallada del 25% del pressupost de la institució normativa del valencià, que consideren que traeix el poble valencià.
7: Vox va a defender lo que cree que es bueno para los valencianos, que no es defender un organismo traidor a los valencianos, traidor a nuestra lengua, un caballo de Troya, un enemigo dentro de casa.
5: Però la diputada del PP, Mari Carmen Contelles, ja ha anunciat que no donaran suport a aquesta retallada d'un milió d'euros en l'AVL.
8: Concretament, en esta esmena de la UL, no, si n'hi ha aquest recorte i se segueix aquesta proposta, aquesta esmena nosaltres no la recolzarem. I seguirem debatint en el pleno pressupost totes aquelles esmenes que se queden vives. I si ja se queda, pues la debatirem.
5: I nova concentració amb el lema Amazon a presó. Serà el dimecres 29 de juliol a les 20 hores a la plaça de Manises, a València. D'esta manera regressa al Cap i Casal la protesta mensual per la gestió de la dana. Les entitats socials convocants la traslladaren en juny a Paiporta, on tornaren a exigir l'acte de diputat a l'expresident de la Generalitat. I l'escriptor, antropòleg, sociòleg, helenista i traductor Joan Francesc Mira serà distingit amb el Premi Roís de Corella a la trajectòria literària, un reconeixement que s'emmarca dins dels Premis Literaris Ciutat de Gandia 2026. L'Ajuntament de Gandia vol destacar amb este premi una de les carreres intel·lectuals i literàries més rellevants de la cultura valenciana contemporània. L'obra de Joan Francesc Mira és un referent en la reflexió sobre la identitat valenciana i manté una vinculació especial amb Gandia, gràcies als seus estudis sobre la família Borja. Destaquen les de la novel·la Borja Papa i també l'assaig Esborja, Família i Mite, que han contribuït a divulgar i interpretar amb rigor històric una de les nissagues més universals de Gandia. El guardó es lliurarà el 20 de novembre. Canviant d'assumpte, es modera la inflació de la cistella d'aliments i els transports fan de contrapès per a equilibrar la balança en l'índex general de la inflació. A la Comunitat Valenciana, el grup de productes de menjar acaba juny amb una taxa de variació de l'1,3%, la més baixa des de desembre del 2024, una dinàmica que es repeteix de manera semblant al conjunt d'Espanya. Ara bé, hi ha aliments que en l'últim any s'han encarit significativament amb una taxa d'inflació de quasi dos dècimes. Els ous han pujat vora un 15% a la Comunitat Valenciana en un any i la carn de boví vora un 10%. Cal recordar que la inflació valenciana ha encadenat tres mesos al 3,2%, tot i la pujada de l'IVA de la llum, segons dades de l'INE publicades este matí. La moderació dels preus dels combustibles i els aliments compensa l'increment de l'energia després de la retirada de les bonificacions fiscals per la guerra al Pròxim Orient. I la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal i ha detingut quatre persones que cometien l'estafa del fill en problemes després d'una denúncia presentada a Almassora. L'operació va començar quan la Guàrdia Civil d'este municipi de la Plana Alta va rebre la denúncia d'un veí que afirmava que havia fet una transferència de 7.000 euros pensant-se que atenia a una situació d'urgència de la seva filla, que finalment va resultar que no era real. Les primeres actuacions van acabar amb la detenció d'una dona de 29 anys a Orpesa, a la Plana Alta, a partir de la qual els agents van poder anar desfent tot l'entramat delictiu. Finalment, s'han practicat 3 detencions més, 3 dones d'entre 41 i 72 anys a Orpesa i Vegas de Genil, a Granada, que s'encarregaven de la recepció dels diners. I en els esports, la selecció espanyola, que jugarà diumenge a la final del Mundial a Nova York, continua rebent elogis per tot arreu i la premsa internacional es rendeix a l'equip de La Fuente. Paula Alfonso.
9: A França, l'equip, amb una imatge de Mbappé en la portada mirant al cel, titula Estrella Fugaz. A Anglaterra, el Daily Mail, al peu d'un muntatge fotogràfic d'Mbappé i Dembélé, amb el cap baix, titula Espanya regna, França es lamenta. Des d'Itàlia, la Gazzetta dello Sport celebra el retorn d'Espanya a una final mundialista. A Alemanya, el diari Bild titula França en estat de xoc. I el diari Olé de l'Argentina titula Espanya va parar a la màquina de França amb classe mundial a la final. I acabem amb un apunt de bàsquet perquè el València Bàsquet està d'aniversari. El club complix avui 40 anys de vida.
5: Gràcies, Paula, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la una en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
10: De tu a tu.
11: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
14: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
6: Apunt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
15: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
2: Encetem esta tercera hora del programa, o quarta ja, com vulgueu, perquè estem així en directe des de les 9 i mitja del matí. Són les 12 i 7 minuts i és moment ara també de donar aquest espai que cada dia donem als companys i companyes de les publicacions de les nostres comarques i municipis. És moment d'escoltar ara a José Miguel Hortolà del 6 Doble. José Miguel, bon dia.
16: Hola, què tal? Bon dia a totes i tots. Estes són algunes de les notícies que trobareu esta setmana al diari digital El 6W, 3w.esisd.es. La societat musical Lira Castellonera viu els dies previs a una de les cites més importants de la seva història recent, amb els nervis a flor de pell i una intensa agenda d'assajos. La banda afronta la setmana decisiva abans de participar el 19 de juliol en la secció d'honor del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, on competirà amb les millors formacions musicals. La banda obrirà la seva actuació amb Las Arenas, el pasdoble sinfònic del compositor valencià Manuel Morales, dedicat a José Luis Santos i Cristina Llanes. A continuació interpretarà l'obra obligatòria Resorgir, de Francisco Zacarest, una composició inspirada en els efectes de la dana del passat 29 d'octubre a la Comunitat Valenciana. El moment més especial arribarà amb l'estrena absoluta de la Sinfonia número 5, 1925, de Francisco José Martínez Gallego, una obra en encarregada expressament per la Lira Castellonera per a esta participació en el certamen. La composició evoca episodis, records i elements històrics vinculats a la societat musical i al patrimoni cultural de Castelló, així a la comarca de la Ribera Alta, combinant diferents recursos melòdics, rítmics i tímbrics per a transportar al públic a una etapa significativa de la seva història. Per altra banda, l'Ajuntament de Sumacàrcer ha decidit prohibir temporalment el bany i tancar l'accés a la zona recreativa de l'Escoletxa després de dos ofegaments mortals ocorreguts en este tram del riu Xúquer en només 5 dies. En les dues actuacions, els equips d'emergència es van mobilitzar després de rebre l'avís de persones desaparegudes mentre es banyaven al riu Xúquer. En el primer dels casos, un jove va

0: va ser localitzat pel grup especial de rescat en altura, el GERA, que junta amb el metge de l'helicòpter van intentar reanimar-lo sense èxit. Dies després, un segon operatiu, també coordinat pel Consorci Provincial de Bombers de València, va acabar amb la localització sense vida d'un home desaparegut mentre es banyava a la mateixa zona del riu. I per a finalitzar, el veí de Guadassuar, Joan Talavera, conegut esportivament com Juanito de Guadassuar, s'ha proclamat campió autonòmic de la modalitat de galotxo en trinquet després de guanyar la final disputada al trinquet de Massalfassar. Talavera va formar equip amb Chatet Tercer i Guillem, amb qui va aconseguir la victòria en una competició que reunia alguns dels millors pilotaris de la modalitat. Des de l'Ajuntament de Guadassuar, a través de l'àrea d'esports, han traslladat la seva felicitació al jugador pel nou èxit esportiu i han destacat la seva trajectòria, el compromís i la dedicació a la pilota valenciana al llarg dels últims anys. I fins així, la informació al diari El 6W3W.esisd.es. Gràcies i fins la pròxima setmana.
1: Gràcies a tu, José Miguel. I ara viatgem cap a Aldaia. Carol López ens dona tota l'actualitat del municipi.
2: Hola, què tal, amigues i amics d'Amunt i Avall? Setmana d'emocions i notícies també a Aldaia. En ple avís roig per elevades temperatures, quan estem encara amb la ressaca del partit de nit de la selecció espanyola, amb eixa pantalla gegant a la plaça de la Constitució, es trobem així celebrant, per altra banda, encara entre la gent d'esta emissora, l'alegria de l'Aldaia Radio Fest, que vam celebrar passat dijous i on es van lliurar els Premis 2026 que van recaure enguany per als programes Què quiere ser de mayor, de Natàlia Beta, Quatre en un taxi, de Sequi Castellano, Entre veus, de la Fundació Horta Sud, i Premi Programa de l'any 2026, escollit mitjançant votació popular per al programa Compra Aldaia, de l'Associació de Comerç d'Aldaia ACODA. Va ser un any més una bonica trobada de Ràdio al Carrer, on van sumar-se gran part dels programes d'esta casa amb gent del públic, on vam tindre música en viu i moltes sorpreses per a celebrar la ràdio de proximitat. I a més, companys, titular molt esperat així a Aldaia: llum verda per a les obres del barranc de la Saleta. Més de 150 milions per a protegir Aldaia de les inundacions. Així, el consistori està fent tasques locals per a conduir l'aigua de manera més eficient en episodis com el de la passada dana de 2024, però ara arriba este nou pas i el govern autoritza unes obres i un projecte que permetrà, diuen, reduir el risc d'inundacions a Aldaia, a la Quas i Xirivella mitjançant el desviament de les crescudes cap al nou llit del riu Túria. Entre altres coses, això és el que està passant este 15 de juliol a Aldaia i concretament el que comentem així en Aldaia Ràdio.
3: 660 78 39 80.

0: I ja sabeu que així el programa ens agrada moltíssim parlar de plans i de coses que podem fer i que podeu fer vosaltres que esteu escoltant-nos al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. I és que a partir de demà i per pràcticament tot el que queda d'estiu, a Alacant es podrà gaudir del nou espectacle del Circ del Sol, Curios Gabinet de Curiositats. La companyia canadenca ha instal·lat la gran carpa al solar de la platja de Sant Joan i té previst sorprendre els assistents amb un espectacle que ja ha triomfat en més de 40 ciutats, així a València ja ha passat. David, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Lucía?
0: Ara pues... la cita està a Alacant, una cita xulíssima per a l'estiu.
1: Amb un espectacle diferent, a més, al de València, així estava Alegria i res, tenim així, per al públic alacantí valencià, que puguen anar a dos espectacles diferents. Primer, el que va estar així, i després, ara, podem baixar a Alacant. Un espectacle que, a més, ens fa viatjar a un ambient amb eixa estètica steampunk, precisament, els gabinets de curiositats estaven considerats com els predecessors dels museus. Eren on aristòcrates, els membres de la classe comerciant, també els primers practicants de ciència formaven col·leccions de relíquies històriques, experimentaven, acumulaven obres d'art o artefactes de viatges. Dins d'aquest escenari, l'espectacle es proposa la història d'un científic que descobreix que per albirar les meravelles que n'hi ha baix de la superfície, primer hem d'aprendre a tancar els ulls. En Curios treballa un elenc de 50 artistes procedents de 21 països diferents. I entre ells, mira que, quina casualitat, n'hi ha dos que són valencians, l'actor alacantí David García Coll i el músic castellonenc Bruno Esteban Pitarch.
0: I els que...

0: Ja saludem des d'ací. David, Bruno, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
0: Bon dia als dos. Fa pocs dies que heu arribat a Alacant i suposo que a tope amb els assajos i per a preparar aquesta gran estrena de demà, no? Com esteu treballant?
1: Sí, així és. Pues mira,
0: David, sí, Bruno, el que vulga.
1: Sí, mira, vam arribar ahir i, pues mira, ahir ja tota la pres començant les preparacions, avui dia d'assajos, demà també dia d'assajos, previos a la premiere. Molt emocionats. Pues David, que és d'Alacant, d'Alicantí, i jo com a castellonenc pues estem super emocionats, no, d'estar així.
3: Juntets en este espectacle que com diem, s'inaugura demà. David, jo volia preguntar-te a tu precisament perquè tu interpretes, a més, a un dels protagonistes i demà en s'estrena serà la primera volta que fas eixe paper a casa teua. Com te sents en estes hores prèvies?
2: Pues... Després de 700 funcions normalment no estic nerviós quan fem una premiere, però avui sí, i demà imagine que més. Sempre quan fem una premiere és la primera volta que actuo en una ciutat i és com tastar un poquet el públic, no? Així com funcionarà, com és la gent així. I quan hem fet premiers en ciutats espanyoles, sempre la responsabilitat és un poquet millor. És, per favor, que li agradi al públic, que li agradi, que li agradi. I ja fer-ho en la teua ciutat, davant de la teua família, els teus amics, la gent a la que estimes, jo ja tinc les mariposes a l'estómac i jo ja començo a estar nerviós.
0: Imagina, bueno, també que molta responsabilitat.
2: Al final serà una festa. Com?
0: Que imagina que també molta responsabilitat i molt, no sé, nervis en el sentit de que vols que tot isca a la perfecció, no?
2: Sí, sobretot, jo el que vull dir és que li agrada a la gent, que segur que li agrada i que s'ho passa molt bé, però sempre està esa pregunta la primera nit de com funcionarà així, com reaccionarà el públic, que al final sempre funciona perquè és un grandíssim espectacle i perquè a la gent li agrada, però esta vez tindré esta sensació una altra volta, que jo crec que ja no la tenia des de que vaig estrenar per primera volta.
0: I ho comentava David, que hi ha més de 50 artistes procedents de 21 països. Imagina, supose, no sé per què, que t'haurà tocat fer una miqueta d'anfitrió en els teus companys?
2: Sí, sóc un poquet de... Tinc dos treballs. Uno que és el
0: d'actuar.
2: Actor de l'espectacle i un altre que és de guia turístic.
3: Guia turístic, claro.
2: I estic també dient, no, per així no, sí, vereu molta gent així blanqueta per així, però no, així no dineu. Aneu a un altre lloc que és on anem nosaltres. I sí, clar, estic fent, bueno, però bueno, és un treball que m'agrada. Com soc alacantí i estic molt orgullós de la meva terra, pues és un treball molt fàcil i el faig més del cor, va.
0: Clar.
3: Uh-huh. A més, jo sé que estos espectacles sempre ixen bé perquè sou uns artistes de categoria mundial, però he llegit en eixa documentació que es passa a l'equip de Cirque du Soleil que n'hi ha més de 100 versions diferents segons evoluciona l'espectacle. Com és això?
2: Això és una festa. Aquesta pregunta és millor per a Bruno,
0: locura,
2: perquè ella ha de canviar en directe el que està tocant.
3: A veure, Bruno.
1: Sí, hi ha moltes versions, perquè pues també treballem amb un equip humà, no? Entonces, els acròbates pues, a vegades tenen lesions, aleshores n'hi ha que... no és una versió diferent, o sigui, el show sempre és el show, no? Però n'hi ha xicotetes variacions de l'espectacle, perquè si tinguem algun problema d'una lesió, a vegades són lesions que ocorrisen al moment, o a vegades són... que una acròbata ha fallat la seva acrobàcia i la té que refer. Entonces, ahí están les xicotetes versions, ¿no? Però l'essència, la matriu del show no mai es perd, ¿no? És la de sempre, ¿no? Però si hi ha més de 100 versions, 100 variacions, ¿no? Diríem.
3: Mm-hmm. Claro, Bruno, en la teva...
2: Potser algun dia n'hi ha un problema tècnic i hem de canviar alguna cosa en el moment... Vinga, que aneu... Que siguen... Que no és payasos. Esteu per ahí un moment. I, bueno, són coses del directe i que és circ, és un espectacle que és molt tècnic, n'hi ha moltíssimes coses que en un moment poden fallar. A part de que un artista que en un moment determinat se lesione o faci... O que falli el seu truc, també a voltes tenim números...

0: preparar per si alguna volta és això, passa una lesió, tindré un altre número que oferir al públic.
1: Clar, i l'art i el talent vostre està en que no es note per al públic.
0: Clar. Sí, així no passa res. Tot va molt bé.
1: Ningú es dona compte. Bruno, tu parlaves d'aquesta capacitat també que heu de tindre. Crec que sou 7 companys músics, és que doneu la vida sonora a l'espectacle. I com és el treball musical? Perquè suposo que també canvia molt respecte al que és un concert convencional.
2: Canvia moltíssim. Al final, la banda té que estar molt expectant de lo que està passant en l'escenari perquè poden passar moltes coses, no? Entonces, és un show en el que no mai pots baixar la guàrdia, perquè en el moment que la pugues baixar o desconnectes, pot ocorrir i tens que tindre una capacitat de reacció molt ràpida, no? Amb el nostre director musical que tenim, que és el que pren les decisions, però tu tens que estar al servici, no, de lo que pugui passar, i no pots baixar la guàrdia un segon en les 2 hores que dura el show.
1: David, en el teu cas, tu vens així i te toca visitar la família, però en el cas de Bruno crec que la família va en gira.
2: És correcte. Jo viatge amb la meva dona i en el meu fill. I mira, justament per a la premiere del dijous estan els meus pares així també, que damunt és l'aniversari de mon pare. Entonces, viatge a la família en el tour, però si en Alacant tinc els meus pares que veuran la premiere.
1: O sea, que doblement especial per als dos, clar.
2: Sí.
3: En aquest espectacle s'utilitzen més de 460 elements d'utileria, no sé si ho diré bé, utileria, més que en cap altre espectacle del Circ del Sol. Quin paper juguen tots aquests elements en l'espectacle i de quina manera treballeu vosaltres? Bruno, mateixa.
2: Pues, com jo dic, al final en Circ del Sol, aquests espectacles és una suma de moltes coses que sumen el tot, no, del show. Entonces, el vestuari, utilleria, la música, maquillatge, els actors, els acròbates, o sea, són tot parts molt importants cadascuna per al públic que veu el show, rep tota la informació de la història i tota la sensibilitat. Entonces, jo crec que la utilleria, si no sabria com explicar-la, lo mío, David mos va portar, però crec que és super essencial en este show, perquè bueno, el nom ho diu tot, no, cabinet de curiositats. Entonces, ja tenen que haver moltes curiositats, no?
1: Clar, David, tu has de conviure en tots aquests elements.
0: Sí, jo diria que tota esta utilleria que és impressionant, ajuda a tindre la sensació de que este espectacle és com una òpera. Si la gent de València ha vist Alegria, Curious és un altre món, completament diferent. Clar, és circ, però ja està. No té de res a veure. És un espectacle on passen moltíssimes coses damunt de l'escenari i estan passant al mateix temps que estan fent les acrobàcies, els actors estan fent una altra cosa, els músics estan també, a voltes estan amagats, però a voltes estan també a l'escenari amb nosaltres i estan fent una altra cosa. Passen moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes coses i tanta utilleria ajuda a tindre aquesta sensació d'estar vivint una cosa realment impressionant. Jo la primera volta que vaig veure l'espectacle com un espectador normal, vaig quedar impressionant me vaig quedar pegat a la silla perquè era com, mare de Déu, què és això?
1: Com pot estar passant, no, això?
0: Com?
1: Com pot estar passant tot això en escenari?
0: Exactament, sí.
1: Clar, i altra qüestió que volia fer-te, David, és que, a més, tu has fet proselitisme d'Alacant, perquè en Instagram he vist un vídeo supergraciós que fas amb eixe atrezo, com si fora una foguera, aprofitaves els dies de fogueres. Jo no sé, també, el treball en la resta de protagonistes, diguem, que esteu contant, que la història se conta a través de vosaltres. Com és també eixe dia a dia, esos assajos, com ho feu per a traslladar eixe espectacle al públic?
0: Bueno, es la vida en el circ és molt divertida perquè jo no sé quants idiomes estem parlant al mateix a volta. Però bueno, el més important és que tenim molta complicitat entre nosaltres damunt de l'escenari. Dona igual la nacionalitat, dona igual si estàs treballant en un actor

0: els actors tenint la responsabilitat de contar la història i de que el públic estiga enganxant tota l'estona en el que passa en l'escenari. Però al final, gràcies a la complicitat que tenim en els acrobats i que estan també fent personatges, és la manera que la gent pot seguir un poquet la història i poder seguir les emocions que tractem de comunicar al públic. De moment ho hem aconseguit. Jo espero que en Alacant també.
1: I Bruno, en el teu cas, no sé, perquè he llegit que els actors es maquillen ells mateixos, que no n'hi ha equip de maquillatge com a tal. Els músics també esteu caracteritzats dins de l'espectacle? Esteu integrats?
2: Sí, ahí tothom està caracteritzat, està amb el maquillatge, amb el vestuari, i sí, el maquillatge és el fem nosaltres mateixa. Tenim unes classes quan arribem, ens preparen, però després ja cada un es fa el seu maquillatge. I la veritat que és un moment interessant, perquè el moment del maquillatge, que sol durar entre 30 a 40 minuts, depèn la complexitat de cadascú, però és un moment...
0: Jo tarde més.
2: El de David a lo millor és més complex. Hi ha maquillatges que són més complexos, no? Però el meu que sol tardar entre 30 a 40 minuts me serveix com per a concentrar-me molt, no? Abans del show, a la música, a ficar-me música, algun podcast, com per a ja entrar en dinàmica, no? De show. A mi personalment m'ajuda molt, és un moment que valore molt.
1: I en el cas de David?
0: Sí, jo igual, també. És el moment de oblidar-me del món i de també me poso música o me poso un podcast i comença poquet a poquet a entrar en l'espectacle des del maquillatge. Després, en la meva rutina, estiro un poquet. Normalment, abans del maquillatge, escalfat, estirat, però després també en la meva rutina estiro un poquet, m'he vist, me fique la perruca i ja normalment ahí me queden com 15 minuts per a eixir a escena.
3: Pues David García i Bruno Esteban, moltíssimes gràcies als dos per acompanyar-nos estos minutets així al programa, amunt i avall. Que vagi molt bé l'estrena, que segur que sí, i bueno, que passeu un bon estiu, sobretot.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Sí.
2: Vos esperem a tots ahí en la carpa.
3: Exacte, ahí estarem.
0: Veniu perquè us anem a explotar el cap.
3: Ah, molt bé, pues allí se veurem. Moltes gràcies, una abraçada.
2: Adéu.
1: Moltes gràcies.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat 103.0.
5: De tu a tu.
6: En Orihuela la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
7: Xic, deixa de vore pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Señor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
8: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
9: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
10: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
11: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
12: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
10: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
11: En A Punt Ràdio.
13: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast

0: I estic segura que del tema que anem a parlar d'ací uns instants, de ja mateix, a més d'un i una li va interessar moltíssim. Ens fèiem avui una pregunta. Per què no puc dormir? Una pregunta que moltes vegades ens fem en el dia a dia, moltíssimes persones se la fan, i segurament, com dic, és una pregunta que més d'un ens fem alguna vegada al llarg de la nostra vida. Especialment eixes nits que es fan eternes, amb la mirada fixa en el sostre, segur que ara mateixa més d'un i d'una tenen eixa imatge al cap, l'estan visualitzant, quan veiem passar totes les hores del rellotge, que això ja és horrorós, i molt poques vegades tenim resposta, i menys encara solucions, almenys fins ara. Rafael Santandreu és un dels psicòlegs més prestigiosos del país i acaba de publicar Dormir cuando no puedes dormir, un llibre amb què aprendre a trencar el cercle viciós de la por, a reprogramar el cervell, que això em sembla meravellós i ojalà m'expliqui com fer-ho, per a tornar a dormir i fins i tot calmar la ment per a que la nit torni a ser de pau i de descans, que en definitiva és el que ha de ser. Però com? Avui l'hem convidat a ser a l'estudi per conèixer més detalls. Rafael Santandreu, bon dia.
1: Bon dia.
0: M'interessa moltíssim este tema, no sé per què serà, no sé si per l'edat o pel que siga, però pràcticament el 50% dels espanyols pateix insomni.
1: Sí, sí, sí.
0: Una barbaritat, el 50% és molt.
1: Moltíssim.
0: Podríem definir-lo com una de les grans plagues del nostre temps.
1: Sí, és increïble, no? I mira, i en gran mesura aquest problema es dona perquè ens han informat molt malament sobre el tema del son, sobre el tema de l'insomni. Fixa't que el que hem sentit molt, de part de presumptes experts, és la idea de la higiene de la son, que t'has d'anar a dormir sempre a la mateixa hora, sense pantalles, i això és una errada.
0: En sèrio?
1: És una errada.
0: Jo sempre he escoltat el mateix.
1: Sí, sí, sí, és una errada.
0: Anem a desmuntar mites.
1: Exactament.
0: Val.
1: Per què és una errada? Perquè, a veure, no és que sigui dolenta la higiene del son, però el problema està que l'insomni, la causa de l'insomni no és que falta higiene de la son, ni la solució és més higiene de la son. Fixa't que absurd és la idea. Tu, per exemple, coneixes molta gent que no dorme. Vale. Tu
0: sí,
1: creus
0: que
1: aquestes persones a última hora del dia, de la nit, es veuen concerts d'ACDC, pel·lícules violentes, es prenen cafès
0: no
1: i Red Bulls? No fan
0: no crec,
1: això,
0: no
1: perquè o sea, no són tontos. És l'últim que faria. O sea, ja tenen molta higiene de la son. I aquests presumptes experts diuen més higiene de la son, però sí, ja tenen higiene de la son. Vale. Quina és la causa de l'insomni? És mental. Mental. Hi ha dues causes que s'ha de conèixer. Quina és la que t'afecta a tu, no? La primera causa és la por a no dormir. Això és molt senzill.
0: Que entres en un bucle de... vas mirant l'hora, no pots dormir, als 10 minuts continua, passen 15, 30, i ja has entrat ahí en una voràgine.
1: Exactament. Clar, si jo aquesta nit me'n vaig al llit pensant, bueno, Rafael, has d'anar a dormir-te, perquè demà tens un examen, demà tens no sé què, o ja han passat dos o tres nits sense dormir, necessito dormir... Clar, amb aquesta tensió que tu...
0: Ansietat, ja, directament.
1: Exactament. És impossible dormir. Per tant, mira, paradoxalment, la gent que dorm millor són aquells que no els importa dormir o no dormir. Increïble.
0: Que no se ho plantegen, realment.
1: No se plantegen, i si veuen que no van a dormir una nit, no passa res. Estan tranquils i feliços. Aquest és el primer tipus d'insomni, per por a no dormir. I el segon és molt diferent. Aquest és de persones que se van a dormir, no hi ha cap problema, però a les dues o a les 6 de la matinada es desperten i ja no poden tornar a dormir o triguen molt. Vale. Això per què els hi passa? Perquè tenen el son molt lleuger i això és una faena. És molt important que la son sigui profunda. Perquè no et desperta, clar, perquè quan la son és molt lleugera, et desperta qualsevol cosa.
0: I ara que portem els rellotges estos que van informant-te de si has dormit bé, mal, quantes hores has dormit, encara te crea més ansietat.
1: Clar, això tampoc és recomanable.
0: Quan et despertes i dius he dormit 4 hores i mitja, fatal.
1: Exacte.
0: Llavors, per qualitat de la son, que també t'ho diu, 30%, i dius, em torna a excitar.
1: Doncs fix,

0: xat, la gent que dorm molt, molt lleugera li desperta qualsevol cosa. Mm-hmm. Un sorollet, les ganes d'anar al lavabo... inclús els teus somnis et poden despertar si dorms molt lleuger. Mm-hmm. I la clau és tornar a dormir profundament. Hi ha un entrenament, un adiestrament cerebral supercomprovat per tornar a dormir profundament. Per tant, hi ha dues causes. La por a no dormir i que tinguis la son molt lleugera. I ambas coses, hi ha dos tractaments que són bastant sorprenents, però que ho arreglen. Sense pastilles, completament.
1: No, no, a veure, sempre que siga algo que tu pugues fer per tu mateix i pugues solucionar, entre cometes, el problema,
0: sí.
1: Molt millor, no?, que prendre cap medicament.
0: Totalment.
1: Però la forma de gestionar-ho també de cada persona, jo crec que també influeix. El que tu deies, hi ha gent que no li importa,
0: exactament,
1: i hi ha gent que ja està ansiosa de pensar que va a dormir 3, 4 hores, 5 hores.
0: No? Exactament. És que no t'has de preocupar pel tema. Fixa't que en el primer tipus d'insomni...
1: Clar, però et preocupes perquè el dia següent, si has dormit poc, pues vas un poc a rastres, no?
0: Vale, però jo et diré algo que ho explico en el llibre amb moltes proves, perquè si no hi ha proves, això no queda en res. Mira, el cansament o inclús el mal humor de no dormir una nit és completament mental. No la tens per què tenir. És per
1: Això és important saber-ho,
0: Mira, és per autosugestió. Per què? Fixa't per què. Perquè en el cos nosaltres tenim una energia amagatzemada dintre de les cèl·lules grasses que es dona per un mes, per dos mesos, sense menjar, tal, perquè està amagatzemada dintre nostra. Per tant, mira, hi ha molts esportistes, jo ho explico en el llibre, esportistes de superelit que abans d'una gran competició, el que sigui, no dormen, per lo que sigui, i com rendeixen? Exactament igual. Mira, hi ha estudis superben fets.
1: O sigui, que encara que dormim 3-4 hores i anem a treballar, hem de canviar la mentalitat.
0: Exactament.
1: O sigui, no alçar-te i pensar, dormit poc, estic fet pols... Clar, si nosaltres mateix ens convencem a nosaltres que no passa res, que és un dia que hem tingut un dia malament, una nit malament...
0: Rendiràs igual, estaràs igual de feliç, no t'importarà tant i paradoxalment dormiràs bé, perquè no li tindràs por a no dormir. Mira, hi ha uns estudis que estan explicats en el llibre, publicats a les millors revistes mèdiques, que el que s'ha fet és un experiment, és restringir a propòsit la son de grups de persones que dormien normalment 8 hores i fer-les dormir 5 hores durant un temps de 8 mesos seguits. I s'ha replicat molt,
1: O sigui, totes les nits dormien 5 hores?
0: Durant 8 mesos. I persones que normalment dormien 8.
1: Que horror.
0: I se'ls ha vist que el seu rendiment era pràcticament el mateix, el seu estat físic, amb mesurats, amb totes les mesures possibles, anàlisis i tot tipus, era pràcticament igual i per tant, la conclusió aclaparadora sobre aquests estudis és que el ser humà està fet per no dormir de tant en tant, perfectament, perquè evolutivament teníem aquesta necessitat, suposo, no? Mm-hmm. No importa.
1: Bueno, els adolescents que dormen 14 i 15 hores,
0: sí.
1: Això
0: vale, però,
1: ja és estrany,
0: Exactament, i és millor, però no dormir tampoc passa res, no et preocupis, i paradoxalment dormiràs. Però fixa't que parlàvem dels tractaments que a la gent li sorprendrà, mira. Per la gent que té por a no dormir, el tractament que els hi fem fer és passar una nit sencera a la setmana. Mm-hmm. Poden escollir el dia, el dilluns, el diumenge, quan vulguis. Però una nit han de no dormir en tota la nit a propòsit. S'han de ficar al llit amb revistes, pel·lis, el que tu vulguis. I has intentat no dormir. I tu diràs, i això tan raro, per què es fa? És molt important. Perquè han de prendre totalment la por a no dormir. I el dia següent fer-ho tot, anar al gimnàs...
1: No val no dormir per la nit, però agitar-te a les 8 del matí.
0: Superprohibit.
1: No,
0: superprohibit. I passa una cosa al·lucinant, que de repent, no triguen molt, de repent li perden la por i comencen a dormir superbé. El segon tractament, que també és sorprenent, per les persones que tenen la son molt lleugera, mm-hmm. ¿vale? És paradoxal, també. El que han de fer és, durant 3 setmanes, han d'anar-se a dormir molt tard. Per exemple, a les 2 del matí.
1: No, això ho estava llegint i dic, és tot el contrari que normalment pensem que hem de fer.
0: Sí, exactament.
1: De fet, jo a nit estava en bucle perquè el partit va acabar tard, jo soc molt futbolera, després havia de fer unes coses... I jo només de pensar que eren les 12 de la nit i m'havia d'alçar a les 6...
0: Ja estaves nerviosa.
1: Ja estava nerviosa.
0: Exactament. Doncs pues fixa't, t'has de dormir a les 2 de la nit durant 3 setmanes. I diràs, i per què això? Perquè mira, com que arribes amb més càrrega de son,

0: aquestes 5 hores finals que dorms, les dorms més profundament i ja no et despertes. Ho has de fer durant 3 setmanes, perquè el cos s'acostumi a que sempre que tu dorms, dorms profundament. I després, a partir de la tercera setmana, pots avançar l'hora d'anar-te al llit una mica, doncs a la 1:30, durant una setmana, després la següent setmana a la 1, etc. I al final la persona...
1: Però no és un dia, no? Són tots els dies. O sigui,
0: tots els dies.
1: 3 setmanes seguides.
0: 3 setmanes seguides, de les 2 a les 7, i després, per setmana a setmana, vas avançant mitja hora cada dia. I al final es veu, hi ha quantitat d'estudis que ho corroboren, que la persona arriba a dormir 7-8 hores, les que tu vulguis, però són profundes, ja no s'aixequen. És com un miracle per la persona. Diu, ostres, ara ja no m'aixeco per anar al lavabo, abans m'aixecava, ara ja no m'aixeco amb els somnis, no m'aixeco mai. I a més, inclús poso el despertador i em costa despertar-me. Increïble, com quan era jovenet.
1: Vaig a practicar-lo, eh? Sí. Perquè jo estic ahí. Depèn. Totalment. Sí que és cert que hi ha moltes persones, com tu comentes, que no poden dormir-se quan es xiten, i este problema, que jo crec que és el més comú que tinc al voltant... Sí. És el de xitar-se, dormir-se i despertar-se a les 2, 3 o 4 de la matinada, no? I després ja dius, ja està, ja no puc dormir.
0: Mira, molta gent no sap, i ho explico en el llibre, que la son, la manera de dormir, s'aprèn. El que passa és que ens hem oblidat. Nosaltres, quan érem petits, els nostres pares ens van ensenyar a dormir seguit i profund durant 8 hores, perquè no dormíem així. De fet, jo explico que en el medioevo, l'edat mitjana, la gent dormia... el que s'anomena son bifàsic. Dormien en 2 fases de 4 hores i en el mig passaven 2 o 3 hores que s'aixecaven i feien altres coses. Per exemple, treballaven, feien cervesa, anaven a missa. Això s'ha dormit durant segles. I després hem après a dormir tot seguit. No? Això, per què és molt important això? Perquè també dormir lleuger o dormir profund és una cosa que s'aprèn. És una mica com la vejiga de l'orina, no? Com miccionar, com orinar. Si tu, per lo que sigui, vas molt al lavabo perquè vols fer aquest experiment, la vejiga de l'orina es fa més petita, perquè és flexible, i tu tindràs ganes d'anar molt. En canvi, si tu t'aguantes, es fa més gran i no
1: tens més resistència.
0: I aguantes més. Doncs pues la son també és a diestra.
1: Un poc com la gana, no? També.
0: La gana. Totalment. Mira, meravellós exemple, la gana. Perquè, a més, hi ha una relació entre la gana i la son bastant interessant. Mira, jo me'n recordo que quan jo era petit, ara parlant de que no passa res per no dormir, i això és molt important. Per cert, no hi ha hagut mai ningú a la història que hagi mort d'insomni. Impossible, no ha passat mai.
1: Menys mal.
0: O sigui, de l'altre sí que pots morir. Clar, de beure molta aigua pots morir-te, però, escolta'm, de la son no, tranquils. I a més, hi ha una dada que a mi m'interessa molt. Abans hem dit que si no dorms una nit, no et preocupis. Això és molt important.
1: El problema és quan ja són moltes nits seguides. Ahir és quan la gent igual diu, ja em preocupa.
0: Mira, pots estar com a mínim estudiat, ben estudiat i publicat a les revistes més importants, 8 mesos, dormint 5 hores, i segur
1: que
0: no passa res. Pues mira, i a sobre pots rendir igual i estar de bon humor. Sobretot el de bon humor m'agrada molt.
1: A mi també m'agrada, perquè això sí que influeix, o almenys és el que hem escoltat moltes vegades de moltes persones.
0: És psicològic. Mira,
1: no he dormit gens, estic... que no me digues res, no me digues res.
0: Exacte. Pues mira, és tot el contrari. Mira, abans de la invenció dels antidepressius, tots els psiquiatres del món, jo ho explico molt bé en el llibre, coneixien un procediment per ajudar la gent depressiva, que era prohibir-los dormir durant uns dies o inclús unes setmanes, o dormir la meitat o molt poc. I increïblement sortien de la depressió, però en quantitats brutals. Un 80% de la gent responia a la teràpia de privació de la son, així es deia, per la depressió. Per què? Perquè dormir menys, per alguna raó bioquímica, eleva l'estat d'ànim. Tot el contrari. No, de mala lluna, a l'inrevés. I t'asseguro que si tu et dius això i ho vius això, no hi ha cap problema per no dormir. I això, paradoxalment, és un dels factors més importants perquè dormis. Mira, tothom que ens està sentint, si tu, qualsevol nit, et fiques al llit i veus que no pots dormir, t'has de dir a tu mateix, cap problema, ara em poso el meu podcast favorit, el meu llibre meravellós, i si no dormís en tota la nit, què bé, jo estaria a la mar de bé. Et dormiràs en 5 minuts.
1: Sí, però segurament, eh?
0: En 5 segurament. Minuts.
1: Però bueno, sí que és cert que no passa res si no dormim.
0: Exacte.
1: Una nit, o com tu dius, segons aquests estudis, i aquests 8 mesos dormint 5 hores, no passaria res.
0: No passa res.
1: Però quan hem...

0: de preocupar-nos realment per no dormir o quan pot començar a considerar-se un problema i s'ha de demanar ajuda, clar.
1: Bueno, a veure, pots fer-ho en qualsevol moment perquè és millor dormir millor, saps? Uh-huh. I tu pots acudir a un metge primer perquè descarti qualsevol altre problema físic, després pots anar a un psicòleg, pots llegir el meu llibre i treballar-ho. I si tu, per exemple, dorms normal, però t'aixeques molt cansat, segurament és perquè no dorms lleugerament, no dorms profundament, perquè el descans reparador és el profund. Llavors, què has de fer? Aplicar-te al sistema i dormir més profundament. Jo crec que has d'anar sempre, perquè si tu penses que pots dormir millor, fes-ho. Per exemple, en el llibre hi ha un altre apartat en el que jo explico per la gent que dorm bé, però que vol dormir encara millor. Perquè es pot, perquè bueno, fas esport...
0: Hi ha gent que, això que se sol dir, és que jo dorm com una marmota i jo deixes, també ne conec, eh?
2: Sí, sí.
0: I a mi em donen enveja, que vols que te diga? Perquè dius, com pot ser que en 2 segons s'hagi adormit aquesta persona?
1: Sí, sí, sí. Pues mira, et dono un consell per la gent que ja dorm bé, que vol dormir encara millor. Per exemple, no portar ulleres de sol.
0: Mai?
1: Poc, molt poc. Per què?
0: No sé, la relació sí, sí. No la pille.
1: Pues fixa't. Perquè resulta que quan la llum del sol de la matinada penetra lliurement per la retina, estimula la producció d'unes hormones que regulen la son. I què passa? Que si tu, per lo que sigui, estàs no expost al sol durant el dia, impedeixes aquesta regulació hormonal que fa que estiguis despert durant el dia i t'entri la son per la nit. Jo quan veig gent, jo porto ulleres de sol, sí, quan vaig a esquiar, conduint i punt.
0: Pues jo tot al revés, o sigui, jo no puc anar sense ulleres de sol.
1: Doncs un ratet has de deixar cada dia que els rajos de sol penetrin per la teva rutina. És bastant important, eh? I no només...
0: No, oi, em sembla superinteressant, eh? Sobretot sí. Perquè és una cosa que no si no ho estudies, sí. No ho penses, no? Sí. És una cosa que no associes.
1: Sí, sí, sí.
0: El no portar ulleres, que t'entre el sol i que pugues dormir millor.
1: I a més, això, mira, i una altra raó per no portar tant ulleres és per també l'estat d'ànim, eh? La regulació de l'estat d'ànim també depèn de que entrin els rajos de sol per la retina lliurement, netament, perquè estimula el cervell directament per produir esa química cerebral necessària. Però bueno, per això és ja per dormir millor, perquè si dors malament no depèn d'això, si dors malament depèn de les dues causes mentals. Per exemple, hi ha molta gent que em diu, bueno, jo tinc la menopàusia, Rafael, i dormo pitjor. És veritat que la menopàusia o l'edat fa dormir una mica menys bé. Però què significa una mica menys bé? Bueno, pues si dormies 8 hores, a lo millor 7, però bé. A lo millor et despertes un momentet, però no molt. Però què passa? Que a partir d'això, a partir d'aquests petits canvis, que en realitat no són molt importants, nosaltres ho compliquem amb la nostra preocupació de dir no, tinc que dormir, a veure si no dormo. I aquí comença la problemàtica. Per tant, i per una altra banda, si dors lleugerament, la menopàusia pot fer que ja no dormis bé. En canvi, si tu dors profundament, encara que tinguis la menopàusia, dormiràs bé. Per exemple, jo conec gent que encara que tingui un dolor, per exemple, l'han operat, el metge, el dentista l'ha operat i té dolor. Però per la nit dorm fantàsticament bé. Per què? Perquè dorm profundament. En canvi, si tu dors lleuger, qualsevol cosa et despertarà. Per tant, una de les claus, i anem a allò d'abans, és aprendre a dormir profundament i passi el que passi, encara que tinguis la menopàusia, que tinguis dolor d'una operació, el que sigui, o inclús problemes, per la nit dorms.
0: I parlaves abans, feies menció a la medicació.
1: Sí.
0: Quin paper juga la medicació, precisament, quan no és recomanable? Perquè, clar, podem practicar estos consells, o en este cas, estes pràctiques que tu ens dones en el llibre, que jo crec que alguna la vaig a intentar fer, a veure si em dona la solució, i puc dormir d'una manera profunda, però moltes persones diran és que el meu cas és extrem i necessite medicació.
1: Però fixa't que la medicació, tots els estudis, jo ho explico en el llibre, indiquen que no és molt eficaç. Hi ha gent que sí, però la major part de la gent no, a mig plaça. Mira, la gent que no dorm, els insomnes, dormen de promig 5 hores i mitja, ¿vale? De promig. Amb la medicació, a mig plaç, però al principi sí que funciona, però a mig plaç no, aconsegueixen dormir 10 minuts més. 5 hores,
0: o cigarres.
1: 40 minuts. Home, doncs, molt útil per la major part de la gent no és. Hi ha gent que sí, i per,

0: Aquestes coses, aquests remeis intermedis i tal, al final no funcionen.
1: És una... O poden funcionar un temps...
0: Clar, i després no.
1: X, i després t'ho deixes i tornes al que te passava, no?
0: Perquè deixant de fer efecte, eh? Uh-huh. Perquè no era la causa real de l'insomni. És una mica com els fàrmacs que hi ha avui en dia per aprimar-se, no? Jo t'asseguro que no funcionaran. Per què? Perquè la causa són els hàbits alimentaris. No és la pastilla aquesta o el fàrmac. I fixa't, mira, la prova la tens, que, per exemple, tractant de l'insomni, fa 30-40 anys que tenim moltes pastilles per dormir. En canvi, l'insomni no para de créixer. Si les pastilles per dormir, de les quals en Espanya som el país que més consumeix, sí, funcionessin, aniria baixant l'insomni. I puja!
1: I va pujar.
0: I mira, i passaré el mateix amb l'Ozempic i tots els fàrmacs per... Mm-hmm. T'ho asseguro. Dintre de 10 anys... i ja existiran les pastilles com l'Ozempic, perquè...
1: Ara és punxat,
0: però dintre de res no. Ja veuràs, es consumirà moltíssim i t'asseguro que l'obesitat...
1: No baixarà.
0: Augmentarà. I dirà, per què? Perquè funciona a curt plaç, però no a mig plaç i a llarg plaç, perquè a la que deixis de prendre allò i algun dia voldràs deixar-ho...
1: Home, és que aquestes coses no pots estar tota la vida...
0: No pots estar tota la vida, perquè efectes secundaris...
1: Per exemple.
0: Tornaràs a engreixar-te. Per què? Perquè no era la causa... No has arreglat els hàbits alimentaris o el teu estil de vida. I amb el dormir passa el mateix.
1: És com si diguéssim parxes.
0: Són parxes.
1: Més o menys.
0: És absurd. En canvi, avui en dia coneixem aquesta metodologia, que, repeteixo, és sorprenent, perquè és paradoxal, però està demostrada amb centenars d'estudis que la demostren. A tots els països avançats, Estats Units, Anglaterra, Alemanya... tots els metges recomanen no prendre pastilles per dormir, sinó fer aquests tractaments de psicologia cognitiu-conductual, tots. Mm-hmm. O sigui, això que estic parlant ara no és nou, està demostrat. El que passa és que no es coneix perquè ens han desinformat.
1: Però jo pot fer qualsevol persona, dona igual el sexe, l'edat, etc. Entenc.
0: Totalment. Mm-hmm. Perquè a més no té efectes secundaris.
1: No, clar.
0: No et passa res per intentar fer això i fer-ho bé. Però és molt important. I fixa't, perdre la por a no dormir i aprendre a dormir més profundament. Aquestes són les claus.
1: Doncs pues ja les tinc totes apuntades en el meu cervell, ara mateixa, per a posar-les en pràctica. Sí, no, sí, només sí. Jo, que en aquest cas pues sí que m'afectava el del que estem parlant, però molts oients que estiguen atents a l'entrevista estaran en el meu cas o inclús alguns pitjor. I jo crec que és molt interessant que nosaltres mateixos puguem posar solució, sí, a aquest problema com és el de l'insomni. No?
0: Clar, mira, hi ha una dada, perquè la gent perdi més la por. Jo conec a molta, per la meva feina com a psicòleg, mira, conec a molta gent, conec a moltes monges de clausura. Mm. I les monges de clausura fan uns exercicis espirituals que s'anomenen vigílies, que consisteix en no dormir en tota una nit. I se la passen, doncs, orant, fent exercicis espirituals...
1: Bueno, això també es fa en Setmana Santa...
0: I al dia següent empalmen, ho fan tot, i els encanta. I no passa res, estan fenomenals. Inclús, l'última que et donaré, s'ha demostrat que inclús passar una nit dormint poc o no dormir pot ser molt beneficiós precisament per resetejar el sistema de la son i dormir més profundament a partir d'aquell dia. Fixa't, és bo no dormir de tant.
1: Vale, ja no me preocupe. Vaig a posar-ho en pràctica, no sé quin dels dos, perquè, clar, les persones que pateixen els dos tipus d'insomni, què fem?
0: Són els híbrids, no?
1: Clar.
0: Híbrids. Han de fer, mira, és meravellós, perquè poden fer qualsevol dels dos mètodes primer, el que prefereixen.
1: El que vulguin.
0: Poden passar una nit sense dormir un cop a la setmana, començar per aquest, i després anar al següent. Anar a dormir molt tard, a les 2 del matí fins a les 7 durant 3 setmanes.
1: 3 setmanes, perfecte. Bueno, pues intentarem posar-ho en pràctica i segur que a la pròxima vegada que ens veiem et direm, en el meu cas, el resultat. El resultat te'l comentaré. Bueno, recomanem moltíssim este llibre, Dormir quan no puedes dormir. Rafael Santandreu, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos a l'estudi.
0: Igualment, un plaer.

0: continuem parlant de la son, o més bé, de l'insomni, Abril. No sé per on me vas eixir.
1: Efectivament, perquè el dormir o el no dormir no depèn només de nosaltres, i altres factors que d'alguna manera ens poden robar la son.

0: Què els sembla, Lucy, esta escuela
1: bueno,
0: de calor?
1: Bueno, bueno, és que clar, jo...
0: Temazo, també.
1: Una ja té una edat i, sí, me ve al cap la meua...
0: Tu a... No vull dir-ho jo. No volia dir-ho jo.
1: Vinga, no passa res, ja ho dic jo.
0: Ho hem comentat a primera hora del matí. Avui les temperatures podran fregar els 42 graus, per exemple, al prelitoral de València. Però no vull parlar de les màximes, sinó de les nits tòrrides que estem vivint. Els termòmetres han arribat a marcar els 29,6 graus al Coll, els 28,7 a Xàbia o els 28,4 a Alacant esta passada nit. Una situació que, desgraciadament, no sembla que millore de cara a esta pròxima nit.
1: Que bé.
0: Que bé.
1: És una cosa...
0: Fantàstica. I, clar, quan fa calor, ens costa més dormir, veritat, Lucy?
1: Sí, totalment. A veure, a mi sí. Diu, hi ha gent que li encanta la calor, eh?
0: Que a veure, jo sabeu que sempre vos dic que sóc més de calor que de fred, però sí que és de veres que quan fa molta calor costa molt...
1: Home,
0: conciliar la son,
1: sobretot si no tens ventiladors, aires condicionats, etc., pues sí.
0: Efectivament. Encara que és una situació que hem experimentat alguna vegada personalment, i més encara aquestes últimes nits, per si de cas jo avui el porte algunes dades que ho avalen. La calor ens està robant la son. I això seria el titular.
1: Molt bé.
0: Un estudi del grup de científics i comunicadors de Climate Central ha analitzat les dades de 1.338 grans ciutats de tot el món i ha conclòs que el canvi climàtic ha agreujat els problemes per a dormir vinculats a les altes temperatures. Una persona de mitjana, atenció, va perdre 56 hores de son a l'any en el període entre 2020 i 2025. Un poc més del 10% d'aquest temps robat es deuria al canvi climàtic. O dir d'una altra manera, sense el calfament global, 6 hores de son no es perdrien.
1: Pues 6 hores de son, avui en dia és un 3 hores.
0: Efectivament.
1: Que si te les lleves, vaja el que faltava.
0: I 51 hores a l'any, és que em sembla una barbaritat.
1: Encara que, bueno, no sé si estàs
0: 56,
1: escoltant
0: perdó.
1: Al psicòleg.
0: Una miqueta.
1: Ha dit que no passa res si no dormim diferents dies... per la nit, no passa res, és tot mental.
0: Això em sembla bé, però no m'agrada a mi que la calor em robe,
1: no.
0: Em robe la son,
1: no.
0: La veritat. Però, clar, com ha canviat les coses en estos últims 50 anys? Els investigadors han calculat les hores perdudes en la dècada dels 70 i han conclòs que de mitjana van ser 46 hores a l'any, enfront de les 56 actuals.

0: M'encanta el teu...
1: Jo sempre dic així un bagatge de cançons espectaculars.
0: Sí, em deixes sorpresa, tots els dies.
1: Però analitzem ràpidament, si els sembla, com estan les coses ací a Espanya. Perquè l'estudi ha inclòs 6 ciutats espanyoles i, desgraciadament, les 6 estan al capdavant d'Europa en hores de son perdudes. I a veure si saps, Lucí, quina és la que més son perd d'Espanya.
0: Ens pilla a prop?
1: Propíssim.
0: Pues així.
1: València, efectivament. Perquè perdem a l'any 42 hores de son. I d'estes, un 16% està vinculat al calfament global. Després ja parlaríem d'altres, com Màlaga amb 41 hores, Sevilla amb 40, Barcelona amb 39, Saragossa amb 34 i Madrid amb 30.
0: Però així igual, també per la calor, per el caràcter, no?
1: És que el problema... Bueno, no, perquè no totes aquestes hores són vinculades a la calor. Uh-huh. I algunes d'elles, a més, per culpa del canvi climàtic.
0: Que horror. Pues el que faltava, que saberem. Bueno, és el que toca. I esta nit, calor a manta. Així que gràcies, Abril, que dorgues bé. Adéu.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: Bona vesprada. Informació de servei públic. La línia 4 del tramvia de València està tallada entre el Palme i Pont de Fusta a causa de la caiguda de la catenària en la parada de Garbí.
2: Metro València ha informat que mentre duren els treballs de reparació, la circulació només es realitza entre les estacions de Pont de Fusta i Doctor Lluc. La resta de línies no estan afectades.
0: 142 persones han mort a la Comunitat Valenciana durant els primers 14 dies de juliol per causes atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària MOMO de l'Institut Carlos III.
2: És la xifra més alta durant este mateix període des que hi ha registres del total de morts. 76 són homes i 66 són dones i la gran majoria tenen més de 65 anys. La setmana més letal ha sigut la setmana passada, quan en plena onada de calor la xifra de morts va ser de 104 persones.
0: De bona part de la província de València està en avís roig per calor.
2: La EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, considera que hi ha perill extraordinari per temperatures que poden arribar als 42 graus i es preveuen esclafits tèrmics per la calor al litoral sud de València.
0: Bueno, precisament la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Sara Aguesén, ha visitat la seu de l'AEMET a la Comunitat Valenciana, ha alertat sobre l'emergència climàtica, ha avançat que els primers 15 dies de juliol són els més càlids des que hi ha registres.
3: La primera quinzena de julio va ser la más cálida desde que existen registros. Yo creo que también es un dato muy importante. La primera mitad del verano del 2026 también ha sido la más cálida de la historia. Yo creo que toda esa información que se suma y que nos va evidenciando que es una situación preocupante en la que tenemos que actuar, que tenemos que anticiparnos.
2: Abans d'este acte, la ministra ha estat a Xiva, on ha comprovat l'estat de les obres d'emergència amb empreses pel seu ministeri en el barranc de Pollo, al terme municipal d'este municipi de la Foia de Bunyol.
0: Segons el CIS, que acaba de fer públic el baròmetre del mes de juliol sobre estimació de vot, el PSOE es recupera i, si avui hi haguera eleccions legislatives, aconseguiria el 33% dels vots. Són vora 8 punts per davant del Partit Popular, que en perd 2 respecte al baròmetre de juny. Este estudi demoscòpic s'ha fet entre l'1 i el 6 d'este mes sobre una mostra de 4.020 entrevistes coincidint amb la investidura del president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, després de pactar el govern amb Vox.
2: Segons este baròmetre, el Partit Popular se situa en el 25,1% i Vox es manté com la tercera força política amb el 15%. Li segueix Sumar amb el 6,1% i Esquerra Republicana amb el 2,7%. S'ha acabat la festa, el partit del Vice Pérez, investigat pel Tribunal Suprem, supera a Podem per una dècima en este baròmetre del 6, 2,6 el primer i 2,5 el segon.
0: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarat este matí davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga el cas Leire. Li ha dit que ella va conèixer Leire Díez l'any 2017, però que no sabia que presumptament estava organitzant cap trama. Lorena Diego, Audiència Nacional.
4: Sí, Narbona ha dit que li ha contat a Santiago Pedraz tot el que sap, admès, com deies, que va conèixer Leire Díez el 2017, que es va posar en contacte amb ella per a traslladar-li que coneixia uns fets que podien ser importants, però que, segons Narbona, no tenien res a veure amb els fets que s'estan investigant en esta trama. Així, això sí, ha reconegut els indicis preocupants que apunten a Leire Díez. Cristina Narbona diu estar absolutament tranquil·la i considera que no serà investigada en esta trama.
5: Yo he dicho desde el principio, y hoy lo he reiterado, que yo conocí a Leire el año 2017, que la he visto algunas veces, sobre todo en aquellos primeros años, pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: La Diputació d'Alacant ha presentat este matí la segona fase del pla Més a prop i els bons consum per a 2026. Paula Rico, delegació d'Alacant.
6: Així és, han presentat estos dos plans que suposaran una injecció de més de 56 milions d'euros per als ajuntaments de la província. El pla més prop, destinat a la despesa corrent, els bons consum per a fomentar el comerç local amb 25 milions. Toni Pérez, president de la Diputació d'Alacant.
7: Para inyectar economia, tesorería y liquidez, por una parte, con el plan más cerca a los ayuntamientos, para que puedan justificar esas dotaciones económicas, y por otra parte con el bono consumo inyectar dinero en la economía real.
6: Des de 2024, la Diputació no havia posat en marxa els bons consums. Fins a aquest moment, la gestió del programa la duia la Federació de Comerç i Pimes d'Alacant. Un jutjat d'Alacant investiga el seu president, Carlos Baño, per possibles irregularitats en la gestió.

0: En els esports, el València continua exercitant-se a Girona en la primera estada de la pretemporada. Paula Alfonso.
1: A banda del treball al camp, la prioritat del club és ara la del lateral dret, després de que caiguera el fitxatge de Tomàs Meunier i que tampoc es poguera reactivar la contractació de l'extranota Andrés García. Avui els nostres companys han pogut parlar en exclusiva amb el migcampista de Denia Pepelu, que ha tornat a referir-se a l'objectiu del València, sense anomenar la paraula Europa, a parlar d'ambició.
2: Devem ser ambiciosos com a equip. Com ja t'he dit, al final de la temporada passada ens van donar compte i hem de marcar el camí i hem de lluitar per objectius ambiciosos perquè la camiseta del València així s'ho mereix.
1: Podreu escoltar l'entrevista completa en esta mateixa sintonia en Esports a Punt a partir de les 2, en les nostres xarxes socials i en l'informatiu de la televisió.
0: Bueno, és tot. Fins ara, més informació a les 3. En les notícies del migdia la tenen actualitzada en el web i en les xarxes de Punt. Continua amunt i avall.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
4: De tu a tu. Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
5: Chaval, deja de mirar pantallas.
6: Amiga, de los muffins también se sale.
7: Señor, le agradecería que no me atropellara.
8: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
9: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
10: Hi ha alguna cosa que tots compartim. El moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
11: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
12: fem banda
11: amb el millor repertori de músics valencians.
12: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
11: Desfilarem al costat dels nostres músics.
12: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
13: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
12: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
14: L'esport valencià, en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu. All Star.
12: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
15: I encetem l'última hora del programa. Són ja quasi la 1:09 del migdia. Mar Gómez, bon dia.
16: Què tal?
15: Bona vesprada de nou.
16: Sí.
15: Bueno, avui en esta secció, que per a la gent que no ho sap, li ho hem de posar més o menys fàcil.
16: Quan suena esta sintonia és que vamos a hablar de alguien que no se ha hablado lo suficiente.
15: I l'hem batejada com la justiciera. Molt bé. I és perquè, el que tu dius, hi ha persones rellevants o que han fet coses per als demés i no se li ha donat la importància que se li hauria de donar.
16: Auténticos hallazgos y gente extraordinaria y, bueno, fantástica. Y nos vamos a ir a Estocolmo.
15: T'anava a dir, ¿de qui anem a parlar avui?
16: Sí. Nos vamos a Estocolmo, 1962. Tres hombres reciben el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN. ¿Te acuerdas, no?
15: Sí,
16: porque aquello fue como la revolución.
15: Y la imagen, lo que me recuerda es la imagen.
16: Esa hélice que gira, ¿no? Esa, la molécula, la estructura del ADN. El único problema, ¿cuál fue? Pues que la mujer cuya investigación fue decisiva para alcanzar ese logro, no solo no recibe el premio, realmente había muerto hacía unos años,

0: PUM, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà, 98.7.
1: De tu a tu.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
0: Som la veu de tots. Som APUM.

0: I encetem pràcticament el que seria l'última mitja hora del programa d'avui, d'este Amunt i Avall, este dimecres 15 de juliol. I baixa Marina a l'estudi, això vol dir que algo curiós
1: se vienen cositas.
0: Tens entre mans. Què vas a contar-nos?
1: Mira, no sé si vau escoltar la notícia, però a principis de juliol es va fer públic que l'Audiència Provincial de Madrid havia condemnat el grup A3Media a indemnitzar a 50.000 euros a Martina. I així de primeres tu diràs, Martina,
0: qui és?
1: Qui és? Clar. A què es dedica? Així de primeres potser no ens diu res, però si fem una miqueta d'història, segur que la recordem.
0: Jo la recorde? Sí.

0: sentir étrangement.
1: En 2008, mentre de tot Espanya i segurament de tot el món ballàvem esta cançó...
2: Clar, és que te n'has anat molt enrere.
1: Molt enrere.
2: En 2008 jo no recordava la cançó.
1: Ella treballava com a socorrista i va protagonitzar un dels vídeos més virals de la història de la televisió espanyola. Aquell en què explicava que una barreja de clorur de sodi o no sap molt bé el què, perquè es lia diguent-ho, havia provocat una explosió i que rematava amb un oblidable... inolvidable, perdó, la Elia Oparda.
2: Ai, això sí que ho recordo.
1: Sí que ho recordes.
2: Però no recorde a ella.
1: No recordes a ella. Ai, una recerca ràpida en Google.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: No vos he volgut posar el fragment de veu perquè ja per experiència ja sabem que la cosa no està com per anar jugant amb estos fragments. El que ella no esperava, i segurament tampoc el periodista que la va entrevistar, és que la seva imatge es convertiria en tot un fenomen que ha acabat afectant la seva vida personal. Per què? Perquè l'informe psicològic que ha portat la demandant sosté que la reutilització constant d'eixa gravació ha contribuït a agravar un procés traumàtic allargat en el temps. No només per la incomoditat de ser reconeguda per una frase concreta, eixa de la Elia Oparda, sinó d'episodis més greus com ansietat sostinguda, problemes per a mantindre llocs de treball per l'assetjament derivat de la seva fama involuntària o fins i tot atacs de pànic en situacions en què la identificació pública es tornava inevitable.
2: Poca broma, eh?
1: Poca broma. Clar, et fan un vídeo, el vídeo es fa viral i busca...
2: Imagina't si es va fer viral en 2008, ara què?
1: I ara encara continua sent viral.
2: Per això t'ho dic.
1: És molt loco. A més, la sentència conclou que A3 Media va contribuir de forma significativa a mantindre viva la viralització del vídeo durant més de 15 anys mitjançant emissions en programes de gran audiència. Una conclusió i, en termes generals, una sentència que posen damunt la taula la forma com el dret, cada vegada més, es veu forçat a adaptar-se a les noves formes de comunicar-nos.

0: preguntat sobre el que representa esta sentència a Salvador Silvestre, que és diputat responsable de l'àrea de noves tecnologies del Col·legi d'Advocats de València.
1: No sé si és un abans o un després, ¿vale? Però sí que és un pronunciament judicial especialment sensible ante la nova realitat de la comunicació contemporània, dels mitjans de comunicació, i la sentència aborda els reptes o els desafiaments que plantegen en la cultura digital actual, en este cas, com va ser la reutilització no consentida de la imatge i de la veu d'esta xica, i també durant un termini molt ampli com són 15 anys que va ser utilitzat, no?
0: Tot i que la sentència no és novedosa, el cas de Martina no és el primer en què la protagonista o el protagonista d'un vídeo viral fa públic el malestar derivat d'una fama imposada. Fa només uns mesos, Álvaro Muñoz també es feia ressò.

0: No sé si recordareu el seu cas.
1: Així, per el nom, no.
0: Per el nom, no, però igual jo ara quan vos explique l'escena, igual pot vos ho dic. Ell tenia només 12 anys, era un xicón grandet, així, grandet, i en una connexió d'un programa d'estiu de la televisió pública aragonesa va fer unes declaracions sobre les diverses nacionalitats, per dir-ho de forma fina, que acudien a les piscines. Els seus comentaris van despertar tant burles, riures, com crítiques i van derivar en assetjament, burles, amenaces, agressions i ha arribat a fer front a 17 procediments judicials, a més que l'ha afectat profundament en la seva adolescència. Bé, la seva i la de tota la seva família, que en el poble també van ser objecte de crítica. I tot això m'ha fet pensar fins a quin punt, en estos casos, la responsabilitat de la viralitat recau en el mitjà que recull aquestes declaracions, que no deixa de ser, en este cas, Aragón Televisión o Antena 3 o qualsevol altre cas. La resposta, ja te l'adelante, Lucía, és ràpida. El mitjà de comunicació no en té cap.
2: Tant el juzgat de primera instància en la primera sentència com l'audiència provincial en la segona va entendre que la viralització sobrevinguda no és imputable al mitjà de comunicació i que respon només a les circumstàncies pròpies i externes de la societat actual en la que vivim, on la digitalització és tan forta, no?
0: Ara bé, Lucy, jo et plantejo una hipòtesi. Imagina que de forma casual la teva imatge, la meua, la de qui sigues, fa viral. Imagina que fas un vídeo o unes declaracions que comencen a córrer com la pólvora per internet i la gent comença a reconèixer-te pel carrer i comença a afectar la teva vida personal i professional. Què fas? On vas? A qui li reclames? Què busques?
1: Primer m'agarra un mal.
0: Sí,
1: perquè,
0: primer t'agarra un
1: primer
0: mal.
1: Primer m'agarra un mal i després estaria molt perduda. No sabria ni què fer, ni on anar, ni cap a on tirar.
0: Efectivament, això és potser la pregunta més complicada de tot este tema. Fins a quin punt podem controlar el contingut nostre que sense voluntat, o almenys no fet públic per nosaltres, es fa viral a les xarxes socials?
2: Tant la llei com pronunciaments judicials previos de l'Audiència Provincial de Madrid sí que fa referència, a més, a una sentència del Suprem, del Tribunal Suprem, de 3 de juny de l'any 25, del 2025, que reitera que, efectivament, els individus tenen la capacitat de controlar la captació, la reproducció i la publicació que se fa de la seva imatge per tercers. I, efectivament, la veu forma part d'aquests atributos personals, no?
0: Pot ser, Lucía, no ho sé, la millor opció és canviar una miqueta de vida o almenys d'aspecte físic, posar-te una gorra i unes ulleres de sol i tirar-te al carrer.
1: Camuflar-te.
0: És el que poc dalt o baix va fer el protagonista d'un altre meme famosíssim, el de pim, pam, toma la caseta.
1: En el cap el tinc.
3: I la ley.
4: Pim, pam, pim, pam, pim, pam.
5: Toma la caseta.
4: Pim, pam, pim, pam, pim, pam.
5: Toma la caseta.
1: Perdona, és que estic visualitzant.
0: És que és inoblidable, és que el
1: anem
0: tenim tots en el cap.
1: És que no, és que és en la memòria col·lectiva.
0: En la memòria col·lectiva, és que és el problema, que aquestes persones passen a formar part de la memòria col·lectiva.
1: Totalment.
0: Sense voler.
1: Sense voler, però, bueno, a veure.
0: No volen. Què va
1: ficar
0: passar en Ares? Que ho volen molt fàcil.
1: Clar.
0: Este jove a qui en realitat li diuen Ares es va fer viral després d'aparèixer en un programa de callejeros durant un control d'alcoholèmia després d'una nit de festa. Al principi, ell va voler aprofitar tota aquesta viralitat, va protagonitzar actuacions i bolos i durant un temps va ser el Lacasitos, no? Era la seva carta de presentació. Tot i això, ja en 2019 va confessar la vergonya i el penediment que sentia.
6: Más que nada ya, pues, por las frases de viva España, viva el rey, viva la orden y la ley, el pim pam toma Lacasitos y cuatro tonterías que dice más, y gané dinero, pues como todo el dinero.

0: Ni va, pero realmente si volviera atrás no lo haría.
1: A veure, ahir he de dir jo també que no era voluntat pròpia, vull dir, anava un poquet tocaet.
2: Clar, anava un poquet tocaet, era jove, i damunt jo crec que la millor és algo que tu dius en un moment, en un entorn, en un... i penses que no passarà res.
1: A veure, jo he de reconèixer...
2: Sí, jo
1: em sap mal per ell, perquè després haurà sigut una miqueta més calvari i sobretot quan es fa més major i veu tot el que
2: clar,
1: ha generat.
2: Tot el que ha implicat això.
1: Clar, però jo reconec que a dia d'avui el torne a veure i és que me fa molta risa.
2: Sí, és que no ho poden evitar.
1: Vull dir, és que ell mateixa es va entrar en una espiral i en un bucle que sí. És difícil d'eixir.
2: Difícil d'eixir, efectivament, perquè es van fer cançons, es van fer remis,
1: de tot,
2: es van fer
1: de tot. I no sé quants anys fa. En 2019, 2007 era?
2: No, en 2019 és quan ell es va arrepentir i això va ser, la seva eixida va ser en 2008.
1: Imagina't, si han passat anys avui. Que la gent, és que estic segura que la gent que està escoltant-nos, el 90% el recorda.
2: Efectivament, però clar, tu pensa que aquesta persona ara té una feina.
1: Home, suposo, eh?
2: Vull dir, una família, uns fills, un entorn, un... I sí. Tot això t'acompanya sempre.
1: Però no és l'únic, perquè ara també me ve al cap una altra xica que, no sé si la recordes, una que anava parlant i li caguia la pròtesi dental.
2: Sí.
1: Vull dir...
2: És I que això ja passa a la història.
1: És que, clar, damunt tot el que deia Animalaes, perquè deia Animalaes, i és que se te queda en la memòria, no pots evitar-ho. Sí. I passen anys, i molts anys, i més anys...
2: I dona igual. I ahí està.
1: Sí.
2: Per exemple, parlant de callejeros, d'allí va eixir també un altre que és el meme, pot ser més famós de València, que és el de Les vecines de València, que va ser en 2007, quan Cuatro va treure a la llum el cas de Vicenta, que era una dona que afirmava que una veïna del seu edifici li feia la vida impossible.
1: És cert.
2: I deixava per a la posteritat frases tan memorables com «Sin ser nada de soy yo», o «Me rociava con orines», que és molt bona frase.
1: Sí.
2: Jesús, el fill de la protagonista, va explicar fa uns anys que entenia els mems, però que realment el que havien viscut havia sigut un infern, que era un problema real, que van estar a judici fins a 2017, i deixava entreveure el cansament d'una burla que havia afectat a la seva vida privada, perquè ell en aquest moment tenia 7 anys i durant tota la seva adolescència i tota la seva joventut
1: burlaven,
2: ha sigut
1: clar.
2: Carne de canyón de les burles. Una declaració que, tot i això, no ha aturat la intenció de los Javis de basar la seva nova creació audiovisual en esta historia.

0: agradezco, Señor, por todas las flores divinas.
1: Perquè de la mateixa forma que van basar la Messias en la família viral de les flors Mariae, ara Vicenta i Eix Infern podrien donar forma al seu pròxim projecte. Ara bé, després de lo que m'està comentant Lucía, això és legal?
2: Segurament els Javis s'han inspirat en este vídeo de les vecines de València. Evidentment, la legalitat o no no se pot contestar si sí o si no. És una cosa que, si és una inspiració i no vulnera drets d'autor, pues no n'hi ha cap problema. I, per altra banda, si no n'hi ha una utilització de la imatge d'alguna de les veïnes que deixen en els vídeos i que s'han fet virals, pues no n'hi havia problema tampoc.
1: De fet, el que ha ocorregut en el cas de Martina, la socorrista de qui parlàvem al principi, és que ella ha exposat en el judici que mai havia cedit el consentiment per a que la seva imatge i la seva veu seguiren sent emprades amb fins distints. Per al tribunal, el consentiment prestat en 2008 per part de Martina no podia interpretar-se com una autorització indefinida per a seguir explotant durant anys aquest material, més encara quan es feien finalitats que anaven més enllà de les purament informatives.
2: Una altra cosa és que tingueren que utilitzar la imatge real de les creadores del vídeo i en aquest cas sí que tindrien que demanar el consentiment. ¿Vale? De fet, el consentiment en aquesta sentència de l'Audiència Provincial de Madrid respecte a lo que és la viralització, lo que s'ha dit és que efectivament ese consentiment inicial que va fer la xica quan li van captar la entrevista ha existit o ha fet una reutilització per molts anys, no? I que no pot validar el consentiment inicial la reutilització posterior.
1: I en aquest sentit, Lucy, és allà on hem de posar el focus, en la intencionalitat amb què la veu i la imatge de la socorrista, en aquest cas la veu en molts casos, s'ha emprat. De fet, la resolució distingeix entre les emissions amb finalitat informativa i aquelles que eren més d'entreteniment, per no dir burla.
3: De burla, tal qual.
1: Així es considera legítim que Antena 3 recuperara la gravació en programes amb interès periodístic o retrospectiu sobre la història de la televisió, però s'entén que altres reutilitzacions no disposaven de justificació informativa i es suportaven en el caràcter viral del vídeo. I com a curiositat el diré, Lucía, que és d'un programa de l'Intermedio on es va utilitzar este meme per a posar-lo, la seva veu, per damunt de les imatges d'un polític. I en estos casos, eixa és una de les claus que decanta la balança cap a un costat o cap a l'altre i també la clau que ho complica tot molt, l'enfrontament entre els drets fonamentals.
2: Efectivament, a l'hora de fer el balanç entre drets, per una banda tenim els drets fonamentals a la llibertat d'expressió i també a la llibertat d'informació i comunicació, ¿vale? I per altra banda estaria el dret fonamental a la intimitat, a l'honor i a la pròpia imatge. També estaria el dret fonamental a la protecció de dades, però en aquest cas no s'està aplicant la protecció de dades, sinó que s'està aplicant la veu com a part o atribut fonamental del dret d'imatge.
1: Per això, per a determinar en cada cas què ha de prevaldre o a què s'ha d'acollir el dret, es fa el que s'anomena un juí per a dirimir.
2: Este conflicte de drets fonamentals se dirimix per un juí de ponderació que fa el tribunal. ¿Vale? Este juí de ponderació per a determinar qual dels drets té prevalència. És un juí molt complex que té que analitzar cas per cas i que els criteris normalment són l'interès general o la rellevància pública, tant per la matèria o per raó de les persones o per ambes coses. ¿Vale? També la proporcionalitat, és a dir, que les expressions no siguin injurioses o molt vejatòries. ¿Vale? I en tercer lloc també l'existència d'una base fàctica que siga suficient per a apoyar l'opinió que se té que fer. No?
1: I és això el que s'ha fet també, en este cas, en el cas de Martina, la socorrista.
2: En este cas, a més, n'he de tindre en compte que dels 12 gravacions que va portar la demandant, només dos s'han considerat que eren intromissions, és a dir, n'hi ha 10 gravacions o utilitzacions que s'ha considerat pels tribunals que estarien emparades per el dret a la llibertat d'expressió, el dret a la comunicació.
1: I és que amb el mem de la socorrista ocorrem igual que en tota la resta de mems que hem comentat, que sembla que ja són infinits i que, com comentàvem, Lucía, sí, passe com passe el temps, no van a deixar mai de ser-ho.

0: De fet, Lucía, parlem de tots aquests memes, però n'hem comentat molts altres fora de micros, com per exemple el de pilotes, del xiquet Miquel Montoro, que es va fer molt viral, i que encara avui, quan algú diu alguna cosa de pilotes, sempre hi ha algú per darrere que diu, ah, pilotes,
1: sí, però també ho dèiem, que este xic, o xic, perquè ja no és un xiquet,
0: perquè ara és major,
1: ho ha sabut aprofitar,
0: sí,
1: que ha anat a programes en Broncano, en gent coneguda, vull dir, ha pegat voltes.
0: I tot això ha continuat també la seva formació, perquè si no m'equivoco estava fent una formació professional d'algo relacionat amb tractors o alguna cosa així d'agricultura que li agrada a ell, o sigui que sí.
1: I també comentàvem la de
0: Abril Ferral, que la pobra, cada volta que arriba Abril, aquesta xica deu d'estar hasta el nas.
1: Amagar en casa ja.
0: I que ja no pot controlar-ho tampoc, perquè això va ser...
1: Però inclús la pròpia Elena Furià se deia que ja estava bé. Ja imagina't, si ella, que va protagonitzar, que és actriu, que està acostumada a eixir en la televisió, en tots els jocs, està farta, imagina't la protagonista de la història.
0: Damunt, jo crec que el problema de molts d'aixòs vídeos és que d'alguna forma el ridiculitzen. Vull dir, eres tu fent algo més o menys absurde, no? Perquè Abril Ferral, és que t'ha agarrat un cortocircuito mental.
1: A veure, estaves concursant en un
0: programa. Sí, en un programa i et poses nerviosa.
1: Anaves a guanyar diners.
0: Claro.
1: És normal, però bueno, d'ahí a que pegara tantes rodaes.
0: Sí.
1: I jo no te res a veure, però sí que és cert que ara estava jo pensant que ho parlàvem ahir, Abril i jo, pel tema del germà de Lamín.
0: Sí,
1: que este xiquet, quan siga major i perquè, bueno, a mi m'han arribat uns memes, telita...
0: Pa pixar-te de risa.
1: Sí, però clar, és que estàs agafant una imatge d'una persona que no és ni la teua família, ni el coneixes, que és un menor i que va pegant unes rodaes i ses fotografies impressionants.
0: I que algun dia el xiquet podrà reclamar i dir, escolteu...
1: És que jo crec que podria reclamar quan siga
0: igual que
1: adult.
0: Martina, la socorrista, ara, després de 15 anys, va endur-se 50.000 euros, este xiquet, el dia que reclame...
1: I saps què passa? Que no som conscients, i mira que nosaltres estem parlant del tema ara, i ahir comentàvem, però és un xiquet, és un menor, estan ficant-se fotos, vídeos i la seva imatge en tot arreu, i és que en mitjans de comunicació...
0: Sí, sí.
1: Televisió espanyola, vull dir, és que no és que siguin mitjans random que no coneix ningú, no.
0: Efectivament.
1: O sigui, són mitjans de comunicació de sempre, i que s'està utilitzant ixa imatge d'esta criatura que, pobret, quan siga major, eh?
0: Efectivament. Pues aquest pas del temps també ha sigut una de les claus del cas de Martina.
2: També és important en la sentència un element com és el transcurs del temps, en este cas... Tenim que tenir en compte que en les plataformes han estat gravacions per quasi 15 anys o més, ¿vale? Lo qual el tribunal connecta con el tema de que no té, quan més temps passa, no n'hi ha tant interès general. I després que distingui molt bé entre les gravacions que tenen connexió con una llibertat d'informació i on ha considerat que sí que estaven amparades, i aquelles gravacions que anaven en un tono més burlesco o més satíric, no? Donde sí que s'ha considerat que podia haver esa intromissió il·legítima.
1: Bueno, pues ja ho saben.
0: Ja ho sabeu, cuidado
1: en el que feu i en el que puxeu. Encara que no ho hem comentat, en este cas de la xica, de Martina, i d'altres casos, no són coses que ella mateixa ha pujat a les seues xarxes socials, que són coses distintes. O sigui, han sigut furtades literalment i utilitzades per a fer risa i per el que siga, no?
0: Sí, per a fer burla.
1: Que és diferent.
0: Que això és la clau.
1: Perquè si tu puges un vídeo teu fent el gamba...
0: I es fa viral,
1: la responsabilitat és teua. Perquè ho has fet tu, però no són els casos que estem comentant.
0: No és el cas, efectivament.
1: Bueno, David, Marc, què més cosetes per acabar? Pràcticament tenim quasi 10 minuts, bueno, 12 minuts per arribar a les dues.
3: Se n'anirem a musiqueta, no?
1: Ai, clar, com sempre.
3: Doncs vinga, anem a escoltar un poquet del nou tema d'Art de Bogotà.

0: Sou fans d'Art de Bogotà?
1: No. Vaig a confessar-ho, no.
0: Vale.
1: De fet, no conec cap cançó. Una que m'ha fet a la memòria...
0: Sí, és molt coneguda.
1: Marina.
0: Doncs i... jo tampoc.
1: Ah, molt bé. Però no passa res.
0: Però són notícies, són actualitat, perquè fa un parell de dies anunciaren que van a publicar el seu nou disc, el publicaran el 2 d'octubre d'este any, amb el títol Manufactures del Club de la Gente Sola. I este és...
1: Un títol més llarg no podien haver gastat.
0: Has vist? Comú. És que esto, els indies, els grups indies, són molt espirituals.
1: No, però si, jo soc fan de la música indie, però esta no sé com batejar-la, no ho sé.
0: No és indie?
1: No ho sé lo que és, però...
2: Sí, és sí indie. Seria indie, però a més intenso.
0: Un poquet indie rock, no?
2: Estos que
0: són
2: com solemnes.
1: Clar,
2: no?
1: És que si jo penso en indie, penso de la meva època.
2: Más tipo pop,
1: més moderns.
2: No?
0: Quins són indies de la teva època, per exemple?
1: No me recordes, Sidoní? No sé.
0: Però estos són
2: Los
0: Planetas,
2: també
0: actuals,
2: no? Los Planetas tampoc...
1: Ay, Los Planetas, jo era molt fan, jo era molt fan de Los Planetas, sí, sí. Però bueno, per a gustos colors, si fan no, àlbum, tenen molts seguidors. Ojo, que tenen molts, molts.
0: Sí, sí, sí, este grup té moltíssims seguidors i està en actualitat perquè han presentat que este abans, esta cançó que es diu Bigger Splash, i a més ho van fer en... El van presentar este single amb una actuació ben curiosa, perquè en el Mad Cool, en el festival que celebrava en Madrid, van aparèixer per sorpresa. Van donar una sorpresa al
1: però
0: públic.
1: Ningú sabia que anava?
0: Ningú sabia que anaven.
2: Però no iban disfrazados.
0: No anaven disfrazats, no.
2: O sea,
0: van aparèixer...
2: a cuerpo gentil.
0: Sí, en el cartell del festival...
2: A cuerpo descubierto, ¿no?
0: En el cartell del festival n'hi havia un grup que es deia Bigger Sound i la gent no sabia qui era aquesta gent. I en l'escenari on actuava este suposat grup, de sobte van aparèixer els Art de Bogotà i van presentar la cançó que es deia Bigger Sound.
2: Imagino a todos los fans... El primero que lo viera llamando o mandando un mensaje a sus colegas que estaban en otros escenarios.
1: Pero
2: no,
1: estas cosas
2: así,
1: porque
2: se no
1: fan. Tipo marketing.
2: Sí.
1: No sé, digo yo.
0: Es marketing.
1: Marketing para donar...
2: Sí, porque mira, ¿ves? Ya estamos a nosotros hablando de esto.
0: Porque en xarxes ha corregut con la pólvora el vídeo de la gent gravant, esperant a que aparega este suposat grup i quan es presenten veuen a esta gent d'Art de Bogotà i, clar, se tornen boixos.
1: Mira, pues no m'ha passat el cas.

0: ¿Eso es algo que se fa habitualmente? No ho sé, recordeu-me, perquè igual estic un poc perduda.
1: Jo
0: és que no recordo
1: que no.
0: Ningun cas, estic intentant pensar, i mira que jo sóc molt, molt d'anar a concerts perquè m'encanta la música en directe, però ara mateix no recordo cap cas.
1: Jo crec
0: cas.
1: Que no és habitual.
0: Vosaltres?
2: Jo tampoc.
0: Ma, que no?
1: I en Espanya menos.

0: Ja pot ser, pot ser que en Espanya no siga més habitual. Mm.
1: Però he buscat alguns altres casos.
0: Com a molt, he trobat en l'últim concert de Dani Martín va aparèixer Fernando Tejero. Com a molt.
1: I va cantar Fernando Tejero?
2: Sí, per supòs.

0: El Rowling que...
1: També aparegueren disfressats?
0: No, disfressats no, van aparèixer per sorpresa amb un pseudònim, amb altre nom, i de fet ho van fer amb el nom de The Crocodiles, que significa les paneroles, vaya, me perseguís.
2: Todo el día, todos los días salen.
0: Sí, i van això, donar algun concert, i fa uns mesos, en abril, la revista Rolling Stone precisament traia un article que especulaven amb un possible retorn del grup amb este nou nom.
1: Ah, pues no m'agrada. El nom, dic, què? Me quedé van... en el de Rolling, per favor.
0: Home, clar, clar, però... és màrqueting, jo suposo que va per això. Van empapelar Londres amb...
1: Però què dic jo? Que són eters. Perquè anem a veure, ja tenen una edat
0: sí.
1: importante. Tenen... Però bueno, mentre estiguen 83, ahí, la música...
2: No? El 83,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, no, estan ahí aguantant el tipo.
0: 83 i Jagger.
2: Sí. No, creo que eran los tres, ¿eh? Solo había uno que era un poquito más joven, 81, pero 83. Y Keith Richards estaba haciendo declaraciones el otro día, porque creo que además ahora cuando publican el nuevo disco van a girar, claro, a llevarlo por todos los escenarios. Y decía Keith Richards, voy a repasar esas canciones. ¿Cómo iba aquello de...? Claro.
3: ¿Cómo era?
2: ¿Cómo sonaba este riff, ¿no? Que estaba
1: sonando. De 20 años, pues, o 30,
2: pues sí que ya puede refrescar la memòria, ja.
1: Ara, també vos dic que si tu estàs en un concert i de repente apareixen els Rolling o qui siga, però tu no eres fan, pues t'has de quedar una miqueta igual, no?
2: No sé.
0: Però, clar...
2: Però tenen tantos fans que...
3: Claro.
1: Que algú pillarien.
2: Sí.
1: Segur.
0: I sol ser, sobretot, bueno, en este cas, els Rolling són d'altra època i són això, encara que siguen en actiu, però...
1: Són uns clàssics.
0: Però són d'una època en la que, al millor, anaves a una sala i te'ls trobaves, però actualment es fan festivals. Per exemple... El factor comú que hem trobat és que tots són grup de rock. Metallica. Mira. També ho ha fet.
1: Home, jo soc molt fan de Metallica.

0: també són uns clàssics, eh?
1: No els tinc jo com
2: Foo Fighters, hacía un montón que no los escuchaba.
0: Son boníssims.
2: I pues también Mar de Bogotá también podría tener
1: Orígens.
2: Sí. Yo creo que Art de Bogotá ha escuchado a Arctic Monkeys, a Foo Fighters,
0: es que es, sí,
2: a Héroes del Silencio. Habrá que cuando les entrevistemos, les preguntaremos qué influencias tenéis, qué escuchabais en vuestros inicios o en vuestra.
0: Y dirán Bumburi y Héroes del Silencio,
2: sí,
0: claro.
2: Seguro.
3: Y que, pero da igual, es que yo no fa que siguen pitjors.
0: Pero
2: al
0: no,
2: contrario,
0: pero
2: que nadie ha dicho
0: que no te agradaba Art de Bogotá.
2: No ha dicho que sean peores. Pero fijaos, nadie ha dicho que sean peores. Solo era recuerda un poquito a Héroes. Entonces, como que yo...
3: No, sí que han dicho peores. Que David ha dicho, ya voldrían.
0: Ya voldrían. Hombre, es que ya voldrían, por favor.
2: Bueno, porque, bueno. Porque tienen que tener como... Hay que darles un tiempo para que se afiancen como héroes también, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva Art de Bogotá?
0: Pues no sé, pero...
3: Pues mucho, yo creo.
0: 10 años.
1: Sí, pero ya temps.
0: 20
3: sí,
0: años.
3: Sí, sí, porque... No.
0: 10.
2: 1, 2, 5, 10.
3: I són de Cartagena.
0: I són de Cartagena?
3: Són un 10, aquestes persones.
1: De Cartagena,
0: perquè són de Cartagena.
1: De Cartagena d'Índies.
3: Posen la cançó de...
0: Eres com a Rajoy, mires el DNI de la gent.
3: La seva cançó de Soltada a los perros porque me escapao és la que posen per començar el Marató de València.
1: És de Vedes.
0: Ah,
1: sí, ja sí, és cert. I se la recorde per això. No
3: això
1: jo,
3: de Bumburi?
1: No, perquè jo vaig a correr.
2: Pues, no sé jo si està ben elegida, perquè jo vull a correr el maratón.
3: És com una ironia.
2: Sí, pues, claro, com la ironia de Rajoy en su columna.
3: Igual.
2: La misma. Claro, sería como... yo estoy preparada para jugar, para correr la maratón y me... y me suena esto y no sé, yo me quedaría así como
0: soltada
2: a los perros porque no sé yo que si está bien elegida.
1: No me puc veure en la situació, perquè com no vaig a córrer mai el marató.
3: Està més veritat.
1: Tampoc.
2: Bueno, quizá también te quedas imbuida por el espíritu galgo y echas a correr,
0: clar,
2: vamos,
0: claro,
2: como si no hubiera un mañana.
3: Yo creo que es això, va.
0: Bueno, estos amics de Foo Fighters ho van fer en 2023, fa poquet, en el festival de Glastonbury, i ho van fer amb el nom de The Cornops. Jo intenté pronunciar. Jo intenté pronunciar.
1: Per què ho fan tan complicat?
0: Perquè són...
3: American.
0: Claro.
1: Ja, però vull dir, clar, a mi me sona estrany perquè no parle anglès habitualment, però...
0: Bueno,
1: no sé, pues, serà més fàcil Foo Fighters, yau.
0: Ja, pues mira, no sé, però en la revista musical Lauder parlaven a més de que este va ser probablement el secret pitjor guardat dels concerts perquè per lo vist els fans de Foo Fighters se van assabentar abans, algú l'hauria filtrat i van aparèixer ahí els fans.
3: Sí, ja van fer show out.
1: Claro.
0: Así a que...
1: Sí, és que jo a voltes el meu anglès, pues... Espardenya és.
0: Espardenya és.
1: Que fica una en antena, coses d'estes.
0: Doncs bueno.
1: I això que després no les tragam, que en tenim unes quantes, Però tots, no només jo.
2: No.
0: Este estiu se podria fer un recopilatori, no?
1: Bueno, ho hem intentat,
2: sí, seria gracioso. Porque creo que momentos. El que más, el que menos, hemos soltado alguna buena, ¿eh?
1: Sí. Així és el que té.
2: Sí, sí, sí.
1: El risc de posar-te davant d'un micro és, a voltes, pues, de dir coses que... No deus o no les has dit com deuries
3: com
1: de dir-les.
3: Com sonaven en el teu cas.
1: Correctament.
0: I the holy però shits, saps el que significa?
1: El què?
0: The holy shits.
1: No.
2: Suena a caquita.
0: Les pi merdes. Este era l'altre nom que van utilitzar Foo Fighters abans en 2014.
1: Bueno.
0: Les pi merdes.
1: Ja sé per què no sóc fan d'este grup. Ja no vaig a dir res més, s'ha acabat.
3: De qui? Dels Foo Fighters.
1: Exacte.
3: O de l'art de Bogotà?
1: De cap. No és res,
0: sí.
1: El meu estil. S'ha acabat. Ale, no m'agradava acabar en esta música, però és el que hi ha. No passa res, arribem a les 2. Demà tornem a partir de les 9:30 amb més coses i amb la ressaca del partit d'ahir. Molt pendents del partit d'avui.
4: Esports a punt.
5: Pongamos en valor lo que tenemos en España y hoy ha sido un claro ejemplo.
6: Se trata de poner lo que cada uno tiene, lo que cada uno puede dar al servicio del colectivo, al servicio del equipo.
7: Estaba escrito ya. Empezamos en Atlanta, acabamos en Nueva York. Vamos para allí ya. Está cerca. Vamos a por él.
5: Estamos digiriendo un poco porque todavía creo que no somos conscientes ninguno del vestuario de lo que estamos haciendo. Pues ahora mismo estamos felices, felices. Ser artífices de la alegría de un país entregado en la calle con una generación de futbolistas excepcional.
6: Creo que no somos del todo conscientes, igual que nos pasó en la Euro, al estar lejos de allí, una vez que llegas luego allí te das cuenta de lo que...
8: Quiero decirles es que sigan animándonos, que sigan empujándonos, que necesitamos ese ánimo.
6: Vamos a un pasito, estamos cerca de conseguir algo histórico y nada, estamos muy felices y ojalá se pueda dar.
8: Porque ahora lo que viene es todavía más difícil y estamos deseando ya jugar la final.
9: Què tal, com esteu? Són les 2:01 de la... minut i mig de la vesprada. 7 anys després, Espanya estarà en la final d'un Mundial, o està en la final d'un Mundial. Serà diumenge a Nova York a les 9 de la nit contra el guanyador de l'Anglaterra-Argentina de Wii. La Roja jugarà la segona final de la història del futbol espanyol i ho farà després d'una exhibició de futbol contra la França d'Mbappé, d'Olisset, de Dembélé i de Doué. Entre altres, la dels quatre magnífics i, curiosament, un 14 de juliol, el dia en què França celebrava la seva festa nacional. La mostra de l'obra que va executar el combinat espanyol és la jugada del segon gol. Espanya recupera el baló i en 1:07 França toca una vegada el baló en una exhibició tècnica, tàctica i de qualitat que acaba amb el gol de Pedro Porro, que significava... El 0-2 és l'obra que començà Luis Aragonés a l'Eurocopa de 2008, continua Vicente del Bosque amb el Mundial de 2010 i l'Eurocopa de 2012, i ara amb Luis de la Fuente es pot posar la segona estrella en la samarreta. Heu escoltat a Cucurella parlant de repàs, Luis de la Fuente parlant de l'equip, de reivindicar el futbolista espanyol, a Dani Olmo dient que era part del pla previst arribar a Nova York, a Unai Simón parlar de no ser conscients encara del que es va aconseguir Anita Dallas, a Oyarzabal, a Mikel Oyarzabal, parlant de la gent, de l'alegria. El vestidor va esclatar amb festa i amb música. Espanya ha anat de menys a menys just al ritme en què Rodri recuperava la millor versió després de la greu lesió dels lligaments. La fe de Luis de la Fuente en Rodri, en Merino o en Nico Williams, Víctor Muñoz i Lavin Yamal, que arribaven tocats, ha sigut decisiva. El seleccionador va apostar pel risc dels seus i el temps li ha donat la raó. I per tot arreu, milers de persones acolpades en les innumerables pantalles gegants per a veure el partit. A la comunitat, al Roig Arena València, al Centre de Tecnificació Alacant, a la plaça Major de Castelló i de molts pobles a les platges, com Gandia, com Cullera, com Benicàssim o Benidorm, ara que estem en temporada plena turística. Imatges que repetiran segur diumenge en la final, com va passar el 2010. En la nostra tertúlia, avui amb Fernando Gómez Colomer i Cayetano Ros, analitzarem el partit i el que significa el fons i la forma de la victòria espanyola. Però parlarem també de la pretemporada a Girona, on l'obtenim el València avui. José Sánchez ha estat amb Pepe Lu, el futbolista de Denia. L'escoltarem, i parlarem del mercat de l'espantat del suís Thomas Meunier, que després de tindre-ho tot tacat amb el València es va decantar pel Sunderland anglès. La incorporació de dos laterals drets serà la prioritat de Ron Gurley i de Carlos Corberán. A l'Elx, Álvaro Rodríguez ha sigut traspassat al Bournemouth anglès, i en el Levante estem en una setmana clau per a noves entrades, con la més imminent, la de Hugo Sotelo, el jugador del Celta, i també, qui sap, si no alguna eixida. El Villarreal continua el treball de pretemporada a Miralcamp. Curiosament, a Villarreal s'han format 3 dels finalistes del Mundial, com recordava el propi club anit, Rodri, Alex Baena i Jeremy Pino. Però no només del Mundial viu el món de l'esport. Avui el València Bàsquet està d'aniversari, complís 40 anys, i ahir, en el dia de la Festa Nacional de França, nova victòria de Pogacar en el Tour, que amplia a més de 3 minuts l'avantatge amb els seus rivals. Patricia Valero està a la realització tècnica del programa, al micro Dani Hermosilla. Us consells i parlem ja del Mundial.
4: Esports a punt.
10: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Capi Casal.
11: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 70

0: Segundo Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Hay una noche que solo se vive en Valencia. El 18 de julio, la Gran Nit llena la ciudad de música en directo, espectáculos, magia, cultura, pólvora y actividades para todas las edades. Vive y disfruta de la Gran Nit. Regidoria de Festes i Tradicions, Ajuntament de València.
6: Som A Punt.
2: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Esports A Punt.
7: Són les 2 i 7 minuts de la vesprada. Entrem en matèria, entrem en el Mundial i la soberbia. Soberbia Espanya era Dallas contra França, els de Didier Deschamps eren, per joc, números i sensacions, la clara candidata al títol. Havia jugat en les dues últimes finals de la Copa del Món, de fet, les ha jugades, amb una victòria a Moscou contra Croàcia i una derrota a Qatar contra l'Argentina. Mbappé havia fet 8 gols. Solís era la sensació d'un mig del camp poc creatiu a França normalment. Dembélé, Balador i Doué i Barcola, campions d'Europa amb el PSG. Però un penal forçat per Lamine i transformat per Oyarzabal i un gol de Pedro Porro després de l'enèsim rondo infinit de la Roja van fer que Nova York siga la parada final de la selecció. Bernat Picó es conta la crònica d'una fita històrica.
8: Bona vesprada. Espanya ha arribat a la fase decisiva del Mundial amb sensació que vola sobre el terreny de joc. Una demostració ben gràfica és la del penal que va suposar l'1-0, un valor que ha de rebutjar Lucas Digne amb relativa comoditat, sense rivals al voltant, però de repent apareix Lamine com un avió. Digne no s'ho espera i li acaba pegant una patada que va ser castigada amb penal. Oyarzabal va fer el seu quin gol en el Mundial. És una xifra molt notable que el deixa a prop dels grans golejadors mundials, gran torneig del futbolista de la Reial Societat. Espanya va dominar la major part del partit, excepte el tram final en què França es va volcar cap a la porteria d'Unai Simón. Fruit d'aquest domini d'Espanya, en el minut 58, Pedro Porro va fer el segon en una jugada de molta qualitat entre el lateral i Dani Olmo. 2-0 va ser el resultat final, però sobretot el que queda són les sensacions d'un equip que millora a cada partit. Escoltem les valoracions que feien Pedro Porro, Mikel Oyarzabal i Pau Cubarsí.
9: No me imaginaba ni en mis mejores sueños hacer este Mundial que estoy haciendo, pero también es gracias a mis compañeros, gracias al míster, ¿no? por la confianza que me ha dado desde el minuto uno.
10: Estamos a un pasito de conseguir algo histórico y que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado. Y inmensamente feliz, obviamente. Algo que cuando eres pequeño ni te imaginas. El orgullo lo llevamos por dentro. Estamos inmensamente felices, inmensamente orgullosos de lo que estamos haciendo y lo que estamos consiguiendo.
11: Somos una gran familia, nos hemos ayudado los 90 minutos, hemos apretado como nunca, nos ha salido el partido espectacular y estamos muy orgullosos de todo el trabajo del equipo.
7: Ja hem escoltat el que va passar ahir a aquest estadi a Dallas. Ara repassem perquè, evidentment, la victòria de la selecció espanyola per el fons i per la forma ha tingut ressò en tot el món, en tot el planeta futbol. La selecció espanyola, per tant, continua rebent tisos i letxis i la premsa internacional es rendeix a l'equip de Luis de la Fuente. Paula Alfonso, bona vesprada.
12: Bona vesprada, Dani. Sí, perquè hi ha dos punts de vista principalment. Els que han posat el focus en la derrota de França i els que han posat el focus en la superioritat dels homes de la Roja. És també l'argument més esgrimit per la premsa internacional per a ressenyar la victòria ahir d'Espanya. Per exemple, comencem amb la visió digital de la premsa anglesa. Mitjans com The Sun titulen que els bleus estan fora sobre una imatge d'Oyarzabal amb el puny en alt celebrant el gol anotat del penal que va obrir el camí del triomf. El Daily Mail al peu d'un muntatge fotogràfic amb imatges dels jugadors de la selecció celebrant la fi del partit, i Mbappé i Dembélé amb el cap baix lamentant-se titula «Espanya regna, França es lamenta». Mm-hmm. El periòdic A Bola destaca «Espanya extingís les esteles i abasta el cel», mentre que Alemanya, el diari Blind, sobre una imatge d'Mbappé titula «França en estat de xoc».
7: És que es va quedar, en estat de xoc, una selecció que apuntava al títol, i precisament en estat de xoc mostra també estar la premsa francesa, que es lamenta de la derrota al mateix temps que es mostra molt crítica, amb els jugadors i amb Didier Deschamps. Donem una ullada.
12: Comencem, per exemple, amb el diari L'Equip, amb una imatge d'Mbappé en la portada mirant al cel, que titula «Estrela fugaz». En Le Parisien, la imatge també torna a ser Mbappé, però la mirada, en canvi, és a terra, i el titular caure del núvol. I assegura que es cancel·len els focs artificials previst per a la Festa Nacional Francesa. La Dipeche titula «Els bleus abatuts, derrota nacional». En canvi, Le Dauphin titula «Blau pàl·lid», que, per als qui no ho sabien, és una expressió de decepció francesa. Uh-huh. Contundents també són West France, que titula «Fi del somni americà», el periòdic Sud-Ouest, que insistís en la derrota nacional, o el diari La République dels Pirinís, que en la seva capçalera amb les lletres grans descriu «Dutxa espanyola».
7: Derrota nacional, dutxa, bany, és una expressió de bany espanyol. La derrota nacional és perquè ahir, com vos contàvem, era el Dia Nacional de França, el 14 de juliol, que es celebra, com sempre, en el Tour de França, i Pogacar va guanyar en el Tour de França i França va caure eliminada amb Espanya. Anem amb més coses i més reaccions. I és que continuen els elogis, per exemple, d'exjugadors, jugadors que, per exemple, van militar al Villarreal, com és el cas de Pepe Reina, que col·labora amb Dazón, que va estar ahir a Dallas amb Dazón, amb un dels operadors televisius que van fer la transmissió del partit d'Espanya. Com diem, va ser campió del món a Sud-àfrica 2010 i parlava així de la selecció.
4: Hoy ha sido de verdad apoteósico porque Francia ha parecido un equipo muy normal y muy ramplón. Y eso es porque la mejor versión de España ha salido a la luz. Era lo que demandábamos porque el partido así lo pedía, pero la enhorabuena porque tiene un mérito increíble.
7: En la televisió analitzava el partit per a Dazón Aitana Bonmatí, que és doble Baló d'Or i també campiona del món. La jugadora del Barça femení també rendia al treball de La Rocha de Luis de la Fuente.
13: Posiblemente mucha gente pensaba que Francia era la favorita, pero aquí está España para demostrar que no. Y sí, España la he visto muy seria, muy concentrada. Creo que han cometido poquísimos errores para hacer un partido a este nivel y creo que esto les ha llevado a la victoria, ¿no? Han anulado a una Francia que venía como un cohete, ¿no?
7: I acabem amb un aficionat. L'heu vist segur en totes les transmissions d'este Mundial. Jo crec que no se n'ha perdut cap, com és el cas de Javier Bardem, que, bueno, parlava així de la Roja al final del partit, d'este enèsim partit, el partit més redó, segurament, de la selecció espanyola en el Mundial 2026. L'escoltem.
14: Fácil, creo que España ha jugado muy bien. Y hemos jugado el partido que España quería jugar y no el de Francia. No les hemos dado espacio para que hagan esas carreras en los laterales tan extraordinarios que tienen. Y hemos jugado más en el centro y luego hemos aprovechado las oportunidades. Pero yo no soy un gran experto en fútbol. No os voy a dar ninguna información que no sepáis ya.
15: Bueno, pero como aficionado, los has estado viendo, los has estado siguiendo. ¿Vas a Nueva York?
14: Sí, sí, claro.
7: No se'n una, Javier Bardem vol anar a Nova York, unes declaracions per ser que feia als micròfons dels nostres companys de la Ràdio Nacional d'Espanya. És moment de parlar del que podria ser o de no eixirà el rival d'Espanya en la final de Nova York. I don't believe that anybody feels the way I do. Anglaterra i Argentina s'enfronten a Atalanta. En la segona semifinal, tot i que parlem de futbol, és un enfrontament que va molt més enllà de l'esport i té tots els detalls Mònica Arnau, Mònica, bona vesprada.
16: Hola, què tal? Bona vesprada. M'has posat a Oasis, però la veritat és que la selecció anglesa s'està entrenant a ritme de Coldplay, que ho sàpigues, en l'últim entrenament. Antecedents d'aquest duel n'hi ha molts, d'una banda esportius, com el gol de Maradona amb la mà, la mano de Dios, en els quarts de final del Mundial de

0: Mèxic de 1986 a l'Estadi Azteca, en què Anglaterra va perdre finalment per 2-1, i també hi ha antecedents polítics, la guerra de les Malvines. Però el tècnic Scaloni, el tècnic argentí, no vol entrar en polèmiques perquè per a ell és tan sols un partit de futbol i, sobretot, el que no vol és donar pistes sobre l'11 inicial d'esta nit.
1: Si hay un futbolista que no está en condiciones, mañana no va a jugar, jugará el que está bien. En principio están todos bien, pero el partido es un partido para que no haya jugador que salga en inferioridad física.
0: Ara sí, Coldplay, la selecció d'Anglaterra arriba a ir a l'hotel de concentració Atlanta. La dupla Bellingham i Kane serà la principal arma de Tuchel, el seleccionador. Preocupa l'estat físic de Declan Rice, que si juga, la veritat és que té totes les paperetes d'encarregar-se de frenar a Leo Messi. Els anglesos arriben amb molta fan, Tuchel.
2: We respect our opponent, but we don't dip in historic events, and we don't make it bigger than it is. It's a big football match. It's like you said, a big occasion.
0: Bueno, la veritat és que Tuchel el que està dient és que té fam de partit, que estan molt contents per arribar a esta semifinal, que estan agraïts, però amb molta fam i sobretot preparats. Així que Atlanta ja està tot enllestit i amb grans mesures de seguretat perquè és un dels partits més calents d'aquest Mundial. I el resultat, a les 9 de la nit, a partir de les 9 de la nit, començaven a saber-ho.
3: El resultat entre dos seleccions que han fet un bon Mundial amb problemes a Argentina pràcticament en tots els partits i en totes les eliminatòries. I també a Anglaterra, que tot i començar molt bé, la veritat és que ha anat una miqueta menys. I també és de veres que ha trobat a Kane i a Jude Bellingham, sobretot el jugador del Real Madrid, com a referents del seu atac. Gràcies, Moni.
0: Adéu.
3: Se n'anem amb els nostres equips, se n'anem amb els equips de primera, se n'anem amb el València, ja ens espera Josebi Sánchez. Se n'anem a Olot, on està concentrat, com diem, el València. Avui està a casa, ha pogut parlar amb Pepelu, el migcampista de Dénia. Ara l'escoltarem en aquesta entrevista sencera, però abans repassem altres temes del dia. I així se n'anem ja a la concentració on estan els nostres companys Luis Ibáñez i Josebi Sánchez. Josebi, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani, què tal?
3: Molt bé, jo, bueno, vosaltres en moltíssima calor. Ja t'escoltava aire 90 minuts i molta calor també a Girona, no?
4: Sí, de fet, avui Corberan ha variat el pla de treball que tenia previst per a esta setmana i el va variar també demà. Els futbolistes del València tenien preparada avui una doble sessió de treball de matí i vesprada. Estaven citats en principi a les 9:30 en el centre d'entrenaments que tenen aproximadament 2 quilòmetres del seu hotel, i entre la canya que li han pegat en els dos primers dies d'entrenament i la calor sufocant que feia avui, o que fa avui, amb temperatures que freguen també els 40 graus, han decidit modificar-lo. S'han quedat en l'hotel de concentració. Allí han fet una sessió d'activació amb l'equip del cos tècnic del València, i ja serà esta vesprada a les 6:30 quan faran la sessió completa en el centre d'entrenaments, tocant pilota i tocant gimnàs. És que avui també així fa molta calor.
3: volies fresqueta, Diu, jo me'n vaig a Girona que vull fresqueta, i no l'has trobat tampoc. Bé, José, anem a fer repàs de forma breu, perquè tenim l'entrevista a Pepelu. Altres temes d'actualitat, comencem per això, la urgència en el lateral de dret després de l'espantada de Menier i de no arribar a temps a l'operació d'Andrés García. De fet, en un principi, tot i que no està bé, Dimitri Folquier és l'únic lateral que té Corberán, no?
4: A veure, el València diu que tenen també a Rubo Iranzo.
3: Bueno, ja Rubo, no té raó, té raó.
4: Una senyal de desesperació, encara que ell té fitxa de filial, no volen donar aquesta sensació de desesperació de que necessiten sí o sí, urgentment, un lateral dret, perquè això encariria qualsevol negociació que estiguera en marxa, però qualsevol pot veure que Folquier no està entrenant amb la resta de l'equip, està fent una dinàmica de treball al marge dels seus companys, va passar per quiròfan i el seu retorn i el seu estat físic ara mateix és una incògnita. Rubo Iranzo, com comentaven, és un jove valor que ha estat molts anys en el filial però que mai ha tingut continuïtat en el primer equip, i Corberán necessita ja a un mes de la competició un lateral

0: el dret de garanties. Ja contarem ahir l'espantada de Menier, que per cert, este matí ha sigut ja oficialitzada la seva arribada al Sunderland de la Lliga, de la Lliga Anglesa. Ja van contar ahir que se va fer un últim intent per Andrés García, l'ex granota, futbolista valencià, ara en l'Aston Villa, però que s'arribava tard perquè ja s'havia compromès amb el Getafe. I aleshores s'han activat la resta d'opcions que tenia damunt la taula el València per a ser lateral dret. Un dels noms que més ha sonat últimament és el del neerlandès Daijiro Chiniro,
1: sí,
0: futbolista de l'Almeria, ex del Castelló, i que estava damunt la taula dels informes de la Secretaria Tècnica del València. Les expectatives econòmiques que té l'Almeria respecte a aquest jugador estan molt per damunt del que està disposat a pagar el València, però tenint en compte la necessitat, veurem si finalment fa un esforç i és el de l'elegit per Corberan o i sent alguns futbolistes més a la palestra per a suplir aquesta carència que ara mateix té l'equip.
1: Contàvem ahir que la urgència en el lateral dret fa que altres operacions que té el València, com per exemple la porteria, queden una miqueta aparcades, no?
0: Sí, des del club també ofereixen un missatge de tranquil·litat i tampoc diuen que s'hagin paralitzat, però en la pràctica és així. Ho tenien molt avançat amb este futbolista Van de Bellen, el jove guardameta de 21 anys neerlandès, però ara mateix està tot un poc en stand-by a l'espera de veure com solucionen aquest problema que ara mateix el València en el lateral dret.
1: Bé, abans d'escoltar l'entrevista amb Pepe Lu, José, alguna cosa a destacar de bueno, d'eixe abans, eixe després? Sempre hi ha un moment, no te vaig a dir un off the record perquè no cal que sigui així. Com l'has vist, Pepe Lu?
0: Mira, per una banda hem fet un poc de broma perquè és la seva quarta temporada en el València.
1: I sempre hi ha una entrevista, no?
0: Tres cobertures de pretemporada i les tres hem parlat en ell. La gent ho ha de saber, nosaltres no elegim a quin futbolista entrevistem. Nosaltres fem peticions al club i després és el departament de comunicació el que ens diu: tindràs a este futbolista. I en este cas pues, ha sigut Pepe Lu. Per tant, nosaltres encantats, perquè és un futbolista valencià, que parla valencià, que parla molt bé i que sempre dona joc. Jo destacaria que l'he vist molt fi, Dani, o sea, fi,
1: sí,
0: prim, molt més estilitzat, i després m'ho va confessar que des de la part final de la temporada passada està seguint un pla de treball específic i se li nota més fi i ell està satisfet amb el seu rendiment arran d'aquest canvi de preparació física també. I per altra banda, pues, un poc també a l'expectativa de veure si aquesta temporada pot ser diferent a la passada, perquè ara ho sentirem, la passada campanya va ser molt irregular com la de l'equip, i en guany, que és l'última Mestalla, pues, n'hi ha il·lusió per fer alguna cosa xula. M'ha cridat l'atenció també, i ara l'escoltarem, com parla dels nous fitxatges que han arribat i de com passen el temps així en les concentracions.
1: Molt bé, gràcies, Josebi. Demà tornarem a parlar i ara escoltem l'entrevista. Gràcies, José.
0: Fins demà, a les 6 i mitja. És sí, la sessió d'entrenament d'esta vesprada de l'equip.
1: Pensava que era a les 6 i mitja al matí, ja m'havies...
0: No, de la vesprada. Estem convocats allà als mitjans per a veure la primera part de la sessió, a veure si podem rascar alguna coseta més d'informació d'esta pretemporada del València. Demà parlem, Dani.
1: Vinga, gràcies.
2: Bon dia, Pepe.
3: Bon dia.
2: Un plaer i un orgull tornar a estar entrevistant en una pretemporada. Moltes gràcies per atendre els micròfons de punt.
3: Igualment, per a mi un plaer. Ja és un any més que tenim aquesta entrevista i bueno, això és bona senyal que continuen fent-les.
2: És ja la teua quarta temporada en el València. Com afrontes este any que ha de ser especial perquè és l'última Mestalla?
3: Bé, la veritat que bé, amb molta il·lusió, com sempre dic. Com tu dius, al final va ser una temporada molt especial, l'última Mestalla, per tot el que pot significar per a la gent, per a l'afició, per a l'equip. I com te dic, en il·lusió de que isquen les coses com volem i siga un any especial.
2: I com estan anat estos dies així a Olot, a Girona, ja el tercer dia? Molta calor, imagino que també molt de treball físic i molt de conèixer els nous i de fer pinya.
3: Sí, la veritat que la calor apreta, però bueno,

0: eixir de València també ens ve bé per estar concentrats, per estar més units, per a fer més grup i com dius, al final agarrar conceptes, acumular càrrega sobretot, que la gent nova s'adapte el més ràpid possible i entrenar, que és el principal en pretemporada.
1: Comptant-se amb aquesta gent nova de la que parlaves, com has vist en aquests primers dies a De Haas, a Dieng i a Sato?
0: Bé, la veritat que els tres han vingut en molta il·lusió, amb moltes ganes d'aprendre, d'estar en el grup, de com estar molt unit a nosaltres. Són molt bona gent, ja des del primer dia, a pesar de que no parlen espanyol, però s'estan adaptant bé perquè, bueno, intentem entre tots ajudar-los i el principal és que el més ràpid possible s'integren a l'equip perquè segur que aquest any ens van ajudar.
1: T'anava a dir això, el futbol és un idioma universal, però en el dia a dia imagina que ningú parla un neerlandès ni japonès, el francès sí que n'hi ha algun futbolista de l'equip, però no serà fàcil, no?
0: Bueno, al final jo penso que tots sabem un poquet d'anglès i al final això ajuda molt perquè és l'idioma un poc que al principi més li va ajudar, però ells també volen aprendre espanyol, que segur que dins del camp ens ve millor a tots i com tu dius, al final la pilota és l'idioma universal i és el que anem a utilitzar.
1: Has parlat també de fer pinya, que aquestes pretemporades serveixen per a fer pinya, entreneu pel matí, entreneu per la vesprada, què feu la resta del dia? Com se porta una concentració de 5 dies, 6 dies fora de casa, 24 hores, amb la mateixa gent?
0: Bueno, pues encara que pareix que no, fem coses. Al final, quan ens alcem, venim a entrenar, després tenim recuperació, després estem a la piscina, jugant a ping-pong, sempre estem intentant pues estar junts, perquè al final d'això es tracta, de fer pinya, d'estar junts, d'estar concentrats i passem molt de temps junts i tenim que ser el que som, un bon grup que disfrute tant dins del camp com fora.
1: A nit en concret, veient a Espanya, com vau viure aquest partit?
0: Jo crec que va ser un moment especial, no? Pel partit que va ser, per com va ser, i damunt n'hi ha algun francès per ahí que el van poder picar, jo crec que ja ho haveu vist, i al final un partit especial perquè gaudir de la selecció, de com va ser, de com va jugar, pues per a nosaltres que ho vivim a Xina i sabem el que és el futbol i l'elit, pues va ser molt especial.
1: I esta nit, Argentina, Anglaterra...
0: Esta nit, bueno, jo crec que ja els espanyols tenim els deures fets i a qui vulga passar, nosaltres el diumenge l'esperarem en la final i qui tinga que passar, pues passarà.
1: I per a la final, com veus a Espanya?
0: Pues jo crec que arriba en el millor moment del campionat. Al final, el partit d'ahir va ser, jo crec que un partit brutal. En tots els sentits, arriba en la confiança plena. Sí que és veritat que al final la final d'un Mundial és algo diferent, algo especial, encara que jo crec que Espanya, si està en el seu nivell, aconseguirà el títol.
1: Tornem al València, tornem a Pepelu. L'any passat començaràs jugant molt, hi hagués una part de la temporada que jugaràs menys, acabaràs jugant molt, també fora de posició, vas jugar de central, vas jugar fins i tot uns minuts de porter. Com qualificaries la temporada passada teua i de l'equip?
0: Bueno, jo crec que al final va ser una temporada en la que van passar moltes coses, perquè sí que és veritat que la primera volta no va ser una primera volta gens positiva, però després l'equip jo crec que va donar un colp sobre la taula, jo crec que se va donar compte de les coses que estaven fent bé i al final de temporada pues, té que marcar el camí de lo que té que ser esta temporada, un equip que és ambiciós, que vol i que sap lo que té que fer i que mira objectius ambiciosos.
1: A nivell particular, en este mercat d'estiu, podem dir que el València ha fitxat a dos jugadors que podrien jugar en la teua posició, que podrien ser la teua competència, com són Guido, com són Dieng. Com veus, com valores tu aquesta competència?
0: Jo crec que això és molt positiu, perquè al final el que té que ser guanyant és el València com a club. Quan millors jugadors tinguem en la plantilla, millor equip serem. Jo crec que és el que ha de ser sempre, en la meva posició i en totes, perquè al final hem de ser un bon equip, un equip competitiu, i perquè un equip pugui estar dalt ha de tindre bons jugadors.
1: Quan veus a Guido, tu què veus?
0: Pues un jugador en una experiència, en una pers-

0: personalitat, un jugador molt fet, que ha tingut una carrera brillant i en la que n'hi ha que mirar-se per aprendre moltes coses, tant dins del camp com fora, perquè al final jo crec que tots els jugadors tenen que saber el poso que té i el que dona.
1: I quan veus a Dieng?
0: Dieng que està molt fort, però la veritat que l'he vist amb molta il·lusió els primers dies, amb ganes d'aprendre, però és un perfil que jo pense que no teníem per lo que ens pot donar com a jugador, i la veritat que segur que li va molt bé perquè se li veu els primers dies amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
1: Vas dir fa uns dies en la presentació de la camiseta de la selecció valenciana que molt pront sabríem els aficionats, l'entorn, la premsa. Quin seria l'objectiu del València? És una pregunta recurrent perquè el club encara oficialment no ens ho ha dit. En vosaltres ja han parlat, Corberan, Ron Gurley i algun directiu. Vos han dit ja què esperen de vosaltres per a esta temporada?
0: Bueno, jo crec que al final el primer dia en la renovació del míster també el club un poc també va dir el que volia aquesta temporada. Jo crec que devem ser ambiciosos com a equip. Com ja t'he dit, al final de la temporada passada ens van donar compte i hem de marcar el camí i hem de lluitar per objectius ambiciosos perquè la camiseta del València així s'ho mereix.
1: Com has vist el míster en aquests primers dies de pretemporada?
0: Bé, la veritat que molt bé, amb molta il·lusió. Al final l'estiu sempre ve bé per a tots, per a descansar, per a desconnectar, per a carregar piles, i la veritat que el míster, com sempre, la seva energia, la seva forma de ser dins del camp, pues el que ens aporta és això, l'energia i saber que hem de donar un passe més perquè així hem de fer-ho.
1: Com a valencià, què suposa ser un dels capitans del València en l'últim any a Mestalla?
0: Pues és una responsabilitat molt bonica, perquè al final estem representant a molta gent, amb un club que és enorme i damunt l'últim any en Mestalla, que sobretot per a l'afició del València, per als valencians, és algo molt important, però jo crec que també és un... per al futbol en general, acomiadar Mestalla va ser algo únic i nosaltres tenim la sort de poder fer algo gran i que siga un bon acomiadament.
1: Això per la part que vos toca a vosaltres. I de cara a l'afició, sempre diu que vosaltres no podeu demanar res a l'afició, però què espereu de l'afició també en este últim any a Mestalla?
0: La veritat és que, com tu dius, al final l'afició sempre està ahí, sempre ens ha donat tot, sempre dona tot. Jo crec que va ser molt especial per a ells, perquè al final molta gent du en el mateix asiento pràcticament tota la vida, i esperem donar-li aquesta última alegria i que ells també puguin participar en aquest any tan especial.
1: A tu te queda encara un any més de contracte, tu finalitzes en 2028, tu en teoria estrenaràs també el nou Mestalla, això és un al·licient també per a la gent de l'equip de dir jo vull jugar en aquest camp.
0: Pues clar que sí, al final és una motivació. Sempre jugar en la camiseta del València és un motiu extra de motivació i a més si afegeixes que l'any que ve podem estrenar el nou Mestalla, pues ho fa més diferent, més especial, i tant de bo pues siga lluitant per coses més importants.
1: Quan passes per ahí per Corts Valencianes i cada volta veus això més avançat, que se te desperta en el cos?
0: Bueno, pues dona ahí, ja tens algo que per dins, perquè al final jo passe molt que visc propet i ja veus com avança l'obra, com està a prop i ja saben que anem a jugar ahir en uns mesos, doncs sempre tens les ganes, no?, de jugar en un estadi nou, que damunt com va ser. Jo crec que al final per dins va ser una barbaritat, és molt gran, i doncs, bueno, com te dic, tant de bo siga per lluitar per coses molt importants.
1: I renovem capitania enguany també.
0: Hombre, espero que sí, per mi sempre ho dic, al final és molt especial dur el braçalet del València, però bueno, al final el que compta és ajudar l'equip, siga on siga, i això és el més important.
1: Parlant de capitania de València, l'altre dia te vas banyar, vas dir que per a quan un partit de la selecció valenciana, te faré il·lusió que esta temporada també n'hi haguera un partit de la selecció valenciana?
0: Per a mi sí, és que me reafirme lo de l'altre dia. Jo crec que com a valencià representar a la teua comunitat és algo molt especial, em sentiria molt orgullós, i ja no només parlo per mi, sinó per els valencians que volen representar a la seva comunitat i dur la senyera.
1: Ja per acabar, un desig per a esta temporada?

0: que el València torne on deu estar sempre.
1: Son les 2:36 minuts, interessantíssima esa entrevista de José Luis Sánchez, que amb Pepelu, esa frase última, que el València torni a estar on li correspon. Entrem en altres temes, parlem ara del Llevant, una setmana clau en les entrades i, per què no, també en les eixides. Marc Romero, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani.
1: Comencem per un nom, el del jugador del Celta, Hugo Sotelo, que sembla que està al caure, però no s'acaba d'anunciar.
2: No s'acaba d'anunciar, però pareix que va ser imminent. En les pròximes hores es tancarà l'operació en forma de cessió amb opció de compra, en la que el Llevant pagarà 100.000 euros per la pròpia cessió. I des de Vigo apunten que l'opció de compra serà de 3 milions d'euros per el 50% del jugador i altres 3 milions d'euros per l'altre 50%. També és lògic.
1: O sigui, que serien 6.000 euros i sí, la peta, no? Com diuen ara, si la sí. peta, bueno, seria una bona operació.
2: També, Dani, perdó, el Llevant farà càrrec de tota la fitxa.
1: De la tota la fitxa del futbolista, efectivament. I Manu Sánchez, evidentment, no està entrant en aquesta operació. Ahir vos apuntarem breument el nom d'un nou futbolista que ha eixit en el mercat o en la rumorologia del Llevant Unió Esportiva. Parlem del camerunès que juga a Àustria, Ryan Fosso,
2: com comentes, migcampista internacional camerunès, actualment jugador de l'Stun Grass, i des de fonts esportives en Àfrica i en Escòcia apunten que el Llevant ha ofertat 3 milions d'euros per el jugador, encara que el club austríac demana 5 milions d'euros. Ja veurem com avança això, perquè és per lo menos curiós que el Llevant oferte 3 milions d'euros. És una operació que no està duent a cabo últimament en els últims mercats, així que això pot implicar també eixides. Ja anirem veient-ho.
1: El
2: nom de Iker Losada, així té les últimes hores, de Sevilla apunten que encara que està fent la pretemporada en el Betis, el Llevant s'ha interessat, també Rayo Vallecano. De moment no va molt més allà, però sí que és un jugador d'aixòs soldats de Luis Castro que ho voldria recuperar.
1: Efectivament, un home que pràcticament no va jugar amb Julián Calero, però sí amb Luis Castro. També dependrà d'aixa operació eixida i la possible eixida també, en tot cas, si se produís de Carlos Alves, però ara parlarem. El Llevant voldria contar una altra vegada en Alan Maturro. Ja vos hem contat que seria una operació que estaria en marxa, però que de moment no se ha concretat. Però qui sembla que no vindrà és el altre central, l'argentí, el que va ser titular, Matías Moreno.
2: Sí, Alan Maturro, com comentes, prou estancat tot. Ha hagut un interès també del Mallorca, però tampoc pareix que vaig molt més allà, almenys per ara. I Matías Moreno, que encara que interessava al Llevant i que tenia aquesta opció de compra després de la cessió d'uns 14-15 milions d'euros, s'ha arrimat a molts equips: Gremio de Porto Alegre, Getafe, River Plate, Estrasburgo. Però l'última informació és que ha arribat a un acord, o un principi d'acord, amb el Wrexham anglès, de la segona divisió anglesa, per uns 7,25 milions d'euros, així que seria un altre soldat de Luis Castro que s'escaparia, estaria escapant-se.
1: Un gran central, amb un gran cartell. Anem molt ràpidament ja, Marc, la situació, com està les eixides? Si parlem d'eixides, sempre parlem de traspassos, perquè el club ha de fer caixa.
2: Sí, Carlos Espí, Carlos Álvarez i Eta Young són els principals actius del Llevant en el mercat. Lo de Carlos Espí pareix que no seria molt complicat que se produiria una eixida. De moment està tot parat, ja veurem com acaba resolguent-se això. Carlos Álvarez és una situació complexa que comentem sempre. Acaba contracte l'any que ve, no compta per a Luis Castro, no li agrada molt a nivell posicional, merma per les lesions, i Eta Young pues, també pendents del mercat i com evoluciona la seva situació.
1: Efectivament, els dos van perdre, tant Carlos Álvarez com Eta Young, la titularitat en la segona part de la temporada. Bé, demà actualitzarem, intentarem a veure si el club ja definitivament fa oficial alguna de les moltes operacions que té en funcionament. Gràcies, Marc.
2: Fins demà, Dani.
1: En el Villarreal, Íñigo Pérez continua el treball de pretemporada, això sí, sense quasi novetats del mercat, i en espera que vagin incorporant-se els internacionals. Entre estos no estan, ja ho sabeu, els tres mundialistes espanyols, com ho diem en la portada, que han arribat a la final i que es van formar al Club Groguet, com ho recordava el mateix club en les seues xarxes socials en la nit d'ahir. Són el cas del Valador Rodri, d'Àlex Baena, que va eixir la temporada passada a l'Atlètic de Madrid, i de Jeremy Pino, que també va ser traspassat al Crystal Palace. Altres que podrien continuar el seu recorregut o el recorregut d'estos són algun dels 11 jugadors del planter que estan a les ordres d'Íñigo Pérez i que en els pròxims dies repassarem. I acabem amb la informació de l'Elx, perquè ja és història Álvaro Rodríguez. Álvaro Rodríguez en el Conjunt Franjavert.
3: Formar parte de esta familia ha sido algo increíble. El Álvaro que se ha visto esta temporada pasada ha sido un Álvaro más feliz que nunca. Todas las personas que están en este club han sido vitales para poder dar este gran paso. Y nunca podré agradeceros lo suficiente, pero de corazón, muchas gracias.
1: Bé, és el comiat de Álvaro Rodríguez, que finalment ha sigut traspassat, com diem, al Bournemouth anglès i que el va confirmar ahir en un comunicat. El club no va oferir, no ha oferit, normalment no ho fan, xifres concretes de l'operació, però sí s'ha informat que ronda els 11 milions d'euros. Recordem que el Real Madrid té el 50% dels drets, per tant, seria la meitat el que ingressaria un futbolista que pràcticament no va costar. 4 milions d'euros serien en variables. És un futbolista que ha jugat 36 partits, 2.321 minuts, ha fet 7 gols i 5 assistències. Adeu de Álvaro. També problemes en la davantera per a l'Els. I ara Cristian Bragarni, que continua en Argentina. Segurament vorà avui el partit entre Argentina i Anglaterra. Haurà de començar el seu treball.

Diem en la portada, València Bàsquet, que està d'aniversari. El club complís avui 40 anys, justament, i ha fet, després de fer, lògicament, una temporada històrica, un any ple d'emocions. El club ha estrenat nova casa, el Roig Arena, i l'equip masculí s'ha alçat a la Supercopa d'Espanya i la seva segona lliga ACB. A més, per primera vegada també es va classificar per a la Final Four de la Eurolliga. També el conjunt femení ha aconseguit dos títols, la Copa de la Reina i la Lliga. El Roig Arena ha permès al club per créixer en massa social i per primera volta s'han arribat als 15.000 abonats entre els dos equips. Per tant, un València Bàsquet que viu una etapa daurada. Ara anem així ja amb la nostra tertúlia.

0: I després alguns il·luminats, com és el cas d'Arsène Wenger, que ja va dir això, l'exentrenador de l'Arsenal tants anys, que és francès precisament. O sigui que això és important. I després destacaria també pues en la comparança Olise-Lamine Yamal o Dembélé-Mbappé-Lamine Yamal, jo crec que ahir és que molt, molt guanyador també Lamine Yamal, no? Perquè és de veres que les figures franceses estigueren molt mal. I Lamine, jo en contra d'alguns que han dit que va ser de lo pitjor d'Espanya, jo crec que va fer un gran partit perquè aparegué poquet, però per a decidir, perquè apareix en el penal, apareix en la jugada millor que fan, que és la de Fabián, que toca un defensa i dona molta, molta, molta faena i dona molta profunditat, perquè si vos pareu a pensar, en els últims tres partits eliminatoris, les tres seleccions a les que s'ha enfrontat Espanya han tingut que canviar lateral esquerre, han tingut que jugar dos laterals esquerres per a frenar-lo i no poden mai.
1: No, sí.
2: És que la Min no va...
1: És a dir,
2: no brilla,
1: tiene razón,
2: però està.
1: Cayetano, no? No es ese nivel que alcanzó en anteriores campeonatos. No, no, y además el que partido tras partido nos ofrece con el Barça, que es continuamente, es que casi cada vez que toca la pelota pasa algo importante. Pero bueno, ha venido recuperándose, cada vez está mejor, está siendo más protagonista y realmente apareció, como dice Cayetano, en las situaciones más importantes. Y luego hubo momentos en los que ya en la segunda mitad, cuando España tenía que mantener la pelota, también estuvo inteligente, no la paró para driblar, la tocaba, la volvía a recibir, la volvía a tocar, es decir, se asociaba y le daba continuidad, y eso también es importante, porque de esa continuidad pueden surgir unas nuevas oportunidades de gol o progresiones hacia adelante que sean mucho más claras que otras.
2: Jo volia introduir, bueno, primer, no sé si heu vist, hi ha un vídeo que està circulant per xarxes socials amb la jugada del segon gol d'Espanya, que s'inicia un minut i mig, pràcticament, un minut set segons crec que era, abans, en una recuperació en propi camp. França només toca una vegada el baló en una passada interior, que la trau de cap la Croà, me pareix que va ser prèvia a la jugada entre Pedro Porro i Dani Olmo. Jo crec que esta calle, Fernando, és significativa del model d'Espanya des de fa molt de temps i sobretot el de Luis de la Fuente, no? Defensar amb el baló i acabar la jugada després de buscar l'espai i la combinació, no?
1: Calle.
0: Sí, des de fa 20 anys, no?
2: Des de Zapatones. Fernando,
0: que va ser un jugador supertècnic, en la seva època pues no se valorava tant, però desgraciadament, perquè jo crec que al final és el més bonic del futbol, és la tècnica. I des de fa 20 anys, des del 2008, que va perdre el Mundial 2006, va ser eliminat per França precisament de Zidane, i Luis Aragonés va decidir canviar l'estil i va dir, bueno, anem a apostar per aquest tipus de jugadors, i les escoles s'han començat a treballar molt bé, l'escola del Barça, el Villarreal, bueno, jo crec que totes, el València, totes han treballat molt bé, molt bé, i pues estan traient el millor, que és l'essència del jugador espanyol, que jo crec que estava ja en eixe... Perquè l'Espanya que guanya l'Eurocopa del 64 també era eixe estil. El que passa que no ho varen saber entendre, perquè el futbolista espanyol, la majoria, o per lo menos els millors futbolistes espanyols, així tenim dos exemples, el València, Claramunt, Fernando, han sigut d'una gran qualitat tècnica, i això no s'aprofitava. I ara sí, de fa 20 anys, estan traient-li el màxim partit perquè se treballa en les escoles. I aquesta jugada que tu dius, Dani, reflexa molt bé la qualitat tècnica i també la posicional.
2: Exactament.
0: Posicionalment se treballa molt bé en les escoles espanyoles, des de la base, des de que són xicotets, tant el tercer home, els espais, tot això se treballa molt bé i afortunadament. I jo, pues, també m'agradaria veure-ho això, traguent-ho per a casa en el València, que desgraciadament els últims anys no s'ha valorat aquest tipus de jugadors, i Corberà no està, perquè estan traient jugadors, pues, el dient que tot musculat, però realment després, per els que l'han vist en l'entrenament, pues, diuen que tècnicament és molt fluix, i jo crec que és una errada. L'espanyol és el millor del món, afortunadament, i n'hi ha que buscar espanyols, que no n'hi ha un especialista de futbol espanyol en el València. I segon, la qualitat i el talent en el baló, jo crec que això és molt important i afortunadament pues, ja està traient-li tot el fruit.
1: Recordad cómo se produce esa transformación y el momento en el que se produce. Yo soy de los... Lo he dicho muchas veces, o sea, yo creo que la llegada de Johan Cruyff al Barça, de Husidin al Valencia y de Leo Benaker al Madrid,

0: rectificar o va saber rectificar en Olmo, que Dani Olmo també veiem que estava molt bé de forma i al principi no comptava en ell, i quan entra Dani Olmo canvia l'equip. L'entrada de Lamine, però això ja és per qüestió de forma i lesió, és de veres que li dona moltíssima profunditat a Espanya. I després, pues és de veres que Pedri, ahir va ser valent, no estava del tot bé perquè està cansat, se li nota un poc espès, i l'ha deixat per a quan el rival està cansat, que és els últims 15-20 minuts, que ahir sí Pedri destaca molt, perquè ja no li fa falta tant tinge físic, que segurament pues li està passant factura una temporada tan extenuant que ha dut, no?, en el Barça. Però sí, sí, l'entrenador, el bo que té és això, que rectifica quan hi ha que rectificar, i no s'encabota. Tipo Clemente, que me recordo que Clemente, pues, quan més la premsa l'atacava, pues, ell més s'encabotava en jugar en 5 o 6 centrals, i això no tenia molt de sentit.
1: I Luis Enrique també li va passar una miqueta això.
0: Para.
1: Bueno, tinc 2 minuts i mig. Per a la semifinal d'avui, vos vaig a dir el desig i el que penseu que va passar. Fer, el Anglaterra-Argentina.
2: Pues no tengo ni idea. Yo creo que debería pasar Inglaterra. Y yo preferiría en la final Argentina.
1: Bueno, esa está bien. Ahora te pregunto si tintes por qué. Calle, ¿tú qué penses?
0: Jo vull que Argentina, per moltes raons, perquè pense que seria una final èpica, Lamine contra Messi, perquè bueno, tota la cultura argentina de futbol, tot el pique que n'hi ha ara mateix entre els aficionats argentins i els espanyols, que n'hi ha molt de pique, això se veu molt en les xarxes socials.
1: Sí, és de veres, sí.
0: I perquè n'hi ha molt, o sigui, seria una final apoteòsica. I en canvi Anglaterra ja li, Espanya ja li varen guanyar en l'Eurocopa, i jo no li trobo tant de sabor, o sigui, preferís mil vegades més Argentina.
1: Argentina, hi ha una dada per al comentari que has fet, Fernando, al principi. Només ha encaixat un gol a Espanya.
2: Solo.
1: Només un?
2: Sí.
1: I crec que són... Crec que va estar 5 partits, vull dir, ha fet rècord absolut.
2: Sí, però Dani, però defender bien contra Àustria, Aràbia, Cabo Verde i tal, sí, però defender tan bien contra França, contra esta França, para mí es, para mí es... Sí, sí, però jo crec que Portugal també defendió bien ese partido.
1: Sí.
2: Jo crec que ninguno de los dos equipos tuvo demasiadas oportunidades y ganaste en el 90. Pero por eso digo que ganar, defender tan bien contra esta selección francesa, yo sinceramente, fue lo que definitivamente le dio la victoria. Y creo que hay una frase un poco que es el triunfo de la idea de España.
1: Efectivamente, yo creo que es el triunfo de la idea de España. Parlaremos, tendremos antes de hablar al llarg del estiu, bueno, parlaremos de la selección y lógicamente esperemos la próxima semana y se partido de diumenge, a les 9 a Nueva York, la final del Mundial, anem a veure contra aquí. Parlaremos también de la pretemporada, de la planificación del Valencia, de molts de los nuestros equipos. Tornaremos a la normalidad, pero ahora anem a disfrutar del que estem vivint als Estats Units, amb vice partit, amb vice final en la que Espanya espera arribar en la pròxima final. Gràcies, Fernando.
2: Gràcies, buenas tardes.
1: Gràcies, Cayetano.
0: Gràcies, Dani i Fernando, un abraç.
1: Vinga, pues nosaltres tornem demà a partir de les 2, recordeu, esta nit, amb Salva Folgado, 90 minuts. Adeu.

0: Bona vesprada. Com estan? Arribem al 15 de juliol en el pic d'un nou episodi de calor. Bona part de la província de València està en avís roig per calor. La EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, alerta del perill extraordinari per temperatures que estan a punt d'arribar als 43 graus a Ontinyent i a Muro d'Alcoi, segons el registre d'Avamet, que és l'Agència Valenciana de Meteorologia. La previsió, amb Antonio Sánchez. Bona vesprada.
1: Molt bona vesprada. Situació molt complicada en l'oratge i ja no només per la calor, sinó també per les possibles tempestes que tindrem en les pròximes hores. Tenim avís roig per temperatures ben altes de més de 40 graus i sobrepassant els 42 graus al litoral nord i litoral sud de la província de València, però en concret al prelitoral. A la resta, avís taronja per màximes entre els 38 i els 40 graus. També en el Castelló i Alacant les màximes seran ben altes entre els 36 i els 40 graus. Ens espera una jornada ben càlida degut al vent de ponent i també veurem com ja de vesprada entrarà la brisa i farà que les temperatures baixen un poquet. Pel que fa a les tempestes, molta precaució, tenim inestabilitat i damunt, amb esta massa d'aire càlid i sec que es troba a prop de la superfície, no descartem esclafits secs a partir de les 8 fins a les 12 de la nit. Així que precaució per ratxes de vent fortes i també per llamps que produiran o que poden produir alguns incendis. La situació és molt, molt perillosa. Veurem els pròxims dies que les temperatures encara estaran altes, això sí, baixarà el termòmetre i tindrem una situació ja un poquet més estable, encara que demà es poden produir de vesprada algunes tempestes.
0: Així comencem, Maite Freitas, en el control de so.
2: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Hagesen, ha avançat a València, avui, que els primers 15 dies de juliol són els més càlids des que hi ha registres.
3: La primera quincena de julio va a ser la más cálida desde que existen registros. Yo creo que también es un dato muy importante. La primera mitad del verano del 2026 también ha sido la más cálida de la historia. Yo creo que toda esa información que se suma y que nos va evidenciando que es una situación preocupante en la que tenemos que actuar, que tenemos que anticiparnos.
0: Bueno, avui s'assolirà el pic de calor d'aquest episodi d'altes temperatures, el quart des del mes de maig. Pot generar esclafits tèrmics esta vesprada. I esta nit, Paco Morrillo ha conversat amb José Ángel Núñez, és el cap de climatologia de la EMET a la Comunitat Valenciana.
4: Sí, bona vesprada, i de les seues paraules, com sempre, podem entendre la calor que ve. Primer, que esta vegada no és una massa d'aire càlid encapsulat en la península Ibèrica. Ara una dana ancorada a Galícia propiciarà l'arribada directa de vent calent del desert del Sahara.
5: Sí, clarament és aire africano que viene con una importante carga de polvo en suspensión.
4: I que, segon, deixarà el cel tèrbol que augmentarà la sensació de calitja. Tercer, tempestes seques que començaran en l'interior de València.
5: Más bien llegada la noche mañana pueden llegar al litoral y provocar reventones cálidos con rachas muy fuertes de viento i subides brusques de la temperatura.
4: A EMET ho compara amb l'esclafit tèrmic, atenció, del Medusa Festival del 2022.
5: Son fenómenos de muy corta duración que afectan a una zona muy reducida del territorio, pero que sobre todo pues pueden producir daños en estructuras frágiles como marquesinas, estructuras mal ancladas.
4: I enmig de tot això, les temperatures que poden superar els 42 graus en el prelitoral del Golf de València. Bueno, quart i final, que no és poc, companys.
0: Sí, per l'avís roig, gràcies Paco, per l'avís roig d'altes temperatures, diversos ajuntaments han pres mesures per a protegir la població. Victòria Massó.
6: A la ciutat de València s'han suspès les activitats a l'exterior de les escoles d'estiu. S'han cancel·lat els concerts de vivers per avui i demà per possibles esclafits tèrmics. Es recomana no fer esport en les hores centrals del dia en espais oberts. Les piscines municipals allarguen horari fins a les 9 de la nit, com els 21 refugis climàtics de la ciutat. Un d'ells, l'IVAM. Blanca de la Torre és la directora.
7: Todas las zonas de descanso son gratuitas, también los puntos de agua, la zona de descanso con los libros, la parte infantil también, el rincón de luz.
6: En el cas dels mercats, com el de l'Avinguda del Cid o el del Passeig Marítim, en su conta Wilson, un venedor, han hagut d'avançar el tancament.
8: Ya nos han advertido, por lo menos hoy hay que cerrar a la 1 de la tarde. Hasta mañana si nos avisarán si podemos volver a abrir, pero es primera vez que se ve esta situació.
6: Fora de València, Aldaia, per exemple, han instal·lat piscines portàtils perquè el veïnat es refresque.
9: Sempre vengo con mis hijos, una horita al día o así, y para que se refresquen, y luego si podemos repetimos por la tarde otro ratito, ya que es una alternativa gratuita y que gracias al ayuntamiento, pues bueno, podemos refrescarnos.
6: Els diferents ajuntaments demanen a la població seguir les recomanacions i adoptar mesures d'autoprotecció davant d'unes temperatures que ja superen en alguns punts els 40 graus.

0: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: Bueno, són les 3 i 6 a les Corts. Ha acabat el debat fa uns minuts. El debat en comissió de les esmenes al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve, també de la llei d'acompanyament, amb la discussió de les esmenes als comptes de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. És l'òrgan estatutari que fixa la normativa del valencià. I el PP i Vox no comparteixen, per ara, la retallada als comptes de l'ABL que enguany ha tornat a proposar l'ultradreta.
2: Sí, Òscar, una esmena que ha obert una escletxa entre PP i Vox, trencant la tònica d'entesa entre els dos partits. Vox ha incorporat una retallada de vora 1 milió d'euros a l'ABL, però el Partit Popular l'ha rebutjat. L'esmena es mantindrà viva i es decidirà al ple de les Corts del dia 24. José María Llanos, Vox, Mari Carmen Contelles, PP.
3: Vox va a seguir adelante. Vox, en el caso de que no se aprobara, la llevará, la mantendrá viva para el Pleno y Vox va a defender lo que cree que es bueno para los valencianos, que no es defender un organismo traidor a los valencianos, traidor a nuestra lengua, un caballo de Troya, un enemigo dentro de casa.
4: Concretamente, en esta esmena de la UL, no, si ni hay ese recorte y se sigue esa propuesta, a esa esmena nosotros no la recolzaremos. Y seguiremos debatiendo en el pleno presupuesto todas aquellas esmenas que se queden vives. Y si ya se queda, pues la debatiremos.
2: L'oposició considera que aquesta esmena és un atac al valencià i a les institucions pròpies. Mercedes Caballero, PSPB, María Josep Amigó, Compromís.
5: Lo que volen és acabar con la institucionalitat de les Corts i de la Generalitat. I ho fan atacant els òrgans estatutaris, que és com atacar l'Estatut, com atacar la Constitució i atacar les ferramentes que tenim de convivència en aquesta democràcia.
4: L'odi al valencià crec que l'hem patit al llarg d'aquesta legislatura. És una cosa visceral que té Vox i que el PP, com ahir ja van comentar en les altres comissions que van més tard, li compra totes i cada una de les esmenes que plantegen. Avui no tenim cap dubte que aprovaran l'esmena que Vox ha presentat per tal de retallar-li 1 milió d'euros a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
1: Bé, en aquest cas el PP ha dit que no, continua viva, es debatrà en el ple. Dels 3 dies de debat en la Comissió d'Economia i Pressupostos queden negre sobre blanc el concepte prioritat nacional, els espanyols primers, que ha exigit Vox per aprovar els comptes de la Generalitat, serà llei en les ajudes a la vivenda per a joves en municipis despoblats, també en les ajudes socials. El PP i Vox han acordat que qui les reba haurà de constatar l'arrelament real durador i verificable en la Comunitat Valenciana.
2: També s'ha aprovat una altra esmena que planteja reconvertir l'Oficina Valenciana d'Inclusió en Oficina Valenciana d'Arrelament i Retorn per a donar suport a les organitzacions que fomenten el retorn voluntari als seus països d'origen de les persones migrants que viuen a la Comunitat Valenciana. Els pressupostos de la Generalitat també inclouen una retallada de 100.000 euros per als sindicats UGT i Comissions Obreres, també a proposta de Vox, i una assignació de 225.000 euros per a la promoció del bou en corda.
1: El govern d'Espanya, per la seva part, ha augmentat el finançament estatal a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua un 68%, en diners, 333.170 euros per a revertir les retallades pressupostàries que exigeix Vox.
2: El Consell de Ministres va aprovar ahir l'augment d'esta partida econòmica, com dilluns va anunciar la ministra de Ciència, Diana Morant. La nova ajuda del govern espanyol a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua està relacionada amb la investigació i el coneixement.
1: Bé, dos periodistes d'apunt, els dos que van cobrir la inundació de Catarroja la vesprada del 24 d'octubre, han declarat este matí com a testimonis davant de la jutgessa que investiga la gestió del Consell el dia de la dana. Han explicat que quan va arribar les alertes als mòbils, això va ser a les 20 hores i 11 minuts, el municipi ja estava inundat. Santi Hernández.
6: La magistrada ha volgut reconstruir minut a minut què van veure els dos periodistes d'apunt a Catarroja abans que sonara les alertes. Escoltem Maje Jorge, periodista en Ege d'Apunt.
7: Sobretot estaven interessats sobre tots els detalls que van ocórrer des del primer moment que vam arribar a Catarroja fins que va sonar les alertes.
6: Han declarat que l'equip es va desplaçar a Catarroja perquè la previsió era que la zona s'inundara per l'aigua que portava el barranc des de Xiva. Arribaren vora les 18 hores 40 minuts i en qüestió de minuts el nivell de l'aigua va començar a pujar ràpidament. L'equip va demanar refugi en un edifici. Escoltem Paco Miguel, periodista d'Apunt.
8: Quan pujarem a aquell pis per a poder salvar-nos i també gravar des de dalt, i en aquest moment passam hora i mitja fins que va arribar les alertes, i quan arriba les alertes el que sí que tenim clar i ho tenim gravat és que l'aigua ja estava com a mínim a 1 metre d'altura.
6: A les 20 hores 11 minuts va arribar les alertes, una seqüència temporal sobre la qual la jutgessa ha insistit durant la declaració. Els testimonis han afirmat que quan va sonar l'avís als telèfons la situació ja era extrema.
1: Bé, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha acabat les obres d'emergència des de la capçalera del barranc de Polló des de Xiva fins a la desembocadura en l'Albufera per la dana del 24 d'octubre. Este organisme de l'Estat ha invertit 220 milions d'euros amb l'objectiu de reforçar la protecció del llit de la Rambla contra futures inundacions. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, també ministra de Transició Ecològica, Sara Aguesén, ha estat este matí a Xiva.
2: Allà ha comprovat l'estat de les obres d'emergència amb empreses pel seu ministeri en el barranc de Pollo, al terme d'este municipi, de la Foia de Bunyol. A l'altura del centre urbà de Xiva, les obres executades han aconseguit augmentar la capacitat de desaigüe del barranc fins a vora triplicar l'anterior a la dana.
9: Triplicamos la capacidad de desagüe del barranco a su paso por el casco urbano de Xiva. O, por ejemplo, en su tramo final, el cauce ha sido reconstruido totalmente al completo. En el caso de la cuenca del Magro, también hemos duplicado la capacidad de encauzamiento desde Utiel, levantando escollera o también, por ejemplo, muros de gaviones.
1: Bueno, posteriorment, la vicepresidenta Aguesén ha visitat la seu de l'AEMET a la Comunitat Valenciana. Allí ha advertit, amb les dades més recents sobre l'emergència i la realitat climàtica que patim i la necessitat d'actuar perquè els primers 15 dies d'este juliol són els més càlids des que hi ha registres.
2: Aguesén també ha avançat que demà hi ha audiència pública el Reial Decret de Zones Inundables per evitar que es construïsca en zones amb risc.
9: Construir viviendas por encima de la altura de riesgo de esa cota identificada nos parece fundamental. Evitar garajes subterráneos en aquellas zonas también, por ejemplo, donde puedan tener impactos muy graves estas construcciones y restringir usos que generen mayor vulnerabilidad al conjunto de la población.
1: El sindicat ferroviari manté durant este dimecres una vaga a Renfe que afecta els trens de Rodalies, mitjana distància i de l'alta velocitat, tot i que els servicis mínims decretats pel Ministeri de Transports afecten més o menys segons el tipus de tren.
2: Sí, perquè Renfe garanteix un 75% de trens de Rodalia en hores punta i el 50% durant la resta de la jornada. En mitjana distància es prestarà una mitjana del 66% dels trens habituals, mentre que en alta velocitat els servicis mínims són del 73%. La companyia recomana o insulta l'estat del tren abans de desplaçar-se a les estacions davant de possibles cancel·lacions o de modificacions a causa d'esta vaga. El sindicat ferroviari convocant de les protestes denuncia incompliments dels acords amb el Ministeri de Transports.
0: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
1: Les 3 i 13, segons el CIS, que este migdia ha fet públic el baròmetre del mes de juliol sobre estimació de vot del PSOE, augmenta la distància del PP malgrat els casos de corrupció. Si avui hi haguera eleccions legislatives, el Partit Socialista aconseguiria el 33% dels vots, vora 8 punts per davant del PP, que en perd 2 respecte al baròmetre de juny. Este estudi demoscòpic s'ha fet coincidint amb la investidura del president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, després de pactar el govern amb Vox i després de la condemna de l'exministre José Luis Ábalos per corrupció i la imputació de la directora general de la Guàrdia Civil en el cas Leire.
2: Segons este baròmetre, el Partit Popular se situa en un 25,1% i Vox es manté com la tercera força política amb el 15%. Li segueix Sumar amb el 6,1% d'intenció de vot i Esquerra amb el 2,7%. S'ha acabat la festa, el partit del Vice Pérez, investigat per el Tribunal Suprem, supera a Podem per una dècima en este baròmetre del 6. Són 2,6 el primer i 2,5 el segon. I d'acord amb el 6, el Pedro Sánchez torna a ser el preferit per a ser el president del govern espanyol amb el 26,1% de les persones enquestades per 13,9 que prefereixen Núñez Feijóo. Ara bé, el 20% no prefereix a cap dels dos.
1: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarat este matí davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga el cas Leire, i li ha dit que ella va conèixer Leire Díaz l'any 2017, però que no sabia que presumptament estava organitzant cap trama. Lorena Diego, Audiència Nacional.
10: Sí, Narbona ha dit que li ha contat a Santiago Pedraz tot el que sap, admès, com deies, que va conèixer Leire Díaz el 2017, que es va posar en contacte amb ella per a traslladar-li que coneixia uns fets que podien ser importants, però que, segons Narbona, no tenien res a veure amb els fets que s'estan investigant en esta trama. Això sí, ha reconegut els indicis preocupants que apunten a Leire Díaz. Cristina Narbona diu estar absolutament tranquil·la i considera que no serà investigada en esta trama.
11: Yo he dicho desde el principio, y hoy lo he reiterado, que yo conocí a Leire el año 2017, que la he visto algunas veces, sobre todo en aquellos primeros años, pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
1: Ahir a esta hora els contaven que l'Audiència de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez perquè el considera cooperador necessari d'un delicte de prevaricació pel contracte amb la Diputació l'any 2017 per a dirigir els conservatoris d'aquella província. David Sánchez és director d'orquestra i la sentència, que no és ferma i de la qual hores després van conèixer els detalls, serà amb tota seguretat recorreguda per la defensa del germà.

0: de Pedro Sánchez també per la resta de les 10 persones condemnades per prevaricació, però no per tràfic d'influències, com sostenien les acusacions del PP, Vox, Manos Limpias i Abogados Cristianos, entre altres. La Fiscalia va demanar l'absolució en no veure cap delicte.
1: El tribunal ha donat més credibilitat al testimoni que el cap de l'UCO de la Guàrdia Civil, Antonio Balas, va prestar en el juí que al de una trentena dels més de centenar de testimonis que van passar per la sala i que el van contradir. Segons la sentència, la qualifica d'especial rellevància i de sumament il·lustrativa. Segons l'UCO, el lloc de treball que es va crear per a David Sánchez, el tribunal opina que altres testimonis en ser alts càrrecs no són creïbles ni versemblants.
0: La defensa de David Sánchez, segons diversos mitjans, se centra en el que afirma la sentència per a qüestionar-la, que hi va haver una martingala per a crear-li un lloc de treball, però alhora aclareix que no hi ha una prova sòlida que permeta conèixer si alguna persona o autoritat va pressionar a funcionaris per aconseguir aquest objectiu.
1: La defensa de David Sánchez també considera que el tribunal fa conjectures o sospites que no entren dins dels fets provats. Segons la sentència, la prevaricació va començar entre el 10 i l'11 d'octubre de 2016, quan Gallardo va decidir crear la plaça de coordinador dels conservatoris per l'interès d'afavorir a la família de qui seria triat secretari general del PSOE i després president del govern espanyol.
0: Sí, però abans del dia 11, que esmenta la sentència, l'1 d'octubre, el Comitè Federal del PSOE va forçar la dimissió de Pedro Sánchez com a secretari general del partit, i ell va deixar també de ser diputat. Pedro Sánchez encara no havia decidit tornar a ser candidat a les primàries contra Susana Díaz.
2: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
0: 18 minuts passen de les 3. L'esglai de la nit, d'esta nit passada, ha ocorregut a Benetússer, on s'ha desplomat un edifici de 3 plantes sense causar danys personals perquè, un minut abans, els bombers van acabar de desallotjar-lo. Jorge Gil, inspector en cap del Consorci de Bombers de València.
3: Y bueno, hemos observado que había un solar que estaba en construcción, una obra, que estaban vaciando un sótano. Se procedió a hacer el desalojo completo del edificio y al minuto o los dos minutos ha colapsado el edificio. Afortunadamente ya no se encontraba nadie dentro del mismo.
0: Ángel Hernández, Benetússer.
4: Bona vesprada. Alguns veïns de l'edifici s'han acostat este matí fins ací i ens diuen que estan vius quasi de casualitat. Ara és el moment dels treballs pericials que determinaran si l'afonament de l'edifici està relacionat o no amb les obres d'excavació que estaven fent-se en el soterrani del solar del costat. Era una planta baixa i 3 pisos habitats per 16 persones. Ara és una muntanya d'enderrocs. Els primers a notar els clevills i els sorolls són els veïns del primer pis. Alguns diuen que era com un terratrèmol. Els bombers, en arribar, van comprovar que l'edifici no parava de cruixir. Minuts després, l'edifici es va afonar. El veïnat, per sort, va poder eixir a temps.
0: La Policia Nacional ha detingut un home de 36 anys a Torrent després d'haver intentat asfixiar i amenaçar de mort la parella amb una arma blanca a l'interior d'un domicili.
1: El detingut tenia 8 trencaments de condemna anterior sobre la víctima i era habitual que s'acostara a la parella malgrat tindre-ho prohibit. Un jutge ha decretat que ingressa a la presó.
0: Fondejar la costa té un atractiu inqüestionable, però també un cost mediambiental, perquè soltar l'àncora afecta el fons marí, especialment les praderes de Posidònia, on està prohibit fer-ho. L'alternativa són les boies ecològiques que ja han instal·lat en alguns municipis, com ara Calp, a la Marina Alta. Cristina Lavara, redacció d'Alacant.
5: Navegar en una embarcació pròpia o llogada pel litoral gaudint de calés i penya-segats des d'una altra perspectiva és el que es veu en superfície, però té els seus efectes al fons marí. Àncores que arrosseguen la Posidònia afectant la biodiversitat. Cada centímetre d'esta planta pot tardar 50 anys a créixer. Per això a Calp han instal·lat 20 boies ecològiques on les embarcacions poden fondejar. Ho explica Pere Moy, regidor de Medi Ambient i Platges.
6: Per evitar que la gent tire les ancles sobre les paraders de Posidònia. A part, tenen una altra funció, que és la part del mort, la losa que n'hi ha baix de l'aigua, que funciona de refugi ecològic de moltes espècies, com poden ser pols o guarderia de peixos.
5: Una mateixa embarcació pot estar enganxada fins a 3 hores.
6: Estem treballant també per a un futur una regulació similar a un sistema de la hora dels cotxes, és a dir, que no s'apalanquen les barques i que n'hi ha escarrotació.
5: Per a poder continuar disfrutant de la mar, respectant aquestes praderies que són el pulmó submarí del Mediterrani.
0: La tanca que durant més de 40 anys ha separat físicament Espanya i Gibraltar ja és història. Poc abans de la mitjanit, 4 exprimers ministres de la colònia britànica n'han tombat un tros estirant un cordell. Este era el moment. Este matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de retirada total de la tanca. Carme Pastor.

0: I els dos grans grues han retirat el que quedava de Reis en un acte simbòlic que acaba en la frontera física entre Espanya i el Regne Unit. És l'efecte directe de l'entrada en vigor d'un acord que ha costat anys de negociació i que ha permès que Gibraltar s'integre en l'espai Schengen. Un acord que, segons el president del govern que ha presidit l'acte, posa fi a una ferida oberta durant dècades.
1: Estamos abriendo un nuevo tiempo, sin duda alguna lleno de oportunidades, para los más de 300.000 andaluces y andaluzas que viven en el campo de Gibraltar.
0: Els principals beneficiaris, ha recordat Pedro Sánchez, són els més de 15.000 treballadors transfronterers, el 70% d'ells espanyols, que fins ara han patit cues eternes per a passar d'un costat a l'altre de la tanca.
2: Amb l'adeu a la tanca entre el Penyal i la línia desapareix la frontera física, que conta una llarga història també, que l'últim mur que separa dos països europeus, Victoria Massó.
3: Sí, de ni més ni menys que 300 anys, però com el nostre temps és limitat, direm, Òscar, que este mur el va alçar el Regne Unit al 1909 per a frenar el contraband de tabac, convertint-se en un símbol de baralla política i de dependència mútua. N'hi ha moments conflictius. Franco va tancar la frontera al 1969 com a represàlia perquè, en un referèndum, els gibraltarenys havien dit que volien continuar sent britànics. Durant 13 anys, moltes famílies espanyoles van quedar separades. Es van retrobar amb l'arribada de la democràcia. Felipe González va reobrir el mur primer al pas de persones al 82 i a la circulació de vehicles al 85. Durant anys, esta frontera física i duanera ha complicat la vida diària. Milers de persones de la línia que creuaven per a treballar a Gibraltar. En el 2017, el Penyal va votar en contra del Brexit i des d'aleshores havia negociat per a evitar un tancament dur que ofegara el tràfic comercial. Avui desapareix el que es considera l'últim mur de l'Europa continental.
2: Bueno, més enllà de l'Europa continental, els Estats Units i l'Iran tornen a la guerra oberta després d'una setmana d'enfrontaments a l'estret d'Hormuz. Donald Trump amenaça ara d'atacar ponts i centrals elèctriques si Teheran no accepta negociar, Vicent Montagut.
4: Els Estats Units han llançat esta matinada 7 hores seguides de bombardejos sobre nombroses localitats iranianes. Segons el Pentàgon, han atacat desenes d'objectius militars, com ara llançadores de míssils i drons, capacitats navals i sistemes de defensa costanera.
5: Next week it gets really bad for them.
4: La setmana que ve la cosa es posarà molt lleja per a ells, anuncia Trump, i torna a prometre la destrucció d'infraestructures civils. Diu que atacaran els ponts i les centrals elèctriques si no s'assenten a negociar.
5: Unless they get to the table and
4: Els iranians contraataquen amb una nova onada de míssils contra Bahrain, Kuwait i Jordània, tres països aliats de Washington. Els Estats Units han fet miquetes l'acord per a posar fi a la guerra, advertís el portaveu del comandament militar. Els continus bombardejos no fan impossible el retorn a la via diplomàtica, segons els mediadors, però pareix difícil. Des de la revolució islàmica fa 47 anys, la desconfiança entre els dos països no ha fet més que augmentar.
2: El ple de la Junta Central Fallera a València ha donat llum verda a la proposta d'este organisme autònom municipal d'ampliar l'ofrena de la Mare de Déu dels Desemparats a 3 dies en lloc de 2 que ara es fan. Això serà durant les falles de l'any 2027.
6: La proposta votada a nit, la de ratificar o rebutjar la setmana que ve l'Assemblea de Presidents de Falla. A compromís a l'Ajuntament de València ha reclamat un referèndum faller i que el regidor de Falles i president de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, doni compte dels informes tècnics pels quals assegura que no hi ha altra alternativa a l'ampliació dels dies de l'ofrena.
2: La Fira de Mostres, també a València, es transforma en un escenari de misteri durant el rodatge de La dona invisible, és la nova pel·lícula de la directora valenciana Cristina Fernández Pintado. Sílvia Saez.
7: Una mort inesperada. Troben el cos d'una funcionària morta en estranyes circumstàncies. Dos dones intentaran descobrir què ha passat, una netejadora i una becària. Cristina Fernández és la directora del film.
8: És una comèdia negra de misteri, a l'estil Houdunit, un punyales per l'espalda a la valenciana.
7: Dos personatges acostumats a passar desapercebuts, però seran elles qui estiraran del fil de la investigació.
8: Que es converteixen en Holmes i Watson d'aquesta investigació. No? Però al mateix temps parlem dels prejudicis de classe que n'hi ha en oficis invisibilitzats, persones invisibilitzades.
7: La dona invisible combina thriller, humor i mirada social. i posa el focus en aquelles dones que sovint són invisibles per a la resta, Victoria Oliver i Mona Martínez, actrius.
9: Primer van a passar una bona estona, perquè al final és una pel·li de comèdia i després crec que va ser

0: a com voler descobrir qui és, però també hi ha moments que te toquen el cor.
1: Al dia següent de ver la pel·lícula, te lo aseguro, vas a mirar de otra forma a les persones que estan en el departament de limpieza, les persones que són becàries.
2: Un rodatge fet a València i amb CGI valencià, que vol convertir les invisibles en protagonistes.
3: Més cinema. Al Festival de Cine d'Elx ha estrenat el documental sobre el compositor Òscar Esplà, dirigit per Marta Moll. Pilar Llorca, redacció d'Alacant.
4: Gràcies a l'arxiu de la Fundació Mediterrània s'ha pogut consolidar una base ferma per a l'elaboració del documental de l'artista. Vicent da Costa, director de programació de la Fundació Mediterrània d'Alacant.
5: El misteri estava en una situació de... no de desaparició, però de risc de desaparició, i ell i Pedro Ibarra, Òscar Esplà i Pedro Ibarra, fan una tasca meravellosa per a permetre que el misteri assenti unes bases suficientment potents i fortes per a superar el pas del temps.
4: La projecció d'aquest treball és una oportunitat per a donar llum a la figura d'Esplà, una icona cultural internacional. Javier Gallut, tècnic i gestor de l'arxiu de la Fundació.
6: Pues vayan surgiendo documentación que da testimonio, que confirma ciertos aspectos biográficos d'Esplà que hasta entonces pues habían quedado un poco en duda.
4: L'objectiu de la Fundació és salvaguardar el llegat i la música d'Òscar Esplà.

0: brisa tropical.
1: Avui ens acomiadem amb l'estiu de Berni a la banda de pop mediterrani íntegrament femenina, estrena nou senzill per a celebrar l'estiu. Ho fa amb la col·laboració del grup Alcoyà, El Diluvi. Tornem demà. Bona vesprada.

0: especial.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
3: Exàmens, avaluacions, exercicis, exemples.
4: No em vaig ja, no vull saber res.
3: Hola, sóc mestra i la paraula mestre m'agrada molt.
5: Per què?
3: Ui, d'on has aparegut tu?
5: Jo sóc alumna i el que menys m'agrada són els deures.
6: A mi les figues seques i la mistela.
3: El final de curs arriba, però ara estem en període d'exàmens i d'avaluacions. Les vacances seran una festa.
7: Home, pues clar.
5: Pense cremar tots els apunts en una foguera.
3: Excepte els apunts de llengua, eh?
8: Ah, vale.
5: L'any que ve et matricularàs en el mateix horari per a les activitats extraescolars?
3: No, l'any que ve no, perquè he presentat el meu expedient acadèmic a una beca i m'han concedit una estada per a fer un màster a Burkina Faso.
5: Quina sort que tens!
3: Veges tu? Ara al saber li diuen sort.
9: Al final mos tindrem que acostumbrar.
3: Ens veiem el curs que ve. I si no, en la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
10: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
11: Un 15 de juliol, mentre Napoleó feia campanya a Egipte, uns soldats francesos que construïen trinxeres descobriren la pedra de Rosetta. Un descobriment casual que canviaria per a sempre la nostra comprensió de l'antic Egipte. Es tractava d'un fragment de granit negre amb inscripcions de tres tipus: jeroglífics, demòtic i grec antic. Així, com si fora un rètol d'una autopista tassí. Alacant, Talicante, però en difícil. Li van posar aquell nom perquè la descoberta va fer-se a tocar de la ciutat de Rosetta, actual Reixit. La presència del mateix text en aquestes tres llengües va disparar la intuïció dels estudiosos, que de seguida van pensar que podria ser clau per a desxifrar els jeroglífics, un sistema que se'l resistia des de feia més de 1.400 anys.
12: Uh-huh.
11: Això, naturalment, no ho van comprendre immediatament els soldats que excavaven trinxeres i que la van trobar.
12: No.
11: Seria un oficial qui va adonar-se del potencial de la pedra i va ordenar traslladar-la al Caire per a que fora estudiada de forma convenient. Napoleó va perdre a Egipte i la pedra de Rosetta passaria a mans britàniques, que no amollarien el mos de cap manera. De fet, ja s'encarregarien d'exposar-la per a sempre al Museu Britànic i Molt Britànic de Londres. A partir d'aquell moment s'obria la veda, la competència entre els estudiosos per apuntar-se el primer gol en la interpretació dels jeroglífics. I tardaren 20 anys. Va ser el filòleg i egiptòleg francès Jean-François Champollion qui va aconseguir-ho el 1822. La seva comprensió del copte, l'última etapa de la llengua egípcia, va ser crucial per a l'èxit. S'obria, per tant, un immens ventall de coneixements sobre la història, la cultura, la religió i la vida quotidiana de l'antic Egipte. Textos gravats en temples, tombes i objectes van poder ser llegits per primera volta i revelarien els secrets d'una de les civilitzacions més fascinants de la història, des del 15 de juliol del 1799.
10: Comprimits efervescents.
13: Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
3: Benvinguts a Ben i parlem, l'espai dedicat a explorar els intersticis del valencià formal, del valencià de mudar, del valencià de diumenge, del valencià per a una entrevista de treball, per al discurs del casament del teu germà, per al temut dia de les oposicions, per anar al metge, per a presentar un programa de ràdio, per a impartir una xerrada antidrogues, per a... Bé, ja ho teniu bé. Avui ens endinsarem en el fascinant món dels registres, dels àmbits d'ús, de les seqüències textuals, dels tipus de textos i dels gèneres de text, en especial dels d'entreteniment. Esteu preparats i preparades? Doncs acostumeu-vos, agarreu forces, esmorzeu fort i... comencem! Primer que res, però, vos presentaré els dos convidats, que són persones molt dinàmiques i amb molt de sentit de l'humor. Enrique Tena és un comunicador audiovisual d'Artana que porta anys treballant per a programes diversos d'Apunt. És una de les cares visibles de valencians al món. Bon dia, Enrique, com va?
0: Bon dia, Aina. Quina alegria. Quina alegria tornar-te a veure la cara.
3: És que després de tants anys.
0: Després de tants anys, eh? Ja. I la gent no sé per què se pensarà que ens coneixem. Perquè pot ser.
3: Ho deixem en un parèntesi a veure què
0: anirem, anirem. Anirem descobrint al llarg del podcast perquè ens coneixem, Aina i jo.
3: Em sembla molt bé. L'altre convidat és Raúl Diego, un còmic que ha treballat en programes d'entreteniment com ara Pròxima Parada, Tap Zapping i que és de Xàbia. Actualment hem de confessar que és coguionista d'estos vídeos i podcasts i d'altres continguts de Punts de Llengua. Raúl, ja m'has agarrat mania o encara no?
7: Sí, una miqueta sí, que són moltes hores i bé, estic encantat d'estar així, eh? Jo no podria estar més feliç avui.
3: Moltes gràcies. Enrique, Raúl, vos coneixeu o heu coincidit ara per primera vegada?
7: Diem la veritat o...
0: La veritat,
3: sempre.
7: Nos hem conegut fa 10 minuts, jo pensava... Sí que sabíem, però no, jo no mos coneixíem personalment.
0: Claro, cara, personalment no. Però... No, jo no el coneixia personalment.
7: Ni no personalment, digues la veritat.
0: No el coneixia.
3: Doncs vos presente, Enrique, Raúl, Raúl, Enrique.
7: Qui és qui? Ell és Enrique.
3: Home, a vosaltres vos conec, eh?
7: Va, és que estic molt nerviós, Aina.
3: I Raúl, em podries dir quin és per a tu el secret de l'humor? Quin és el quid de fer riure?
7: Ostres, quina pregunta ara més transcendent de sobte, no? El quid de fer riure. Jo diria que és la sorpresa, no?
3: La sorpresa, sí, l'inesperat.
7: Clar, quan no t'esperes una cosa és quan normalment et pega i et fa riure. Després hi ha gent que fa riure sense voler. També, no? Però que ho fa també a través de la sorpresa, per exemple.
3: L'espontaneïtat.
7: Sí, perquè tu no t'esperes que un president del govern potser no sàpiga articular una frase, no? Aleshores, jo què sé...
0: O sí que t'ho esperes, ja, depèn quin president, també.
7: Clar, aleshores... Però ahir és quan fa riure, no? Perquè en teoria, tal...
3: No s'adapta...
7: N'hi ha genis de l'humor en tots els àmbits.
3: I ser president no estaria adequant-se a un registre format.
0: Efectivament.
3: I Enrique, per què creus que eres una persona idònia per a fer entreteniment televisiu, que jo pense que ho eres? Tu penses que ho eres?
0: Estic molt còmode. A veure, és una pregunta un poquet de dir... A veure...

0: Enrique,
1: tira floretes.
0: Tira floretes, no tinc agüeles. Aleshores, jo hi ha un moment en què jo ja me tiré floretes i si fa falta, el que faci falta.
2: Autoestima,
0: no?
2: Per davant de tot.
0: No és fàcil fer entreteniment, assistent gent, som uns periodistes, uno, gent del món audiovisual, no és...
1: Jo de periodista tinc poquet, Enrique.
0: Però bueno, món audiovisual en general, sí, no? L'artisteo, sí. Que no és fàcil fer entreteniment, però crec que és una coseta que realment t'agrada, no? Com que una vegada la proves...
1: Sí.
0: Enganxa, efectivament. I estic molt còmode. Vull dir, he passat per diferents formats. Realment, València en Salmón és un dels formats de la casa en el que viatgem moltíssim. Mm-hmm. És entreteniment pur i hi ha de tot. Està des de la sorpresa que el valencià no s'espera. Tenim una llàgrima quan està parlant de la paella amb sa mare, de el difícil que va ser quan va arribar a X país.
2: Un còctel d'emocions.
0: És un còctel d'emocions, que realment quan acaba el programa ma mare me diu, però quantes coses has fet? I jo, mama, moltes. Això va molt ràpid. Això la tele i això necessitem moviment.
2: Estímuls.
1: És curiós perquè Enrique viatja per tot el món i jo sóc de la Marina, que és on ve tot el món.
0: Efectivament, eh?
1: Este acudit me l'ha prestat el director, eh? Jo no sé. Sí. No.
2: I Raül, sempre has volgut ser guionista? T'hi dediques des de fa molts anys o fas altres treballs més principals que el de fer
1: jo
2: de guionista?
1: Jo estic de guionista una miqueta de prestat. Jo em dedico a fer comèdia, monòlegs i tal, i com això serveix també una miqueta per fer programes, doncs també en tenen ahí. Jo que de veres, jo acudits. Jo
2: fer
1: acudits.
2: Gràcia,
1: sí,
2: fer gràcia.
0: He de dir, a veure, jo pocs minuts així, Aina, portem no sé quants minuts.
2: 5 minuts.
0: I anava a dir, portem mitja hora, saps? De l'agust que estic.
1: Sí,
0: però ja. Dic que Raül se fa molt acudit. O sea, és un bon comediant en general.
1: No pots dir que sóc bon comediant, també m'he vist 5 minuts, home.
0: Home, ja, però a veure, però la persona estem en la ràdio. Estem en la ràdio. O sea, tu pensa que ella ara mateix ha dut dos anells, val? Un anell de color rosa i l'altre anell, que no sé exactament el que és.
1: És un cor, un cul, com
0: depèn de com ho digues. Bé, ahir m'ha quedat un poquet jo, que no sé què dir, però ja realment té una personalitat que dius...
2: Personalitat pròpia.
0: A veure, Aina, què faràs per a que este podcast no te dure més del que ha de durar?
2: Ai. I tu, Enrique, la vocació de treballar davant de les càmeres la tens des de la infància o ha sigut sobrevinguda?
0: He de dir, i crec que no ho ha dit moltes vegades, si no m'equivoco, que jo de xicotet era una persona més tímida, més introvertida.
2: Sí?
0: Sí, siga en casa la meva germana tenia més com la veu cantant, no? La meva germana és més major que jo, ella és Pili, i realment, poquet a poquet, he anat com descobrint el que jo volia ser. Però fins que no vas tindre una jornada de portes obertes a l'UTSI, que això va ser l'any 2008, quan jo estava estudiant segon de batxillerat.
2: D'acord.
0: I jo vaig entrar a l'UTSI i vaig veure comunicació visual i vaig dir, què és esta carrera?
2: La venen molt bé, eh?
0: La venen molt bé. Que jo vaig dir...
2: Jo vaig caure en el mateix parany que tu.
1: La venen millor del que és després,
0: sí,
1: no?
0: Sí, me diu, se fa de tot. I un altre xic que estava en quart me va dir, se fa de tot i no se fa res. I jo, això què és? Però bueno, he de dir, i que parlant del valencià, no? En aquells moments, una mestra de valencià, una de les més bones que he tingut en segon de batxillerat, Obdúlia, me va dir, Enric, esta carrera és per tu. I jo, com que és per mi? Però si jo, sí, no pega. I efectivament, a partir d'ahí, jo he anat buscant el meu camí.
1: Gràcies a Obdúlia.
2: Gràcies, Obdúlia.
1: Gràcies, Obdúlia.
0: I que en pau descanse.
1: Sí, perquè gràcies, Obdúlia, tenim a ser Enrique.
0: Sí.
1: I és un gust, això, eh?
0: Parlant de valencià.
2: Molt
0: he de dir, Aina, i ja ho solte, perquè així la gent ja ho sap.
2: D'acord.
0: Crec que tant Obdúlia com tu han sigut de les millors professores de valencià que he tingut en la meva vida.
2: Ai, Enrique.
0: I la gent... No, o sea,
2: això
0: s'ha de dir, en este podcast la gent no sap el que té ara mateix en esta casa de tindre Aina Montferrer, així.
1: Eres quedador de bé.
0: No, però és que és veritat.
1: Crec que si sóc el millor còmic sense haver-me vist mai.
0: Saps que jo amb Aina me vaig traure el C1 i el C2 de valencià quan estava començant en Apunt i la gent me diu, Enrique, què faig? Jo, entra en YouTube, busques Aina Montferrer i aproves.
2: I ara,
1: això sí que és veritat.
2: Entreu en Apunts de Llengua i tindreu els vídeos i els podcasts que estem també preparant per a Ven i Parlem, 5 cèntims, llengüetes, però passem a explicar el contingut d'este Ven i Parlem en companyia d'Enrique i de Raül.
1: Encara no m'has començat, eh? Si esteu escoltant això, encara vos queda. Si esteu en el cotxe, preu una volteta més.
0: Aprendreu valencià, registre i tot això que té Aina i en l'iPad. Vinga, Aina,
2: formal,
0: tira.
2: Registre formal, però no molt, molt elevat.
1: Això és el que se'm dona bé a mi, el registre formal. Per això estic així.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
2: Veritat que no eixiu de casa en pijama ni vos claveu dins del llit amb texans i camisa de botons? I si ho feu?
1: És una pregunta trampa, eh? Perquè a vegades quan ix cap a passejar el gos he de confessar que el pijama no me'l lleve.
2: Doncs en principi el mateix passa amb la llengua. No pot ser la mateixa en tots els casos, sinó que s'ha d'adaptar al context amb flexibilitat i amb capacitat de mimesi. Un text no només és un conjunt de paraules,

0: Darrere del text hi ha tot un món de decisions basades en el context en què es produirà, qui seran els seus lectors o oients i quina serà la seva funció. I per entendre el context ens hem de familiaritzar amb dos conceptes clau, els registres i els àmbits d'ús. Enrique, Raül, teniu alguna idea del que poden ser? Enrique, registres i àmbits d'ús, això què és?
1: Jo això ho vaig estudiar en batxillerat i me'n recorde perfectament. Raül, tu què penses?
2: Jo tot el que sé és que el registre és on treballava Rajoy antes de ser president.
0: El registre de la propietat...
2: Ah, no és un altre, és un altre, perdona. No.
1: Però estem parlant de registre formal i registre informal.
0: Això no? És. Sí, sí. Fem coses en registres formals, com ara quan parlem amb el metge o quan parlem en un juí, i fem coses en registres informals, com ara quan enviem una nota de WhatsApp a la nostra germana.
2: M'ho has llevat de la boca. Sí. Aina, era just el que anava a dir.
1: Jo soc més de l'informal, però perquè sí, no? Perquè sí, sí el formal... Bé,
0: però quan vas fer l'examen de CEU i de C2 de valencià, ahí estaves en un registre formal i ahí hauries de parlar un valencià formal, estàndard.
1: El vas parlar, efectivament.
0: De fet, per això tens el títol.
2: Una volta en la vida, però també...
1: No, que jo el practiqué. Quan jo m'hi fico un xip i registro...
0: Efectivament,
2: en quin àmbit? En quin àmbit més?
1: És complicat, no? El registre informal, jo quan estic fent el programa o quan estem fent entreteniment, està clar que jo tinc un registre informal. Però també és veritat que jo intente, en la mesura del possible, ser el més correcte, el més estàndard. També és veritat que la mateixa direcció, el mateix lingüista del programa, ens diu, Enrique, abans que res, tu has de ser natural...
0: Correcte.
1: I després ja està, que no passa res.
0: El més difícil i el millor és trobar un punt en el qual no estigues cometent errors i al mateix temps estigues sent fresc, que parega que estàs parlant d'anar per casa, com feia Vicent Andrés Estelles en la seva poesia, que pareix que estiga escrita com per casualitat de rebot i està escrita molt ben escrita. Doncs això has de fer, Enrique. Anar a valencians al món sent superdivertit i superespontani i al mateix temps no cometent massa errors.
1: Ahí está.
0: Queda clar?
1: Queda claríssim.
0: I Raül, apunta-te-ho tu també.
2: Jo he de prendre nota. Jo he de prendre nota.
0: I els àmbits d'ús, què seran? Vos sona això dels àmbits d'ús?
2: Àmbits d'ús, això jo el que diga Enrique, en fi,
1: És depenent on es parle, no va per ahir la cosa.
0: Sí, no, mira, vos dic...
2: És més específic.
0: Àmbits d'ús, per exemple, jurídic, jurídico-administratiu, científico-acadèmic, literari i, sobretot, el que vosaltres treballeu, que són els àmbits d'ús audiovisuals o periodístics. Ahir és on esteu vosaltres situats.
2: Exacte.
0: Ho sabíeu?
1: Sí,
2: sí, jo
1: ahí estem.
2: Jo també ho sabia.
0: Dins de cada àmbit d'ús, com ara el periodístic, hi ha diversos gèneres de text, que són exactament els motlles genèrics fixats que ens indiquen l'estructura i els elements que formen part d'un text concret, d'un text audiovisual, d'un text periodístic. Ah, sí, no. En l'àmbit d'ús periodístic, concretament en l'audiovisual d'entreteniment, Enrique, Raül, quins tipus de gèneres de text, de tipus de programes, tipus de situacions trobeu en l'audiovisual d'entreteniment, Enrique?
1: Ahí tindríem una mescla de tot. I jo me'n recordo de quan estudiava a l'UCI Comunicació Visual, que estava com molt ben catalogat, no? Tu anaves a un magazín, suposa que va per ahí la cosa, no? Està el magazín, està l'informatiu, després està un programa de viatges, hi ha un programa de periodisme d'investigació, després també està la ficció... Diríem com que hi ha tres grans grups, no? Seria l'entreteniment, l'informatiu i la ficció.
0: Entreteniment, informatiu i ficció.
2: Sí. És que t'haurà pogut acabar cada frase, Enrique.
1: Clar que sí.
2: Sabia igual que tu,
1: Però sí que és veritat que cada vegada més ho veiem, no? Hi ha una cosa que està a l'info-entertainment, as you know.
0: Infotainment.
1: Yes, Que és la mescla, no?, entre la informació i l'entreteniment. Que nosaltres se fa realment en molta graella de la cadena, no?
0: Sí.
1: Però l'informatiu ha de ser més seriós, però després un magazín, això és a la babalà.
0: Sí.
1: Però és un poquet això.
0: Existeixen els gèneres més purs, més de referència, més prototípics, però després es poden fer tot tipus de combinacions, està clar. I en tots aquests casos utilitzem llengua estàndard, però depenent de concretament el gènere, es pot tindre un marge més gran o més reduït de com introduir una parla una miqueta més col·loquial. I recordem que els gèneres de text, que ja són concretament el tipus de text, article d'opinió, entradeta d'un informatiu, entrevista en valencians al món, tot això serien gèneres de text concrets, ahir aquests gèneres poden tindre una funció o una altra. Poden ser explicatius, instructius, narratius, argumentatius, dialògics, i en tota aquesta combinació, això per què és important? Doncs perquè quan feu un examen de valencià, vos estaran demanant que feu un text concret. Vos poden estar demanant, per exemple, feu una introducció per a un monòleg. un monòleg humorístic. Feu com una introducció. En un C2 podrien demanar-ho. Aleshores, ahir Raül ens ajudaria.
2: Jo ahir seria l'expert en el tema.
1: De fet, jo me'n recordo en les classes de l'EOI que teníem tu i jo, Aina, sí, que era important. Imagina que te toca en un diàleg, tu eres l'opció A, candidat A, que seria jo, per exemple, i candidat B és Raül. En aquest cas, candidat A, per exemple, podria ser, jo sé que el president d'una tenda de cotxes i he de presentar un nou cotxe.
0: Sí.
1: I en aquest cas, el candidat B, tal volta seria un inversor. I a partir d'ahí ja ens hem d'adaptar a un registre,
0: no? A aquesta situació, a un registre, a un àmbit d'ús, en aquest cas seria com més comercial... I després també, quina és la intenció que teniu? Convèncer, per tant és argumentatiu, explicar-li a algú com fer una cosa, per tant és instructiu, narratiu, si li heu de contar una història, i aleshores tot aquest còctel fa finalment indicacions sobre com heu d'elaborar un text.
2: I una pregunta, no és el mateix un àmbit d'ús que un gènere? Perquè, per exemple, àmbit d'ús has dit el jurídic o no sé què, tal.
0: Sí.
2: Un gènere és diferent.
0: Dins de cada àmbit d'ús hi ha gèneres de text concrets.
2: D'acord, d'acord.
0: Aleshores, dins d'un àmbit d'ús periodístic, doncs podem tindre un podcast, o podem tindre un informatiu, o podem tindre, doncs, una tertúlia, un debat, un programa d'anar pel món entrevistant, un stand-up comedy, una comèdia d'este tipus, de parlar una persona davant de gent.
2: Molt bé.
0: I aleshores, doncs, tot això està ahí i ho heu de tindre en compte. I elaborar-ho amb coherència, cohesió i adequació. Això ho sona?
1: Això ens sona.
2: Això sí, sí, sí, sí. Això ho he estudiat. Sí,
0: això ho heu estudiat,
1: sí, sí, sí, sí. Aina, quantes coses estem aprenent en este podcast?
0: Ha valgut la pena vindre o estaríeu més a gust en un jacuzzi?
2: Ai, s'ha preguntat el més trampa.
1: Si estiguem a tisa en un jacuzzi, el tècnic de ràdio estaria dient que les bombolles entrarien, que no podíem estar en un jacuzzi, però estaríem més a gust els tres en un jacuzzi.
0: Fent el mateix, però en un jacuzzi.
2: Amb les floretes que mos ha tirat Enrique, és com si mos estiguem fent un
1: massatge. T'imagines així en un jacuzzi? Però crec que la producció no té... No hi ha diners.
0: Ho feien ja fa molt de temps a la tele. Jesús Gil i Gil, vos sones?
1: Sí.
0: Això ja ho feia, estava inventat.
2: Envoltat.
1: Tu dona idees en esta casa que se fa el que faça falta per a que pugem l'audiència.
2: Vols ser la Jesús Gil a punt?
1: He de dir...
0: I tinc jo papachichos.
1: Papachichos. En alguns programes de València en Salmón, i perdoneu d'este continu promoció, hem estat dins d'un jacuzzi.
0: Mira, això s'ha de veure, busqueu-ho.
2: Haurem de buscar en quin és, que a mi m'interessa.
1: Ai,
0: vinga, va, arrimem un poquet el muscle i passem al joc.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
0: Vos l'explique. Jo aniré posant fragments de peces d'entreteniment i comentarem de quin gènere de text es tracta, quina funció comunicativa i qui creieu que és l'autor. Llavors aniré indicant a qui li toca, d'acord?
2: Va, guai.
1: Complicat.
0: Pregunta per a Enrique. Què ens dius d'este fragment? Però te ho preguntaré després.
4: Avui és un gran dia per a la terreta! Mare de Déu, quin públic! Quin públic! Podíeu vindre tots els dies. És un gran dia per a la terreta perquè la vostra tele ja té un any i ja parla, eh? Només té un anyet i ja parla, i parla molt bé. Bo, no tan bé com els agradaria als lingüistes, eh, punyeters?
0: Raül, per a tu.
2: Per a mi, vinga.
0: Això, és que... què és?
2: Home, la veu sí que la reconec, i no només perquè és company de feina, que estem junts en el Tap Zapping, sinó perquè jo sóc co-guionista d'este podcast i m'he encarregat també de saber qui és.
1: Però, és que si ell juga en ventatge, Aina, per favor.
2: Perquè este no l'escriu, és broma, este no l'escriu.
1: Jo no vinc de Castelló en este de ventatge. Això què vol dir?
2: No, és la veu de Pere, no? De Pere Aznar.
0: Aleshores, ja tenim clar que l'àmbit d'ús és periodístic audiovisual i quin gènere de text seria este?
2: És un programa d'entreteniment.
0: Dins d'un programa d'entreteniment, què està fent Pere Aznar?
2: Està fent probablement un monòleg inicial, alguna cosa
0: d'assumptes
2: interns, pot ser?
0: Sí, d'assumptes interns.
2: Perquè, clar, estava dient que portaven un any, aleshores seria quan estàvem fent assumptes interns.
1: Que ja portem més de 5, eh? Que ja portem més de 5. Quina alegria.
0: Aleshores, en este cas, podrien demanar-vos en una prova de valencià que escriguereu una introducció per a un magazine, o per a un late night, per a un programa d'entreteniment que presenta, jo què sé, Pere Aznar, per exemple. Això seria un gènere de text concret. Vinga, ara contestarà Raül, però espereu que...
2: Com que Raül l'altra volta, els faig totes o què?
0: No, Enrique, perdó, Enrique.
1: Ah, va, me toca.
0: Un moment, silenci.
5: Què passa, trolls? Només els més joves i millennials coneixereu esta manera peculiar de saludar del nostre convidat d'avui. Ell és Jaume Cremades, és valencià, de Catarroja, i és un dels youtubers més influents de tota Espanya. A les xarxes es fa dir Perxita, i avui el tenim així en directe.

0: té. Ell compta amb milers i milers de seguidors.
1: Enrique, què diries? Què és això?
2: És una introducció de la meva estimada Carolina Ferrer a una entrevista.

0: una part d'entreteniment, però darrere d'aquestes... Darrere sí, hi ha talent. I ho sabem perfectament, Aina, per favor.
1: Vinga, tens. Ara per a Raül.
2: Per a mi, vinga.
3: He vingut als Premis Gaudí, a la 15a edició, ja que he vingut jo a gaudir. Va, acompanyeu-me. Així mos han col·locat els jocs a tots els mitjans de comunicació, la xarxa informatius, Ser Catalunya... A veure, però si la PM no hi és. Però jo també puc fer aixina, no?
1: Crec que Raül ja ho sap.
2: Crec que me la sé, crec que me la sé.
1: A veure, dispara. A veure,
2: és la introducció, perquè sembla un reportatge, mm-hmm. o no, o com alguna sí. esta de carrer, o el que siga, i em sembla que la veu és de Nerea Sanfe.
1: Correcte.
2: Que té una veu molt característica.
1: I quin programa és, Enrique?
0: Era l'APM.
1: L'APM, molt bé.
0: Alguna pregunta més que feien fa una temporada, que estava molt bé.
1: Aleshores, diríem que és un àmbit d'ús periodístic, gènere de text, introducció a un reportatge de carrer.
0: Sí.
1: Humorístic, però igualment, com heu vist, Nerea Sanfe intenta mantindre's en un registre formal.
0: Sí, és com la típica introducció que sol durar entre uns 30 segons o uns 50, que d'alguna forma expliques breument el que vas a fer en aquest reportatge i també agafes l'atenció de l'espectador.
1: Això és. No ho hauria dit millor.
0: Sí.
1: Vinga, la següent.
4: Exòtica, acollidora, vibrant i caòtica. Barjabà al Marroc. Estem a Marràqueix. Coneguda com la Ciutat Roja, és la més turística del país. La Cotúbia és el símbol de Marràqueix. Així no hi ha res més alt.
1: Enrique, qui és?
0: Qui és? Qui és? Però bueno, és un xic del Marroc molt templat i molt artista que hi ha per allí. Què bé me vas passar.
1: Molt bé, València.
0: Allí a Marràqueix. És la introducció.
2: T'imagines que no sap de qui és? Que digo, no tinc ni idea.
1: Sí. Canvia molt la veu, no? En gravació.
0: Estic molt tranquil així amb vosaltres ara mateix, però és un context també diferent, perquè així estem en confiança, no? Estem en un estudi de ràdio, en una zona on no pot passar res. En aquest moment, allí a Marràqueix, realment allí, al Marràqueix, Marroc, te pot saltar un mono, te pot cridar l'altre. Aleshores, és totalment diferent. Mm-hmm. Ahir, parlant del registre, tal volta, no sé si en algun podcast ho heu comentat, Aina, has de tindre una connexió totalment amb el teu càmera. Vull dir, tu has de dir que ahir darrere està la torre esta, que has de donar la introducció en un quad, com és el que anem a tot gas per allí, per la platja. Aleshores, la seguretat que has de tindre amb el càmera i que tu, el que vols dir, el vols transmetre, uh-huh. això és molt important.
1: Serà molt paregut a la sensació que tindreu quan feu una prova oral en un examen de València. I la sensació d'inseguretat...
2: També pot passar qualsevol cosa,
1: que heu d'intentar,
2: no? Saltar-te un
1: heu
2: mono...
1: d'intentar dissimular. Sí, penseu sí, sí, sí. Si Enrique ha sigut capaç de fer això en valencians al món en una situació així, jo puc entrar i fer una prova de valencià tranquil.
0: Les persones que estiguen escoltant el podcast i que tinguin algun tipus de nervis, és normal, no? Perquè la gent me diu a mi, Enrique, és que tu eres molt extrovertit, tu no tens vergonya.
1: Extravertit.
0: Quantes coses
1: arrenca, sí.
2: Nyasca.
0: Soc molt extravertit, efectivament, no? I que la gent me diu que no tinc cap tipus de vergonya, això és veritat. Però els examinadors també ho saben, vull dir, si veuen davant de tu que és una persona més tímida, ho tindran en compte, que no ha de ser
2: això
0: res...
2: Això no és el que s'avalua.
0: Clar.
2: No s'avalua les
0: però que no tingues vergonya, que si dius alguna errada, sí. que si dius alguna pronom feble que no toca, sí. que no te preocupes, que tu, i m'ho recordaves molt, Aina, a classe a Castelló, que tirem endavant, que ens apuntem bé les idees. I hi ha una cosa molt bona que és per als exàmens orals, que és practicar i practicar. Mm-hmm. Que no tingues vergonya en fer un monòleg, que t'aprengues, jo me'n recordo d'un full que tenim tu i jo, un Word, sí. de vocabulari de gentrificació, de l'avortament, de la crisi, del canvi climàtic, i que t'aprengues paraules i que les comences a utilitzar.
1: I que les practiques.
2: Inclús escoltar-te a tu mateixa, que és el que estem fent ara una miqueta amb tu. No sé si tu fa vergonya escoltar-te a tu mateixa.
0: No, jo realment...
2: Hi ha molta gent que si no, a mi sobretot, tot al principi i tal.
0: Jo no ho entenc molt bé. A veure, ho entenc, però companys que me diuen ai, a mi no m'agrada veure en pantalla, faig jo. A veure, xico, jo, te veus, t'analises, també veus per la pròxima vegada si estàs millor d'esta forma. Jo al principi me'n recordo quan començava
1: molt,
0: el programa que menjava mossos molt grans, de sopa, de croissants, i clar, jo menjava mossos molt grans i el càmera me deia, xico, Enrique, un poc més xicotets. Aleshores, jo m'analitzo en casa i faig jo, pues, un poc més d'elegància, no?
1: Sí.
0: Però usa de veure, usa d'escoltar i també guanyar seguretat a poc a poc.
1: Així s'aprèn, mirant-se i autoavaluant-se.
2: Molt bé.
1: Moltíssimes gràcies per haver vingut. Sí. I no ha guanyat ningú perquè així som cooperatius i no competitius. Enhorabona als dos i vos endueu un fort aplaudiment i el secret de la felicitat.
0: Moltes gràcies, Aina.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Un gust estar així, eh? Desvanit estic.
1: Igualment, gràcies.

0: I ara acabem amb una reflexioneta de Jean-Michel Adam, que diu que no existeixen textos purs, ni expositius, ni narratius, ni argumentatius, ni instructius, ni dialògics, sinó que sempre hi predomina una de les funcions. I que per a evitar incerteses en interaccions, l'humà ha creat protocols per a cada situació, a les quals s'associen gèneres de text concrets. Adequar-nos a aquestes situacions i gèneres de text i esperar que els altres també ho facin ens permet anar per la vida tranquils i preveent que no ens toparem amb conflictes sobrevinguts. Tanquem el ben i parlem d'avui i esperem que Enrique Tena i Raúl Diego vos hagin ajudat a aprendre valencià. Fins a la pròxima!
1: Moltes gràcies, adeu!
2: Adeu, adeu, ben i parlemers!
3: Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
4: Som la veu de tots. Som Apple.
5: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
10: Palmando.
11: Tu li has donat les claus.
10: Por algún lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
12: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
13: ¿Vols que la tua marca arribe més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
14: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
15: Vull deixar-me portar.
14: Posem l'accent en tu.
16: Són les 4.
3: Apunt. Notícies.
16: Comencem fent una ullada als termòmetres per a comprovar on es registra la temperatura més alta en estos moments, segons les dades aportades per l'Associació Valenciana de Meteorologia. Alejandro Molés.
17: Fregant els 44 graus està el terme de Muro d'Alcoi. Concretament, el termòmetre marca 43,8 a la zona de la Font del Baladre. També superant els 43 graus està Ontinyent. Recordem que bona part de la província de València, tot el litoral, està en avís roig per calor, un avís que estarà en vigor fins les 9 de la nit. A més, el Centre d'Emergències de la Generalitat ha advertit del perill que es registren en alguns llocs de la Comunitat Valenciana esclafits càlids de vent al llarg d'esta vesprada nit i també de matinada. A més, les tempestes seques que es podrien produir incrementaran el risc de patir incendis forestals que es podrien intensificar amb la presència de fortes ratxes de vent.
16: La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Sara Aguesen, ha visitat avui a València la seu de l'Agència Estatal de Meteorologia, des d'on ha alertat sobre l'emergència climàtica.
17: Aguesen també ha avançat que la primera quinzena de juliol ha sigut la més càlida des que hi ha registres.
18: La primera quinzena de julio va ser la más cálida desde que existen registros. Yo creo que también es un dato muy importante. La primera mitad del verano del 2026 también ha sido la más cálida de la historia. Yo creo que toda esa información que se suma y que nos va evidenciando que es una situación preocupante en la que tenemos que actuar, que tenemos que anticiparnos.
17: Abans d'acudir a la seu de l'AEMET a València, la ministra de Transició Ecològica ha estat a Xiva, on ha

0: comprovat l'estat de les obres d'emergència amb empreses pel seu departament en el barranc del Pollo, al terme d'este municipi de la Foia de Bunyol.
1: I l'Institut de Salut Carlos III ha donat a conèixer el balanç de morts que durant els primers 14 dies de juliol hi ha hagut al nostre territori i que s'han atribuït a les altes temperatures.
0: Segons les seues estimacions, han sigut un total de 142 persones les que han perdut la vida a casa nostra. És, de fet, la xifra més alta que s'ha registrat durant este període, és a dir, de l'1 al 14 de juliol, des que hi ha registres del total de 142 morts, 66 eren dones i 76 homes. En la majoria dels casos tenien més de 65 anys.
1: Més coses. El Partit Popular ha votat en contra de l'esmena de Vox que vol retallar vora 1 milió d'euros en el capítol de personal de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en considerar que es tracta d'una institució acadèmica que traeix el poble valencià.
0: Després de 3 dies de debat d'esmenes al projecte de pressupostos de la Generalitat, este ha sigut l'únic punt de desacord entre el PP i Vox. Escoltem primer els arguments del portaveu de Vox a les Corts, José María Llanos, i després el rebuig de la diputada popular, Mari Carmen Contellés.
2: Vox va a defender lo que cree que es bueno para los valencianos, que no es defender un organismo traidor a los valencianos, traidor a nuestra lengua, un caballo de Troya, un enemigo dentro de casa.
3: Concretament, en esta esmena de la UL, no, si n'hi ha aquest recorte i se segueix aquesta proposta, aquesta esmena nosaltres no la recolzarem. I seguirem debatint en el pleno pressupost totes aquelles esmenes que se queden vives. I si ja se queda, pues la debatirem.
1: Continuem parlant de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua perquè el govern d'Espanya ha incrementat en un 68% el finançament que cada any destina a esta institució acadèmica.
0: Un increment que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que es produeix precisament per a revertir les retallades pressupostàries que exigís Vox. En total, el govern espanyol destinarà més de 330.000 euros.
1: I en tribunals, la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana ha pres declaració en qualitat de testimonis a dos periodistes d'Apunt.
0: La riuada es va sorprendre a Catarroja, on van acudir a informar del que passava i allí van passar la nit en la vivenda d'un veí. Escoltem el testimoni de Maje Jorge.
4: Vam arribar així a Catarroja sobre les 7:15 i només en 5 minuts ja era impossible gravar al carrer perquè l'aigua va pujar molt, molt ràpid. Així que van demanar pujar al balcó d'un dels veïns, de Daniel, i ahir vam estar tota la nit. En molt poc temps ja l'aigua va arribar als 3 metres. Van gravar un rescat d'una xica. Van gravar també com els cotxes van entrar dins dels garatges de la gent que estava intentant eixir, gent corrent, gent ajudant una altra gent, moltes coses.
1: El temps dels esports, fa uns minuts, l'ACB ha fet públiques les dates de la temporada 2026-2027. La Supercopa tindrà lloc a Badalona el 19 i 20 de setembre. Entre els 4 participants, el vigent campió, el València Bàsquet, que just avui ha fet 40 anys d'història. La Lliga regular començarà el 26 de setembre i la Copa del Rei tornarà a disputar-se a València del 18 al 21 de febrer. Els play-offs de Lliga tindran lloc a partir del 25 de maig. Pel que fa a la Lliga femenina, la Supercopa es disputarà a Torrejón de Ardoz entre el 26 i 27 de setembre, amb la participació del València Bàsquet, i la Copa de la Reina tindrà lloc durant la Setmana Santa del 2027, del 25 al 28 de març, a Saragossa. Tornem amb més informació a les 5 en esta sintonia i en el web i les xarxes socials d'Apunt Media.
5: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
6: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional.
7: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
8: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
9: Com esteu, amics i amigues? Benvinguts. Arranca un espai de la Ràdio Pública Valenciana per recordar alguns dels moments més especials que hem viscut junts durant la temporada de la vesprada d'Apunt. La música té lloc protagonista en el nostre programa i tinguérem ocasió de parlar amb Carlos Segarra, cantant i líder de Los Rebeldes, amb motiu de la publicació del seu nou disc. Una descàrrega de rock and roll, marca de la casa, titulada Gente Estridente, amb el que la banda commemora els seus 47 anys en la carretera.
8: Escoltes els millors

0: La vesprada da punt.
1: Bajo la luz de la luna, está madre mía.
2: Yo cantando la...
1: Ay, se la saben de memoria. Se la saben de memoria de Joaquín. Es una mítica de los rebeldes, wow, que histórico. Se saben entonces de quien recorde. Ahora me dice... No, no, de la nostra època de Gumbamí, sí, a finals dels 80, en el 88 es va publicar este tema. Un clàssic del rock and roll espanyol, va ser un dels molts èxits que va aconseguir esta banda, però hi hagueren molts altres. Mediterráneo, Mescalina, Un Español en Nueva York, Esta es mi generación, cançons... Jo diria que es van convertir en himnes, no creus?
2: Completament. De tota una generació.
1: Sí,
2: i ara estava pensant, Mescalina, mi amor, se'n recordeu de...
1: Mescalina, clar,
2: jo no sé si una cançó com Mescalina, mi amor, com de políticament correcta seria en el dia d'avui. Sí, podria editar-se una cançó de Xina, però...
1: Cada un d'estos simples pertany a la seva època, no al seu marc socioeconòmic.
2: Clar, que parlem de Los Rebeldes, considerada com la primera... La més important banda de rockabilly espanyol. La banda complix enguany 47 anys. Gemma de la meva vida, 47 anys porten Rebeldes en la carretera.
1: Que guai.
2: I ho fan amb un nou treball que es diu Gente Estridente. Gente Estridente.

0: la vida és un tren i el so és inconfusible, o sea, no hi havia...
1: I estan en forma,
0: és el seu segell, és el seu segell. Volem parlar amb el seu líder, cantant, guitarrista, compositor, amb el seu inconfundible barret texà, i a més que viu per ací, per casa nostra. Carlos Segarra, com estem?
2: Encantat de parlar amb altres.
1: Hola, Carlos.
2: Bona vespre per a tots, bona vespre a València, bona vespre al món.
0: Atenem, esteu però a tope de power, en sentís esta vida és un tren?
2: Sí, la veritat és que tot ve un poc, no, bastant relacionat, tot el concepte de gent estridente, amb la pandèmia. Pensa que nosaltres vam editar l'últim disc de cada dos anys, traiem cançons noves, i per sort la gent encara, a més de les clàssiques, canta les noves. Vam editar un disc d'estudi, Rocola Blues, i el 2020, al febrer, van començar a fer la gira de 40 aniversari, van gravar el concert a Joyeslava, i quan havien de gravar en tres setmanes de Barcelona, che, la pandèmia.
0: Ai, mare...
2: Sí que va. Entonces, cançons com Mañana Veremos o La Vida és un Tren, i Toque Gente Estridente, és això de que tu penses en, pues, en guanyar-te bé la vida, en anar-te de vacacions, en les teves coses, i de repente, d'un dia per l'altre, sense ser culpa teua, la vida ha canviat.
0: Ha pegat un gir.
2: I és, sí. Ha pegat un gir, però un gir...
0: brutal.
2: Brutal i malèfic, no? Sí. Llavors, aquestes sis cançons són una mena com d'exorcisme, no? Com de reivindicar les ganes de viure, de que estem tots a la cartera, però no ens ha passat només a los músics. La gent s'ha llançat a anar als concerts, als festivals, siguen sales, a l'aire lliure, i a més, què som els espanyols quan anem a concerts de marxa? Som gent estridente! Que es queixen los guiris, a medidors, i jo, che, com crideu!
1: Sí, sí, i a més que València, on en general, tota la comunitat valenciana, el nostre territori, Carlos, és molt rebeldes.
0: Molt rebeldes.
1: La vostra trajectòria, que ha estat la flama del rock and roll, del rockabilly, del doo-wop, sempre encesa, i jo crec que tenim una legió de seguidors i gent inclús de noves generacions que diuen, però anem a veure, però si estos són uns fenòmenos.
0: És veritat.
1: Clar que sí.
2: Pues mira, curiosament, una cançó com Mi Generació, que està feta pensant en la meua quinta, les quatre i cinc primeres files de xics per sota

0: dels 25 o dels 30 anys han agarrat la lletra com seua.
1: Cert.
0: Això vol dir que no t'han canviat les coses perquè xics de 15 anys canten que mi generació com si no hi hagués un demà.
2: Qué veres, ¿eh? Esta es mi generación. Es un cant, en efecte. Ahí está, así lo tenim. Es un cant, això, a tota una generació i al que ens units.

0: És que cada generació... És mi generació, bueno, la generació d'algú, perquè la meva filla té 16 anys i se la sap de memòria.
1: Curiosament, esta primera estrofa la canten com si la hagueren escrit ells.
0: Que guai.
2: No tenemos miedo a nada, clar que sí. No tenemos nada que perder. Això, en efecte, és
0: agarrar la vida en ànim.
2: Jo crec que passa també en My Generation, dels Who, que mira que té anys també. Jo crec que encara la posa és avui, dius, és que és un himne generacional.
1: Els Who era més golfeta, perquè prenien aspirines i coses d'aquestes que t'anaven marxant a no dormir. Lo que antes els estudiants feien servir per l'examen, antes de l'examen, ja mos entenem.
0: Exacte, ja mos entenem.
2: Exacte. Bueno, anem a parlar més de gent estridente, és de veres que ens agrada també això, fer soroll i parlar alt, i quan estem en un concert, a més, disfrutar-lo, cantar les cançons amb vosaltres. Són 5 temes nous. A veure, què trobem, Carlos?
1: Sí, són 5 a la versió digital, però al vinil i CD són 6, un tema extra.
2: Olé, ben
1: fet. I una de les cançons que, a veure, vos toca, i la que més m'agrada pot ser personalment, perquè la vaig fer 2 anys antes de la pandèmia, que és Siempre nos quedará la ràdio, i és veritat. Quan va haver-hi l'apagón, què és el que quedava? La ràdio.
0: La ràdio. Vinga, ahí la tenim, ahí la tenim, ahí la tenim.

0: Records, marca de la casa, esos riffs estupendos, bona lletra. I escolta, Carlos, és que estàs en forma.
1: Ei, i l'experiència i la trajectòria és un grau, i així rema a favor. Bueno, este himne serà el nostre himne, també a partir d'ara, este que ens sonarà de fons, és de sempre ens quedarà a la ràdio, que parles de realitat i felicitat, que és una cosa que ens fa a nosaltres, és la nostra realitat i és la nostra felicitat treballar en ella. I a més la ràdio ha sigut clau al llarg de la vostra trajectòria musical.
2: Totalment, però pensa que ja no és professional, és vivencial i personal. Jo vaig néixer l'any 61. Pensa que només teníem una tele en blanc i negre, amb un canal no teníem l'UHF, una Vanguard, i de tant en quan eixia algun artista, potser que pot agradar un xic de 9, 10, 11, que li agrada el rock, però teníamos la ràdio. A Barcelona teníamos Radio Rodríguez de España, Radio Juventud, totes les ràdios, que on s'estrenava el disc de los Rolling Stones, que tardava 6 mesos en arribar a les tendes?
1: A la ràdio.
2: Novetat de single de Paul McCartney, encara no ha eixit a la venda a Espanya. A on? A la ràdio.
0: I Carlos, parlant així entre quintos, que jo també soc del 61, te recordes quan van començar?
2: Bona anyada,
0: primer...
2: Bona anyada.
0: Una collita collonuda, anem a dir-ho. Teníem aquelles ràdios, aquelles Vanguard, que eren mono, i la ràdio encara era en AM. I quan sorgiren la freqüència modulada, tio, estéreo, allò ja era la FM, allò era el colmo de la modernor.
2: Perdoneu, jo a escola, un dels treballs que vam fer de manual, jo em vaig fer una ràdio galena, o sigui, a males, que se caiga el món, el Segarra se fa una ràdio i vos escolta.
1: Jo vull recordar.
2: Encara me'n recordo de fer-la.
0: Claro. Vinga, escolteu una miqueta de Mañana Veremos, aquello de Vive la vida, sordos pequeños, i no solo de un trago, i Mañana Veremos.

0: És
1: una oda a viure el present, no? L'ací i l'ara.
2: Sí, està molt bé treballar, estalviar, però carpe diem, disfruta de la vida, que demà pot venir un sinvergüenza en una bombeta o un virus raro. O sigui, nen, avui sopem. Dice, no diguis que no vols sopar. Sopa avui, que demà veurem.
1: Atén-me una cosa. En estos concerts que feu estos dies, evidentment, estas propostes noves estaran totes, però també... I si trauran a passejar les viejas glòries o què?
0: Els himnes incontestables? El repertori és el repertori.
2: Es tocarà el repertori més les de Gris Nou. A més, jo sempre dic una cosa. A mi no me cansa tocar Mediterrani. Per què? Perquè si jo pago por veure los Rolling Stones, mi Jagger me canta sin satisfacción, te guste o no te guste, que he pagado. No sé, per empatia amb el meu públic, com si volen que la cante Vin Vegas, que passo pagant. Mick Jagger, cántamelo otra vez.
1: I aquestes noves cançons les has parit així, vivint... Tu vius a Finestrat, si no m'enganye? O per ahir?
2: Sí, totalment.
1: Dic, aquestes creacions teues noves han nascut així? Les has parit així, a Finestrat?
2: Sí, les dels últims 25 anys són d'així. De vivències, bueno, també estan de gira, no? Però, bueno, viure en un poble nació com esta, que tenim mar i muntanya, perquè a Finestra tenim mar i muntanya, amics, pues inspira molt. Que vull fer surf, me'n vaig pac a la platja. Que vull fer country, me'n vaig cap a la muntanya. I mira, iau.
0: I de quant en quant, sense nostàlgia, però quan te tires a la carretera, de nou, després de tot aquest episodi que hem passat, bueno, que hem passat tots, no? Però que jo crec que els músics, els artistes, el tema de la Covid els va afectar especialment, no? Te tornes a tirar a la carretera, en la banda. Vinga,
1: a
0: la camioneta.
1: Dormir així, menjar allà.
0: Sense voler, Carlos, no connectes en aquell Carlos de fa... Dic 40, però igual no són 45 o algun més.
2: O més, jo antes de Rebels ja tenia grups. Jo, mira, hi ha una cançó de l'últim disc d'estudi que vos deia antes de la pandèmia, Rocco la Blues, el cançó que es diu El Chico de la Guitarra. I la lletra parla de que jo tocava a un puesto que posava un cartel por orden gubernativa. Prohibida la entrada a menores de 18 años. Yo tenía 16 y era el que venía a tocar.
1: I no m'has contat una volta que ta mare havia d'anar a firmar-te contractes? Clar, en l'època ixa que eres menor. Sí. I que fort.
2: Sí. Clar. No tenia els 18, faltaven mesos per ser major d'edat i, lògicament, pues, va tenir que firmar la meva mare.
1: Mare...
0: Què ha canviat d'aquells concerts, d'aquelles gires...
1: Sí, com ho veus, de diferent.
0: D'aquells rebeldes als 18?
2: Hombre, diverses coses. Ara hem après a afinar les guitarres. No, bromes a part...
0: L'humor no ha canviat.
1: L'energia més de puta mare.
2: Sí, algo hem guanyat, Pensa que antes n'hi havia un circuit de locals en els quals un grup que començava, pues, tocaves per 30, 40, 50 persones, et coneixien més, tocaves en un local de 100, i quan tocaves en un local de 400 o 500, sin tener disc al carrer, entonces quan venia una casa de discos, a veure, diu, què està passant con estos chicos? Ara fan la casa por el tejado. Ara agarren xics i els hi monten la carrera. Què passa? Que los echan a los leones con poca mili.
1: Ai...
2: I després també és el circuit natural de programació. Hi ha xics, els locals d'ensaig de la Comunitat Valenciana que jo conec, des de Castelló hasta Alacant, i a Múrcia, si m'apures, està ple de xiquets que toquen de meravella, amb millors instruments per començar, que teníem vosaltres a l'època. Però quin és el problema? Que no les contracten per tocar cançons seues, solo volen grupos tributo. Entonces, si no toquen les seues cançons, aquí farà la gent grupo tributo d'aquí 20 anys.
0: Clar. On estan los rebeldes d'avui en dia? Els nous rebeldes que porten eixa flama d'estraicats dels clàssics del rock and roll.
1: Sa manera pròpia de fer.
0: Però fet, diguem, en l'estil també o en les preocupacions dels joves d'ara. Si no es donen l'oportunitat, no, Carlos? Té raó.
2: Totalment. I a part fan lletres... Pensa que durant l'època de la música rap no és que sigui molta música per a mi perquè és més rítmica, però tenen unes lletres increïbles, que a mi com a compositor de rock em feia d'enveja, no? Entonces, clar, tota aquesta gent, inclús hi ha gent que mescla el rap amb el rock, però ja et dic, o sigui, per pegar-se al local d'ensai dels instruments, pues s'han de disfrazar o de Fito los Fittipaldi o de los ACDC o lo de lo que siga, no? I això és una llàstima perquè es perd molt de talent. A més, ni una cosa, a mi m'encanta fer versions. Si a mi me pareixerien pel grup els talentos si foren a més de, no en lloc de.
1: A més de.
2: No és el mateix, a més de.
1: I a banda de tindre afilats els instruments i la veu i tot per a esta gira,

0: sombreros, tu tens ja la teua col·lecció ahí preparada perquè tu eres inseparable dels teus barrets.
1: Jo, a veure, és que la gent es pensa que jo porte barret el primer dia. El barret va ser la portada d'un disc de directe que ja llevàvem, va ser del 87, sí. Pues portàvem 8 anys de carrera. Entonces la portada la van fer a Espluga City, a Barcelona, que vivia en Poblado de l'Oest, per fer espagueti. Entonces allí a guardarropia a un le van donar la camisa de xorreres i el xaleco de taú, l'altre guardapolvos a lo que nix vol, un altre de xèrif, un altre de flecos a lo indio, i a mi em van posar el barret, para poder jugar, ¿vale? Que havia más gran. Entonces, ¿qué pasaba? Que si en de gira li deia, ¿y dónde está el del sombrero, no? Y al final va a quedar el sombrero.
2: ¿En serio?
1: Va a quedar el sombrero.
0: ¿Y sombrero para la casa? ¿Y para la vida? ¿Y para la teva imatge?
1: Sí, sí. Ahí se queda con una marca de la casa.
0: Quina gràcia. Atent, Carlos, tens una energia super de puta mare, bonica, rebeldes, és part de la nostra història, ens enxís en les vostres noves propostes, així que estarem pendents este cap de setmana i tota la gira darrere de vosaltres. Gràcies per atendre'ns, que siga un èxit el que vos mereixeu. Besets, Carlos.
3: Gràcies, Carlos.
1: A vosaltres, fins quan vulgueu.
3: Adéu.

0: de la gent estridente dels rebeldes a les estridències de la tecnologia i com ens afecta a la nostra vida. És que entre tant d'avanç tecnològic tot va tan ràpid que de vegades anem prou perduts. Per sort, tenim al programa un guia que ens l'explica de la manera senzilla i directa possible. És analista tecnològic, es diu Javier Lacor, ja el coneixeu, i així ens parla de com la tecnologia impacta els nostres llocs de treball, a les nostres carreres, als nostres carrers, a la nostra salut mental, i també de novetats en gadgets com els ulls artificials que podrien substituir el mòbil. Tenim ja intel·ligència artificial en ulleres i en auriculars.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
0: L'analista tecnològic Javier Lacor, benvingut.
2: Bona vesprada, com esteu? Bueno, avui parlem de diverses coses, de com la tecnologia impacta en els nostres llocs de treball, impacta, està impactant ja,
0: i en la nostra vida
2: podem fer alguna previsió de com impactarà en el futur, això és més complicat. Parlem de com impacta també la tecnologia als nostres carrers, als nostres barris, als nostres pobles, a la nostra salut mental i també de novetats en els gadgets. Sí, som una miqueta capritxosos també, Javier, en el tema dels gadgets, com els ulls artificials. A veure, sembla de ciència-ficció, però Javier ens ho explicarà bé. Ulls artificials que podrien substituir el mòbil, és a dir, tenim ja la intel·ligència artificial en ulleres i auriculars, estos són els ulls artificials, no, que te van a fer un implante, que la meva dona diu que qualsevol dia
0: mos ficaran un xip.
2: El xip, de veritat. Bueno, crec que he vist en Xacata que havies provat un model d'estes ulleres que ja porten, diguem, suficient tecnologia, no només són una càmera. Això què tal? Això funciona? Substituirà el mòbil, Javier?
3: Jo crec que
0: conviuran.
3: Sí. Jo crec que sí, i van a conviure, segur, però encara no estan ahí. Poden fer certes coses, però la distància entre el que et prometen i el que t'entreguen, no? És encara prou gran.
0: O sigui,
3: és, almenys en la meva experiència.
0: Treballant en això, no?
3: Sí, estan treballant, ja fan coses, però la promesa és que tu dus unes ulleres prou normals, no té un aspecte...
0: Galàctic.
3: Galàctic, exactament.
2: Eixa marca que esteu pensant, que
3: sí,
2: tots tenim
3: correcte.
2: Ulleres, un model eixa que esteu pensant...
3: Tal qual, d'una empresa tecnològica que esteu pensant.
2: Exactament. No són unes ulleres futurístiques i tal, no. Són les que portes habitualment.
3: No, són prou senzilles, no són pràcticament res cridaneres. El tema és que són uns auriculars, són un micròfon, pots anar parlant per telèfon en elles, pots anar escoltant un podcast, una ràdio, pots anar trucant per telèfon o escoltant música, però la gràcia és que també té càmera. Per a què? Per a fer fotos, per a fer vídeos, per a emetre en directe, però... I ahí és on saltem.
0: Com li dones l'ordre.
3: On dius, sí, exactament, tu li dones l'ordre per veu o té un botonet que fuse d'una pulsació llarga, una pulsació curta, es poden fer coses. El tema és, el que diu Ximo dels ulls artificials, és quan passem a comprendre el nostre entorn. Que és un poc la gràcia de ses ulleres per a ser algo més. I ara, amb la IA generativa, i el que tots hem experimentat en ChatGPT, en Gemini, etcètera, és on arriba el salt. És la idea que tu el dia de demà, perquè insistís, avui encara no és possible fer massa coses, però estic segur que es podrà, en eixa marca que tots tenim al cap o en una altra, és...
2: Aquestes que provares tu són de Meta.
3: Sí, no, són les Ray-Ban Meta.
2: Anem a dir-ho clarament. En Xacata teniu el rapport que ha fet Javier.
0: Serà...
2: Tenen la camarica i tot això, les has provat a més per València, i unes fotos i això, i un tal. I entonces és un acord entre

0: Ivan i Meta.
1: Correcte.
0: Zuckerberg i això. Què li falta?
2: Quines carències tinc encara?
1: Li falta intel·ligència. Neté?
0: No saps com m'alegra que digues això.
1: Dóna plaer, no?
2: Ens reconforta, ens reconforta.
0: Que siga tonta la intel·ligència artificial. Però en què falla? Què has trobat a faltar?
1: En què falla més que tu, en la teoria, tu pots veure un taronxer i preguntar-li quin arbre és este que me sona molt però no m'arriba a trobar el nom. I que te diga que és un taronxer o fins i tot quina espècie, o fins i tot que et diga estem al mes de febrer, ara no és època, encara queda prou, tens que tornar este mes, no? Coses així que donen context al que tu estàs veient.
2: Sí.
1: És un poc la idea de, això, de que t'ajuda a entendre el món que tens al teu voltant, no? O fins i tot que t'ajuda a decidir millor. Per exemple, que tu estàs al supermercat del teu barri, ves un arbre xina, i la càmera, que la veu en tu, te diu 80 cèntims, Ximo, al súper del costat costa 65. I tu la soltes i dius, ostres!
2: Ahí?
1: Ja estan estes ulleres absolutament amortitzades.
2: Via Albertina.
0: Però de moment això no ho fa. Potser ho faça en un futur pròxim, o que t'ajudi a buscar espàrrecs, o jo què sé, o
1: diga, però... massa sucre, recorda't el que te va dir el metge, que jo també ho vaig sentir, no? Això arribarà segur, seguríssim, però encara no, encara estem en els inicis.
2: I els inicis, què és el que sí aconsegueix fer?
1: El que sí que aconsegueix fer és fer tot això que estem dient, pràcticament tot, però
2: o sea, en el mòbil. Les fotografies i poder escoltar i tal. Ah, però en el mòbil.
1: Si no, me referís, la part de la intel·ligència te la dona el mòbil. Tu ara això en el mòbil ho pots aconseguir. I sembla que tenim una relació d'amor-odi amb el telèfon mòbil. Per a la majoria de nosaltres, els últims 15 anys, han sigut el monopoli del mòbil. Ens han acostumat a emprar el mòbil per a tot.
2: Sí, senyor.
1: La majoria més hores del que ens agradaria tindre que confessar. El tiempo de uso famós. I la cosa ara és veure... Estem al principi de certa balcanització del mòbil o de la tecnologia. Em referís, el mòbil ha sigut el rei absolut, el protagonista, s'ha menjat molts usos que fèiem de l'ordinador, de la cadena musical, de la televisió, de moltíssimes coses que han passat a ser una app. I ara el procés és eixa balcanització, eixa plegada de dispositius en diferents formes, tamanys, espais, no? Unes ulleres, uns auriculars, un anell, una pulsera, un rellotge, veurem que arriba el dia de demà, per a entendre el món, que és connectant a la idea que he dit, Ximo, dels ulls artificials. Exactament.
2: Estem xerrant d'ulleres, però n'hi hauran altres objectes, anells, rellotges, que jo penso que un dia ja existís. Bueno, ja existís, se diuen, estan allà intel·ligents, aquests rellotges intel·ligents, però aixes cotes de fer allò que també ens proposes, ens expliques amb les ulleres?
1: Sí. A més, és que l'IA generativa ho facilita molt, perquè fins ara, si tu volies donar capacitats a un rellotge, el més normal és que no té caber a un xip molt potent, i a més que la bateria se la veuria en 10 minuts.
2: Sí.
1: Però en l'IA generativa i connectat amb el mòbil de forma inalàmbrica és molt fàcil delegar tot això en el mòbil i que tu només en el rellotge tingues que veure el resultat final.
2: El resultat.
1: I això és més assequible. I altra qüestió és que Tim Cook, que és el CEO d'Apple, l'iPhone i tal, fa uns dies va parlar de que ell té molta fe en la intel·ligència visual, va dir. I això connecta en una patent que va fer Apple fa uns anys, que va ser uns AirPods, uns auriculars inalàmbrics, aquests blancs que veiem pel carrer, en càmeres, que crec que així ja parlem parar un poquet per damunt d'ells fa unes setmanes.
2: Sí, és que no estava... No,
0: sí, sí, ah, sí,
2: veritat.
0: Sí.
2: Vas parlar uns auriculars sí, en càmeres. És
0: però com domines la càmera des de l'orella? Perquè clar, te fa falta l'ull, no?
1: La primera
0: no
1: impressió és, i per a què? Si estan mirant cap allò on jo no estic mirant. És clar. Impossible que jo veig el que...
2: El que veu l'orella,
1: m'entendem. Però això és exactament el que va proposar Apple, pressuponent, perquè és una patent, encara no és una proposta comercial, però jo també estic prou segur que això arribarà.
2: Tindre altre punt de mira, vols dir?
1: I correcte.
2: Punt de vista, de partida.
1: És una càmera no per a fer fotos, no per a fer vídeos, sinó per a entendre què tens tu al teu voltant. Ah.
2: Podria avisar-te que ve un cotxe, que ve un... que t'ataquen, que
1: tens no sé,
2: un gos, un no sé, algo.
1: Eixe seria un ús, alertar-te de possibles perills, de situacions que tu no veus perquè no estan fora del teu camp visual, però eixa càmera i sí. Però també per a entendre on estàs. Per exemple, que tu tingues una relació molt més fluida en el teu assistent que... En el d'Apple ara no és possible tindre-la molt fluida perquè dona per al que dona, però si pensem en algo més paregut al ChatGPT, a Gemini i el que siga, és prou més intel·ligent, és prou més útil. Aleshores, Ximo, tu parlaves abans de que vas veure quan jo vaig estar per València de nit en les ulleres, fent una foto i tal.
0: També...
1: Són prou millorables, sí. També tenen marxa de millorar. Però tu imagina't que jo estic passejant per València i de sobte dic, això quin barri és? Quina és la història d'aquest barri? Quin és este monument? Quin era el context social de l'època en què va ser construït?

0: Estic correcte, en la plaça, perfecte. Tal, no? Este carrer, no tens que dir ni que dir el nom. Este carrer, per què es diu Aixina? I tu tens ahí 6 càmeres mirant el teu voltant i te van a dir on estàs, van a saber on estàs, van a saber interpretar i van a saber llegir el teu entorn i traduir al que te pot interessar, no? La pregunta que tu facis.
1: Per no parlar, si n'hi ha un teatre prop, n'hi ha un restaurant prop,
0: correcte,
1: el meu gust, ja me sabrà dir quins són els gustos.
0: Tinc fam i tinc 20 pavos.
2: Lloc per a...
0: Dreta.
2: Lloc per aparcar.
1: També,
2: lloc per aparcar, inclús, si
1: també, lloc per aparcar en el cotxe. Bueno, parlem de tecnologia, també parlem d'altres plataformes com Airbnb, que estan sent ja, diguem, més que controlades, fiscalitzades, jo afegiria, ja és una cosa personal, ja tocava, no? Hi ha límits legals. Venen canvis, diguem, per a... La sensació és que ha hagut una certa barra lliure per a aquestes plataformes que, a més, generen una quantitat de guanys i tributen, a més, en l'estranger i en baixos de baixa tributació. Està posant-se-li un poquet de límit a tot això?
0: Sí, i és normal. Vull dir, moltes vegades els marcs legals estan pensats per a un món antic. No? N'hi ha lleis que no estan canviant cada legislatura, sinó que porten ahí 50 anys i no ha hagut necessitat de molts anys d'actualitzar-les. De sobte arriba a internet, arriba a l'smartphone, tot el món té un xicotet ordenador a la seva butxaca en connexió a internet i pot demanar un cotxe en xòfer que li porta en buiga a la seva porta en 3 minuts. Uh-huh. Que això fa uns anys pareixia màgia, pareixia cosa de rics, ja ho tenim. Uh-huh. Tenim tot el món a la butxaca. Sí, aleshores, quan tu tens models innovadors que fan negoci gràcies a un escenari que acaba d'arribar, però el marc legal és prou antic i no està pensat per a una etapa digital on tot el món té l'smartphone i tal, és normal que hi hagi friccions. I és normal que abans o després arribi la legislació que s'adapta un poc. En els patinets, ho hem vist, per exemple. Què és exactament un patinet? En què ho comparem? En una moto, en una bici, en una xoguina d'un xiquet, no?
2: Sí,
0: determinarem si n'hi ha falta, fa falta un casc o no, si pots anar per la vorera o tens que anar per la carretera.
1: Sí,
0: i com.
1: L'assegurança.
0: Clar, ara l'assegurança, ara un registre, no?
2: La legislació en qualsevol tema, i en estos és evident, va endarrerida respecte de la necessitat social. No?
0: Exactament, això és, Xema, és exactament això. I arriba un moment en què tot més o menys esclata.
2: Se regularitza al final, sí. O esclata. O sea, ha plegat el límit en què ja s'ha de fer...
0: Exacte.
2: Prendre cartes en mans en la...
0: Per no dir-ho així amb massa rebombori, simplement arriba les conseqüències i les conseqüències obliguen a prendre mesures. Per exemple, has esmentat Airbnb o Booking. Uh-huh. És molt guai com a turista, inclús si tu tens una casa que pots llogar en bona zona, per què no? Però quan un barri sencer canvia i veus que estaven ahí tota la vida vivint, se'n tenen que anar, i les botigues de barri de tota la vida se'n tenen que anar, i arriba un locker o una cafeteria de no sé què, o el matcha o l'açaí o coses d'estes que agraden sobretot als turistes, el barri canvia moltíssim.
2: Ha perdut una identitat,
0: claro,
2: per una altra.
0: De conseqüències, aleshores, arriba un moment en què n'hi ha que entrar i mesurar, no? I després ja cada ideologia, cada govern farà el que prioritzi, no?
2: Sí.
0: Creixer el barri per un costat o per un altre. Ja votarem tots en un sentit o en un altre. Això ja no és una altra qüestió, ja no ho vaig a ficar. Però és normal que arriben conseqüències, per exemple, per tornar a l'exemple d'abans, un accident d'un patinet. Un patinet que arrossega a una senyora major. Estos casos que obliguen a actuar. Hem passat 4 o 5 anys fent com si res, però no podem allargar-ho molt. En això és exactament el mateix. La tecnologia ha canviat els barris. Perquè el centre de València sense Instagram, sense Airbnb, sense totes aquestes aplicacions, no seria igual en aquests últims 10-15 anys. I ara ja, les regulacions que comentaves tu, Ximo.
1: Absolutament. I no saps com m'alegra que aquestes plataformes ja estiguin traslladant els seus inversors, fons internacionals que manegen molts milions d'euros. Vostès poden continuar invertint, facin el que vulguin, però hi ha una regulació on als inversors es genera dubtes que hi hagi regulacions en els països que tenen tot el dret a fer-les. En aquest cas, la Comunitat Valenciana pel que fa als pisos turístics i a les plataformes com Airbnb. Bueno, més coses. No hi ha dia que no hi hagi una notícia vinculada a la intel·ligència artificial o bé per anys alçar-la com la
2: gran troballa,
1: meravella, i probablement els fons o els diners que hi ha darrere d'aquesta notícia s'unfle, tenen, diguem, part interessada, ja que estem parlant dels grans inversors, o les apocalíptiques La intel·ligència artificial va canviar de tal manera el mercat laboral que no l'anem a conèixer. Anem
2: sense faena tots, i l'apocalipsi.
1: Bueno, entre una cosa i l'altra, jo crec que mesurar i estar en el mig és raonable, però sí que és cert que hi ha treballs que estan veient-se ja directament molt afectats per la intel·ligència artificial. I sense fer massa futurisme, Javier, quins serien les faenes o els sectors que estan sent més afectats a hores d'ara ja i que podrien ser-ho en un futur?
0: Doncs pràcticament qualsevol feina vinculada a coneixement, vinculada a tractar informació davant d'un ordinador, en totes les seues
2: vessants,
0: exactament. És complicat, però el fotut així és que és un poquet un canvi de paradigma, perquè fins fa 4 dies semblava que...
2: Nosaltres comentàvem abans, veritat, quan sabíem que havies de vindre, és com un... com en el seu moment digués ser la revolució industrial, és una revolució, per la que dius, de canvi de paradigma, que trencarà molts esquemes, o que està trencant molts esquemes de la nostra manera de construir la societat.
0: Tal
2: en aquest cas, el treball, que dius.
1: No és una tecnologia més, no?
0: Clar, això...
1: És un entorn tecnològic.
0: Exactament.
2: És un entorn tecnològic, és interessant.
0: Això és prou paregut a l'arribada d'internet, però molt més ràpid. Internet arriba i en 10-15 anys es noten els canvis, no? I com les agències de viatges eren una cosa i ara encara existeixen. I fa molt ben existir, faltaria més, però ja no monopolitzen la informació, que abans sí que podien monopolitzar. Ara és molt fàcil organitzar-te un viatge, no? Si no vols pagar aquest servei. Si serà mitja hora o pior, però podràs. La qüestió és que fins fa 4 dies semblava que tu tenies que orientar-te cap a un treball intel·lectual per estar protegit de l'automatització. Perquè, en teoria, l'automatització arribava als treballs més físics, més manuals. Perquè tots hem vist un braç robòtic que pot fer el que fa un tio, però que no se cansa.
2: Un tractor en el camp...
0: Efectivament. Sí. I on abans necessitaves 15 persones fent força física, ara tens un tio pujat a un tractor i ho fa en menys temps, no?
2: Sí.
0: Aleshores, el canvi de paradigma és perquè ara tots aquests espais que pareixien protegits, inclús algo tan... un treball tan defès, tan admirat com la programació. Quantes voltes hem escoltat, sobretot per als joves, fes de programador, estudia informàtica, estudia programació, sí, i estaràs de meravella. I són importants, i van a ser molt importants, però no saben què va passar. Perquè fins on ara tu necessitaves un equip, possiblement paregut al cas del tractor i el camp, de 15 programadors bons, experts, professionals, ara... una persona en menys temps et fa algo molt paregut. I això passa sobretot des de desembre. No és que des de ChatGPT fa 3 anys... En qüestió d'un mes...
2: Mira, si és recient.
0: El salt que ha pegat és impressionant.
2: Ja, ja.
0: I ho estem veient en directe, pràcticament. Mm-hmm. Com molta gent diu, ostres, és que això ho canvia tot. Mm-hmm. Els agents d'IA, tu els pots demanar una fer una ordre en el teu idioma, te'n vas a ver anar, tornes i ja està acabat. I fins ara, per això feia falta que tu programares, és a dir, no en llenguatge natural, no en valencià, ni en castellà, ni en anglès, sinó en Python, en Java, en C... en un...
1: sí, el que fa un programador. No?
0: Un llenguatge que entén la màquina.
1: Correcte, correcte.
0: Durant prou de temps, depurant errors, trobant on estan les errades i en una habilitat que costava adquirir. I ara tot això canvia. No és exactament igual ni en molta distància que jo, que no sé programar, me vull agafar una aplicació gràcies a un chatbot. Perquè me vaig ser molt mal, perquè no vaig entendre el risc de seguretat, d'arquitectura, de lògica, i un programador sí, un programador té criteri i sap. I jo no puc fer això ni de broma.
2: Clar.
0: Però, per a una persona en criteri, ara és fàcil fer el que abans li requeria molt de temps, molt de diners...
2: I més companys de la mateix perfil.
0: I ara anem a veure en què se traduís això d'ací 2 o 3 anys. És complicat.
1: Això significa que ja estan havent despatxaments en algunes empreses tecnològiques. Després veurem aquest codi que introduïs la màquina, si funciona o no, o deixa algun rastre de fem. En qualsevol cas, anirem veient-ho. El futur és apassionant i el present també. Gràcies per ajudar a que l'entengam, especialment el tecnològic. Gràcies.
0: Moltes Javier. Gràcies.
3: Puede venir quien desea, si la tristeza no trae, trae solo...
2: Molta intel·ligència fa falta, però no l'artificial. que és la que té la gent amb capacitat creativa, per exemple, per escriure un llibre. Ens en recordem ara d'un dels autors més esperats de les llibreries. Cada novel·la que escriu Luis Zueco és un esdeveniment en què s'escorcolla moments i personatges històrics que viuen aventures extraordinàries. En esta ocasió, el personatge principal és Francisco de Goya, el genial pintor qui, a través dels seus quadres, deixa testimoni d'un període apassionant i convuls de la nostra història. Un thriller històric molt...

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: El Centre d'Emergències de la Generalitat i l'AEMET adverteixen del perill que es registren en alguns llocs de la Comunitat Valenciana esclafits càlids de vent al llarg d'esta vesprada i nit i també de matinada. Alejandro Molés.
2: A més, les tempestes seques que es podrien produir incrementaran el risc de patir incendis forestals que es podrien intensificar amb la presència de fortes ratxes de vent. Escoltem l'advertència en la veu del cap de climatologia de l'AEMET a la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.
3: Más bien llegada la noche mañana pueden llegar al litoral y provocar reventones cálidos con rachas muy fuertes de viento y subidas bruscas de la temperatura. Son fenómenos de muy corta duración que afectan a una zona muy reducida del territorio, pero que sobre todo pues pueden producir daños en estructuras frágiles como marquesinas, estructuras mal ancladas.
2: Mientras tanto, el litoral de la provincia de Valencia continúa en avís roig per calor y estará así fins les 9 de la nit. De momento, la temperatura más alta de la jornada s'ha registrat a Muro del Coll, concretamente a la zona de la Font del Baladre, amb 43,9 graus. También superan els 43 graus estan Ontinyent i Gaiades.
0: I en relació a l'avís roig per altes temperatures, l'Ajuntament de València ha ordenat l'activació dels cànons d'aigua del bosc del Saler després que la Generalitat hagi decretat el previ foc 3 en els parcs naturals.
2: A més, a la zona s'ha reforçat la vigilància amb drons i patrulles i s'han tancat els accessos a la Devesa, excepte a vivendes i platges. Aquesta mesura se suma a altres, com ara la suspensió de les activitats esportives a l'aire lliure, la cancel·lació dels concerts previstos als jardins de vivers o el tancament de parcs i jardins.
0: En successos, a Benetússer, a l'Horta Sud, els veïns d'un immoble continuen amb l'ai al cor després que l'edifici on vivien s'assolara nit, uns minuts després de ser desallotjat.
2: Va ser un veí qui va donar la veu d'alarma en detectar clevis i sorolls. Així ho conta el cap d'inspecció del Consorci Provincial de Bombers de València, Jorge Gil.
4: A la llegada al servicio nos hemos encontrado que había vecinos que ya habían bajado del inmueble porque estaban apareciendo grietas y bueno, hemos observado que había un solar que estaba en construcción, una obra que se ha procedido a hacer el desalojo completo del edificio y al minuto o los dos minutos ha colapsado el edificio. Afortunadamente ya no se encontraba nadie dentro del mismo.
0: I a Orihuela, la Policia Nacional ha detingut un home de 26 anys acusat de disparar i atacar amb un pal dos familiars de l'exparella.
2: Ha passat de nit al barri de Sant Isidre i, segons el relat dels fets, l'agressor hauria disparat amb una arma a una dona de 49 anys que està ferida lleu i d'atacar amb un pal un jove de 20 anys. A més, la Policia Nacional també ha informat que acusarà a este detingut de possibles maltractaments que haurien sigut comesos prèviament contra l'actual parella a Quart de Poblet i una altra dona al Cira.
0: I la justícia ha enviat a la presó l'home de 36 anys detingut per la Policia Nacional a Torrent.
2: Està acusat d'haver intentat asfixiar i amenaçar de mort la parella amb una arma blanca a l'interior d'un domicili. El detingut tenia 8 trencaments de condemna anterior sobre la víctima i era habitual que s'acostara a la parella malgrat tindre-ho prohibit.
0: I la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarat davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga el cas Leire.
2: I ho ha fet per a ratificar que la va conèixer fa ara 9 anys, però que no sabia que presumptament estava organitzant cap trama.
5: Yo he dicho desde el principio, y hoy lo he reiterado, que yo conocí a Leire el año 2017, que la he visto algunas veces, sobre todo en aquellos primeros años, pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: I pel que fa a la informació esportiva, a punt ha pogut parlar este matí amb Pepe Lu García, el migcampista de Denia del València Club de Futbol, que s'ha pronunciat sobre el final de la temporada passada i ha de marcar el camí del València en l'any de l'adeu a Mestalla.
6: L'equip jo crec que va donar un colp sobre la taula, jo crec que se va donar compte de les coses que estaven fent bé i al final de temporada pues té que marcar el camí de lo que té que ser esta temporada, un equip que és ambiciós, que vol i que sap lo que té que fer i que mira objectius ambiciosos.
0: Més informació a les 6 en esta sintonia i també en el web i les xarxes socials de Punt Media.
1: Som a Punt.
7: Gràcies per acompanyar-nos.
8: Ya está, por fin tendré el verano que merezco.
9: ¿Y eso?
8: Porque ya tengo mis entradas para el planazo del verano, Fresca, el festival que organiza el Institut Valencià de Cultura en Casa Mediterráneo, del 13 al 25 de julio, con teatro, danza, flamenco, circo y el mejor ambiente en la terracita de Fresca.
9: Yo también merezco ese verano.
8: Ya sabes, festivalfresca.es y te enteras de todo.
10: Generalitat Valenciana.
11: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
12: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
13: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
14: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
15: Amics i amigues de les vesprades de la Ràdio Autonòmica, estem recordant moments ben interessants que visquérem al mes de febrer i ara ho farem amb un cafenet a la mà. M'explique. Hi ha gent que el necessita per a funcionar, altres que el culpen perquè els impedeix dormir, altres pensen que roïn prendre'n molt al voltant del cafè. Sempre hi ha molts interrogants. El cafè és només cafeïna? Puja realment l'atenció? És addictiu o pot ser fins i tot beneficiós per a la salut? Parlem d'una de les begudes més consumides del món, plena de mites, però també de molta evidència científica. Els beneficis reals del cafè contats per la nostra nutricionista Clara Llorens.
14: Escoltes els millors moments de la vespre.

0: Això va ser de rica, de Juan Luis Guerra. Un cafè que ploguera, però que ploguera.
1: Que ploguera.
0: No ho saps. Jo, obriríem la boca com si no estiguérem bé.
1: Como, ya tú sabes, ya me conoces.
0: Como si fueran meros. Y caiguemos del café.
1: Yo no, yo sin ese café no, no podría. No si el metge me lo prohibiera, yo que dime, me ha llevado el metge, me ha llevado el café. A mí faría una desgracia.
0: Pero eso es bueno para la persona.
1: Ah.
0: El café. És
1: que, que te puja la tensió, que no te deixa dormir, un desastre, diuen què?
0: Hi ha molts interrogants. Clar, és cafeïna, cafeïna porta, però i per la tensió, això puja molt. És addictiu?
1: Grans preguntes, a la humanitat.
0: És beneficiós per a la salut? Què n'hi ha de veritat en tot això? Preguntem-li a la doctora.
1: Sí, senyor.
0: Ella és Clara Llorenç, la nostra dietista, nutricionista, i avui una dona happy de la vida, perquè quan la vida pot ser meravellosa i somriu, que alegria, molt bé, ens alegrem molt. Què tal, Clara, tu eres cafetera, també?
2: Jo soc cafetera, a mi m'encanta.
1: És una de les begudes més consumides en el món, que no és que siguem la Clara i jo, com veritat.
2: Sí, sí, totalment. Passa que també després parlarem al final del programa de la qualitat del cafè que bevem, que és superimportant. No el cafè de maquineta
1: és laxant.
2: Claro,
1: ese
2: sí que és diurètic i laxant.
1: Però què és? El cafè què és?
2: Jo crec que quan parlem de cafè, vale, només pensem en... Bueno, el cafè jo el bec perquè em desperta. Però és de veres que el cafè té més coses que ells estimulant, que al final és la cafeïna. Per què és interessant el cafè i per què volia dur avui el tema del cafè? Perquè quan parlem d'antioxidants, vale, moltes voltes anem sempre a fruita, a verdura... Pues bueno, així tenim un altre exemple de superantioxidant al nostre abast, que a banda del cacau, vale, tenim els grans del cafè, perquè tenen uns polifenols, en concret tenen uns... És un nom poc raro, vale, però per a que vos soni, àcids clorogènics, que són els que li donen a esta beguda uns beneficis molt grans. Després els explicarem.
0: Vale.
2: A banda... tenen uns compostos bioactius que tenen un lleuger efecte antiinflamatori, molt interessant també, i ja per últim, com a minerals destacarien magnesi i potassi en petites dosis, però també interessants. O sigui que no està mal, que no és només la cafeïna.
0: No és només la cafeïna, sinó que ens aporta magnesi i potassi. Te juro que ho ignorava, i estos polifenols.
2: I l'àcid clorogènic, que ja no se t'oblidarà. Clorogènic,
1: això deu ser una meravella del món.
0: Que meravella.
2: Si no té res a veure amb cloro, ¿vale? Per molt que duga la paraula.
0: Però és un polifenol, en sentit parlar dels polifenols. Així en general, un polifenol...
2: Exacte.
0: Per a no iniciats...
2: És un antioxidant,
0: ¿vale? Un antioxidant, per a no rebellar-nos.
2: Exactament. I els polifenols, sempre que parlem o de navius, o del cacau, ¿vale? Es troben en eixos aliments, de manera concreta, sobretot en eixos aliments que tenen com un color molt potent, vale? I el cafè, sobretot el gra de cafè cru, vale? Que és com quan l'acaben de recollir, té molts àcids clorogènics. En concret, el gra de cafè és per als compostos verds. Després el torrem, se torna marró, però en funció del tipus de gra que elegim, té més compostos o menys. Vale. Però té molts polifenols. O sigui que és molt interessant, que ja no a banda és me desperte amb el cafè, és que m'aporta algo.
1: Beneficis.
2: Exacte.
1: Quins beneficis? Exacte. Anem allà.
2: Entonces, comencem amb els beneficis. Per a què és bo este cafè? Per al sistema nerviós i per al cervell, ¿vale? Anem a parlar un poquet de per què. Al final, el cafè, bueno, en concret, en este cas és la cafeïna, lo que fa en el nostre cos, ¿vale?, és que bloqueja els receptors d'adenosina. Per a que entengueu què és l'adenosina, que no sé si heu sentit alguna volta parlar d'això.
0: Mai de la vida.
2: Pues és lo que ens fa sentir eixe cansament, eixa fatiga.
1: Pues en la menopausa, l'adenosina, buscau la acabar saps.
0: O sigui, que el cafè toca l'adenosina i fa que no ens
2: receptors
0: sentim...
2: d'adenosina. Aleshores, quan bloquegem estos receptors, ¿vale?, què passa? Que ens sentim més desperts, que tenim millor temps de reacció, ¿vale?, millor capacitat de concentració i millora la memòria a curt termini. Això és efectes que notes tu quan veus eixe cafè. ¿Vale? Sí. Parlem de dosis de cafeïna. A banda, estimula la secreció d'adrenalina i noradrenalina, que el que fa també és que estiguem com un poc més feliços. Bueno, al final millora un poquet l'estat anímic. ¿Vale? Això a nivell...
1: Jo de tot això puc donar-li.
0: Un xutet de ànimo. Jo,
2: jo antes i després del cafè sóc una altra persona totalment.
1: Sí, sí. Soy jo, també.
2: Que bueno, que així jo sóc club cafè i club de matcha, que un altre dia parlarem perquè també té molts de beneficis. Però bueno, avui se centrem ahí en el tema. Després lo que pues, la gent que moltes voltes el cafè és un quemagreix, perquè així jo sí que vull fer un asterisc, ¿vale? perquè no és un que m'agraeix com a tal si tu te'l veus i te vas a sentar en una cadira. Entonces, en l'únic moment que s'ha vist que pot tindre un lleuger efecte a nivell ajuda a l'oxidació dels greixos és si tu te'l prens i després vas a fer deport. O sigui que ahí és un gran asterisc.
0: O sigui que és convenient abans de fer esport, abans del gimnàs, un cafè net va bé,
2: no? Pot ajudar a mobilitzar els greixos, vale?
0: No anar únicament en el cafè, però el cafè...
2: I a banda, exactament, i a banda millora, com ajuda a la concentració, també millora el rendiment deportiu, vale? O sigui que també té eixe efecte.
1: Vale.
2: Per exemple, si volem cuidar la nostra salut metabòlica o tenim risc de diabetes, per exemple, a nivell genètic, ¿vale? S'ha vist que el consum moderat de cafè pot ajudar a disminuir el risc de diabetes tipus 2. Per què? Perquè estos polifenols que hem parlat, ¿vale? Este àcid clorogènic, millora la sensibilitat a la insulina, modulen esta inflamació i ajuden a que metabolitzem millor la glucosa sanguínia. O sigui que també té...
1: Evidentment ha de ser cafè sense sucre.
2: Por favor, cafè sense sucre. Sí, no, i clar, que consta que així quan parlem tot el rato, perquè no n'hi ha res miraculós en el món. I si la teva alimentació és terrible i te bases en... Clara, dit això, me vaig a beure 3 o 4 cafès al dia, no vas a millorar absolutament res.
1: El cafè
2: res.
1: No fa... No,
2: correcte,
1: no
2: n'hi no ha píldora màgica, no, vale? Al final parlem,
1: salut.
2: Exacte, dins d'un patró, pues és una peça del puzzle que fa que sume coses positives.
1: Però això només el cafè amb cafeïna?
2: No, perquè al final, quan parlem de... Una cosa eren els beneficis, vale, a nivell memòria, a nivell rendiment, això sí que és la cafeïna, però, per exemple, estos beneficis a nivell... Sempre que parle dels beneficis dels antioxidants, dona igual que siga cafeïnat que descafeïnat. Ah, ja. Vale? Al final, en cafeïnat o descafeïna, l'única diferència és que uno té cafeïna i en otro no. Però els antioxidants se mantenen exactament igual.
0: I això que s'ha dit que ajuda també per al fetge, això és real?
2: Això, sí? Mira, si tinguera que dir una beguda després de l'aulla que ajuda a cuidar-nos a nivell hepàtic seria el cafè.
0: Mira.
2: I jo crec que molt poqueta gent ho sap. Vale? És un protector del nostre fetge brutal.
0: Però tipus que ens ajuda o a quina patologia ens pot ajudar, etcètera?
2: Per exemple, a persones que tinguen fetge gras, vale?
0: Que els és molt comú el fetge gras,
2: és supercomú. És supercomú.
0: Les transaminases van i dius, què està passant?
2: És supercomú. Al final, l'excés de fructosa en l'alimentació, el sedentarisme i l'alcohol fan que cada volta més n'hi hagi gent amb fetge gras.
0: Has dit fructosa.
2: Fructosa.
0: El sucre de la fruita...
2: Bueno,
0: sense
2: vale,
0: la
2: de la fruita, exacte, sense la fibra,
0: val,
2: per
0: sense la
2: o
0: fibra.
2: En quantitats molt altes, vale, però fructosa vale. És que també se troba en ultraprocessats, és un tema guai, i se parlarem també un altre dia de la fructosa.
0: Bé.
2: Aleshores, en persones que tinguin fetge gras, ajuda a millorar-les, ajuda a disminuir la progressió de fetge gras a possible cirrosis, vale, que és important,
1: sí.
2: I disminueix el risc de càncer hepàtic.
1: Oh.
2: No està...
1: Clar, és molt interessant.
2: Això,
1: l'efecte del cafè en el
2: als antioxidants. Sí. Al final, pues, un consum moderat d'este cafè pues, té aquest efecte protector a nivell hepàtic. Me pareix també... I tot el rato se n'anem sempre a... és antioxidants, vale?
1: Sí.
2: El que estan donant-li estos beneficis a esta beguda. Aleshores... En què cas sí que hem d'anar ahí en un poquet d'alerta en el consum del cafè?
0: Ai, clar.
1: El cafè.
0: És que lo primer que me lleven...
1: És el cafè.
0: Doctora, m'ha llevat la doctora, ens ha llevat el cafè.
2: Claro,
1: a mi me faria una desgràcia.
2: A mi també.
1: Però entenc que...
0: En quins casos?
1: Perquè hem explicat molts beneficis,
2: claro.
1: Però potser en alguns casos no va bé.
2: Sí, i sobretot, per exemple, és que inclús en embarassades, ¿vale? Que sempre m'ha quedat embarassada i m'han llevat el cafè, no fa falta. Me referís que vaig així a fer hincapié. Si tu eres una persona que abans d'estar embarassada prenies 3-4 tasses de cafè al dia, el teu cos, vale, genera tolerància a la cafeïna. Però tu i tots generem tolerància. Aleshores, si tu te quedes embarassada, l'únic que has de fer és disminuir la dosi. I en compte de 3-4 cafès, baixar-ne a 2. Vale? Parlem de màxim 200 mil·lígrams. Perquè tu ja tens tolerància. El que sí que no n'hi ha de fer és una persona embarassada que mai ha begut cafè i que no està acostumada, de repente començar a beure cafè. Vale? És com la que fa força abans i antes de l'embaràs. En altres condicions que hauria de tindre un poquet de cuidado. Persones, per exemple, amb moltíssim estrès o amb molta ansietat, al final, vulguis o no, vale? Parlem, sí que parlem de cafè amb cafeïna, com és un estimulant, pues, va augmentar les palpitacions, la taquicàrdia... Vale?
0: Perquè, clar, no hem parlat de la quantitat. Quants cafès... Depèn de la persona i de l'estat de salut, per així, en termes general, una salut
2: vale,
0: raonable...
2: Anem a parlar i després continuem.
0: Quan és un... Quan seria la dosi diària de cafè?
2: Ah, sí.

0: depèn un poc de si de dones i homes, vale? Vosaltres teniu un poc més de tolerància, perquè al final va per quilos. Aleshores, com vosaltres peseu més de normal, parlem de 300 a 400 mil·lígrams al dia. Ara ho traduïsc. 300 les dones i 400 mil·lígrams els homes. Vale? Al final fem-se la idea que, per exemple, un tallaet, o el que es diu un espresso, vale? Té uns 60 mil·lígrams de cafeïna. I un cafè amb llet, que és un poc més llarg, o un cafè llarg, té uns 120 mil·lígrams. Aleshores, ho traduïm a tasses diàries. La dona hauria limitar-se a 2-3 i els homes 3-4. Això seria el màxim, ¿vale? Màxim. Vale. No està mal.
1: Si estàs
0: acostumat i tens bona tolerància i no n'hi ha problema.
1: Perfecte.
0: Altres persones, per exemple, que han de tindre un poquet
2: precaució
0: en compte. Exacte.
2: I no prendre si no és precís.
0: Persones amb insomni.
2: Ah, clar.
0: Al final, vulguis o no, vale, és una cafeïna que actua de manera acumulada.
2: Si és un poquet estimulant i
0: exacte,
2: tens problemes per
0: exacte
2: dormir.
0: Després parlarem més de les hores i demés, però bueno, aquestes persones han de tenir un poquet de cuidado. Dime.
1: No, una de consulta personal.
0: Vale.
1: Per a persones majors.
0: Tens insomni.
1: Per a persones majors. Tendim a dormir menys conforme anem complint edat. Jo crec que això és una realitat i bueno, podem tindre també aquest tipus de patologies que puguen dificultar la son.
0: Exacte.
1: Conforme anem complint anys, o sigui, si és general o què, el cafè, a partir del de migdia val. Si me faig una metja vesprada...
0: L'has liat.
2: Pam.
1: Ja l'he liat. A però les 6 de la vesprada no puc fer-me un cafè.
0: Això és així, no. Però
1: per a tot el món.
0: Per a tot el món. Mira,
1: vale.
0: El
1: últim... És que ja aquí se fa un tallat després de sopar i descansa com un angelet.
0: Pues
1: però
0: persona...
1: també hi ha persona que,
0: però
1: clar,
0: també
1: que té sort.
0: N'hi ha que diferenciar dormir i descansar cerebralment. Vale? Al final, potser aquesta persona dorm 8 hores... però no descansa, perquè vulguis o no, tu l'estimulant el tens dins. La cafeïna té un efecte dins del cos, vale? Una vida, anem a dir una vida, de 7-8 hores. Tu tens que calcular. A quina hora te llites? A les 10 o a les 11, 7-8 hores abans ha de ser l'últim cafè, perquè tu saps que durant aquestes 7-8 hores, vale, el tens dins del cos. Per això realment lo de màxim les 2 i 3 del migdia, perquè realment ahí si tu calcules sí que falten aquestes 8 hores.
1: El tallet de la vesprada.
0: El tallet de la vesprada. No. Jo crec que antes te dormies perquè estaves pues, o més cansat o...
1: Perquè era jove i li pegava pa tot i no passava
2: mira,
1: res.
2: Jo
1: sé
2: d'uns 4 cafès al dia a setes, no.
0: Sí, exacte.
1: Per la vesprada també?
2: No. L'última és, l'últim cafè és el de després de dinar, efectivament.
1: Ahí està.
0: Lo bo és que tu tens tiroides i ahí no hi ha ningú tipus de contraindicació en el cafè, o sigui que ahí no tens...
1: Veus?
0: Mira, que pobres, ja teniu algunes pindoretes.
2: Alguna cosa havia d'anar bé. Vinga.
0: Després, i ja, dos últims. En persones amb hipertensió no controlada, que ara parlem un poc més d'hipertensió, i persones amb problemes digestius, sobretot persones amb molt d'ardor i reflux. Jo m'he sap fatal, sí, però és de veres que és una beguda que és molt excitant a nivell digestiu. Aleshores, no, si vosaltres no teniu aquests problemes, podeu continuar bevent cafè sense
1: I no vos ha passat que esteu nerviosos per alguna cosa i d'això t'hi faci el cafè? I a vegades que no, que, bueno, pues tu és un ritme, sempre t'ha donat un poc la vidilla, no?, el xutecillo, això. Però hi ha moments que comença el cor, taca, taca, taca, taca, que notes que hi ha una aceleració perquè estàs en un punt d'estrès o perquè t'has fet el cafè i tens algo important, algun que fer, que tens, bueno, una, que estàs exposat o el que siga. Un momentazo.
2: A mi això m'ha passat en moments d'ansietat.
0: A mi també.
2: En moments d'ansietat.
1: I no pots controlar el cor i dius, ai, el punyetero cafè.
0: Saps què passa? Sí, per això també parlarem després. N'hi ha moltes voltes que si estem en una època molt estressant, vale, que tu ja tens el teu cortisol intern alt i damunt te fas el cafè, vulguis o no, a lo millor dius, ostres, és que antes no me passava i ara me passa, ja, perquè juntes el cortisol alt amb l'excitació de la cafeïna i la bomba és molt alta. I moltes voltes, si fem el cafè, només alçar-se, vale, per això de no, vull que me desperte, però justament quan s'acabem d'alçar, tinguem estrès o no, és el punt de cortisol més alt del nostre dia.
1: Mira.
0: No és el més recomanable fer-se el cafè, només obrir els ulls.
1: Primer dutxat...
0: 60, una horeta.
1: O passeja, una horeta.
2: Que el cortisol... Que el cortisol... Claro, a tu... I ha d'esperar-me. entre mitja hora i una hora, des pues que em prenc la pastilla fins que des de juny...
0: Perquè n'hi hauria,
2: sí,
0: hauria que esperar-se eixos 60 minuts, vale, que el cortisol eixa natural en el que s'alcem, que està un poc més alt, faig la curva cap a baix, comprèn. I a ella se prenem el cafè i pa'lante.
1: Sí, ara, aquella persona que va arrastrant els peus en pijama, mig endormiscat, ja, amb les lleganyes encara, i el primer que fa és xop, la cafetera, no.
0: No és el millor.
1: No és lo millor. No és,
0: si volem com maximitzar, vale, aquests beneficis del cafè i no notar aquestes palpitacions, aquesta excitació estranya, deixem que el cortisol baixi un poquet i a ella clavem el cafè. De veres que és molt, molt, molt millor.
2: Vale.
0: I anem a parlar, si voleu, un poc de... Perquè, a veure, teniu tensió alta?
2: No. No, de moment no.
0: Que sort.
1: Encara no. Encara
0: molt
1: no.
0: Bé. Perquè,
2: per exemple, muchas más sí.
1: Mira...
2: I li agrada el cafè i és només...
1: La Silvi diu que sí que té l'atenció alta.
0: Ai, ella se fa 4 cafès.
2: Descafeïnats.
0: Ah, vale.
2: Sí. Cafeïna? Ah, no.
1: Mig i mig.
2: Mig i mig.
0: Vale. Entonces, això és un altre meló, vale?
2: Val.
0: Perquè sí que és de veres que antes tu tenies hipertensió i ja dràsticament...
2: Te'l llevaven automàticament.
0: Te'l llevaven. Que n'hi ha de deveres i que n'hi ha de no deveres en això. La cafeïna, vale, sí que provoca un lleuger augment de la pressió arterial, però al final estem parlant de 5-10 mil·ligrams. De lo que hemos dicho normalmente de tensión. Es molt poqueta, no es tampoc molta puja. Y sobre todo, important a recalcar que no es una pujada de tensió crònica, que és lo perillós en hipertensió. És una pujada de tensió aguda. O sigui, vol dir
2: puntual.
0: Que en ese moment te puja un poquet, però és una pujadeta de tensió que a lo millor te dura 2-3 hores. I si tu tens una hipertensió controlada a nivell medicació, no n'hi ha ningun tipus de problema, només, òbviament, controlar la dosis, ¿vale? Aleshores, si pot produir hipertensió per el seu consum, que també a lo millor pot ser un altre dubte, no afecta per a res a hipertensió de manera crònica, ¿vale? A més, conforme més consumim cafè, més tolerància creem a este compost i menys ens afecta a nivell... tensió. O sigui que...
1: I començaves dient, no, el cafè de la maquineta... No sé exactament com definim el cafè de maquineta. No és molt bo. Quin seria el millor a l'hora de comprar, què fem?
0: Superimportant, la qualitat del cafè. ¿Vale? Perquè, com hem parlat antes, quan parlem de beneficis, parlem d'antioxidants. Per a maximitzar, ¿vale?, que aquests antioxidants estiguen en el cafè que se beguem tots els matins, bueno, ara ja no només alçar-se, ara una horeta després. Que preferiblement, si tinc que hilar molt fi, que siguen gra i que no molt, ¿vale?, perquè al final, com ja saben, com els antioxidants estan en el gran, quan se mol, se perd un poquet. Si en canvi tu te'l mols en casa i te'l veus en seguida, minimitzem.
2: Això hem perdut, perquè jo recordo que a casa de m'abuelo i en casa de ma mare estava el molinillo i tu ficaves el gra, que a mi m'encantava, que me deixaven...
0: Pues, jo m'ha comprat una maquineta i estic encantada.
2: I,
0: que la mola al moment i em faig el cafè.
2: És que això en ma casa en les nostres cases era prou habitual i això s'ha perdut per d'una vida més còmoda, i fixa't que podem perdre nutrients.
0: Sí, totalment. Al final, bueno, perdem parts dels beneficis d'este cafè. Aleshores, o ja no fa falta comprar una màquina d'aquestes superatòmiques que té, però simplement el que tu digues, que te mole el cafè en gra i és més barat. Que siga... Que la varietat, vale, important, més interessant que siga 100% aràbiga, ¿vale? Al final és de més qualitat i l'altra és la robusta, que té menys qualitat i té menys antioxidants. I en una altra coseta que hem de fixar-se, ¿vale?, quan compreu cafè, sempre ficarà dalt torrefacte o natural. Qual compreu?
1: Natural.
0: Molt bé, molt bé, esteu ahí. El torrefacte, ¿vale?, s'ha torrat amb sucre. Aleshores, n'hi ha molta gent que li agrada més, però a banda que és més irritant i té, pues, compostos més amargs, s'han perdut molts dels antioxidants en este torrat i, bueno, a banda que ens estan clavant sucre en algo que realment no ens fa falta. Aleshores, sempre el torrat natural, vale, que té molt millor qualitat nutricional.
1: Vale.
0: I hi ha un altre fil molesto, si és ecològic, pues, òbviament, millor.
1: Categoria. En 3 minuts ens dones la recepta, Clara?
0: Sí,
1: fenomenal.
0: Sí, sí.
1: Tenim una, vale, recepta de cafè?
0: Una recepta, claro. Òbviament, no va ser un cafè en llet, que tots saben fer-se. Anem a fer un tiramisú.
2: Ah, no, però que el cafè
0: molt ràpid.
2: Fer flans, pots fer...
0: Claro, claro, claro, claro.
2: Amb una coca...
0: Però...
2: No sé si una coca amb fesol, no. I pots ficar com la que fas dura.
0: Pues, la de l'altre, pues, sí, la de l'altre dia, en un toque de cafè...
1: Mola, mola.
2: Ho provarem.
0: Però bueno, jo soc superfà del tiramisú, que m'encanta, així que vaig a donar-vos una versió saludable per a fer en casa, ¿vale?
1: Tira-li.
0: Porció per a 6 personetes. Primer anem a fer un biscuit superràpid, que anem a ficar 3 ous... 80 grams de iogurt natural, que al final és mig iogurt, 120 grams de farina d'avena, 40 mil·lilitres d'oli d'oliva, que són 3 culleradetes, 2 culleradetes d'eritritol, vale, que és un edulcorant que a mi m'agrada molt per a postres, però pot ser 2 culleradetes de mel o...

0: o un par de dátils, això no me preocupa. Una culleradeta xicotigua de llevat, una de vainilla, un poc de canella que m'encanta i una culleradeta de cafè en pols soluble. Això ja és si t'agrada molt, molt el sabor del cafè. Si no, aquesta part la obviem.
1: Vale.
0: Anem a triturar-ho tot i en funció de la textura. Si queda molt espessa, afegim una miqueta de llet. Però si no, jo ho he fet i per a mi, per exemple, sense llet, perfecte. I el biscuit este, hem dit per a 6 persones, vale? És gran. El clavem al forn o a la frigidora d'aire. Si fora al forn, a 180 graus, 18 minuts, i en la frigidora d'aire, un poquet menys, 160 graus, 15 minuts. Vale? Tot se fa un poquet més ràpid. I ara anem a fer la crema. Per a fer la crema anem a agarrar mateixes quantitats, vale, de formatge crema d'este desnatat i formatge grec natural. I anem a barrejar el formatge i el iogurt, una culleradeta d'essència de vainilla i una culleradeta de l'edulcorant que ens han gastat, d'eritritol o de xilitol. I anem a barrejar-ho tot. I ara anem a, una volta que el biscuit estigui ja gelat, anem a partir-lo per la meitat, anem a tirar cafè del que hem fet este matí per damunt, vale? Sí. Anem a banyar el biscuit.
1: Ben mulladet.
0: Anem a ficar per enmig la crema, anem a tapar en l'altra part, anem a ficar per enmig el que ens quede de crema i un poquet de cacau en pols per damunt. I jo ho he fet i vos dic que està increïble.
1: Mamma mia!
0: Increïble.
1: Tiramisú saludable.
2: Fàcil.
0: I superfàcil.
2: Se me la fàcil.
0: Superfàcil. Sí, sí, sí.
1: Clara Llorenç, gràcies per cuidar-nos.
0: De res.
1: Anem a fer-te un cafè net, però a aquestes hores ja no.
0: No.
1: Mira, doncs quedem un altre dia per al cafè. Gràcies. Fins la setmana que ve.

0: Amb els cafès que siguen menester ens preparem per rodar pel món. Clara Estrems, la nostra guia viatgera, ens conta la seva recent visita a un lloc que jo no sabia ni ubicar-lo en el mapa. No sabia ni que existia. I vosaltres? L'illa de Socotra, al mar Aràbic, al sud de la península aràbiga, que pertany al Iemen. Però resulta ser un lloc molt especial. Per exemple, no té hotels. Compta amb fauna i flora endèmiques i és patrimoni de la humanitat. I ens n'anem de viatge a una illa recòndita de la mar Aràbiga. Diu què? Però jo l'he hagut de buscar en un mapa. Molta gent encara viu de manera antiga, dedicant-se al camp, al ramat, a la fauna i flora endèmica. No hi ha hotels, m'ha dit un pardalet, però ara li preguntarem al pardalet. Uns paisatges patrimoni de la humanitat, perquè avui descobrim l'illa de Socotra, l'últim Edén.
1: Ai, que bonico t'ha quedat.
0: Puja, puja la música.
2: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
0: L'illa de Socotra. Quan ens va dir Socotra, tot xoco, què?
3: Ens costa de memoritzar.
0: Busqueu-la, que mola tot.
3: Hem hagut d'anar buscant-la i tot això. I la veritat, quan descobreix el que n'hi ha, dius, però quina meravella poder haver estat allà o poder fer un viatge cap a Socotra. I cap allà ens n'anem a la mar Aràbiga per descobrir-nos aquesta illa fascinant. La nostra guia de viatges, com no podia ser d'altra manera, recent aterrada, a més, de la mateixa Socotra, ataviada a la manera
4: Socotri.
3: Ella és autora de Les sandàlies d'Ulisses i va espolsant-se la pols, escolta, de deserts i d'amunt i d'avall, perquè viatja més que l'ordinari, més que la Unió de Benissa. Com estàs, Clara Estrems?
4: Molt bé, molt bé. Estic així un poc sense veu perquè vinc totalment de l'avió, esta matí.
3: I ben ataviada, descriu-nos...
4: Bueno, duc el que és l'antic vestit tradicional vestit, de l'illa de Socotra i, de fet, només queda una dona que vestix així, però que ara té 85 anys, o sigui, aquesta és la roba més tradicional que existeix, que diguem que és com... com un ras de colors, perquè fan de diferents colors, el meu és blau, i amb brodats de color plata. I, clar, després la illa ha anat tenint influències, perquè era una illa independent, ha anat tenint influències de Iemen i tal, i diguem que la vestimenta s'ha fet més modesta, més fosca i no tan colorida com era. O sigui, que és un vestit molt... O sigui, de la tradició antiga. De la IES.
0: Que deva veure un iaio d'allí i se li va, sí, se va emocionar.
4: Sí, que... Mira, jo normalment m'agrada comprar metratges perquè és com una poc de... ambaixadora, diguem, textil de la gent. I quan anava per la capital, un home major va vindre a demanar-me una foto. A més, li tremolava la mà, no trobava el botó de la fotografia i li vaig dir, no fiques amb mi fent la foto dels dos junts. L'home estava superemocionat, un home major que estava superemocionat i m'ho vam fer la foto dels dos junts i tot, perquè ja no es veu gent vestida així.
3: Em vas a pensar-ho, perquè Clara sempre se grava en vídeo, perquè té tot un equipatge d'això. T'ho dic perquè te veig al

0: personal en xarxes.
1: Ara després farem una foto i la penjarem també les nostres xarxes perquè la vegin a ella vestida a la moda de la tradicional Socotri.
0: Socotri.
1: Socotri.
0: On està exactament Socotra? Perquè l'hem ubicat poc torpament, però on està?
2: Està a l'oceà Índic, diguem que d'enfront de Yemen, perquè ara pertany a Yemen, encara que no abans no, i diguem que està un poquet a entre Somàlia, Yemen i Oman, diguem que ahí d'enfront de la
0: Somàlia
2: costa...
0: Somàlia és la banya d'Àfrica, sí, sí, no, diguem, sí. I la península aràbiga, allà que despenja, allà enmig estaria la illa.
2: Sí, diguem que continentalment pertany a Àfrica, però políticament, geopolíticament, pertany a Aràbia, o sigui que pertany a Yemen actualment, però estaria d'enfront de la costa de Yemen, però sí, proper de la banya, Xina, l'oceà, entre l'oceà Índic i la mar aràbiga.
1: Que nosaltres, gràcies a tu, hem buscat en la intel·ligència artificial i el vaig en Google, hem buscat en Google. Pi diu, sovint està descrita com el lloc més alienígena de la Terra. I m'he quedat morta, flipa. Alienígena?
2: Perquè lo que, tota la natura que es troba allí no es troba en un altre lloc al món. O sigui,
1: però hi trobes animalets i plantetes,
2: sí,
1: que no,
2: sí,
1: veuràs,
2: sí, sí,
1: tu.
2: N'hi ha moltíssim endèmic.
1: Ni en cas de Matia Rosalia, que té un preciós en les plantes.
2: Perquè, a més, ha estat tan aïllada, però per unes característiques molt especials. Diguem que té una costa que és molt inaccessible. Tu no pots viatjar a la illa des del mes de maig a principis d'octubre. Els vents són tan forts que n'hi ha tifons, no arriben els vaixells, no arriben els avions. O sigui que l'única temporada que es pot viatjar és fora d'aixòs mesos, inclús la població local n'hi ha voltes que es desplacen o es queden allí dins de les muntanyes, coves i tal, perquè és tal que ningú vaixell pot arribar. Així que al llarg de la història feia molta por aixòs vents i no, clar, no anaven a visitar-la. Diuen que ha estat allà de forma natural.
1: Alimentat n'hi una llegenda, suposo.
2: Sí, sí, sí, sí, n'hi ha moltes llegendes i moltes coses que...
0: O sigui, i això passa també en animals?
2: Sí, sí, sí.
0: Hi ha animals que són, només es poden trobar a Socotra?
2: Clar, ha estat separada del continent africà des de fa 20 milions d'anys, així que tot el que trobem allí és, per exemple, més del 35% de les seues plantes són endèmiques. Al voltant del 90% dels reptils només existeixen a l'illa.
0: De fet, en sangrantanes de Socotra,
2: sí, n'hi haurà... Sí, sí, sí, les veus
1: d'avui. Però són diferents de les sangrantanes de la plana.
2: Ah, i de fet, n'hi ha unes taràntules que també són d'un color... Aquestes són més difícils de veure, més difícils. Estan buscant-les,
1: però estan
2: de
0: igual
2: color
0: tampoc, blader. Si no les vegem, taràntules, tampoc, igual tampoc fa falta. No?
2: I la mateixa illa és patrimoni natural de la humanitat per la UNESCO. O sigui, que és un paisatge que té una barreja entre deserts blancs, muntanyes abruptes, boscos així que pareixen de pel·lícula, platges verges, perquè damunt són sense turisme de masses, perquè no n'hi ha infraestructura turística, diguem que el que has de fer és vas acampant.
1: O sigui, tu no pots... que te deia que ens havien comentat,
2: sí, sí, sí,
1: que hem fet, que no hi ha hotels, tu no pots anar allà a un hotel.
2: N'hi ha un hotelet en la capital, però és de l'últim, per a l'últim dia, però diguem que per a fer la ruta per la illa, tu vas traslladant en tendes de campanya.
1: I suposo que hauràs d'anar acompanyat o guiat per algú que conegui,
2: sí,
1: allà.
2: Sí, sí, tu no pots viatjar per lliure a la illa de Socotra, perquè a més n'hi ha un vol a la setmana. Sí, que s'ha acabat. Si no agafes eixe vol, arribes un dimarts i tornes un dimarts, s'ha acabat.
0: Què vols, des d'Àfrica o des de Yemen?
2: Mira, tot això s'ha canviat. Abans, des de feia dos mesos, es volava des d'Abu Dhabi, ara s'ha canviat per qüestions geopolítiques i es vola només des d'Aràbia Saudita, o sigui, des de Jeddah, o des de Yemen continental. I n'hi ha un vol a la setmana des de Jeddah, des d'Aràbia Saudita, i és un dimarts
0: si
2: i tornes un dimarts.
0: Perds,
2: sí, i a més...
0: I per barco dius que
2: no,
0: molt, hi ha coses,
2: claro,
0: molt sòniques i molts vents i moltes coses.
2: És el mateix avió que fa tota la ruta, el que i torna, i arribes a la illa i és molt impressionant, perquè clar, és molt inaccessible en molts aspectes, perquè damunt has d'anar organitzat i te donen un viatge especial i que siga, i allà ja te fan una ruta i vas amb uns operadors de Socotris i ells te duen i te porten al 4x4, perquè no n'hi ha carreteres, n'hi ha una carretera al nord i el demés són fora de pistes, per muntanyes, no n'hi ha infraestructura, no n'hi ha carretera. Sí, sí, diguem, sí, sí, sí, tot és carrer, i perquè condueixen superbé, però tu estàs al cotxe i jo mirava i el barranc el tenies baix, al riu baix, i ells conduixen molt bé, molt espaiet, i controlen molt les carreteres, però és talment natura, perquè veus, si algú té curiositat per mirar Google Maps, n'hi ha una carretera que va pel nord i s'ha acabat.
0: Però quin tipus de natura és? Quin tipus de boscos? Per fer-nos una idea.
2: Bueno, veus sentir parlar dels arbres de sang de drac?
1: Arbres de sang?
0: Sí, que estan a Canàries, no estan a esa...
2: Canàries és una subespècie. És una subespècie.
1: Són com rotgencs?
2: Sí, o sigui, diguem que són com... un plat, o sigui, tenen com unes branques...
0: És com un fong, no?
2: Sí, fan, sí,
0: com
2: sí.
0: Un fong enorme,
2: i
0: no?
2: Són molt, molt més grans que els de Canàries i d'una espècie més característica, i així està el bosc més gran del món d'estos arbres.
0: Wow.
2: I realment es diu sang de drac perquè quan rasques o rasques, ells, la sàvia és de color rojo. Però així també hi ha moltes llegendes al voltant de tot això, perquè es diu el sant de drac i tal, i és que aquesta illa té moltes llegendes. Diu que l'origen de l'ave fènix també està en la illa.

0: de Socotra. Hi va haver una lluita entre l'au fènix i un drac. Va guanyar el fènix, el drac va morir, i de la seva sang tot el que va brotar van ser els arbres. Té molta, molta...
1: Això
0: té molta
1: raça de ser veritat.
0: Hi ha molta llegenda.
2: Però no m'estranya perquè és tan extraordinari tot el que estàs explicant, no sé, d'aquesta zona tan inaccessible, poc coneguda, que dona peu...
0: Sí, hi ha moltes llegendes.
2: Que se puguen esferes.
0: També té una història molt particular, perquè, clar, a diferència d'altres territoris del món àrab, la illa no va ser mai un centre xinapolític interessant, però va ser un enclavament estratègic, que és un poc del problema que té ara també pel mateix motiu. Tot el món vol Socotra per el lloc en el que està. I...
2: Per la ubicació, sí. No perquè fos una ruta de comerç o de...
0: Tenia part de la ruta de l'encens i la mirra, també... perquè també
2: la mirra!
0: També tenim allí...
2: Venia de Socotra!
0: I tenim allí uns altres arbres de l'encens també, però diguem que com era molt inaccessible uns quants mesos, diguem que la seva l'enclau geopolític és superimportant. Però des de l'antiguitat, Socotra va ser coneguda per navegants grecs, per romans, àrabs, gràcies a aquesta posició entre Àfrica, Aràbia i la Índia, i apareix esmentada inclús en el periple de la mar d'Eritrea del segle I després de Crist, com un punt d'escala comercial. I durant segles l'illa va ser... estar vinculada al sultanat de Mahra, que era una entitat política, diguem, del sud d'Aràbia independent, i que exercia un control allà a Socotra, però realment l'economia local es basava en la pesca, en el pasturatge i la recol·lecció dels productes dels arbres, o sigui, l'encens, la resina dels arbres de Sant de Drac. Després va tindre un període de protectorat d'Aden, com al segle XIX, perquè el sultan de Mahra va firmar com un acord amb Regne Unit, però Regne Unit, clar, la illa al final no arriba ben massa, era com bé, tenim així, i després aquesta etapa va ser governada directament per, diguem que a través d'un sultà local.
2: Han anat prou a la seua, per tant.
0: Clar, després ja es va incorporar, va ser integrat a Yemen, del sud al 1967, o sigui que és molt recent. Realment ells tenen un sentiment socotri molt important perquè ells no eren de Yemen. Es van incorporar a Yemen a 1967, això es fa no res.
2: 4 dies.
0: I després va ser inclús a 1990 quan Yemen es va unificar. O sigui que al final ni la seva cultura és yemení, ells parlen un idioma concret que és el socotri. Clar, tenen una influència històrica molt potent, una cultura molt potent, aleshores sí que tenen passaport de Yemen, sí que pertanyen a Yemen, però ni culturalment, ni històricament, ni socialment, ni res, són una
2: tenen
0: illa...
2: Tenen tradició de Yemen, perquè són,
0: no
2: socotri...
0: res,
2: són
0: clar,
2: socotris.
0: Són socotris.
3: I com són allí el personal?
0: Els personals encantadors.
3: Sí?
0: El personal socotra és meravellós, la veritat és que la gent és
3: però
0: meravellosa.
3: Però ètnicament, quina onda, quin rotll, per fer-nos una idea
0: clar,
3: de com són
0: una,
3: ells, no?
0: És una barreja, perquè diuen que inclús va viure gent de la Índia, o sigui que diguen que són com una barreja àrab, perquè diguem que una barreja àrab de pell com més oscura, o sigui, que podria ser una barreja àrab-índia comercial, i, bueno, clar, ells diuen, nosaltres no som socotris, no som àrabs, som socotris, però, bueno, tenen una influència, una barreja àrab un poc.
3: I, clar, sí. Llengua pròpia, per lo que has dit, si ara és complicat arribar en avió, arribar en els barcos clar. Que tenim, imagina't en segles passats, sí. allí qui té cara? Allí sí, estaven les persones que estaven allí, sí. No deixem-nos allí pasturar i pescar, que... No, que igual té,
2: que tranquil·lets habran estat estos mentre no estem pegant-se en les guerres mundials de
0: tota. Efectivament, perquè de fet, inclús ara... Clar,
2: inclús ara Trump és passat de llarg.
0: Els conflictes de Yemen, ells no els han patit mai. És com una bassa d'oli. Supertranquil, superpacífic,
2: superrelaxat. I allí n'hi ha molta població, poc...
0: Com 60.000 habitants, més o menys, i la gent viu un poc repartida com en pobles, la capital, però realment la gent vivia inclús en coves abans. I n'hi ha gent que ha nascut en coves, i aquest també repartir com els pescaors d'un lloc i uns altres en la muntanya.
2: Super diferent, o sigui, quasi no la puc ni imaginar.
3: És una gent que ha viscut molt de temps aïllada i que ha desenvolupat, imagino, una personalitat també pròpia. Molt pròpia, i això... I pel que fa a la llengua, el socotri, això d'on ve? Perquè no va caure d'un monolito de l'espai.
0: És un idioma molt antic i, de fet, està en perill d'extinció perquè no és un idioma escrit. O sigui, que de moment...
3: No tenen literatura.
0: Clar, estan intentant escriure-lo perquè no es perga, però realment és un llenguatge oral que passa de famílies. Aleshores, en la implantació de l'àrab, diguem que han quedat ser residual, però clar, no volen sí, no
3: però
0: volen perdre.
3: Però ells volen el seu socotrí.
0: Sí, molt, clar, molt, no? Molt. De fet, no.
3: I si ens agermanem, valencians i socotrins, jo què sé,
0: sí,
3: ja
0: s'ajudem
3: a que no se perda aquesta llengua. No?
0: I de fet, és això, és una completament diferent a l'àrab, o sigui, no és, ni un, és una llengua pròpia, té més paraules, té més lletres de l'alfabet, més sons que té, més... De fet, hi ha un director de cinema català que va rodar una pel·lícula en socotri. És l'única pel·lícula del món que està rodada en socotri, que es diu Socotra, la illa dels genis, i ell va dir que volia un testimoni per a que no es perguera el socotri, i va fer una pel·lícula allí, rodada allí.
3: Rodant allí en els pescadors,
0: allí, en la gent, i parlant dels genis, que ara

0: Vos contaré, és que és una illa que dona
1: I
0: molt de...
1: I la pel·lícula allí devia ser un, de, clar, de ser un esdeveniment...
0: Jo, de fet, la vaig mostrar quan vaig anar i es coneixen entre tots. O sigui, que és com, ah, sí, perquè era el fill del sultà i tal.
2: Este és el fill de Paco...
0: Claro, sí, el de la cova. El de la cova cinquena, sí, sí.
1: Paco Socotri.
0: Així era que...
1: És flipant.
0: I, bueno, la llengua és una llengua semítica antiga. O sigui, que és, que és, que és molt, molt, molt antiga la llengua. O sigui,
1: que... Això té un valor molt important.
0: Sona, clar, jo és que quan no entens res, claro, sona no, com... No, història, no, sona història viva.
3: Sí, són antics.
0: Però, ostres, estàs escoltant i dius... Dona igual, perquè tampoc t'enteraries massa del que estan dient, no. Però sí, és com molt guapet. És com, clar, és com fer un viatge en el temps totalment en moltes coses. En veure els arbres que dius...
1: És fascinant,
0: com,
1: això.
0: Si li fiques la banda sonora de Jurassic Park, podries perfectament estar vivint allí mateixa els animals i els arbres que veus. I...
4: Quan has dit deserts blancs, espera fer un episodi de la Guerra de les Galàxies o vés a saber de si
0: és
4: tipus de paisatges, no?
0: Perquè, per exemple, vam veure amaneixer dalt d'una duna, i per pujar la duna mos va costar una hora i mitja pujar la duna, no vos dic jo quina altura era, això era com un dècim. Pujar...
4: O sigui, és deixar d'arena a arena?
0: Sí, d'arena blanca, blanca, blanca, però blanca, blanca.
1: Però alta, la duna, com
0: alta,
1: una muntanya?
0: Com una muntanya de, no, de 10 pisos, o sigui, a pujar-la vam estar 45 minuts, no el dic més.
4: Però a peu?
0: A peu. Perquè, clar, a pujar la duna, però, a peu 45 minuts, imagina't el que estem parlant.
4: Tu te poses les xiruques i allà va, a pujar-se una duna.
1: Ella més valenta que el Cid. Però, jo, mira, no, jo sóc contra, vas tu, vens, m'ho expliques i ja està bé. Atem una cosa, l'arbre de sang de drac, has dit?
0: Sí,
1: era?
0: Sí.
1: Però és que has regat l'arbre, botella...
0: És que n'hi ha un altre, és que n'hi ha un altre que té forma com de botella.
1: Ah, per la forma.
0: Sí, sí, per la forma. Es diu l'arbre de botella perquè té forma de botella i té unes floretes de color rosa molt mones. I clar, n'hi ha així uns camps d'arbres de botella i així uns camps d'arbres de sang de drac. I, o sigui, tots els paisatges són així com molt... I el bosc este està superprotegit. És una de les parts de la UNESCO, és per este bosc, perquè és el més gran del món d'estos arbres. Uh-huh. I estos arbres, a més, per dins estan buits i ells a soles a voltes cauen del pes. I clar, és un ecosistema molt fràgil. I és que tot el que vas veient sembla una pel·lícula.
4: És que si a Canàries en veus un i li fas una foto i el tenen,
1: perquè te quedes flipat.
4: Sí, sí. Imagina't un bosc.
0: És que, a més, t'alces, perquè de fet jo adormit, hem acampat darrere dels arbres. I per la nit obris la tenda pel matí i tu veus els arbres en la boira... És que és una pel·lícula, o sigui, va canviant de color quan va canviant el sol i és super, o sigui, és super màgic tot el que veus, és com encara jo crec que encara no he similat jo el que he viscut allà.
1: Vinga, passem les xiruques i anem sent tu a veure què, quines coses hem de veure si estem a la banda de visitar el pujar la duna, visitar els arbres, fer-nos la foto, això sí.
0: Clar,
1: però n'hi ha un lloc tu, no, tu se comences a dir, ja anem a veure la mesquita de no sé quantos i la catedral de Nisementos i el museu de Nisemas.
0: Clar, així li podrem veure, per exemple, el bosc dels arbres, sí, després podrem veure també les dunes, que n'hi ha diverses, com les dunes molt grans, després n'hi ha com moltes platges verges i de color turquesa, depenent de la part de la illa, n'hi ha algunes platges de també d'arena superblanca i aigües transparents, o per exemple una altra que pots fer snorkel també. Però, a més, com no s'ha explotat quasi, l'esnorkel que estàs veient és a voret a mar, uns peixos aixina de grans, tortugues...
1: Peixos i corals i algues
0: tortugues.
1: I coses...
0: Tortugues i tot.
4: A vore mar?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: I perquè no es banya ningú allí, clar.
1: Estaven no, més tranquil·les que el Cid, elles allí sí, tan panxes.
4: I com escolta, estic dient d'ací que es posa... Diu, dunes d'arena blanca que cauen directament a la mar.
0: Estan entre
4: l'arena i estàs allà.
0: Està entre la muntanya i la mar, així que la mar d'altres a un costat, tu puges, està pegat a la muntanya, veus des de ser dècim comix el sol i després baixes caminant i la platja d'altres davant. És una cosa impressionant.
1: Una bellesa singular, sí, tope,
0: sí, sí.
1: Tope,
0: jo no he vist paisatge en el món com això, mira que he vist coses. I després n'hi ha coves i n'hi ha diverses coves, unes coves més xicotes i unes més grans, n'hi ha una molt, molt gran que és com 3 hores de trekking per arribar i després arribes i dins estàs com 45 minuts, estalactites, estalagmites i clar, això tampoc està explotant, no n'hi ha ni llum. Entres tu en una llum frontal perquè això no està ni llum ni s'espera que n'hi hagi.
4: No és com les coves de Sant Josep.
0: No.
4: O les del drac.
0: Ahir vas tu al teu compte a la llumeta, en un guia local perquè no el pergues, però ja està.
4: Però
0: un acompanyant.
4: Més que Socotri.
0: Sí, parlen anglès, ells, com sí que tenen infraestructura de viatgers. Sempre
4: ja n'hi ha un poquet d'infraestructura
0: turística.
4: Sí, diguem
0: que el que no n'hi ha són hotels, però ells, com t'organitzen, no pots viatjar per lliure i és que t'organitzen el viatge, són Socotris, ells te duen i t'acampen i la gent parla anglès molt bé i de fet la gent va saludant, la gent de tots els pobles, com té moltes ganes de que la gent vagi. Sí, sí.
1: Tinc una cosa. Parla'ns dels genis. Perquè en Socotrincis, després, tenen genis. també.
0: Sí, a més és de veres que...
1: Però no són uns genis com Eugeni Alemany. No, no. És d'una altra manera.
0: Vos puc contar històries de genis que m'han contat, a més, a Boreta de Foc per la nit, que després feia por eixir de la tenda, eh?
4: Buah.
0: Vull dir, es coneix que la illa dels genis, però que n'hi ha genis de veritat. Vull dir, en la cultura de l'Islam, els genis estan reconeguts pel Corán, es diu com el jin, la figura del jin. Però n'hi ha àrees en què són més potents que nosaltres, i a la illa de Socotra n'hi ha una existència molt potent.
1: Però són...
0: Neanderroïnets. No, és a mitjà camí. És a mitjà camí.
1: És un fantasmes?
0: A mitjà camí. Els àngels ells també tenen. De fet, també hi ha hagut aparicions d'àngels en la illa, que això són els bons. I els genis, que n'hi ha alguns que són roïns. Aleshores, n'hi ha unes genis, unes són tres dones, que apareixen per la nit i es poden menjar els homes que pillen que van a soles per la illa. Així que n'hi ha moltes voltes que quan cau el sol ells no volen anar a soles perquè les poden eixir les tres... i se'ls poden menjar per a sopar.
4: Perquè s'han donat casos.
0: No, de menjar-se no sé, però de casos d'estar en un campament i que a les 2 del matí hi haguera alguna cosa dutxant-se en la dutxa. Sí, de fet, després costava, de veres, eh? Un dels cuiners, o sigui, un dels que estava organitzant un dels campaments, per la nit va veure algú dutxant-se com a les 2 del matí, no n'hi havia ningú, van anar a cridar uns altres per a veure-ho, i un so d'una dutxa, després va veure... com unes figures que eren mitjà humà, mitjà cabra, com menjant i beguent, i de fet tal va ser la seva mirada, que pel matí tenia els ulls rojos desencaixats, va tindre que anar a l'hospital i no va voler tornar a acampar mai més. Jo vull dir que sí que n'hi ha... Sí que
1: o sigui, la gent de Sallit té molt de pes.
0: N'hi ha testimonis d'aparicions de genis de veritat.
1: Però avui en dia, continuo creient.
0: Avui en dia, sí. Oh, això farà com 2 o 3 anys en un descampament.
4: És una creença popular ben arrelada.
0: Sí.
4: O sigui, no seria, diguem, una no té una mística o una religió, diguem, organitzada. Són creences populars, espirituals.
0: A sosté en el que l'Islam ho reconeix, perquè sí que reconeix l'Islam.
4: L'Islam reconeix
0: en general, n'hi ha un capítol del Corà dedicat als genis, o sigui, els genis existeixen a l'Islam. Però diguem que a la illa de Socotra s'apareixen molt més que en uns altres llocs. No sé si s'ajunta també la creença popular, el que siga, però n'hi ha molts testimonis de moltes aparicions de diferents tipus de genis.
4: I tu si senties un soroll allà a la tenda...
0: És que jo després d'aquesta explicació no fa falta eixir al bany durant la nit, per si de cas, vull dir, o en la llumeta perquè no saps.
4: Vale, o sigui que hi ha una tenda que és el bany, no?
0: Sí. Per exemple, el campament en el que jo vaig organitzar, sí, tenim una tenda que tens dutxa i bany, vale. I després les tendes normals. O sigui, dins del que és el campament, vale. Jo he organitzat una infraestructura que siga un poc més còmoda.
4: I ahí estava la Genia, en la dutxa.
0: Sí.
4: Bueno, diu este home.
1: Sí, como, la Genia, dale que te como.
4: Igual és
1: parlant
4: que,
1: de cuina,
4: igual és que l'aroma del drac...
0: No ho sé, vull dir, tot es pot...
4: Bueno, jo què sé...
0: Bueno, diguem que és una tradició oral molt potent, però que a més és possible que tu te pugues trobar. De fet, hi ha gent que viatja a la illa buscant eixa màgia, de tindre contactes amb els genis. Però és una energia molt potent.
4: No és el tòpic aquest de que estan en una lampareta?
0: No.
4: Com a l'Adin.
0: Així no.
4: Així, rotllo de que entren dins d'una lampara.
0: Sí, clar, bueno. L'origen dels genis que ens arriba a nosaltres és eixa, però ells tenen molts més tipus d'aparicions de genis.
4: Vale.
0: O sigui que sí, que vull dir, és una tradició oral molt potent allí, però que
4: a mi m'encanta.
1: Me crida poderosament l'atenció.
4: A veure,
1: anar allí de viatge no és pa tot el món.
0: No, perquè no n'hi ha excessives comoditats. Vull dir, dors en tenda, 6 nits, vas canviant, no n'hi ha dutxa d'aigua calenta, el dutx és en una tenda, però l'aigua està gelaeta, vull dir això també. I també n'hi ha molta ruta de caminar, pujar una d'una alta, fer trekking, o sigui, una forma física bé... i que no el supose, les tendes són còmodes, per exemple, les que jo vaig organitzar, les tendes eren còmodes, és un matalapet, una manteta i tot això, però no deixa de ser tenda. Mm-hmm. I
1: per adaptar-hi
0: les circumstàncies.
1: Que mengen allí.
0: Molt bé, la veritat és que nosaltres tenim un cuiner que ens cuinava tots els dies i menjar tradicional i molt bé, mengen arròs, i es menja molt bé, la veritat. I algunes fruites d'allí, o sigui, que en menjar però no n'hi ha problema.
4: És àrab, diguem-ho, d'influència àrab, el
0: una
4: menjar?
0: Una barreja d'influència àrab i influència índia, perquè n'hi ha alguns menjars que també poden picar, per les qüestions de les rutes comercials i el que dona de si el lloc. Vull dir, peix tots els dies perquè tu tens peix. Carrancs en una llaguna perquè n'hi ha carrancs i van sopar carrancs un dia, peix un altre, pollastre un altre.
4: Carrancs no és el carranc nostre que posem
0: no,
4: a la paella.
0: No, més grans, diguem uns carrancs com més grans.
4: La paella de peix, vull
1: dir. Uns senyors carrancs.
0: Uns carrancs és aixina de mitjà, tamany mitjà, uns carrancs un dia perquè a llaguna n'hi havia carrancs, quasi tots els dies peix.
4: D'aigua dolça, uns carrancs d'aigua dolça.
0: Sí. I després n'hi ha molta cabra. Diguem que els gossos de la illa són els cabres. I vam sopar un dia cabreta, també.
1: És la cara que més...
0: Sí, perquè n'hi ha molt.
4: Així, no
0: perquè no ho sé, perquè... Que, clar, perquè després d'estar veient-les tot el dia passejant per ahir, les... de fet, tu has de tancar les tendes i no les cabres t'entren dins de les tendes. O sigui, n'hi ha cabres per tots els llocs. És molt xulo, és molt particular.

0: Tant productes derivats de la cabra, de llet i formatge, això també en tindran.
1: Formatge no és massa popular, llet imagine que sí, però el formatge, com ja la pasteurització i tal és més complicada, no és massa popular el tema del formatge en general.

0: Sí, digam, directament. A banda del tema del turisme...
1: El producte fresc, totalment.
0: O són pescadors?
1: Sí.
0: O, són, o es dediquen al ramat?
1: Sí, o ja abans un poc més el que donaven els arbres i ara pues, un poquet l'infraestructura turística. Però sí, diguem que es conserva molt. De fet, n'hi ha pobles nòmades. Quan canvia un poc i en una part no ha plogut, es traslladen i traslladen tot el ramat i se'n van a un altre poble allí.
2: Una cosa, i en quina moneda...
1: Clar, t'agafen un poquet de tot perquè és com si dius divisa estrangera, però és clar, tenen moneda yemení. Perquè, per tant, al Yemen, la moneda, diguem, legal és la moneda yemení, però, bueno, si vas en dòlar, te ho agafen perfectament.
2: I allí hi haurà gent nascuda allí que no eixi d'allí mai de la vida?
1: Sí, clar, perquè, a més, és difícil eixir, perquè penses, sí, és difícil per a nosaltres entrar, però per a ells és difícil quan tens un vol a la setmana o tens un vol a Yemen, a la ciutat d'Aden o a una altra ciutat de Yemen, però diguem que, a més, per desgràcia, el passaport de Yemen no té massa facilitats.
2: Ja.
1: Clar, a les escondes 4 últims del món pobres, així que tampoc tenen, necessiten molta visa per poder, eixir del país. O sigui que és molt probable que sí, que n'hi hagi gent que tranquil·lament a la cova, ja ha viscut un poble a la cova, no hi ha gent així de...
2: Ens hem quedat de pasta molt. Ens hem
0: flipat. I quant de personal en són?
1: Com uns 60.000, sí.
0: 60.000, no, així, no? Clar, serà gent molt que se casen, que són d'allí, no busquen un...
1: No, però gent, vull dir...
0: Un nòvio foraster...
2: Entre ells s'apanyen.
0: No,
1: clar. Però n'hi ha algun matrimoni per ahir mixt, clar, com ja s'ha obert el turisme, n'hi ha algun matrimoni mixt.
2: Algú va allí, sí, es queda. Xica, flipant. No sabíem ni que existia, senyors i senyors, l'illa de Socotra.
0: Socotra. I d'ací cap allà, com anem?
1: A veure, d'ací cap allà hem d'arribar a l'Aràbia Saudita i de l'Aràbia Saudita a volar a Socotra.
2: Vale. Gràcies.
0: No sé, gràcies.
2: Adur-nos així a Socotra en la teua indumentària. Ara ja farem la foto i vos l'ensenyarem en xarxes la setmana que ve.
0: Gràcies.

0: de l'illa de Socotra, al centre del nostre univers que sempre té a veure amb la música. Una cançó que va ser símbol de la lluita contra la injustícia i l'autoritarisme, tot un himne, que van fer populars la parella Ana Belén i Víctor Manuel, basada en el poema del cubà Nicolás Guillén, i que va ser un èxit, La Muralla. Esta és la versió en valencià de la nostra Carme Juan.
1: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Obri la muralla.
3: Ai, molt bé.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: I la informació pública, el decret de zones inundables per a evitar que es construïsquen zones de risc. És per això que el decret inclourà mapes de perillositat amb un catàleg d'inundacions històriques.
2: Així ho ha confirmat des de Xiva la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Agesen, on ha acudit per a comprovar l'estat de les obres d'emergència amb empreses pel seu departament en el barranc del Pollo.
3: Construir viviendas por encima de la altura de riesgo de esa cota identificada nos parece fundamental. Evitar garajes subterráneos en aquellas zonas también, por ejemplo, donde puedan tener impactos muy graves estas construcciones y restringir usos que generen mayor vulnerabilidad al conjunto de la población.
0: I a casa nostra ha convocada una nova manifestació per a demanar la supressió de l'aforament de l'excap del Consell, Carlos Mazón, per la gestió de la Dana. Es convoca per al dimecres 29 de juliol davant del Palau de la Generalitat.
2: La protesta està prevista per a les 8 de la vesprada. Començarà amb una concentració seguida d'un velatori com a acte simbòlic. Així ho han decidit més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals, juntament amb les associacions de víctimes de la Dana. El dia 29 de juliol farà 21 mesos de la tragèdia.
0: I amb un pressupost de 56 milions d'euros, la Diputació d'Alacant ha presentat la segona fase del Pla Més Prop i també els bons consums per enguany.
2: El Pla Més Prop està destinat a la despesa corrent, mentre que els bons consums s'han creat per a fomentar el comerç local amb un total de 25 milions d'euros. Així ho explica el president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez.
4: Para inyectar economia, tesorería y liquidez, por una parte, con el plan más cercano a los ayuntamientos, para que puedan justificar esas dotaciones económicas, y por otra parte, con el bono consumo, inyectar dinero en la economía real.
2: Recordem que des de fa 2 anys que la Diputació de Alacant no havia posat en marxa els bons consum. Fins a aquest moment, la gestió del programa la duia la Federació de Comerç i Pimes d'Alacant. Un jutjat d'Alacant investiga el seu president, Carlos Baño, per possibles irregularitats en la gestió.
0: I en tribunals, l'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat a més de 8 anys de presó l'home acusat d'agredir sexualment qui fora la companya sentimental, maltractar-la i amenaçar-la de difondre el vídeo que havia gravat mentre es produïa l'agressió. Els fets van passar fa quasi 2 anys en el domicili de Villena, on tots dos convivien.
2: El tribunal considera provar que l'acusat va obligar la víctima a practicar-li una fel·lació en contra de la voluntat de la seva voluntat mentre ell gravava l'agressió amb el seu mòbil, una gravació amb la qual amenaça a la víctima en publicar el vídeo si no feia el que ell volia. A més, després que la dona posara fi a la relació sentimental, l'acusat li va telefonar amenaçant-la i enviant-li un missatge en el qual li advertia que la mataria a ella i després a la mare d'ella.
0: I més coses. El ple de la Junta Central Fallera ha donat llum verda a la proposta

0: tracta d'este organisme autònom municipal d'ampliar l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats a 3 dies, en lloc dels 2 que ara es fan durant les falles del 2027.
1: La proposta l'ha de ratificar o rebutjar la setmana que ve l'Assemblea de Presidents de Falla. Compromís a l'Ajuntament de València ha reclamat un referèndum faller i que el regidor del RAM i president de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, done compte dels informes tècnics pels quals assegura que no hi ha una altra alternativa a l'ampliació dels dies de l'ofrena.
0: I el Centre d'Investigacions Sociològiques ha fet públic avui l'últim baròmetre en intenció de vot, un baròmetre en què destaca que el PSOE es recupera i que si avui hi haguera eleccions legislatives aconseguiria el 33% dels vots, vora 8 punts més que el PP, que en perd 2 respecte al baròmetre de juny.
1: Segons aquest baròmetre, el PP se situa en poc més del 25%, mentre que Vox es manté com a tercera força política amb el 15%, seguit de Sumar amb poc més del 6%. L'enquesta del 6% també destaca que el partit s'ha acabat la festa que lidera el vice Pérez, investigat pel Tribunal Suprem, supera ja a Podem per una dècima, ja que s'acaba la festa, obtindria un 2,6% dels vots i Podem es quedaria en el 2,5%.
0: I un apunt econòmic de la inflació de la Comunitat Valenciana, que per tercer mes consecutiu manté la taxa interanual, la dels últims 12 mesos, en el 3,2%. I tot i això, malgrat la pujada de l'IVA de la llum, un percentatge que també es registra de mitjana en el conjunt d'Espanya.
1: Segons els experts, això ha sigut possible gràcies a la moderació dels preus dels combustibles i els aliments, que ha compensat l'increment dels preus de l'energia després de la retirada de les bonificacions fiscals per la guerra al Pròxim Orient.
0: I primer dia sense la tanca que durant més de 40 anys ha separat físicament Espanya i Gibraltar.
1: I allà ha estat aquest matí el president del govern, Pedro Sánchez, qui ha recordat que l'obertura de la tanca beneficiarà més de 15.000 treballadors, el 70% d'ells espanyols que fins ara patien cues eternes per a passar d'un costat a l'altre.
2: Estamos abriendo un nuevo tiempo, sin duda alguna lleno de oportunidades para los más de 300.000 andaluces y andaluzas que viven en el campo de Gibraltar.
0: I en temps dels esports, el València Bàsquet acaba d'anunciar un nou fitxatge. Es tracta de la nord-americana Alicia Jenkins, de 32 anys. Es tracta d'un reforç pensat per a cobrir les baixes de les jugadores que s'incorporaran tard perquè estan jugant la WNBA, com ara Raquel Carrera, Marta Suárez o Alicia Flores. Nosaltres tornem a les 7 amb més informació en esta sintonia. Mentrestant, poden informar-se també en el web i les xarxes socials de Punt Mèdia.
3: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt. En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
5: De tu a tu.
6: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre de Punt Mèdia.
7: Bambolina Sonora.
8: Benvinguts i benvingudes a este espai radiofònic de Punt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
9: Em vaig despertar en el llit, banyada i nua. Em sento unida a tu.
10: L'amor pot, deu canviar el món.
9: Em dones tanta pau.
10: M'encanta quan fas olor de llit.
9: Has arruixat el fesol?
10: El fesol no tornarà a créixer.
9: No em fotes. Si volguerem, inventarien una pastilleta per a homes. Estic asfixiant. No puc respirar.
10: És el ponent. Això mai va passar.

0: recolzar amb els tres en la finestra.
1: I què va passar?
0: Ja està bé.
1: Què va passar?
0: No m'agrada este joc. Li recorda que quan vore més els matins en particular i la resta del dia en general.
1: Tu ho fas!
0: Jo no faig res!
1: No fes res! No t'eximis de la responsabilitat!
0: Li ve al cap la pel·lícula Mi vida sin mi i després l'esborra de la ment. Fa 40 anys que no fem l'amor.
1: Però l'estima.
2: Com canvia una parella que s'acaba de conèixer? La il·lusió dels primers amors. Fins que passa el temps. Què passa després? 13 és la versió radiofònica de textos de l'autora valenciana Maribel Bayona. Aquí tenim avui a l'escenari de Bambolina Sonora. Benvinguda, Maribel.
3: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
2: En la representació d'avui, escoltarem eixe món interior de la parella des d'un cas en concret. O podríem dir, Maribel, que és una visió general d'este món?
3: A veure, jo crec que parla d'una parella en concret, que evoluciona en el temps, però que podria ser qualsevol parella, perquè són experiències que són comuns a moltes
2: parelles. Podria aplicar-se a qualsevol.
3: Sí.
2: Avui eixiran al nostre particular escenari la pròpia autora, Maribel Bayona, i Andrés Poveda. Aquí teníem fa uns moments calfant la veu i fent sorolls estranys. Veritat, Andrés?
0: Sí, de veritat. És important calfar la veu per a estar a tope.
2: Molt important.
0: Molt important.
2: Maribel, a més de dramaturga, és actriu. Per això avui encarnarà un dels personatges. Però per si no n'hi haguera prou, a més, és directora artística i programadora de la sala teatral Espai Inestable. Andrés Poveda és ni més ni menys que el director de l'Escola de l'Actor, per la qual han passat tants i tants actors i actrius que ara són els professionals de l'escena valenciana, molts dels quals també han passat, o passaran, per Bambolina Sonora. La funció d'avui mostrarà 13 escenes diferents en la vida d'una parella, la primera de les quals té lloc en un viatge, a un aeroport. Veniu amb nosaltres? Vos endinseu en una de les meravelloses històries que ens ofereix el teatre.

primera vegada amb ell va ser increïble. Jo havia fet un llarguíssim viatge només per a veure'l. Estava com a boja. Ho havia deixat tot i me n'havia anat cap allà només per a veure'l. Boja per ell, però boja, boja. Això m'ha passat poques vegades. Recorde quan vaig baixar de l'avió i el vaig veure. Estava recolzat en una columna i somreia, tranquil·lament. Jo no podia entendre com podia estar tan tranquil si jo em moria per dins, si em sentia tan xicoteta. Abans, en l'avió, m'havia sentit gran, forta. Ara era xicoteta, xicoteta. Jo portava un suèter ple de colors. Ell, uns vaquers molt senyits i somreia. Recorde el primer contacte. Jo no podia quasi caminar. Portava una maleta tan pesada com jo. Es va acostar a mi. Va deixar la meua maleta en terra i em va alçar alt, alt. Ai, sentia tant de desig. Tot m'esclatava per dins. Vam prendre un cafè amb llet a l'aeroport. Ho va proposar ell, clar. Jo no podia ni parlar. Després, un taxi i a sa casa. Jo continuava, xicoteta, xicoteta. La meua maleta...

0: L'atleta pesava molt, quasi tant com jo. Havia portat totes les combinacions de roba possibles.
1: Tota la meua roba interior.
0: I al meu cap, dos referències. Rayuela i El último tango en París. Sempre he construït les meues històries a partir de la literatura i el cinema. També des de la música. La cançó d'aquella història va ser Summertime, però versió Janis Joplin. Encara ara, quan l'escolte, he de tirar-me a terra i picar de peus. Així de simple, així de físic. Jo en tenia 19. Ell 24. Ell va portar la iniciativa. No era la meua primera vegada, però em sentia xicoteta, xicoteta. Boja, boja. Tot va passar a la dutxa. Hi havia tant de desig. Desig, vapor i calor. Vaig perdre la consciència. Em vaig desmaiar. No va ser el vapor ni la calor. Va ser el desig o tot el que havia projectat per a eixe moment. Em vaig despertar en el llit, banyada i nua. Ell em mirava tranquil i m'acariciava la cara. Vaig sentir vergonya. Li vaig dir que el veia doble. Ell va somriure. Em va besar dolç i em va dir...
2: Fas olor de llit. M'encanta que facis olor de llit.

0: Em sento unida a tu.
1: L'amor pot. Deu canviar el món.
0: Mai em cansaré de recórrer-te.
1: La teua olor, el teu sabor, el teu pèl.
0: Sentir la perfecció de tindre este moment.
1: Saber què és esta pell, amb ese color exacte, amb esta olor exacta, amb la temperatura exacta.
0: Dormir després, abraçada a tu.
1: Sentir-te fregant la meua pell, nua.
0: Recórrer, ampliar, conèixer, adherir-se a un cos estrany que és meu.
1: Provar el teu sabor, engolir-lo per sempre.
0: Els cossos recorreguts a consciència mai s'obliden, ni 20 anys després. Continuen sent familiars.
1: Les olors no canvien.
0: Fer l'amor és igual que parlar o caminar. Defineixen una persona.
1: Només sabré que has canviat quan comences a follar-me d'una altra manera.
0: Mai em cansaré de recórrer-te.
1: Eres infinita.
0: Deixa'm que em perda en ixe pit.
1: Només sé dormir si sent el teu tic-tac.
0: Em dones tanta pau.
1: I eixa olor de llit. M'encanta quan fas olor de llit.

0: Mai has pensat que el llit és una espècie de consultori sentimental?
1: Què vols dir?
0: Això, que ens posem com filosòfics just després i contem tota una sèrie de coses íntimes, personals. Tot això que té a veure amb els nostres traumes, somnis i palles mentals.
1: No, mai ho havia pensat. Però tens raó.
0: A mi m'hauria agradat ser ballarina. T'imagines?
1: I vas acabar sent escriptora. Fas olor de llit. M'encanta quan fas olor de llit.
0: Els teus llavis, la teua boca, el teu pèl, la teua esquena, el buit de la teua esquena. Omplir buits, buits, sentir el so del xoc, de la pell, riure, fluir, fluïts, saliva, dents, els ossos dels teus malucs, omplir-los de besos, embullar els peus, baixar, pujar, desaparèixer, banyar, esvarar, trobar-se, acoblar-se, centrar-se en les mans, fer olor, fer olor, fer olor, penetrar, seguir un ritme, canviar de ritme, plorar, riure, descollonar-se, desubicar-se, encendre un ciri, posar música, obrir els ulls, descobrir un cos, aprendre un cos, saber-se de memòria un cos, arribar o no arribar.
1: Què et passa? Estàs freda.
0: Jo? Què va? Fes-me una besada, tonto.
1: No.
0: No?
1: No, no és així, és bésame, tonto. Fas olor
0: de... No m'ho digues. Faig olor de llit.
1: I m'encanta quan fas olor de llit.
2: Hauríem de reinventar l'amor.
0: Hauríem d'intentar sorprendre'ns.
2: Hauríem de deixar d'imaginar altres coses.
0: Hauria de prendre més vegades la iniciativa.
2: Hauria de deixar-me dur.
0: Hauria de deixar de pensar en el que he de fer demà.
2: Hauria de ser més generós.
0: Hauria de deixar de sentir-me culpable.
2: Hauria de desaprendre tot el que sé.
0: Hauria de tocar com la primera vegada.
2: Hauria de dir més vegades el que m'agrada.
0: Hauria de ser jo qui decidirà canviar els recorreguts.
2: Hauria d'implicar-me més.
0: Hauria de donar-li al sexe més importància de la que li doni.
2: Hauria de donar-li al sexe menys importància de la que li doni.
0: Demà reinvente l'amor, segur.
2: Demà reinvente l'amor, segur.
0: Hola.
2: Hola. T'ha agradat?
0: Clar, com sempre.
2: Bona nit.
0: Bona nit.
2: Fas olor de llit?
1: M'encanta quan fas olor de llit.

0: Ja.
1: Anem més amunt. Que cap amunt.
0: Així?
1: Sí, així. Així. Seguís així.
0: Perdona.
1: Res.
0: Res?
1: No, tot bé, continua.
0: Espera.
1: Estàs bé?
0: Res, em molestava això, ja està. Però així... Què?
1: Res, cosqueries. Estàs bé?
0: Sí, és que em fan mal les lumbars en esta posició.
1: I així?
0: Millor.
1: Vinga.
0: Així s'encarreguen els muscles.
1: Vinga, tomba't.
0: Sí, val. M'estiri un poc i ja.
1: Ara em toca a mi.
0: Després seguis.
1: Tranquil·la.
0: He de mirar-me el tema de les lumbars i la pilota esta, sí.
1: Així?
0: He d'anar al físio.
1: Així, bé.
0: No tan directe, més directe.
1: D'acord.
0: Necessita el seu temps.
1: D'acord. Però així, bé.
0: Sí. És una gran ramificació que puja per tot. Com si foren fils, m'entens?
1: Sí.
0: Som diferents.
1: Ja.
0: Així.
1: Estàs molt quieta.
0: I?
1: No t'agrada?
0: Sí que m'agrada.
1: És com si et zuplara el colze.
0: És que necessite concentrar-me.
1: Però no et mous.
0: Si em moc, em descentre.
1: No veig la diferència amb el colze.
0: No em naix, moure'm.
1: El colze o el genoll.
0: Ai, tanque els ulls i gaudisc.
1: Aleshores, seguisc?
0: Seguix.
1: Vaig.
0: Ai, no tan directe, per favor, em fas un poc de mal.
1: Ja, jo no puc.
0: Va, vine així.
1: Ara no puc.
0: Va, t'ajude un poc.
1: I aquesta cara?
0: M'he recordat una cosa. Perdona.
1: Què passa?
0: Doncs que no he arruïssat les plantes.
1: Les arruïssem després.
0: D'acord.
1: Què fas?
0: Perdona, però és que no tenim preparat el sopar.
1: Hi ha temps. Va, relaxa't.
0: Així. Seguix per ací.
1: Aleshores no vaig. Ara sí que puc.
0: Tinc fred. Espera.
1: On vas?
0: A tancar la finestra. Sempre se t'oblida tancar la finestra.
1: Vine.
0: Ho veus? Has sigut tu. Acabes de penjar la tovalla. Sí o no? T'ho dic perquè en sigues conscient i no ho tornes a fer.
1: Meu apunte.
0: No ho digues, amb ixa desídia. Meu apunte. Estic parlant seriosament. Em posa molt nerviosa. Entren mosquits, bitxos, panderoles.
1: Panderoles?
0: Voladores. No te'n recordes? Em vaig trobar una panderola voladora al llençol. Per culpa teua.
1: No te'n passes.
0: Vinga, va, seguim.
1: No sé si podré.
0: Jo t'ajude.
1: Així, tan directe, ara no puc.
0: Doncs no sé què més fer.
1: A veure si em relaxi un poc.
0: Jo creia que t'agradava així, directe. Som diferents.
1: Només necessite un poc més de temps. Jo també necessite temps.
0: Potser no eres tu. Sóc jo.
1: No és això. Només és el temps.
0: A mi ningú m'ha ensenyat. I tu mai em dius res si t'agrada o no.
1: M'agrada.
0: Ja ho veig.
1: Vinga, va.
0: O potser sóc jo.
1: Que no.
0: La que no t'agrada, dic.
1: Com no m'has d'agradar?
0: Em tractes com si fora la teua companya de pis.
1: Com no m'has d'agradar?
0: O pitjor, la teua germana.
1: M'agrades encara.
0: Encara?
1: Encara.
0: Ves-te'n a la merda.
1: No t'enfades.
0: És perquè estic grossa.
1: Què va, si estàs molt bé.
0: I una merda. Demostra-ho.
1: Com?
0: Palma.
1: Collons.
0: Què?
1: Això no va així.
0: I com va? Així?
1: Així. Seguis així.
0: Merda.
1: Seguis, per favor, seguis, m'agrada.
0: Merda, merda.
2: Segui.
0: Collons.
2: No pares, vinga, no pares.
0: Brigo.
2: No pares, segui, ahí, ahí, ahí, més ràpid, merda. Segui. Sí.
0: Merda.
1: Què passa?
0: Que està plorant, això passa.
1: Però què dius?
0: És que tu mai la sents. Tens aquesta capacitat, no la sents.
1: Relaxa el to.
0: És que em posa dels nervis. La teua capacitat per a desconnectar.
1: D'acord, calma. No la sents perquè no està així. No està així.
0: Com? I on està? On està? On està?
1: Amb ta mare, calma't! Està amb ta mare.
0: Collons! Ho sent! Merda! La sents?
1: No.
0: Crec que s'ha mogut. Vaig a veure.
1: No et mogues.
0: Només vull veure si està bé.
1: Seguis dormint.
0: No puc seguir dormint. Jo no sóc com tu. Tu tanques els ulls i seguis dormint. Jo no puc.
1: Intenta dormir.
0: L'he sentida. Vull veure si està bé.
1: No ha sigut ella. Deuen ser els veïns.
0: No. Vaig a veure.
1: No t'alces. Et dic que no t'alces.
0: Tu no tens per què dir-me el que he o no he de fer.
1: No ha sigut ella. Adorte d'una vegada.
0: No.
1: Sí.
0: No.
1: No està així.
0: Com?
1: No està així.
0: I on està? On està? On està?
1: Anem a dormir. Tracta de dormir.

0: Em passes la sal, per favor?
1: I voilà! Jo meio la sal. Espero que vos agrade.
0: Encara no em puc creure com va créixer eixa planta de ràpid. Em vau dir que la xiqueta i tu havíeu plantat la vaina eixa per provar. Jo vaig veure el cossiol verd amb la terra i no sé per què la vaig arruixar. Ni tan sols sabia que la vaina eixa estava ahí. L'endemà hi havia una tija enorme.

0: És una recepta molt fàcil i versàtil. M'agraden aquestes receptes, que serveixen per a tot.
1: Em vaig quedar molt sorpresa i vaig pensar que no ho havia vist bé, que no podia ser, que una tija no podia créixer tan ràpid. Mig pam en una nit.
0: Estes que et serveixen perquè em puguen menjar 4 o 15.
1: Però així va ser, així va ser. I la resta de dies, fulles i més fulles. I la tija cap amunt.
0: I els ingredients són pocs, fàcils de trobar i baratets.
1: Ni tan sols sabíem quin tipus de planta era, amb eixes fulles tan grosses que creixien de dos en dos. Després van saber que era una bajoqueta i que havíem de plantar-li una canya al costat perquè s'hi poguera enfilar.
0: La sal la poses al banc?
1: Tu sempre vas pensar que es tractava de la terra, que tenia molt de substrat i per això al principi feia que tot tirara molt.
0: I el llomello a la safata del forn i ja està.
1: Jo ho vaig viure com una cosa més màgica. Com una planta podia créixer tan ràpid. Cada matí una nova sorpresa.
0: Doncs això. La sal volta i volta, la deixes tota la vesprada i tota la nit.
1: Li agradava créixer de nit, mentre dormíem.
0: I ja ho fiques al forn uns 40 minuts, depèn del tros de carn, sense que se'n passe, perquè quede sucós. I en servir-ho pots posar-li el mateix suquet que ha deixat anar el llomello.
1: Després van vindre les flors. I de les flors van eixir els fesols. Fesols! Van eixir uns fesols ben grossos en 30 centímetres de terra. A mi això no em pareix normal. I ens vam menjar els fesols, quan van créixer, en el bollit. I vam agafar una altra vaina i la guardarem per a tornar a plantar-la una altra primavera. La primavera següent.
0: Deies alguna cosa, amor?
1: Creient, ara sí, que això era possible. Que tot era possible. La sal, sí. Volia la sal. Has arruixat el fesol?
0: El fesol no tornarà a créixer.
1: Què en sabràs tu?
0: Deixa-ho ja, per favor.
1: Deixaré de prendre'm la píndola. Estic farta de ficar-me merda. Tampoc follem tant i jo vinc a ficar-me merda. I a més, és que em fot. Em fot perquè no els dona la gana d'inventar un sistema anticonceptiu per a vosaltres. I el control de la natalitat ha de recaure sobre nosaltres. No em fotés. Si volgueren, inventarien una pastilleta per a homes. Sí o no? Doncs no. Hem de ficar-nos nosaltres les hormones, alterar el nostre funcionament del cos, deixar d'ovular i cada nit ingerir una píndola 21 dies al mes. Que no, home, que no. Tornem al condó.
0: Jo no suportaria tindre un altre fill.
1: Estic asfixiant. No puc respirar.
0: És el ponent.
1: Vaig a arruixar-la. Amb esta calor no es pot respirar. Si no l'arruixem, és impossible que cresca.
0: Deixa-ho ja, per favor. Deixa-ho ja.
1: Segur que t'has deixat les finestres obertes. I entra foc. Els dies de ponent cal tancar amb pany i clau. Finestres i portes. És l'única manera de poder respirar.
0: T'ho demane, per favor. Deixa-ho ja. Em fa mal.
1: Però tu, segur que t'has deixat alguna finestra oberta. En penjar la tovalla o el que siga.
0: Prou, prou!
1: Te ho dic perquè en sigues conscient.
0: Que calles! Calla! Calla!
1: Tornem al condó, encara que et fota. A mi també em fot perdre espontaneïtat. Però total, si ja pràcticament ni follem.

0: Explica-me una altra vegada. Vull saber-ne els detalls.
1: No puc.
0: Ho necessite. No puc viure sense saber-ho.
1: No puc més. Ja t'ho he explicat.
0: Ho necessite per entendre.
1: No hi ha res a entendre. Res a entendre.
0: M'ho deus.
1: Eres cruel.
0: Vinga.
1: Arribarem cap a les 5:30.
0: Per què no anareu al parc?
1: No ho sé. No hi anava ningú. Feia fred. No ens aveïm.

0: Yeah.
1: ¿Vas portar berenar?
0: Sí, clar.
1: ¿Qué era?
0: Barreta de xocolat i plàtan. Mm.
1: Seguís.
0: Van vindre directes.
1: Amb la bici no. No és tardar tant.
0: Van vindre caminant. No vaig portar la bici.
1: Per què?
0: Feia fred. Pareixia que anava a ploure.
1: És cert. Després va ploure. Va ploure sobre les carrers i ho va esborrar tot.
0: Deixa-ho ja.
1: No vull. No puc.
0: Pararem en un bar a comprar aigua.
1: Quina ruta fareu?
0: La de sempre.
1: Com estava?
0: Qui?
1: Ella.
0: Bé.
1: Com de bé?
0: Feliç.
1: Quant de temps hi estigueu?
0: On?
1: Al bar.
0: Poc.
1: Quant?
0: 2 minuts 40 segons.
1: Seguix.
0: I caminarem fins a arribar a casa.
1: Va tocar a la porta?
0: Sí, per si estaves dins.
1: Però no hi estava.
0: No, no hi estaves. I vam pujar a casa.
1: I em cridàreu.
0: I et cridàrem.
1: Arriba d'ací a mitja horeta.
0: I ens posàrem a veure dibuixos a la tele.
1: I què va passar?
0: Ja està bé.
1: Què va passar?
0: No m'agrada este joc. Em fa por, em fa mal.
1: Digues què va passar.
0: No ho recordes.
1: Sí que ho recordes. D'un poc més te'n recordes, maleït fill de puta.
0: No puc més.
1: Dis-ho.
0: Ha dormit. Em vaig quedar adormit.
1: Exacte. Et vas quedar adormit. Com el primer dia, com sempre.
0: Prou.
1: Encara no he acabat.
0: Prou, em fas mal.
1: Dis-ho. I falta un detall. Un detall sense importància.
0: No puc respirar.
1: És el ponent. Dis-ho.
0: Em vaig quedar adormit.
1: Amb la finestra oberta.
0: Quin melodrama has escrit?
1: Escriure m'ajuda a expressar-me.
0: Exagerant.
1: Recorda els moments feliços. Ella era molt xicoteta. Acabaven d'arribar a esta casa. Rèiem. Ella catejava i ho mossegava tot. Hi havia caixes per tot arreu i acabaven de menjar. Vam treure el cap els tres i ens recolzàrem en la finestra, mirant el paisatge durant una estona llarga. El nou paisatge. La nostra nova vida. Què hi ha per a sopar?
0: Fesals. Això mai va ocórrer.
1: El què?
0: El record. Això mai va passar. Mai ens recolzàrem els tres en la finestra.
1: És possible.
0: Per què m'has escrit un paper tan horrible?
1: No ho sé. Per por, supose.
0: I què volies dir-me?
1: Que no sé si t'estime.
0: I per això la mates?
1: A veure, jo no l'he matada.
0: Bé, no explícitament, però se sobreentén.
1: Ja, pot ser. Ho has entès, aleshores?
0: Sí, però no m'ha agradat gens el que has deixit.
1: Ella és l'única cosa que ens manté units.
0: No és de veres.
1: No en parlem.
0: Jo no sóc tan fred, ni tan roïn, ni tan pacient, ni tan pla.
1: Et veus pla? Pot ser, sempre missen plans els personatges masculins.
0: Pensa que ella és meravellosa i és nostra, dels dos.
1: Fa 20 anys que no dorm, des que ella va néixer.
0: Però si la xiqueta té 5 anys...
1: És igual, m'agrada exagerar.
0: Ja ho sé, melodrames.
1: No he pogut dormir igual.
0: Perquè eres massa responsable.
1: Crec que... necessito agitar-me amb altres.
0: Doncs endavant.
1: Et té igual?
0: No. Però si és el que necessites, fes-ho.
1: Amb un empotrador, sense servei. Que no em doni problemes.
0: Doncs jo t'esperaré així, amb el sopar.
1: Este final és massa dolç.
0: Acabes de dir-me que vols gitar-te amb un altre. En fi, dolç, dolç no és.
1: Tens raó. No sé què passarà.
0: Ja ho veurem.
1: Perdona.
0: Per què?
1: Per tot. Per estrènyer tant.
0: Res.
1: Vols que follem?
0: Clar. Encara que no tinc condons.
1: Ai, ets de merda.
0: Ho sent.
1: T'estime.
0: T'estime. No puc respirar.
1: És el ponent.
0: Solta'm un poc, per favor.
1: No.
0: Em fas mal.
1: Et fots.
0: Solta'm.

0: m'ofegue.
1: Este és el teu espai, este és el meu espai.
0: Ara ballem.
1: Per favor.
0: No puc.
1: Això no t'ajuda.
0: M'ajuda.
1: Deixa-ho ja.
0: No puc.
1: No vull anar-me'n.
0: M'estàs amenaçant?
1: No puc viure així.
0: Et fots.
1: Eres cruel.
0: T'odie.
1: Me'n vaig?
0: Ho sabia.
1: T'adones de les coses que em dius?
0: I tu? Mira'm. Jo dic, però tu fas, tu fas.
1: Jo no faig res.
0: No fer res. No t'eximis de la responsabilitat, al contrari.
1: Solta'm, em fas mal.
0: I tu a mi?
1: No puc més.
0: I què fas així, eh? Què fem així? Ves-te'n, ves-te'n per eixa porta si tens sous.
1: No vull anar-te.
0: Vols quedar-te només per fotre?
1: No vols que me'n vaig, deixa-ho ja.
0: No puc.
1: No plores, va.
0: No puc.
1: Només vull ser feliç.
0: I jo...
1: No saps ser feliç.
0: Eres un cabró, despietat.
1: S'ha acabat. De veres, s'ha acabat.
0: Dorm ara, cabró. Adorm-te, que això ho fas molt bé.
1: No puc respirar.
0: És el ponent.
1: Millor. Escolta.
0: Digues.
1: Que encara no he acabat.
0: Com?
1: Que encara tinc alguna cosa a dir.
0: D'acord.
1: Alguna cosa amb un poc més de substància. No vull ser tan pla.
0: Doncs dis-ho.
1: Ni tan secundari, ni tan simpàtic, ni tan complaent.
0: Dis-ho, dis-ho. Tenim temps.
1: Imagina. Imagina que hi ha un home cansat. Un home que sembla feliç, però en realitat està trist, derrotat, avorrit. Imagina este home alçant-se cada matí anant a treballar. Anant a treballar després del desdejuni. Un batut energètic en què es deixa la poca pasta que té perquè sent que no està en forma i vol aprimar-se. O perquè veu que ja no folla i pensa que potser ja no li agrada la seua dona. Imagina este home anant a treballar després de dutjar-se sense cap motivació. Perquè resulta que ara no només cobra una merda per treballar, sinó que alguns mesos ha de pagar per això. Imagina este home que és de sa casa intentant somriure. Intentant-ho. I en eixir pel portal de la seua finca mira al seu voltant. I només veu gent trista, derrotada, avorrida. Gent amb molta pressa per arribar a treballar i cobrar una merda. Gent que ven el seu temps a 5 euros l'hora. I en este moment sona el seu mòbil. L'agafa. I parla amb la seua dona, que li diu emprenyada que hauran d'organitzar-se millor o alçar-se abans perquè quasi li tanquen la porta de l'escola de la seua filla als nassos. I que la vidella damunt li ha cantat les 40. Però que al final ha deixat entrar la xiqueta, que si no, a veure què feia ella tot el matí amb la xiqueta a la faena. I de pas li recorda que col·labore més els matins en particular i la resta del dia en general. I després li penja. Sense un bes. Sense un t'estime. I ell pensa que entén la seua dona perquè viu angoixada. Pels diners. Pel temps. Sobretot pel temps. I que és cert que no sabria què fer amb la xiqueta tot el matí si no l'arriben a deixar entrar a l'escola. I pensa que hauria de fer alguna cosa amb el seu temps, alguna cosa millor. Follar més amb la seua dona, que sempre està enfadada, enfadada de simple esgotament. O jugar més amb la seua filla, o llegir llibres, o veure pel·lícules. I li ve al cap la pel·lícula Mi vida sin mi i després l'esborra de la ment. I durant la seua jornada laboral no fa altra cosa que pensar en el temps i en la violència. I se sent impotent, estafat i estúpid. I al final del dia torna a casa trist, derrotat, avorrit, devastat. I arriba a casa amb temps per a pensar, un poc per a reflexionar, Deixa que passe un poc més de temps. Mira una foto en què apareixen la seua filla i la seua dona abraçades, rient, i mira una estona la tele apagada. I es descalça perquè fa calor, perquè fa un dia de ponent. I descobreix la finestra oberta. Segurament va ser ell qui la va deixar així empenjar la tovalla després de dutxar-se. La mira. Mira la finestra. S'alça. Sense cap ritual. Somriu. I vola. Amb temps. Amb el seu temps.

0: un dia que no fem l'amor.
1: Fa dos dies que no fem l'amor.
0: Fa una setmana que no fem l'amor.
1: Fa un mes que no fem l'amor.
0: Fa un any que no fem l'amor.
2: Fa 5 anys que no fem l'amor.
0: Fa 20 anys que no fem l'amor.
1: Fa 40 anys que no fem l'amor.
0: Però l'estime.
1: Però l'estime.
0: Què tindrà a veure l'amor amb el sexe?
2: I l'amor?
1: De què t'estranyes?

0: Bé, molt bé, xics, molt bé. Com ho hem viscut? Com ha sigut esta cosa cara al micro?
1: Interessant, no?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. És molt diferent, no?
0: Sí.
2: Perquè és un text així molt, molt complicat, que no sé dalt d'un escenari com ho faríem, però d'ací darrere d'un micro és, també t'ha sigut un poquet complicat. Perquè
0: sí.
2: Ja estaves en ella, però estàs en el paper, estàs no sé quants...
0: Requereix clar, accions, no?
2: I estar... Sí, un poquet. I el
0: clar.
2: Tema és una... És així com mig imaginació i mig...
1: Sí, que de vegades els diàlegs són reals, de vegades no estan com al cap, no?
2: Sí, però bé, sí, intens, ha sigut molt intens.
1: Sí, és de veres que amb la veu és com que tot s'ha de focalitzar ahir, no? En la veu, tota l'acció i tota la intenció a la veu. I és un treball intens, sí, sí.
2: Sí, és interessant. Clar,
0: molt diferent perquè està escrit per a l'escena, no per a ràdio, així estem només treballant, això que deies, la veu. I tu què vols contar amb aquests personatges i aquesta evolució?
1: Sí.
0: Què vols contar amb aquests personatges?
1: A veure, jo crec que bueno, esta obra és la barreja de dues uh-huh. obres, una que vaig escriure fa molt de temps, fa molts anys, la meva primera obra, de fet, teatral, i l'altra la vaig escriure molts anys després, amb una altra perspectiva, pot ser.
0: I la primera és Fas dolor al llit, que és
1: sí.
0: la frase cèlebre d'Andrés.
2: Fas dolor
0: al llit.
1: Sí, la primera es fa dolor de llit i la segona és l'instant abans que tot acabe. I això, se van escriure en èpoques diferents i pot ser el punt de vista, a lo millor per l'edat i el recorregut, és diferent, perquè al final les dues parlen d'una visió sobre la parella i sobre l'amor o esta equació que no, uh-huh. que no acaben de conèixer molt bé, o jo almenys encara, jo crec que cap persona, no? que és difícil trobar una solució a tots els... conflictes o encontres i desencontres que sorgeixen en la relació amorosa. Jo encara no he trobat la fórmula màgica, però em semblava interessant parlar de les meravelles i també de vegades de les tragèdies, entre cometes, o dels misteris o de l'infern, que de vegades també pot ser la trobada amb una altra persona, però també tot el meravellós que implica. Uh-huh. I això, i fer-ho visible sense donar solucions, simplement això, posar en comú coses que crec que són molt humanes i que ens han passat o que ens passen a tots constantment, no? Perquè estem vius i perquè
2: sí,
1: i això,
2: som,
1: perquè som dos i...
2: Coses que es poden adaptar a qualsevol persona pot sentir-se en algun moment identificat, no? En algun
1: clar.
2: moment de la seva relació i coses...
0: Sí que és veritat que treballant els textos, clar, al llegir el primer que vas escriure i el segon molts anys després, sí que es veia un canvi que pot ser tu com a escriptora ni ho notares, però clar, del primer tenir aquesta innocència

0: de la il·lusió de les relacions, i en la segona ja es veu aquesta relació cansada, de temps, i vam pensar que era una molt bona idea juntar aquestes escenes, en 13 escenes, i veure l'evolució, com és una relació al principi i després fins on pot arribar.
1: Sí, és xulo perquè és, de veres, no? Com un procés d'escriptura vital, perquè potser pot estar dins del terreny de l'autoficció, que és, bueno, que és una línia, que no vol dir que això siga la meva vida per a res, però que pots basar-te, no?, en coses que t'impliquen molt i després sublimar-les per a fer una ficció, però que és real, aquesta evolució en el temps meu, de la meva vida i de la meva visió de les coses, i després a fer també amb el text. I, o sigui, aquesta juntura que heu fet. I jo crec que també potser és interessant veure aquest canvi en la mateixa escriptura. Això és, sí, m'ha semblat interessant, com a viatge inclús per a mi, de llegir-ho i dir, ostres, bueno, que pots hi ha funcionar. Diferències, sí.
0: I aquestes obres s'havien ficat en peu abans?
1: No s'han ficat en peu mai... Bueno, les han ficat en peu d'una manera menys professional, encara que sí que s'han mostrat. La primera s'ha mostrat molt en escoles de teatre, no sé per què és un text que agrada molt per a treballar.
0: Bueno.
1: Com a exercicis també d'interpretació, que està molt bé. I alguna companyia valenciana també, Tribu Teatre, la va fer fragments, però mai no l'he posat en peu. I bueno, s'ha posat en peu en Andalusia. Una xica me demanà si podia fer-ho, li vaig dir que sí, però no vaig poder anar. I després, l'instant abans que tot acabe, va ser un encàrrec per al Pavón Teatro Kamikaze, que feia un cicle de lectures dramatitzades, que es diu, es deia, perquè ha tancat, per desgràcia, el Kamikaze, el Teatro por Hacer, i ho vaig escriure per allà, i sí que se va dirigir allà, el van llegir un actor i una actriu, però tampoc vaig poder anar a Madrid a veure-la. Però jo mai no les he posat en peu, i bueno, ha sigut interessant.
2: Tu no tenies sempre de participar com a actriu ni res. Avui ha sigut el primer dia?
1: Sí, sí, sí, la veritat que sí.
0: L'ha estrenat a Bambolina Sonora.
1: Sí, m'ha estrenat.
2: Quan tu penses en la història, viure-la en primera persona, en alguna... qüestió?
1: Pues la veritat que xulo, que sí que m'ha agradat fer-lo i bueno, que també quan passes per ahí des de la interpretació veus també les dificultats del que proposes escrivint, que és molt fàcil des de casa.
2: O sigui, que ara potser canviaries alguna cosa a l'hora d'escriure? O...
1: Pot ser. Treballant sí, en directe, sí que...
0: Jo, però tu d'alguna manera escrius el que se t'ocorre i tal, i bueno, ja s'apanyaran, ja es vaya volant com un monte, no? Però després a l'hora de fer-ho...
1: Canvia, clar, sempre canvia. També jo pense que un text sempre ha d'estar viu. O sigui, jo crec molt en el fet teatral com una cosa viva i col·lectiva. Crec moltíssim en totes les mirades que se van sumant quan anem posant en escena alguna cosa. I jo soc una autora que pensa que és molt interessant que si un director amb la seva visió vol canviar alguna cosa, o un actor i una actriu té una intuïció i una frase pensa que ha de ser d'una altra manera perquè té aquesta intuïció, perquè ha entrat en el... Jo soc una autora en aquest sentit molt, molt, molt flexible, sí, perquè penso que està viu. Sí.
2: Una naturalitat que potser tu l'havies vist o pensat o que sorgís al posar-lo en peu.
1: Sí, jo crec que és confiar en els altres, no? En la mirada dels altres també.
0: De fet, crec que això va passar durant els assajos i així en algunes frases que deien, Maribel, ja sí que volies dir això com era, però després li pegàvem la volta o miràvem a veure de quina manera... ho podien acoplar, és a dir, que ha sigut un text viu en tot moment.
1: Sí, exactament.
2: Pensa que funciona molt bé. Jo mai havia treballat amb Maribel, la veritat és que...
0: També t'has estrenat.
2: Sí, sí, m'he estrenat amb un text de Maribel, amb Maribel.
1: Ha sigut un plaer
2: per a mi grandíssim, enorme. I a més un text així tan ric, no? I el monòleg aquesta que ha escrit ahí per a que estigués ahí fent coses diferents, que és el que un actor vol, que faça coses diferents, no? Fer coses diferents, no el mateix tot el temps.
0: I tu, Maribel, deia que portes la sala de teatre Espai Inestable, i allí ixen aquestes creacions d'allí, o tu escrius per un altre costat, o té alguna relació?
1: A veure, sí, Espacio Inestable, Proyecto Inestable, que la educa amb Jacobo Pallarés i Rafa Palomares, diguem-ne que és un espai en el que tenim una sala de teatre i també una companyia de teatre. Dins de la companyia sí que fem les nostres pròpies creacions i sempre, sempre partim de textos propis. Aleshores, moltíssimes vegades he treballat, diguem-ne, des de l'escena o per a l'escena, començant escrivint des del mateix escenari que dic jo, és a dir, començant en l'acció, en els assajos, i després això s'ha anat anant cap al paper, però depèn, altres

vegades sí que he escrit a lo millor només en ma casa, de vegades per a projectes meus, de vegades per a projectes que no eren meus i eren per a altres companyies, i de vegades per plaer d'escriure.

0: alternatiu, no? Diguem.
1: Sí.
0: Quin tipus de teatre soleu programar ahir perquè els nostres espectadors puguen anar i puguen conèixer millor aquesta sala?
1: Que estupendo, clar. sí, a veure, estem, a nosaltres ens anomenem dins del teatre alternatiu independent, encara que jo pense que això té més sabor en una forma, en un espai, en un tipus d'espai, que en un contingut, encara que també. Però bueno, la nostra línia de programació està molt centrada en la creació contemporània. Ens agrada molt treballar, o sigui, donar cabuda a textos propis d'autors vius. Això, la veritat és que és una línia que, de les que més ens agrada.
0: Autors vius.
1: Autors vius, és... contemporanis, mm-hmm. Bueno, d'este que viuen ara.
0: Sí. M'agrada aquesta expressió.
1: Sí.
0: Val.
1: Que de vegades també hem tingut, per descomptat, adaptacions d'obres més o menys clàssiques o ja clàssics contemporanis, que es diu. Però la veritat és que la línia que ens agrada, per la que ens agrada apostar és per l'autoria viva. Sí? I després també apostem molt per la dansa contemporània, mm-hmm. i últimament també, des de fa ja 3 anys, tenim una aposta molt gran pel circ contemporani. I aquestes són les nostres com línies. Jo penso que sempre pots trobar en Inestable espectacles molt propers, per la disposició espacial i també pel tipus de propostes, que sempre tenen a lo millor o intenten tindre una temàtica actual, social, compromesa, i això, i llenguatges a lo millor més contemporanis, un poquet més diferents dels clàssics.
2: I també doneu oportunitats a gent recent, que acaba els estudis recentment i no tenen aquesta oportunitat, no?, de pujar a un escenari més, entre cometes, professional, no?, i sí que li tiro una maneta ahí, no?, a la gent jove.
0: Les noves,
2: sí, que
0: companyies.
2: Moltes, no?, companyies amb textos que no són d'autors consolidats, per així dir-ho, uh-huh. I donen moltes oportunitats, no? Uh-huh. És una porta oberta per
0: I
2: a
0: I també s'han fet màsters finals de projectes de carrera d'art dramàtic.
1: Sí, no? Sí, sí, amb l'escola de l'actor.
0: Ha estat ahí.
1: Sí,
2: també l'escola de l'actor ha estat ahí, sí, clar.
1: Sí.
2: I molt bé, i moltes companyies que després han eixit de les escoles i tal, o sigui, mm-hmm. de gent jove i tal. O sigui, molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí que ens agrada, diguem-ne, donar-hi espai per a la gent que comença, que jo penso que sempre ha d'haver un espai, no?, per a provar, per a investigar, per a... També tenim un projecte de residències en el que al final el que ens importa és que la gent puga investigar alguna cosa i no tant tindre en ment fer un projecte, una producció final amb un acabat, sinó investigar en si mateix.
0: Disfrutar del procés, veritat.
1: Sí, que és la manera de créixer, crec jo també, i de trobar coses noves i llenguatges propis, perquè si no mm-hmm. sempre fem com...
2: Lo mateix.
1: Lo mateix.
0: Mm-hmm. Ara caldria plantejar-se fer 13, un espai inestable, no?
1: Sí, la podem fer, i si voleu.
2: Sí, sí.
0: No sé, des de la direcció jo he disfrutat moltíssim treballant amb vosaltres.
2: Jo des del principi m'he plantejat per a la ràdio, no? Jo hauria de tornar a pensar com seria això.
0: Sí, seria un procés totalment diferent. Sí. Començaríem potser d'un altre lloc, seria diferent treballar.
2: Sí, perquè tu, Blanca, ho has plantejat des del principi com...
0: Clar, per a ràdio, pensant en l'espai sonor, exacte. Allò seria una altra cosa.
1: Tu, què tal la direcció, eh? Te ho has passat bé?
0: Jo m'ho he divertit molt. Hi havia algun moment que, clar, que estava una miqueta pujada de to i era com, vinga, sí, més, no, rebaixa, no, així és GMX... Ha sigut molt bé, però m'ho he passat molt bé.
2: Sí, que té algunes escenetes que són així.
0: I més pujadetes de to. Però des del principi donava veu coses i jo d'ahir m'agafava, i això ho modulava alguna vegada, però tenia molt bona base per a començar.
2: És una història viva. Vull dir que la que hem gravat avui és una versió, però igual demà ho gravem i és una altra cosa.
0: Podria ser una altra cosa. Pareguda,
2: vaig de la mateixa direcció, pressupost, però...
0: Sí, és un tipus de text que cada vegada que llitges ixen cosetes. Vas trobant matisos, vas trobant... Però així...
2: Se pot jugar més.
0: Molt ric.
1: Ha sigut divertit. Se'n recordeu de quan nominaven les escenes, no? Per a com eren, sí. com hi havia...
0: Eren 13 escenes, sí. A cada li ficàvem un títol. Venga, esta era la del llit de tal, no? Esta venia a la finestra. Esta més caldosa, esta no tant.
1: Sí, clar, perquè
2: tu has acabat una escena i dius, ara que ve, perquè clar, no és una continuïtat, no té una continuïtat a lo millor.
0: Clar, són moments...
2: Sí, té una continuïtat, però no és en el temps, diguem-ne, seguit, no?
0: Exacte, són moments de la parella.
2: Voler que ha passat realment... Ja. Però bé, ese temps està bé, també. I els títols han funcionat molt bé. O sigui, de repente tot el que havíem pensat i parlat.
1: Sí.

Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito. Una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Media i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Ontinyent, amb 44,4 graus, ha registrat la temperatura més alta que avui s'ha marcat a Espanya, segons les dades aportades per l'Agència Estatal de Meteorologia.
2: Per la seva part, l'Associació Valenciana de Meteorologia ha col·locat la màxima a Mur d'Alcoi amb 43,9 graus, concretament a la zona de la Font del Baladre. També superant els 43 graus ha estat Gaianes. Però la sensació de calor ha superat, segons Avamet, els 45 graus, atès la combinació de temperatures altes i l'elevada humitat relativa. Una sensació que s'ha deixat notar en zones prelitorals, com ara la Ribera Alta, el Camp de Túria, la Costera o el Baix Segura. I per a les pròximes hores, el Centre d'Emergències de la Generalitat i la EMET advertixen del perill que es registren en alguns llocs de la Comunitat Valenciana esclafits càlids de vent a partir de la vesprada nit i també durant la matinada. A més, les tempestes seques que es podrien produir incrementaran el risc de patir incendis forestals que es podrien intensificar amb la presència de fortes ratxes de vent. Escoltem l'advertència a la veu del cap de climatologia de la EMET a la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.
3: Más bien, llegada la noche, mañana pueden llegar al litoral y provocar reventones cálidos con rachas muy fuertes de viento y subidas bruscas de la temperatura. Son fenómenos de muy corta duración que afectan a una zona muy reducida del territorio, pero que sobre todo pues pueden producir daños en estructuras frágiles como marquesinas, estructuras mal ancladas.
0: I la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha acabat les obres d'emergència des de la capçalera del Barranc de Pollo, des de Xiva fins a la desembocadura en l'Albufera de la Dana, d'obres que tenen que veure amb la Dana del 29 d'octubre de 2024.
2: Este organisme de l'Estat ha invertit 20 milions d'euros amb l'objectiu de reforçar la protecció del llit de la Rambla contra futures inundacions, i és per això que la ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, ha estat avui a Xiva, on ha comprovat l'estat de les obres d'emergència amb empreses pel seu ministeri en el Barranc de Pollo. La ministra ha destacat algunes de les millores aconseguides.
4: Triplicamos la capacidad de desagüe del barranco a su paso por el casco urbano de Xiva. O, por ejemplo, en su tramo final, el cauce ha sido reconstruido totalmente al completo. En el caso de la cuenca del Magro, también hemos duplicado la capacidad de encauzamiento desde Utiel, levantando escollera o también, por ejemplo, muros de gaviones.
0: En tribunals, dos companys periodistes d'esta casa de punt han declarat avui com a testimonis davant de la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana.
2: Es tracta de l'equip que va cobrir la informació des de Catarroja. Allí la riuada es va sorprendre. Escoltem en part del testimoni de Maje Jorge.
5: Vam arribar a Catarroja sobre les 7:15 i només en 5 minuts ja era impossible gravar al carrer perquè l'aigua va pujar molt, molt ràpid. Així que van demanar pujar al balcó dels veïns, de Daniel, i ahir vam estar tota la nit. En molt poc temps ja l'aigua va arribar als 3 metres. Van gravar un rescat d'una xica. Van gravar també com els cotxes van entrar dins dels garatges de la gent que estava intentant eixir, gent corrent, gent ajudant una altra gent, moltes coses.
0: I a les Corts avui hi ha hagut la primera desavinença entre el PP i Vox en la votació d'esmenes als pressupostos.
2: I és que Vox demanava una nova reducció de vora 1 milió d'euros en la dotació per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Escoltem els arguments que ha donat el seu portaveu, José Manuel.

Si voleu viatjar amb nosaltres, pugeu, que així, en les cançons de la nostra vida, ens agrada la música i la seva relació amb totes i tots nosaltres. Avui farem una ullada al passat, més passat, però des del present més present. Vos expliquem. Al capítol d'avui de la història de la música valenciana, analitzarem com la música tradicional de les nostres comarques ha arribat fins als nostres dies i quins han sigut els responsables de renovar el seu discurs.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Durant segles i fins les primeries del segle XX, les poblacions de la societat rural al territori valencià van crear repertoris multifuncionals de cançó popular i música instrumental que proporcionaven ferramentes d'expressió artística per al plaer, per a la festa, per a distints tipus de treball, per les devocions religioses, per a la mort, en definitiva, per a tot allò que vivien com a societat.

A moltes societats del món occidental i al llarg de la història, els compositors de les músiques més qualificades com a cultes van anar separant-se del llenguatge musical popular tradicional i van anar construint un altre llenguatge sonor, un altre tipus de música, en definitiva. I a finals del segle XX sorgeix a gran part d'Europa un moviment regeneracionista que pretén recuperar el valor de la música tradicional, considerada fins aquell moment com una herència arcaica i antiga, carregada d'estereotips. A Itàlia, Gran Bretanya, França o a molts pobles de l'estat espanyol apareixen moviments i grups on es reivindica música, societat, territori i llengua. I eixe, precisament,

0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: Era l'any 1975 i quatre joves, Manolo Lledó, Manolo Miralles, Miquel Gil i Vicent Torrent, es van proposar convertir la música d'arrel en una indústria cultural possible, però això sí, sense perdre el carrer. I tant que ho van aconseguir. Ells no eixen del no res, sinó d'una xarxa prèvia de gent que ja investigava i tocava arrel.

Simultàniament, a Euskadi naix Oscorri, a Aragó, la Bullonera, a Galícia, Milladoiro, o a Castellà, Nuevo Mester de Juglaria, bandes que van en la mateixa línia estètica.

0: i per què el tall sonava diferent a tot el que havíem escoltat a les nostres comarques. Perquè ells tenien clar que havien de mirar al passat per a convertir eixe material en peces que funcionaren als discos i als escenaris, com la que tancava el seu primer disc, anomenat Cançó Popular al País Valencià.
1: 1, 2, 3 i...

0: que vinga la llum va ser un crit democràtic en un moment històric complicat. I també va ser una reivindicació de la cultura i la identitat valenciana. Diuen que les autoritats locals, després d'escoltar allò de que al senyor alcalde li donen, els van multar amb 25.000 pessetes.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: Altai combinava la dolçaina, el jaüt o la bandúrria amb el baix elèctric. I els seus textos reivindicatius ben pronte van enganxar a una joventut que tenia moltes ganes de posar banda sonora a un temps de recuperació de llibertat. En este primer treball ja presenten el seu corpus teòric, cançons populars tradicionals, composicions pròpies o musicacions de poemes.

Tots em tirem pedraetes és un poema de Vicent Andrés Estellés i forma part d'aquell primer treball de 1975. El tall no és només una banda d'estudi per recuperar i gravar el nostre patrimoni musical, sinó que també són carrer, escena i militància cultural.

El Tai va posar en marxa un model de país cantat. Van demostrar que la música tradicional valenciana no era cosa del passat, sinó material modern, capaç de fer festa, fer memòria, fer pedagogia i fer emoció a parts iguals.

0: podríem dir que Tio Canya és la seva composició més important. Vicent Torrent explica el procés de substitució lingüística a les nostres terres amb una història contada a l'estil trobadoresc dels clàssics valencians. Ell va contar que la cançó li va eixir d'una tirada, com una història que demanava ser contada. Tio Canya és una de les primeres cançons que converteix el conflicte lingüístic valencià en història popular cantable. A més, legitima una cançó d'arrel puga ser tan contemporània com qualsevol altra de pop. I en directe es va convertir en un verdader hit.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I esta cançó forma part de Deixeu que rode la roda, de 1976, segon disc de la banda. Un treball molt important dins de la seva carrera i on hi havia altres temes que van fer d'Altai un grup molt popular, com este que escoltem ara, Darrer diumenge d'octubre.

darrer diumenge d'octubre parla de l'Aplec del Puig, una concentració polític-social del valencianisme que se celebra a esta població de l'Horta Nord des dels anys 60. I així és on volem arribar, perquè una de les claus de l'èxit de la renovació de la música tradicional va ser una societat valenciana que estrenava circuit cultural. Associacions, ateneus, universitats, grups veïnals i aplecs, tots ells van crear un mapa de concerts i de transmissió cultural.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Tot estava per fer en aquelles comarques valencianes de la transició democràtica. I la música tradicional renovada era una de les bandes sonores més importants. En 1978, el Tall publica dos discos, Posa vi, posa vi, posa vi, que és un recull de cançons populars de taverna, i Quan el mal ve d'Almansa, el seu disc més important i també el més popular.

Eixe mateix any, al tall es van presentar en directe a Alemanya i França, i un dels seus membres fundadors, Miquel Gil, abandona el grup per fer carrera en solitari. Una carrera que arranca en la banda Terminal Sur i que encara està vigent com a projecte propi.

A partir d'este moment, podríem dir que el tall està a l'alçada d'altres grups d'arrel internacional, com és el cas de la nova companyia di canto popolare de Nàpols, els músics del Nil d'Egipte o els saharauis Muluk el Hawa. Els anys 80 destaquen per l'impuls que van donar a la trobada de música del Mediterrani, una cita anual per a comprovar l'estat actual de les músiques dels països riberencs.

0: Fruit de so és el disc de 1982 que van editar amb la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet, amb peces com este bolero de l'Alcúdia. I així fins a 2013, que la banda va decidir baixar dels escenaris. Quasi 40 anys i 14 àlbums editats. Una de les bandes més influents de la història de la nostra música i que ha deixat petjada en multitud de formacions musicals posteriors.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I ara és l'hora de parlar d'una altra formació, encara més longeva. Es tracta de Carraixet, un grup que va néixer el 1972 a Tavernes Blanques i que encara continua en actiu amb més de mig segle d'història.

El que escoltem és Les Parrandes, un dels temes publicats a l'any 1979 dins del disc Entre col i col, Lletuga. Es tracta d'un tema popular de Villar, un xicotet poble de l'Albi de Lopó i que se sol ballar a les seues festes. El 1979, l'escriptor valencià Rafael Vicent Arnal li va posar la lletra que escoltem.

Carraixet rep el nom del barranc que travessa la seva comarca, l'Horta Nord. I va néixer gràcies a Lleonard Giner, que es va encabotar en formar una rondalla de corda amb repertori del cançoner tradicional.

Després d'un parèntesi degut a la censura, Carraixet van tornar als escenaris ja amb una formació familiar i amb instruments de vent, fet que ha caracteritzat la banda des d'aquells moments fins a l'actualitat. Ara mateix, Carraixet són 5 dones de 3 generacions de la família Giner i que han celebrat mig segle d'història amb noves cançons com esta. Sabe.

El grup va presentar el seu nou disc, Carraixet 50, l'any 2022 al Teatre Principal de València, amb esta cançó que sona de fons i que porta el nom del disc. Tot per commemorar que és la formació musical més longeva de les nostres comarques i que la música tradicional continua més viva que mai.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: Però la recuperació de la música tradicional es pot abordar des de molts punts de vista. Si el Tai va encapçalar este moviment des d'un posicionament acadèmic internacionalista, hi va haver una altra formació que ho va fer des de la sàtira i l'esperit faller.
2: Micalet García, treballador.

Els Pavesos van ser un grup de folk festiu, amb Joan Montleón i Merche Banyuls al cap. Un col·lectiu de músics que reivindicava la tradició valenciana, però amb humor, disfresses, llums de colors i molta traca. Des de l'any que es van formar, 1972, van editar 4 discos. Este, Micalet García, que sentim, estava al primer treball de la banda, A la nostra gent.

0: Les seues actuacions eren un autèntic vodevil, una verbena fallera, un espectacle de varietats i, fins i tot, una celebració col·lectiva de la cançó tradicional. No obstant, eixe mateix any formen part del cartell del segon Festival de la Cançó Folk, celebrat a la ciutat de València, junt a artistes com Raimon.
1: Sa mare que els va vore estirar les mans al cap.

0: Nàixer un soldat.
1: Al cap de 4 mesos va nàixer un soldat.
2: El 1976, any que editen el seu primer disc, participen a la segona edició del Canet Rock, un festival que se celebra a Catalunya i on van compartir escenari amb Jaume Sisa, Pau Riba o la companyia elèctrica d'Arma. I així comença un idili amb el moviment de la nova cançó a través de la Trinca, un grup que també utilitzava l'humor per a reivindicar la llengua i la cultura popular.

I l'any 1978 suposa el seu rellançament definitiu. Publiquen el seu segon àlbum, El Pardal de Sant Joan i La Bolseria, i actuen en la plaça de Baus de València junt amb Joan Manuel Serrat per a més de 30.000 persones. D'eixe disc ixen cançons com esta que

I com que ja sabeu que això és un podcast de música i Sant Joan i la bolseria va donar per a molt de horchatera, continuem el recorregut i mirem cap a l'Albufera. En concret, a un animal que habita i separatge natural i que dona nom a un plat molt arrelat als pobles de la zona. Escoltem les anguiles de l'Albufera.

Els Pavesos van passar un bon grapa de músics durant tota la seva curta història acompanyant Joan Montleón i Merche Banyuls. Alguns d'ells són Jordi Reig, Vicent Ríos, Juli Puig, Toni Peris, Antonio Velart o fins i tot Joan Soler i Remigi Palmero. Paraules majors. La personalitat de Joan Montleón, un verdader emperador escènic, va transcendir més enllà del seu grup. Totes i tots recordem que va ser un dels pioners a la Radiotelevisió Pública Valenciana fent allò que millor sabia fer: espectacle, show i entreteniment.

0: De fet, fins i tot Joan Fuster va dedicar unes paraules als pavesos. El fenomen pavesos ha despertat tota mena de reaccions, des de l'entusiasme quasi incondicional fins al desdeny més olímpic, passant per la indulgència somrient. Els pavesos han sabut connectar amb una vena de tradició jocunda i l'han revitalitzada a un nivell inèdit. Són, com a grup i com a cançó, uns descarats. Gràcies a Déu.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I amb estos descarats posem punt i final a este capítol on hem fet una ullada a les diferents formes de recuperar la cançó tradicional valenciana. Però ho volem fer amb una banda de Manises que només va editar un disc, Els Cavallers de la Cuixa Rodona, l'any 1976. Xavier Morant i els seus Cuixa són coetanis de la nova cançó i la renovació del folk, però també del rock progressiu

0: i la psicodèlia, una mescla molt interessant.
1: El capítol d'avui corrobora que les cançons ens han salvat la vida sempre. Que la música cura, que és medicina per al cos i per l'ànima. Així que ja ho sabeu. Si voleu estar sans i estalvis, ho geu i així coneixerem un poquet més la història.

0: Són les 8, benvinguts a una nova edició de Contrapunt, ara a l'estiu en un format més breu, de 8 a 9 de la nit. La jornada amb avís roig ha deixat a la comunitat temperatures de 44 graus en municipis com Muro d'Alcoi i de 44,4 a Ontinyent, la màxima a tota Espanya. I atenció, perquè el que comença a registrar-se ara són tempestes acompanyades d'esclafis tèrmics amb vents que poden arribar a 120 km per hora. Moltes han sigut avui les poblacions que han pres mesures. A València s'han tancat els parcs i s'han cancel·lat les activitats a l'aire lliure. I les Torres de Quart i les de Serrans s'han clausurat. Al paratge Caprala de Petrer, els bombers han rescatat dues persones per un colp de calor. I en clau política, avui a les Corts s'ha produït la primera desavinença entre PP i Vox en la votació d'esmenes als pressupostos. Vox demanava una reducció de 900.000 euros en la dotació per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que el Partit Popular ha rebutjat, com també Socialistes i Compromís. El saluda Rubén Dempere, al micròfon, al control de so, Juan Alpuente.
1: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I com dèiem, dia de molta calor, amb màximes que han superat els 44 graus a Muro, pendents ara de la situació actual i de les tempestes seques que avancen des de l'interior. Demà baixaran les temperatures, però els avisos groc i taronja continuaran. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
2: Bona vesprada, Rubén. Efectivament, demà les temperatures afluixaran respecte dels valors d'avui, però és una baixada molt lleugera. Encara demà tindrem avisos groc i taronja a totes les comarques de València i també d'Alacant, i ja divendres abaixarien, només quedaria taronja cap al sud d'Alacant, Castelló, tot i que demà i després demà no hi ha avís, continuarà fent molta calor, però ja no arribarem a aquests quasi 40 graus que s'han registrat a observatoris de l'Alt Palància i de l'Alt Millars. Molta basca la que tenim a hores d'ara. Com bé comentes, les temperatures han sigut molt elevades, superant aquests 43 graus. Ara encara queden al comptat, quan són les 8 i 2 minuts, 40 graus a observatoris, com ara venia res. I estan arribant aquestes nuvolades i aquestes tempestes seques. Estan desplaçant-se des de les comarques de l'interior. Estan afectant ara la vall de Llorac-Cofrents, on s'han registrat algunes ratxes de més de 90 km per hora. Porten poca precipitació. Ens comentaven ara que estaven caient 4 gotes en punts de la Ribera Alta, a la zona del Marquesat. I aquestes nuvolades avancen molt ràpides i porten la direcció cap a l'Horta i després així cap a la mar per la zona també de la Plana. Per tant, en les immediates hores, atenció a aquestes tempestes, perquè si bé aigua deixaran poca, més bé concentrada a l'interior, on fins i tot podien deixar granís, el més destacable són aquestes ratxes de vent molt fortes, que poden superar 80-90 km per hora, arriben de manera sobtada i marxen cap a la zona nord-oest, i per tant, després ja queda la situació més tranquil·la. És el més destacable per a les pròximes hores. Tenim avis actius i aquests esclafits que van associats a aquestes tempestes encara es podien registrar fins a les últimes hores del dia d'avui i la pròxima matinada. Demà, com comentem, un dia com avui, amb molta pols en suspensió, núvols baixos de matí, temperatures no tan altes, però encara entre 30 i 35 graus cap al litoral i entre 35 i 40 a l'interior de València i d'Alacant, a l'espera que el cap de setmana afluixi o ens deixi un respir esta calor tan intensa, encara que tot apunta que podrien tornar a tindre temperatures de nou molt altes la setmana que ve. Per això encara deixem molt lluny. Anem a estar a pendents. Molta atenció i precaució, sobretot en les immediates hores. A més, les tempestes que no porten molta aigua, però sí ratxes de vent fortes, i que el risc és extrem d'incendis forestals, perquè qualsevol incendi que pugui iniciar-se amb aquests jams i amb aquestes ratxes de vent fortes a aquestes hores seria molt perillós. Per tant, tots pendents, i qualsevol fum, telefonar ràpidament a l'112.
0: És a dir, per a la setmana que ve encara no podem assegurar, però
2: el que
0: pinta la cosa malament, no?
2: El que pinta és que la massa d'aire càlida que ara ha pegat a la zona, està pegant a nosaltres i també a les Illes Balears, vol tornar a tindre com una repunt de massa

0: Se d'aire càlida de nou des del nord d'Àfrica, però esta vegada entrant per Andalusia i Extremadura. Seria, podríem dir, un nou episodi, però de nou més general, que tornaria a afectar-nos a nosaltres i tornaríem a parlar altra vegada de temperatures de 40 graus. La veritat és que no hi ha manera de veure una baixada que puga mantindre's. L'únic que podem dir és que de moment sembla que el cap de setmana es donaria un respir, la calor més intensa, i anem a deixar-ho ahir, i el cap de setmana ja en parlarem de com es presenta la pròxima setmana.
1: Anem a agafar-nos a aquest xicotet respir, no? Que ens dona el cap de setmana.
0: Efectivament.
1: Moltes gràcies, Joan Carles.
0: Fins ara.
1: I continuem parlant de l'oratge i d'esta emergència climàtica que estem vivint. La brisa marina a la Comunitat Valenciana i a tot el Mediterrani espanyol ha perdut des dels anys 80 al voltant d'una quinta part de la seva capacitat per a suavitzar les temperatures, i això passa factura també en l'estrès tèrmic i la salut de les persones. És el principal titular que ens deixa un estudi del CSIC, que ens conta el nostre company Carles González.
2: La brisa marina a la Comunitat Valenciana i tot el Mediterrani espanyol no refresca com abans. S'ha baixat d'intensitat un 17%, ho confirma un estudi del CSIC basat en dades de 39 estacions meteorològiques d'Espanya, França, Itàlia i Àfrica, arreplegades, atenció, durant 40 anys. I passa factura tot, i especialment en dies com avui. Escoltem César Azorín, investigador principal del CIDE.
3: Y además de una ola de calor, le sumas que no tienes el papel refrescante de la brisa marina a partir del mediodía, pues estamos en una situación de estrés térmico y de impacto directo para la salud humana, y no solo para la salud humana, también, por ejemplo, para el tema de la contaminación atmosférica.
2: I sa contaminació es produeix perquè cada volta hi ha més masses d'aire càlid procedent del Sahara pel calfament global més acusat al Mediterrani. La conca mediterrània escalfa entre un 20 i un 40% més ràpid que la resta del món. La brisa és el vent dominant ací, bufa dos terceres parts de l'any i afecta tot: navegació marítima, energia eòlica, els cultius y la pluja.
3: Si perdemos la brisa marina o perdemos sobre todo su capacidad de transportar humedad y de converger y de disparar tormentas, estamos alterando sin duda el ciclo hidrológico en nuestra región.
2: L'estudi ha constatat que la brisa s'ha disparat un 10% a l'hivern. El que preocupa és que cada volta va a pitjor. Ja res, tampoc la brisa és el que era.
1: I la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Sara Hagesen, ha visitat avui a València la seu de l'Agència Estatal de Meteorologia, des d'on ha alertat sobre l'emergència climàtica. Alejandro Molés.
4: Hagesen també ha avançat que la primera quinzena de juliol ha sigut la més càlida des que hi ha registres.
5: La primera quinzena de julio va ser la más cálida desde que existen registros. Yo creo que también es un dato muy importante. La primera mitad del verano del 2026 también ha sido la más cálida de la historia. Yo creo que toda esa información que se suma y que nos va evidenciando que es una situación preocupante en la que tenemos que actuar, que tenemos que anticiparnos.
4: Unes advertències que confirma amb xifres l'Institut de Salut Carlos III, que ha donat a conèixer el balanç de morts dels primers 14 dies de juliol al nostre territori i que s'han atribuït a les altes temperatures. Segons les estimacions, han sigut un total de 142 persones les que han perdut la vida. És, de fet, la xifra més alta que s'ha registrat durant aquest període, és a dir, de l'1 al 14 de juliol, des que hi ha registres. Del total de 142 morts, 66 eren dones i 76 homes. En la majoria dels casos tenien més de 65 anys.
6: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: Obrim ara pàgina política. Avui a les Corts hi ha hagut la primera desavinença entre el PP i Vox en la votació d'esmenes als pressupostos. Vox demanava una nova reducció de 900.000 euros en la dotació per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que el Partit Popular ha rebutjat, com també Socialistes i Compromís.
4: Una esmena que ha obert una bretxa entre el PP i Vox, trencant la tònica d'entesa entre els dos partits. La discrepància ja s'havia anunciat abans de la votació. Així ho avançaven José María Llanos, de Vox, i Mari Carmen Contellés, del PP.
7: Vox va a seguir adelante. Vox, en el caso de que no se aprobara, la llevará, la mantendrá viva para el Pleno, y Vox va a defender lo que cree que es bueno para los valencianos, que no es defender una un organismo traidor a los valencianos, traidor a nuestra lengua, un caballo de Troya, un enemigo dentro de casa.
8: Concretament, en esta esmena de la UL, no, si n'hi ha aquest recorte i se segueix aquesta proposta, aquesta esmena nosaltres no la recolzarem. I seguirem debatint en el pleno pressupost totes aquelles esmenes que se queden vives. I si ja se queda, pues la debatirem.
4: L'oposició considera aquesta esmena de Vox un atac al València i a les institucions pròpies. Escoltem primer Mercedes Caballero del PSPB i després Maria Josep Amigó de Compromís.
9: Lo que volen és acabar con la institucionalitat de les Corts i de la Generalitat. I ho fan atacant els òrgans estatutaris, que és com atacar l'Estatut, com atacar la Constitució i atacar les ferramentes que tenim de convivència en aquesta democràcia.
8: L'odi al valencià crec que l'hem patit al llarg d'aquesta legislatura. És una cosa visceral que té Vox i que el PP, com ahir ja vam comentar en les altres comissions que vam estar, li compra totes i cada una de les esmenes que plantegen. Avui no tenim cap dubte que aprovaran l'esmena que Vox ha presentat per tal de retallar-li 1 milió d'euros a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
4: Siga com siga, Vox mantindrà la proposta de retallar 900.000 euros a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en el debat final de pressupostos en el ple de les Corts previst per al 24 d'aquest mes.
1: I precisament durant el debat d'esmenes als pressupostos en la Comissió d'Economia de les Corts, un micro obert fora de temps ha posat en evidència a Vox. Ha sigut en un recés. El diputat de Vox, David Muñoz, parla amb un altre parlamentari i de la formació, Jesús Albiol, presumís d'haver utilitzat dades confidencials de la Fiscalia durant la seva intervenció.
10: Esto a partir del uso de información privilegiada. Nadie lo sabe, no sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal.
11: Privilegios.
1: Què més ha dit David Muñoz?
4: Sí, s'ha referit a la menció que ha fet en el seu entorn de paraules sobre la desarticulació d'una banda dedicada al tràfic de persones a nules fa uns mesos, on assegura que tots eren pakistanesos. En el microobert se sent que ho sap perquè té informació privilegiada. La conversa entre Muñoz i Albiol continua per a referir-se a la diputada socialista Alicia Andújar, a qui qualifiquen de bruixa.
11: No, pero yo estoy flipando, tío. No tienen, sobre todo con la del PSOE. Este aún mantiene un tono más tranquilo, aunque dice muchas barbaridades, pero es un tono diferente. Pero la bruja Andújar es terrible.
4: Feta pública esta conversa, tant el Partit Socialista com Compromís han criticat durament els diputats de Vox i anuncien accions davant del descuit d'haver dit que tenien informació privilegiada.
10: ¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, no sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal.
11: Privilegios. No, pero yo estoy flipando, tío. No tienen, sobre todo con la del PSOE. Este aún mantiene un tono más tranquilo, aunque dice muchas barbaridades, pero es un tono diferente. Pero la bruja Andújar es terrible.
1: Canviem d'assumpte. Dos companys periodistes d'esta casa han declarat avui com a testimonis davant de la jutgessa de la Dana. És l'equip que va cobrir la informació des de Catarroja. Han explicat a la jutgessa que els hi van enviar perquè els meteoròlegs de punt tenien clar que els barrancs es desbordaven.
12: La vesprada del 29 d'octubre, 5 equips de punt van cobrir des de diversos punts els efectes de la Dana. Un d'ells va ser el format per Maje Jorge i Paco Miguel des de Catarroja, on van quedar atrapats per l'aigua.
13: Nosaltres vam arribar a Catarroja sobre les 7:15 i només en 5 minuts ja era impossible gravar al carrer perquè l'aigua va pujar molt, molt ràpid.
12: Avui la jutgessa de la Dana ha volgut reconstruir minut a minut el que van veure els dos periodistes abans que sonara les alert.
14: Pujarem a aquell pis per a poder salvar-nos i també gravar des de dalt i en aquest moment passa hora i mitja fins que va arribar les alert i quan arriba les alert el que sí que tenim clar i ho tenim gravat és que l'aigua ja estava com a mínim a 1 metre d'altura.
12: Des del balcó van gravar com els vehicles començaven a surar, també rescats amb llençols des d'un balcó de la zona de la Rambleta.
13: En molt poc temps ja l'aigua va arribar als 3 metres.
12: Segons els periodistes, la direcció d'informatius d'Apunt va triar Catarroja seguint els consells de l'equip de meteorologia, a qui semblava obvi que els barrancs es desbordarien. També han contat que quan va sonar l'avís d'alerta, la situació era extrema.
1: Era una crònica d'Adelaida Ferrer. I no deixem la informació sobre la dana del 29 d'octubre de 2024. Convocada avui una nova manifestació per a demanar la supressió de l'aforament de l'excap del Consell, Carlos Mazón, per la gestió de la barrancada. Es convoca per al dimecres 29 de juliol, davant del Palau de la Generalitat.
4: I la protesta està prevista per a les 8 de la vesprada. Començarà amb una concentració seguida d'un velatori com a acte simbòlic. Així ho han decidit més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals, juntament amb les associacions de víctimes de la dana. El dia 29 de juliol farà 21 mesos de la tragèdia.
6: Contrapunt, en Apunt Ràdio.
15: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
16: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
17: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: La presidenta del PSOE ha reconegut que hi ha indicis preocupants que envolten el cas Leire Díez. Ho ha dit Cristina Narbona a l'Audiència Nacional, on ha declarat avui com a testimoni davant del jutge Santiago Pedraz. Magda Nicolau.
1: Cristina Narbona es desvincula de la suposada trama per a tractar de boicotejar causes judicials que afecten el PSOE.
2: He dejado absolutamente claro que yo no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando.
1: La presidenta del PSOE ha reconegut que els informes de Luco revelen dades preocupants contra Leire Díez, a qui coneix des del 2017. En els dies de reflexió de Pedro Sánchez, ha dit Narbona, Díez va contactar amb ella.
2: Previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos, yo entendí hechos. Desde luego, nada que ver con lo que se está investigando.
1: Y la va a derivar a Santos Cerdán.
2: Y Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
1: També han declarat dos fiscals que han confirmat reunions amb Leire Díez i Jacobo Teijelo, advocat de Santos Cerdán. Diego Villafañe, que va ser mà dreta del fiscal general García Ortiz, ha assegurat que les dos trobades no tingueren cap conseqüència.
0: I l'endemà de conèixer-se la sentència, el germà de Pedro Sánchez en el govern espanyol veuen insòlita la condemna, però en el PP asseguren que la sorpresa expressada des de la bancada progressista demostra que el cap de l'executiu és una amenaça per a la democràcia. Lorena Diego.
3: Sí, en l'executiu sostenen que la condemna a David Sánchez és una persecució a la família del president del govern. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
4: Esa persecución constante de la familia del presidente solamente por ser familia del presidente. Con decisiones como esta, la ciudadanía ve claramente que hay una parcialidad.
3: Me señalaba el soci de la coalició Sumar, que considera la sentència una aberració. En el Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo acusa Sánchez de ser un president autoritari.
5: Si recela de los jueces, si cuestiona la independencia de las instituciones, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
3: Una condemna que no portarà David Sánchez a presó i en què no s'ha apreciat el delicte de tràfic d'influències.
0: I del germà del president del govern a l'esposa de Pedro Sánchez. Begoña Gómez ha entregat a Juan Carlos Peinado els bitllets d'avió que certifiquen que va viatjar a Londres per a la graduació de la filla.
6: La defensa de la dona de Pedro Sánchez ha retret al jutge que no és a ella a qui li correspon demostrar que Gómez no va cometre cap delicte i que va efectuar tan sols ese viatge després que Peinado li recriminara que no hi havia segells que acreditaven entrades i eixides en el seu passaport. El lletrat explica que el Regne Unit ha suprimit l'estampació de segells físics i lamenta que se li exigisca una prova que implica una dificultat, diu, desproporcionada.
0: I enmig d'este clima polític, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha fet públic l'últim baròmetre en intenció de vot, un baròmetre en què destaca que el PSOE es recupera i que si avui hi haguera eleccions legislatives aconseguiria el 33% dels vots, vora 8 punts més que el PP, que en perd 2 respecte al baròmetre de juny.
6: Segons esta enquesta, el PP se situa en poc més del 25%, mentre que Vox es manté com la tercera.

0: era força política amb el 15%, seguit de Sumar amb poc més del 6%. El baròmetre del 6% també destaca que el partit s'ha acabat la festa, que lidera Albizu Pérez, investigat pel Tribunal Suprem, supera ja a Podem per una dècima, ja que s'acaba la festa obtindria un 2,6% dels vots i Podem es quedaria en el 2,5%.
1: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en Apunt Ràdio.
2: I es contem ara una última hora en successos, una tragèdia ocorreguda a Navarra, on una dona i els dos fills menors d'edat han mort ofegats mentre prenien el bany. Ha passat a la presa de Roncal, en el riu Esca, cap a les 4:30 de la vesprada. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies en les quals s'ha produït el sinistre. I canviem d'assumpte. L'aeroport d'Alacant-Elx marca un nou rècord mensual en juny. Segons dades d'AENA, ha registrat més de 2,1 milions de passatgers. Això suposa un 10,5% més que l'any passat i avança una temporada forta d'estiu.
0: També va camí del rècord anual, ja que des de gener l'aeroport Miguel Hernández acumula més de 10 milions de viatgers. A València, a l'aeroport de Manises, creix en juny fins a als 1,4 milions de passatgers i suma més de 6 milions la primera meitat de l'any. En total, es van gestionar 8.713 vols el mes passat.
1: Contrapunt, en Apunt Ràdio.
2: I si mara al món, Washington canvia l'estratègia bèl·lica contra l'Iran i llança una onada de bombardejos diurna després de diverses jornades d'atacs nocturns. Teheran descarta negociar i amenaça d'estendre el bloqueig naval al Mar Roig, una escalada que posaria en risc les dues principals rutes energètiques de la regió. Té més detalls Arturo Monedero.
3: Els Estats Units intensifiquen l'ofensiva. Després d'atacar durant la matinada, llancen una onada de bombardejos diurna contra defenses costaneres i instal·lacions de míssils de l'Iran. Power plants, next week comes the bridges. La setmana que ve colpejarem plantes elèctriques i ponts. És l'amenaça de Trump si Teheran no s'assenta a negociar. Defendrem cada centímetre del nostre territori, respon el president iranià. La República Islàmica reivindica els atacs contra objectius nord-americans a Kuwait, Bahrain i Jordània. I advertís que, a més de bloquejar l'estret d'Hormuz, els seus aliats del Iemen, els Houthis, podrien inhabilitar també el pas de Bab el-Mandeb, la principal eixida alternativa pel Mar Roig. Quedarien així compromeses les dues rutes energètiques més importants de la regió.
2: I primer dia sense la tanca que durant més de 40 anys ha separat físicament Espanya i Gibraltar.
0: I allí ha estat este matí el president del govern, Pedro Sánchez, que ha recordat que l'obertura de la tanca beneficiarà més de 15.000 treballadors, el 70% d'eixos espanyols que fins ara patien cues eternes per passar d'un costat a l'altre.
4: Estamos abriendo un nuevo tiempo, sin duda alguna lleno de oportunidades para los más de 300.000 andaluces y andaluzas que viven en el campo de Gibraltar.
1: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en Apunt Ràdio.

0: 30 anys, milers de concerts i alguns dels artistes més importants del món. El FIB celebra 3 dècades d'història i continua sent una de les grans cites musicals de l'estiu. És una crònica de Lídia Vicente.
1: L'estiu de 1995, el Velòdrom de Benicàssim acollia la primera edició d'un festival encara sense nom oficial. El grup britànic The Charlatans obrien el cap de setmana davant de poc més de 8.000 persones. Era l'inici del model de festivals que coneixem avui. Des d'aleshores, Benicàssim ha rebut alguns dels grans noms de la música nacional i internacional. Bob Dylan, Björk, Radiohead, Oasis, Leonard Cohen, Los Planetas o The Killers. Una trajectòria que ha portat el FIB a viure els seus anys de màxima esplendor, amb prop de 200.000 assistents en les edicions de 2009 i 2011. Però la història del FIB també està marcada per moments complicats, temporals, baixes d'última hora i una greu crisi que va posar en perill la seva continuïtat. 3 dècades després, el FIB ha canviat de propietaris, de públic...

i també de model. En un panorama cada vegada més competitiu, el festival continua reinventant-se i manté Benicàssim com una de les grans cites de la música en directe. Contrapunt, en A Punt Ràdio.

0: I en el temps dels esports, Roberto Fernández, bona vesprada. Parlem del València.
1: Bona vesprada, Rubén. Avui és el segon dia de la concentració de pretemporada del València a Girona. Els de Mestalla continuen preparant el primer partit amistós que disputaran dissabte contra el Petro de Luanda, guanyador de la Lliga d'Angola. A causa de les altes temperatures al Parc Natural de la Garrotxa, el tècnic Carlos Corberán ha modificat el pla inicialment previst amb doble sessió als camps d'entrenament i este matí els jugadors han fet exercicis d'activació a les instal·lacions de l'hotel. Esta vesprada els valencianistes sí que han entrenat a la gespa. A punt ha pogut parlar avui amb Pepelu García. El migcampista de Dénia s'ha pronunciat sobre com el final de la temporada passada ha de marcar el camí del València en l'any de l'adeu a Mestalla.
2: L'equip jo crec que va donar un colp sobre la taula, jo crec que se va donar compte de les coses que que estaven fent bé i al final de temporada pues, té que marcar el camí de lo que té que ser esta temporada, un equip que és ambiciós, que vol i que sap lo que té que fer i que mira objectius ambiciosos. Pues és una responsabilitat molt bonica. Acomiadar Mestalla va ser algo únic i nosaltres tenim la sort de poder fer algo gran i que siga un bon acomiadament.
1: Pel que fa al mercat, el club continua a la recerca urgent d'un lateral dret després de no poder tancar Menier, que han presentat avui de manera oficial com a jugador del Sunderland. Un dels noms que s'han posat damunt la taula és el de Daijiro Chirino, tot i que encara no hi ha acord en la xifra necessària per a la possible arribada del defensa neerlandès des de l'Almeria.
0: Pel que fa al bàsquet, Roberto, nova incorporació en el València Bàsquet, en el dia en què hem conegut el calendari espanyol de la competició.
1: Efectivament, el València Bàsquet ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la nord-americana Alicia Jenkins, de 32 anys. En principi arribarà només fins novembre. Es tracta d'un reforç pensat per a cobrir les baixes de les jugadores que s'incorporaran tard per estar jugant la WNBA, com ara Raquel Carrera, Marta Suárez o Alicia Flores. També esta vesprada l'Associació de Clubs de Bàsquet, la CB, ha fet públiques les dates de la temporada 2026-2027. La Supercopa tindrà lloc a Badalona el 19 i 20 de setembre. D'entre els quatre participants, el vigent campió, el València Bàsquet, que just avui ha fet 40 anys d'història. La Lliga regular de la CB començarà el 26 de setembre i la Copa del Rei tornarà a disputar-se a València del 18 al 21 de febrer. Els play-offs de Lliga tindran lloc a partir del 25 de maig. Pel que fa a la Lliga femenina, la Supercopa es disputarà a Madrid, a Torrejón de Ardoz, entre el 26 i el 27 de setembre, amb la participació del conjunt taronja, i la Copa de la Reina tindrà lloc durant la Setmana Santa del 2027, del 25 al 28 de març, a Saragossa.
0: I avui també s'ha presentat un acord important per a l'atletisme valencià.
1: Sí, perquè la Marató de València Trinidad Alfonso serà a partir d'ara patrocinador del València Club d'Atletisme. Les dues entitats han presentat avui l'acord que garanteix la continuïtat del club que presideix Rafa Blanquer i que compta amb 102 anys d'història i multitud de títols. A partir d'ara, això sí, el nou club no aspirarà a estar en l'elit de l'atletisme europeu i se centrarà en la formació. A canvi, deixarà rere els problemes econòmics. Juan Manuel Botella, CEO de la Marató de València, i Rafa Blanquer, president del València Club d'Atletisme, aposten per la sostenibilitat.
3: Estamos apostando por un equipo de cantera, por un equipo valenciano. Sí, se puede ver afectado deportivamente. Pero ahora nuestro récord y nuestro triunfo, el triunfo del Valencia Club de Atletismo, va a ser la sostenibilidad.
4: Con el equipo que tenemos, pues no lo sé, intentaremos mantener la categoría. Creo pues para no descender, pues quedar entre los 6-7 primeros de la Liga Nacional y con eso, si se puede sostener con la base que tenemos de nuestras escuelas, estaríamos ahí.
0: I acabem, com no podia ser d'una altra manera, parlant del Mundial de Futbol.
1: Després del bitllet per a la final aconseguit ahir per la selecció espanyola, avui és el torn de la segona semifinal. Esta nit els de la Fuente coneixeran el rival de la final de diumenge. Anglaterra i l'Argentina s'enfronten a Atlanta a les 9 de la nit. Tot i que parlem de futbol, és un enfrontament que va més enllà de l'esport, amb molts antecedents. D'una banda, el gol de Maradona, amb la mà, la famosa

0: Mà de Déu, en els quarts de final del Mundial de Mèxic de 1986 a l'Estadi Azteca, en què Anglaterra va perdre finalment per 2-1. I d'altra banda, una càrrega purament emocional. L'ombra de la guerra de les Malvines, de la qual ja han passat 44 anys, va deixar una cicatriu que fa que les dues aficions visquen este partit amb un sentiment de defensa dels seus colors que sobrepassa completament l'àmbit esportiu. La selecció finalista i futura rival de la Roja eixirà del duel d'esta nit a la capital de l'estat de Geòrgia.
1: Gràcies, Roberto Fernández. Però...

I amb el fi acomiadem esta primera part del nostre contrapunt. Ho fem amb Franz Ferdinand i un dels seus himnes, Take Me Out, la banda escocesa. És una de les més fidels al Festival de Benicàssim. Ja han tocat en 5 ocasions. Demà tornen a encapçalar el cartell del FIB.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
3: Apunt Radio, de tú a tú. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Estem acabant ja este temps de tertúlia, però abans d'acomiadar-nos volia que fareu una valoració express de algo, d'una cosa que has citat tu abans, i se sis sorprenen de avui, i se baròmetre que ha publicat el Centre d'Investigacions Sociològiques, que li dona al PSOE un 33% dels vots.
1: Si atenemos a que es una encuesta del CIS, cero sorpresas. Si sacamos que fuera del CIS, pues evidentemente parece lejos de la realidad que hemos conocido por otras encuestas, ¿no?
0: Toni?
2: Yo voy a remitirte a la viñeta que publiquen demà en el diari Informació, una viñeta que diu, que es pregunta de un home que es pregunta, el CIS debería preguntar qué opinamos del CIS.
0: Una molt bona pregunta. Retòrica, a més.
2: Així no és. Ja, és ja, pràcticament és una risa, és una vergonya. Sí.
0: Moltes gràcies, Toni Cabot, per este temps de tertúlia. I fins un altre dia.
2: Un abraç, Rubén, un abraç gran, David.
0: I moltes gràcies també, David Maroto, per acostar-te a l'estudi de Punt Ràdio a compartir amb nosaltres el teu contrapunt.
1: Bona nit, un plaer.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians.

0: De tant en tant, ixen àlbums que desafien sense pretendre-ho les etiquetes del moment. Publicat l'any 1978, Miralls va ser el debut de Carles Barranco, un músic que pertany a la nova cançó feta a València, però que musicalment anava més enllà de la cançó d'autor del moment. Mai ha sigut reeditat, encara que es tracta d'una obra que cal recordar per la seva vàlua musical i artística. I per això hem volgut dedicar-li el nostre programa d'avui en col·lecció de vinils.
1: La història tants anys negada en veu de poble serà el vent.
0: Miralls era un disc cantat en valencià i compromès amb les reivindicacions polítiques i culturals del moment, però sobretot era un cant a la vida i a l'amor que musicalment connectava València amb la resta del Mediterrani i l'acostava a altres estils musicals que aleshores encara estaven integrats en el vocabulari de la cançó. Miralls era moltes coses, de la mateixa manera que ho era la seva coberta dissenyada per Enric Satué, amb un text de Joan Fuster i il·lustrada per una fotografia d'Enrique Carrazoni i per un dibuix d'Artur Eras. Per a parlar de Miralls, avui ens acompanya a l'estudi el músic, compositor i director d'orquestra Rafael Vizcaíno, que tocava amb Barranco per aquell temps. I també tenim Fina Cardona Bosch, escriptora, que era la parella de Carles. Benvinguts a la vostra ràdio i gràcies per ajudar-nos a recordar este disc i també Carles, que ens va deixar en 2002.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
1: Caminada que ens portarà al nostre indret. Direm qui som i qui no som.
0: Miralls és un poema teu, Fina, que Carles va musicar, però també és un títol molt encertat perquè este és un disc que reflectia situacions i sentiments privats i col·lectius d'aquell moment.
2: Ja, és que per a mi és un abans i un després que Carles musiqués un poema meu. Només tenia 17 anys i aleshores va canviar un poc tot allò que anava a començar per a mi com una nova vida, és a dir, estar en el backstage del moment, no? En la cultura jo escrivia, però en la vida imaginava que un cantant me musiqués un poema i que donara nom a un disc.
0: I un poema d'adolescència, a més.
2: Home, veig adolescent, perquè els miralls reflecteixen els neguits de qualsevol persona amb 17 anys i en un país que començava a viure i a remescolar.
0: Rafa, tu tocaves amb Carles en eixe moment, encara que no vas poder estar a la gravació de l'àlbum. Què pots dir-nos dels plantejaments musicals de Carles?
3: Pues Carles, jo crec que el que millor ho va dir era Joan Fuster, que va dir que donem vida a les raons, eixa paraula de Carles, era efectivament el que estava ocorrint. Havia que donar, hi havia moltes raons que reivindicar en aquest moment i Carles ho feia com ningú, perquè jo crec que era un revolucionari però intel·lectual, no sé, una persona que escrivia les coses que te traspassaven, o sea, t'entraven dintre amb una tranquil·litat impressionant.
0: O sea, que més enllà del treball musical hi havia també un treball, un ideari, no? Un concepte darrere.
3: Clar, en aquells moments pues, se reivindicava l'estatut d'autonomia, la llibertat, l'amnistia, i ell ho feia des d'una increïblement, no? Amb molta tranquil·litat.
0: Miralls pertany a la cançó, però està més enllà del compromís, també. Era arriscat eixir-se del discurs polític si es feia música en valencià?
2: Home, i tant. És arriscat avui en dia, fins i tot. Aleshores, en aquell moment, era previsible. Carles era una persona molt intel·ligent, molt oberta, en un tarannà brutal. Nosaltres consumíem tot tipus de suport cultural. No rebutjàvem res que no fos més enllà dels quilòmetres a la rodona. Ens agradava escoltar salsa, la Motown, els Doors, el Rolling Stone. Consumíem qualsevol música que ens pogués arribar. Nosaltres, jo crec que pertanyem a un moment que hi havia molt de cliché, també hi ha ara, eh?
0: Sempre n'hi ha clichés.
2: I aleshores ens sortíem d'aquest cliché perquè ens avellia i perquè realment el que fèrem amb els nostres amics, Artur Eras, Rafa Vizcaíno, Vicent Just, moltíssima gent, era aprendre a viure. I això, aprendre a viure sense prejudicis. I això era un combo fascinant.
0: Escoltem ara aquest poema d'adolescència de Fina Cardona Bosch, musicat per Carles Barranco. Escoltem Miralls.

0: Estàs escoltant Col·lecció de Vinils, dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts, en A.
1: Com ja hem dit abans, un dels artistes que participen en la portada del disc és el pintor Artur Heras, que a més era molt amic de Carles. Així tenim alguns dels seus records.
2: Bueno, en primer lloc era una relació, en efecte, artística, perquè en una època vam treballar junts, érem amics, ella era més jove que jo, Carles, però bueno, teníem un amic comú, perquè ella era veí d'Alfons Roig, que va ser un mestre i amic en aquest ordre. I bueno, quan ell va fer aquesta cosa de gravació, el disc, que crec recordar que era la casa de Dixer, però no estic ben segur que sí, no? Va ser ell que va demanar que si li podia fer un dibuix, una coberta o per al disc.
1: Artur i Carles, tot i ser de dues generacions diferents, van ser alumnes d'Alfons Roig, sacerdot molt vinculat al món de l'art i la cultura i que va ser importantíssim per a divulgar coneixements artístics en una època d'aïllament i foscor, conseqüència de la dictadura.
3: I tant, Alfons, jo crec que tota la gent que ha passat per Belles Arts, encara que teòricament havia de fer una altra assignatura, el que va aprendre amb Alfons va ser art contemporani, art modern. Aleshores, estar en Alfons ha estat un privilegi per nosaltres. Hem après cada segon. Hem estat a la seva ermita de Llutxent, que era un museu viu ple d'obres d'art.
1: Per a qui no el conega, és un personatge a descobrir, no, Alfons Roig?
3: Home, tant. És que Alfons és un Alfons Roig en majúscules, molt important per nosaltres.

0: 3 i per tot el que ha significat el món de l'art. De fet, les beques al Fons Roig encara estan vigents.
1: Són un indicador de la importància del protagonista. Rafa, la sonoritat del disc connecta amb altres llocs del Mediterrani. És aquesta la intenció?
2: I tant. O sigui, Carles era sobretot mediterrani. I, de fet, vaig a dir-te que el productor artístic era Antoni Parera Fons, i hi hagué un moment en què es va reunir amb Carles per dir-li que els arranjaments que estaven fent, que ell volia posar violins i tot això perquè semblara com Jack, Lluís Jack, i Carles va dir que deixa res. O sigui, que ell volia els arranjaments tant com havien sortit de tots els músics que estaven treballant-les.
1: Eixa aroma, no?, de mediterrani.
2: Mediterrani total.
1: Estàvem escoltant Rosada Rosa, per baix, un tema instrumental que conté tot eix esperit, no?
2: Exacte, va ser una sorpresa que li van donar Toni Xuclà i Enric Esteve a Carles, una cançó que van fer en eixe moment, mentre feien eixos assaigs, i li van posar la Rosada Rosa.
1: Ara escoltarem la cançó Anirem.

0: pensa més.
1: Continuem en col·lecció de vinils en la sintonia d'Apunt, xerrant amb Fina Cardona Bosch i Rafa Vizcaíno sobre Miralls, de Carles Barrancó. El disc es va gravar als estudis Gemma 2 de Barcelona i van participar músics a qui ja hem mencionat com Enric Esteve d'Altai i Toni Xuclà, que també ha col·laborat amb músics com Ovidi Montllor o Miquel Gil. I també el músic i folclorista Eliseo Parra. Veritat?
2: Això va ser un luxe, bueno, tot era un luxe, però és que per mi, jo crec que Eliseo Parra és el folclorista en l'estat espanyol per excel·lència. Jo, per exemple, ara estic fent un treball, unes coses que estic fent dins del món de la música, en dues cançons de Eliseo Parra, que és El silenci d'estimar i El peix enamorat, que això són meravelles, autèntiques joies.
1: El músic Rafa Chambó també va conèixer Carles, però sobretot ha sigut un dels músics que han reivindicat la seva figura fent-li homenatges en forma de cançó, com Travessa la ciutat, i també interpretant amb la fusteria el tema Vull veure ja. La veu de Rafa Chambó no podia faltar en un programa com este, i el tenim a l'altre costat de la línia per a parlar de Miralls. Benvinguts, Rafa.
3: Hola, benvinguts.
1: Com estàs?
3: Bé, bé, molt bé.
1: Moltes gràcies per formar part d'este homenatge a Carles Barrancó.
3: Home, i tant.
4: Hola, Rafa. Hola, hola.
3: Hola, hola.
4: Que ja...
3: Eres fina, no?
1: És fina,
4: tant,
1: és fina.
4: I tant.
3: Ja t'he conegut, ja t'he conegut per la veu, ja.
4: Ja. Ai.
1: Rafa, què creus que va portar Miralls a la cançó?
3: Home, Miralls va ser una sorpresa magnífica en el seu moment, perquè aportava un paquetet molt bonic de melodies, una sensibilitat molt, molt particular, també un interès pels poetes, en fi, hi ha poemes musicals d'Estellers, i vaja,

0: jo crec que va ser una sorpresa magnífica i llàstima que després canviaren les coses com van canviar i Carles, com farem altres, va abandonar la cançó, però hauria sigut magnífica que era continuat. És a dir, Mirage és un disc excel·lent i anunciava una promesa de coses encara molt més boniques i interessants.
1: I per què penses que no se'l recorda més, Rafa?
0: Ja sabeu com és el nostre país. El nostre país és cruel i despietat. És allò que cantaven els gallecs, no?, de Galícia Caníbal, pues és València. València bestial, cruel. Crec que era Joan Fuster qui deia que a València cada nit passava una tralla per dalt dels teulats i aquí treia el cable i el tallava. I és una mica això,
1: Tu vas versionar la cançó Vull veure ja. Per què la vas triar? Per què vas triar aquesta cançó?
0: D'una banda, perquè no era una de les més emblemàtiques de Barranco. Hi ha allí algunes cançons molt més conegudes i era una manera també de contribuir a donar a conèixer aquesta cançó. I de l'altra, perquè d'alguna manera volia connectar en la idea que Barranco no se n'havia anat, sinó que ja s'acosta pel blau del mar. És a dir, aquella idea que el seu llegat, el seu treball perdurava a través de nosaltres i a través del que ens havia deixat. Per això vaig triar aquesta cançó.
1: Fina, Rafa, alguna cosa que vulgueu comentar amb Rafa Chambau abans d'acomiadar-nos?
2: No, està molt encertat en tot el que ha dit. Jo crec que primer has començat dient que el disc és un cúmul de gent molt gran, tant com Artur Eras fent els dibuixos, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellers, hi ha lletres de Toni Mestre, de Fina Cardona, o sigui, és un compendi, és un disc molt interessant. Jo crec que en aquesta època van haver tres o quatre discs de, recordo alguns de Pep Laguarda,
3: de Remitzi,
2: Única Relativa, el de Cambrers de Bustamante.
0: Sí.
2: Jo crec que i Mirais de Carles Barranco, de veritat, com ho sent,
3: Home, i tant, a banda és que jo no puc comentar res que haig de dir Rafa perquè estic completament d'acord, i a banda Rafa era molt amic també de Carles,
2: sí, molt amic.
3: Molt amic nostre, sí. I aleshores ell sap molt bé com el taranà que te comentava abans de Carles era un tio brutal, genial, sí. I sempre mirava més enllà.
2: A mi el que
3: musicalment parlant
2: també. I Rafa estarà d'acord en el que dic. Carles era d'aixes persones que no tens enemics.
3: No.
2: Que no, és impossible conèixer-li alguna persona en la que no se porte bé.
3: No.
0: Sí, era,
2: no tenia enemics.
0: Era pràcticament impossible enfadar-se amb
2: Carles. Aquesta Rafa, és exactament així. Sí.
0: Era bàsicament adorable. Sí. Era aquesta cosa fàcil que tenia ell damunt d'una manera molt discreta, molt subtil. Ell tampoc era d'aquells que fora massa xerrador ni que li agradara ser massa protagonista.
3: Carles tenia una frase que jo sempre l'apliqué en l'actualitat, que deia que ell no parla per no molestar-se i sobretot diu, deia...
0: Bueno, ese puntet gandul també.
3: Sí, home, i tant, el taranà és un poc canalla, no? Que també, i també deia... És que jo, per el que vaig a parlar, ja m'ho sé, dos que parlen ja. Uns altres.
1: Rafa Chambau, moltíssimes gràcies per participar en la nostra col·lecció de vinils. Una abraçada ben forta.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada ben forta. I Carles, per sempre.
3: Sí, petons, Rafa.
0: Vinga, petonets.
2: Una abraçada.
0: Adéu.
1: Fina, Rafa, que... Bueno, ja ho hem comentat, això, no? Sí, sí. Anar a dir-nos què penseu de tot això que ha dit Rafa Chambau, no? Què suposava este disc?
3: Que de tot, perquè ha dit moltes coses.
1: Ha dit moltes coses, sí.
3: Al principi ha fet un retrato de València molt clar per explicar un poc el per què Carles no havia estat tan reivindicat. Carles no va deixar la música mai. De fet, jo crec que quan va acabar Mirais, la gravació, els concerts... Carles ja estava pensant més enllà. Carles era una persona creativa. De fet, es va dedicar a la publicitat i era un molt bon creatiu. Aleshores,

0: el seu imprescindible i amic de l'ànima, Rafa Vizcaíno, ja estava cavilant un altre combo, una altra formació.
1: En principi jo era el seu músic. Jo era el seu flautista,
2: de capçalera.
1: Però era el seu músic, no? I després ell va ser el meu músic, perquè jo després vaig fundar l'Orquestra Pescadilla, que era una orquestra molt reivindicativa en aquella època, després la Sonora Latina, i ell estava ahí en mi. Entonces ell era el meu conguero. I també pues, des de la salsa també feien país, perquè feien cançons molt reivindicatives, escrites en valencià, o sigui, l'Orquestra Pescadilla també era molt reivindicativa, però disfrutaven cantant i ho diuen d'una forma ballant.
2: Festiva.
0: Sí, però a banda, és que va estar una qüestió molt cronològica als moments musicals de la Mediterrània. Mm-hmm. La plateria sonava, claro. Sonava Gato Pérez,
1: Sardineta,
0: el Latino, la Tros del Trópico, l'Orquesta Mirasol.
2: Escoltem ara la cançó Vull veure ja, esta cançó que Rafa Chambó va versionar.

0: jorns de festes.
1: Seguim parlant de miralls del cantautor Carles Barranco i ho fem amb Rafa Vizcaíno i Fina Cardona Bosch, que ens acompanyen a l'estudi avui. Mentre escoltàvem la cançó, estàvem parlant d'una frase que ha dit Fina abans, que és molt bonica, que és que Carles mai va abandonar la música, i jo pensava que la música és una cosa que no es pot abandonar mai, igual que ho és la poesia.
2: No, no, és una qüestió d'addicció o de costum o de malaltia. Aleshores depèn de la perversió de cadascú, musicalment parlant, però realment nosaltres jo crec que formem part d'una generació que estem prou malalts de música. Carles, jo crec que, ja ho he dit una mica abans, jo crec que ja sabia que igual la cançó s'acabava, però coses noves li
1: esperaven.
2: Ell era un creatiu molt gran. I igual que Rafa Vizcaíno va ser el seu músic de capçalera, Carles també es va convertir en el músic de capçalera de Rafa Vizcaíno després, ell ho conta.
1: Una de les cançons del disc era Jorns de festeig, és d'aquest que estem escoltant de fons, que musicava un poema de Vicent Andrés Estellés. Va escoltar Estellés aquesta cançó?
2: I tant. Estellés era amic nostre, va estar una època que el veiem prou sovint, coincidíem en molts esdeveniments culturals, musicals, també fallets que ho diga, però en aquell moment, poc després de Miralls, vaig quedar finalista els primers d'octubre amb Plou en Pigues, i Estellés va fer el pròleg del llibre. Aleshores vàrem fer una amistat bastant entranyable. Vicent, Isabel, la seva dona, moltes vegades oferíem amb el nostre cotxe a portar-los allà i allà si coincidíem en algun acte. Va passar igual que en Joan Fuster, que va estar una sort ser amiga, ser amics, perdó.
1: Compartir moments.
2: Compartir.
1: Amb ells.
2: Bueno, amb Joan Fuster ja era molt més això. Entràvem a Sueca, però mai sabíem quan sortíem.
3: Però tots dos eren fans de Carles, eh? S'agradava molt Carles.
2: Totalment, totalment.
3: S'agradava molt els dos.
2: Totalment.
1: El disc va ser un dels discos estrelles en el programa de Dalt a Baix, el primer programa en valencià a Ràdio Nacional d'Espanya, que estava dirigit per Toni Mestre, veritat?
3: Sí, sí, era un programa, sí, era Toni Mestre, i la gent votava, i entonces triaven la cançó que més li agradava a tothom.
2: Crec que es deia la llista 4 barres, crec,
3: sí?
2: Recordar.
3: No en recordo.
2: I aleshores, és divendres, sembla divendres, se feia ja el llistat, l'ordre i el hit parell, no? A veure qui estava en la pole position.
1: També estigueres tu, no?
3: Sí, sí, jo vaig escriure pues, uns 2 o 3 anys després la Lluna Vermella, i la van posar també com la millor cançó que s'havia escrit en valencià en aquella època.
2: Crec que regalaven un paquet, un regal considerable de vinils, eh? Parlant sí. De vinils, Rafa.
1: Sí, no, una col·lecció de vinils.
3: Sí, sí, sí.
1: Joan Puigades és un dels periodistes musicals valencians amb més projecció a l'àmbit nacional. És director d'FM, una publicació que acaba de complir els 20 anys i en la qual ha reivindicat moltes vegades discos com Miralls. Tenim Joan a l'altre costat de la línia. Hola, Joan.
4: Hola, bona vesprada.
1: Com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
1: Així estem, fent un xicotet homenatge a este disc. Joan, tu tens una teoria sobre Miralls, veritat? Penses que forma part d'eixe bloc de pop mediterrani que fan cambrers, brossa d'air i humitat relativa?
4: Sí, d'alguna manera sí. És evident que aquest és un disc més orientat a la cançó i més folk, no? Però sí comparteix una, diguem-ne, una certa intencionalitat, no? La de fer les coses diferents i dotar-les d'un aire mediterrani i valencià, més contemporani que altres models d'aquell temps, no? D'alguna manera és un disc que té un peu a la cançó i a la cançó d'autor i un altre peu en el pop, no? Que jo pense que s'aprecia més clarament inclús a la segona cara del disc, no? Però jo que sé, cançons com Jorge Festeig, Miralls o Cançó per sempre tenen moments que s'allunyen del cantautor, no? I que fins i tot hi ha instants que a mi em recorden en la seva evolució instrumental per moments, jo que sé, al so de Canterbury, no? En una versió més acústica. O si anem més enrere encara, a grups del folk britànic com Pentangle, no? però fet des d'ací i assumint la nostra tradició, no? D'ahí aquesta idea que podria integrar-se en aquest bloc de pop, no? Amb el qual, a més, comparteix, evidentment, temps, no? Els tres discos són més o menys des de 78, 79 i 80, 81, pense.
1: I, Juan, per què creus que Miralls no ha aconseguit aquest nivell quasi mític que sí que pot ser tenen estos altres àlbums que formen esta trilogia del Mediterrani?
4: Ah, quin misteri, no? No ho sé, jo què sé, podríem dir allò de que el que passa a València és que era València, no? Esta és una qüestió, és una realitat, no? Però a mi el que em sembla que els discos de Pep Laguarda, de Remigi Palmero i el de Julio Bustamante, els primers... si han adquirit aquest nivell mític és també perquè són discos primer eminentment de rock i que van sorprendre en el seu moment a crítics de rock de fora de València. I ells són els que van aconseguir que s'escoltaren fora, no? Mentre que Miralls, que no és exactament un disc de rock, segurament li va pesar massa el seu component de cançons, el seu component de cançó d'autor o inclús les cançons més reivindicatives, encara que són poques en el disc, també cal dir-ho, no? En realitat mai ho sabrem, no? Tampoc cal oblidar que Carles no va continuar gravant, no? De manera que no hi va haver continuïtat. Com jo que sé, tampoc cal oblidar que València té una certa capacitat per a precisament oblidar i ignorar la seva història, no? I no ens molestem massa en mirar enrere, no?
1: Quan has dit això de la continuïtat, estava així fina, pegant cabotades, dient, eixa és la raó, eixa és la raó.
4: Pues segurament, no? Segurament.
2: Totalment, Joan, totalment d'acord amb tu, però jo crec que Remigi i Bustamante varen continuar la seva carrera i d'alguna manera s'ha reivindicat també l'obra anterior. Carles va deixar la cançó per passar a la salsa. I a fer jam session. I aleshores la seua vessant cançó va estar una mica al currículum, simplement.
4: Sí, i clar, perquè igual un segon disc haguera tirat del primer, no?
2: Sí,
4: recorda la gent, no?
3: Sí, perquè a més vas començar fent cançons així, per exemple, la Caragola, per exemple, sí. Que ja era molt més mediterrània, salsera...
2: I més pop, també.
3: I ja es començava a enllaçar en tot això, sí. Però això és clar, això no va néixer a la llum. I això la gent les coneixia perquè les tocàvem en directe, però mai les gravàrem.
2: Exactament.
1: Juan, si hagués de destacar una cosa de Miralls, quina seria?
4: Una, solament una. Pues jo penso que precisament aquesta intenció d'allunyar-se dels models clàssics o prototípics de la cançó d'aquell temps, no? Perquè no és exactament un disc com els altres discos de l'època, discos de cançó, no? Miralls té algo especial, no? I segurament, per a mi, té que veure també en el tractament musical que té tot el disc, però també en les cançons que escrivia Carles, no? Que mostren a un compositor molt precís, molt sensible i d'una gran tendresa, no? I jo crec que tenia, fina ho sabrà, no? Però jo crec que tindria 22 anys o per ahí, no?
2: A veure...
1: Està clar.
2: Sí, perquè 22, 23, suposo que tindria.
4: Sí,
2: per ahí,
4: no? Fixa't.
2: A banda, Carles li agradava molt llegir, era una persona que acurava els textos.
4: Sí.
2: Tens tota la raó en el que estàs dient. A banda, que era molt creatiu, tenia una sensibilitat mega especial.
1: Juan, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en este homenatge a Carles Barranco, a Miralls. Ha sigut un plaer, una abraçada ben forta.
2: Gràcies.
4: Una abraçada. Fins ara.

0: Escoltes col·lecció de vinils en la sintonia de Punt, on seguim parlant sobre l'àlbum Miralls amb Fina Cardona Bosch i Rafa Vizcaíno. Estem escoltant cançons d'amor i de noces, que és quasi...
1: No, cançó d'infants.
0: Aquesta cançó d'infants és la que estava sonant abans.
2: Sí. Ah, sí.
0: I ara escoltarem per baix cançons d'amor i de noces.
2: És preciosa aquesta.
0: Que és una cançó d'essència pop, no?
2: Totalment, a banda, és un cant a l'alegria, a la vida.

0: Qui no m'estava dient que darrere d'aquest disc s'amaga un disc d'amor i de festeig. És un disc amb, sobretot esta cançó, no? És una cançó amb molta llum, amb un so pop que eleva, no? Que dona ganes de viure, com estaves dient.
1: És que és l'alegria de viure, jo crec que és redescobrir un món quan s'és molt jove i que de cop i volta Espanya, l'estat espanyol, reviscolava després de tant de fàstic, no?
2: Carles ho va adornar amb dolçaines ja, ahí, per donar-li més festa encara.
0: Un instrument sí, sí. Molt tradicional.
2: El nostre autòcton.
0: I ja que parlem de pop, hem de parlar de la coberta del disc, perquè Miralls, sí, com altres discos de la cançó, té una portada on participen diversos artistes gràfics i plàstics. Escoltem com en parla Artur Heras, que també hi intervé.
3: Si jo vaig fer una imatge de, a partir d'una imatge d'un retrat, diguem, del Carles, un retrat que era un dibuix, amb molt de detall, un dibuix amb línies en blanc i negre, en fi, el típic dibuix de Rotting de l'època, amb després colorellat i amb un fons que era una silueta del casc antic de la ciutat, la plaça de la porta gòtica de la catedral i poca mica de, però això a petita escala. I vaig fer pensant que fora portada i contraportada obert, però lògicament el dibuix era més, al ser apaisat quedava millor a l'interior i és com es va finalment reproduir.
0: Tenim així una còpia original del vinil de Miralls, me l'està ensenyant Rafa, i la veritat és que és un disseny, bueno, Fina també es m'estava contant que en aquell moment va rebre premis de disseny.
1: No, vull dir que Rex Atué, que després és Premi Nacional,

0: el de disseny va fer per primera vegada en un disc que apareguera
1: el text a la portada.
0: Un text, i el text damunt era de Joan Fuster. Aleshores, Carrazzoni, el fotògrafo, també fantàstic.
1: D'això volia parlar-ne. Com és això del text de Joan Fuster? Com vau arribar a ell?
0: Perquè Fuster sempre ha recolzat qualsevol moviment que li semblarà bé i que li agradés. I Carles li agradava. I aleshores, quan li va demanar un text, va dir de seguida que sí.
1: I va ser l'inici d'una amistat o l'amistat ja havia
0: arribat abans? No, ja el coneixíem una mica d'abans.
1: Escoltem ara Cançó per sempre, un dels exemples musicals d'eixa aproximació amb músiques més llatines.

0: Carles no va gravar més àlbums, però sí va crear amb Rafa l'orquestra Pescadilla, poc després de fer Miralls. Era l'evolució musical lògica de Carles?
1: Pues mira, la cançó és una música reivindicativa, i en aquest moment va plegar Rubén Blades, que és una persona molt implicada i que dia coses molt interessants en un altre tipus de música, que era la salsa, i utilitzava la salsa no per ballar, sinó per dir coses molt interessants que hi havia que dir. Entonces, això a Carles i a tots ens va enganxar molt, no? El dir el mateix que estem fent així en este tipus de música. I es va enganxar moltíssim a la salsa.
0: Sí, també, perquè... Digues, Fina.
2: No, bueno, també Rafa era lògic, perquè de Barcelona venia l'orquestra Plateria, sonava Gato Pérez, sonava la rumba catalana, i aleshores aquest espírit de festa reivindicant però ballant, clar, també calia. I nosaltres vam...
0: Sí, sobretot
2: vam
0: per
1: clar, això... Feien la festa en el nostre idioma, ja, que quan anaven les orquestes pues, els tocaven pues, altres coses. No?
0: Sí, clar, perquè normalment els missatges reivindicatius sembla que vagin associats a certs estils musicals, quan en realitat exacte, qualsevol missatge és compatible amb qualsevol so.
2: Clar. No?
0: I això és una barrera que cal trencar i que Carles, pel que sembla, trencava.
1: Sí, efectivament. Això va ser l'evolució... que dius tu, era natural, perquè de la cançó a la salsa hi ha un pas molt xicotet.
3: Col·lecció de vinils, un recorregut musical de la mà d'Àlex Martínez Orts i Rafa Cervera.

0: fina, Rafa, hem d'acomiadar-nos ja. Hi havia tantes coses per contar que potser se'ns n'haig de passar alguna. Alguna que vos avellis que contar, que penseu que s'ha quedat per dir?
1: Pues perquè veig és que quan fèiem l'orquestrina Pescadilla i anàvem per tot l'estat espanyol, es vam trobar en coses que Berlanga faria una pel·lícula, per exemple. Arribem a un lloc i mos diuen menos mal que habéis llegado porque ya teníais que salir a la procesión. I jo, ¿cómo la procesión? Dice, hombre, lea usted bien el contrato. I llegim el contracte i posava que l'orquestra per el migdia, per la vesprà, tenia que anar a tocar a la procesión.
0: A una desfilada.
1: I en coses, ¿sabes? Agarra el saxo, el trompeta, el de la bateria s'agarra la caixa de la bateria i en dos cordes se fa això.
0: Aniria a bon ritme la processó.
1: En el timbal base. Claro, i arribem a la processó i diguem, hostia, tío, i ara què toquem, si no tenim ni idea, no? I resulta que havíem estat en Benidorm quan va sortir lo de Es pajaritos, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, i dins de l'estat espanyol, però això no ho coneixia ningú encara. Ho havíem mirat. Es comencem a fer la processó al ritme de ta-ta-ta-ta-ta-ta.
0: Vau fer una processó amb los pajaritos? Això per algú de Benidorm com jo.
1: Molt irreverent, però vam sobreviure.
0: Totalment.
2: Jo recordo el nom del poble, fins i tot, que no vaig a dir. És un poble perdut de la província de Cuenca. De Cuenca o Guadalajara.
0: Una situació per al record.
2: Com si estiguem en el desert de Sonora. 45 graus al sol.
0: I sonant los pajaritos a tempo de processó.
2: De tota manera, si hem de parlar de Carles, també hem de dir que varen viure situacions molt importants per al país, en moments històrics, en gent històrica, i el que de vegades pot sonar una mica trist és que tant no han canviat les coses. Continuaríem reivindicant qüestions lingüístiques, qüestions de normalitat, d'un país normal, que és el que volíem i desitjàvem. Un país com si estiguéssim vivint a França o a Gran Bretanya.
0: Jo des de fora i des d'una altra època, des d'un altre context, sí que veig que este disc l'envoltava alguna cosa especial, no? Que era paradigmàtica d'un moment, d'una escena, d'una època, no? I que este disc, tot allò que n'hi havia al seu voltant, era allò, aquelles persones que estaven fent, no? Com tu deies, este territori, no?
2: Per això abans, quan ha parlat Rafa Chambó o Juan Pujades o Rafa Vizcaíno, la intenció del disc encara està viva, perquè moltes coses encara estan per reivindicar.
1: Mirais tenia la màgia de la naturalitat.
0: La màgia de

Així acaba esta nova entrega de Col·lecció de Vinils, un programa dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts. Un programa on la música i la paraula són els protagonistes.

0: Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació.
1: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2.
6: I ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
7: Al mando.
5: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
9: De tu a tu.
8: Vivim la música. Sonem en Apunt Ràdio.
10: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'Apunt Ràdio, on demostrem que la música més comercial no està renyida amb les propostes alternatives i autòctones. En el Sonem, que comencem ara, gaudirem d'èxits internacionals i valencians, com fem sempre.
8: Apunt Ràdio.
10: I ara ho farem viatjant pel millor jazz de les últimes dècades, gaudint també de la seva evolució cap a altres estils, com la bossa nova i el rhythm and blues.
8: Sonem a Apunt Ràdio.
10: Si ets un amant del jazz, t'agrada ballar swing, o simplement t'agraden músics com Nina Simone i Amy Winehouse, esta és la teua playlist. Comencem, com no podia ser d'una altra manera, amb un astre del millor R&B que ha donat la història de la música, Rehab, de Amy Winehouse.

0: la música. Sent a punt ràdio.
1: Podem dir que Amy Winehouse és sense dubte un referent musical de l'artista valenciana que escoltem a continuació. Es diu K-Day i la seva veu es mou entre el R&B i el soul, tot i que també participa en produccions de reggae i ska, com esta que ara sona. All you fascists, bomb to

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: Tornem a l'escena internacional per escoltar una altra veu destacada del neo-soul dels últims anys. Una cançó que parla de la necessitat de perdó i de seguir endavant. Merci, de la cantant galesa Duffy.

I tornant a l'escena valenciana, si fem parada per les comarques del sud, trobem un altre grup de jazz que no ens cansem de reescoltar. Parlem de Jazzmatics, un grup de la Marina que versiona, en clau de jazz, grans temes de la música escrita en la nostra llengua, com este Al vent de Raimon.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat. A Punt Ràdio.
1: I seguim la nostra playlist amb un verdader clàssic. La següent cançó ens convida a imaginar un món ple de somriures i esperança. Louis Armstrong ens canta amb la seva veu profunda i plena de calidesa. I si mirem bé, hi ha moltes raons per somriure i apreciar la bellesa que ens envolta. Escoltem What a Wonderful World de Louis Armstrong.

0: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.
1: Són moltíssims els autors que han versionat esta joia de Louis Armstrong, però avui ens quedem amb la versió d'un grup de rock valencià que de segur els més menuts de la casa han escoltat més d'una vegada. Món meravellós de Ramonets.

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: I d'un clàssic del jazz i de la seva versió valenciana en passem a un altre d'una gran compositora i pianista que, a més, va ser activista pels drets civils de la població afroamericana. My baby don't cares for me, de la gran Nina Simone.

0: Deixa't seduir per la música. Sent A.Ràdio.
1: Després d'este Civilization de Domisol Sister, vull demanar-te una cosa. Tanca els ulls i pensa en una vesprada d'estiu, amb el sol que escalfa la pell i el so suau de la brisa. Ara escoltarem la veu d'una altra diva del jazz, cantant com si ens estiguera explicant un secret de l'estiu, ple de melodia i nostàlgia. Summertime, de Sara Vaughan.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Este Summertime de Sara Vaughan també ha inspirat moltíssimes versions. Una d'elles la de la cantant valenciana Cristina Blasco, que la fa seua amb Temps d'estiu.

0: I d'una veu emblemàtica del jazz valencià com és Cristina Blasco, passem a una veu emergent. Una jove de Vila-real que ha publicat enguany el seu primer treball, Origen de Luna Orleans.
1: Viu la música. Sent A. Ràdio.

0: I avui és dia d'imaginar. Ara ho fem pensant en una festa on la llibertat és la reina i on cada nota és com un salt d'alegria i cada ritme et fa sentir que pots conquerir el món. Així és la cançó que escoltarem ara, Freedom, de John Batiste.
1: El ritme mai no para en A Punt Ràdio.

0: Sonen, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: Al igual que John Batiste als Estats Units, també a la nostra escena, molts joves artistes troben el jazz la seva font principal d'inspiració. És el cas de la compositora i cantant de Xirivella, Martina Sabariego, i el seu treball, El Passeig.

I després d'aquest tema de Martina Savariego, seguim amb altres artistes que veuen del jazz i que el porten a un pop alternatiu. Parlem de Billie Eilish. El seu clàssic, All the Girls Go to Hell, n'és un bon exemple. Stunning.

0: Sonem en A Punt Ràdio.
1: Ara sí, ens estem acostant al final de la playlist amb un dels gèneres musicals més bonics que ha donat el jazz. Escoltem un dels clàssics de la bossa nova, The Girl of Ipanema, de Antonio Carlos Jobim.
0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio. Olha que coisa.

Aquesta bossa nova també sona a l'escena musical valenciana. La cantant brasilera, fincada a València, Thaís Morell, és una de les veus més conegudes. I abans d'acabar, agraïm, com sempre, la tasca de l'equip tècnic de so de Punt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, i sense el qual seria impossible tirar avant este espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, ací, en A Punt Ràdio.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
1: De tu a tu.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina, per estar al teu costat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
4: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
3: En A Punt Ràdio.
6: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell.

0: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Esport en directe al Punt a Punt.
1: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
2: fem banda
1: amb el millor repertori de músics valencians.
2: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
1: Desfilarem al costat dels nostres músics.
2: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
5: Descansa la vista.
6: Què és la inspiració per a tu?
7: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
8: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
5: Obri la ment. Eres creient?
9: Depèn de l'estació de l'any.
10: Con les carxofes.
5: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut?
12: Molt bona, molt bona.
13: Ara sí que me l'espera.
14: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
15: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
16: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: L'esport que realment t'apassiona.
17: Gol! Humo, duro, humo, duro!
18: Aleluia!
4: Sempre al teu costat, passe el que passe.
19: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Què tal? Estar la sintonia del 90 minuts en Apunte Ràdio. Bona nit a tots i a totes. Juan Alpuente està al control de so i vos parla, encantat de fer-ho, Salva Folgado. Acaba de concloure la segona semifinal i Espanya ja té rival per a la finalíssima d'este cap de setmana de diumenge, també a les 9 de la nit a Nova York. Espanya va enfrontar-se en la final del Mundial de 2026 a la selecció d'Argentina. A la fi, Argentina, que ha acabat la primera part perdent per un gol a 0, amb gol d'Anthony Gordon, el futbolista que enguany ha incorporat el Barça per a la seva plantilla. Argentina, en la segona part, ha cercat Anglaterra i li ha pegat la volta al marcador, sent absolutament superior, amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro. Crec que li van a ploure moltes crítiques a Tuchel, el tècnic alemany de la selecció anglesa, perquè a la fi s'ha tancat en la seva àrea, pràcticament amb 10 futbolistes, per a tractar de resistir les acomeses d'Argentina. Dos balons al pal, dos gols. A la fi, Argentina remonta, dos assistències de Messi. Espanya s'enfrontarà a Messi en la finalíssima d'este diumenge. Després s'ocuparem també en tertúlia, per supost, d'este partit que ha tingut, diríem, micropartits. Una primera part on no ha passat gran cosa, més enllà del gol dels anglesos. No, els anglesos han marcat, perdó, també la segona part. Una primera part on no ha passat res. Una segona on s'han disputat diferents.

13 micropartits són, o és el que té este Mundial de 4 quarts amb les pauses d'hidratació. I a la fi, bueno, pues Argentina serà el rival d'Espanya. S'ocuparem després en tertúlia amb Pepe Pla i Santi Marín, que ens acompanyaran avui en la sintonia de 90 minuts. Vos recordeu, com sempre, que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos en X o en Twitter, @90minuts, en 90 en xifra, en TikTok 90 minuts ràdio, 90 també en xifra, i en Instagram 90 minuts ràdio, 90 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-4218-01. La pregunta que avui funciona en xarxes socials és: què te sembla la gestió del València per a reforçar el lateral dret? Què te sembla la gestió del València per a reforçar el lateral dret? Evidentment, podeu opinar també sobre la victòria d'Argentina i sobre esa final que ja està clara en l'horitzó de Nova York el diumenge entre Espanya i l'Argentina. Anem a ocupar-nos de seguida de l'actualitat del València. Informació de mercat, de l'estatge de pretemporada a Girona. Escoltarem una bona entrevista a Pepelo del company d'Apunt, José Vi Sánchez, que també ens acompanyarà en el programa, però abans hem de felicitar València Bàsquet. Tal dia com avui, fa 40 anys, un 15 de juliol de 1986, va néixer València Bàsquet Club des de la Canaleta de Mislata, en el primer any fins al Nou Roig Arena, passant per 38 anys a la Fonteta i una breu etapa a Gíria, mentre la Fonteta era reformada. El Club Taronja celebra 4 dècades en el millor moment esportiu de la seva història, després de conquistar 4 títols en una temporada, aconseguir la seva primera Final Four i estrenar, a més, una nova dimensió en el Roig Arena. València Bàsquet va néixer en realitat un fracàs, el descens del València Club de Futbol a segona divisió en la temporada 85-86. Eixa desfeta esportiva va portar el club de Mestalla, immers en una gran crisi econòmica, a prescindir de totes les seues seccions d'altres esports, inclosa la de bàsquet, recordareu també la d'atletisme. Entre abril i juliol, un grup d'amics, entre els quals ja estaven Juan Roig i el seu germà Fernando, es va fer càrrec d'eixa estructura juntament amb l'Associació de la Premsa Esportiva i van crear el València Bàsquet Club, que va heretar la plaça en primera B. 2 anys després va arribar la primera fita del club, l'ascens a la CB. Eixa llista inclou ara, entre altres, la conquesta de la Copa del Rei en 1998, el seu primer títol, el de la Copa Uleb en 2003, el seu primer títol europeu, el seu debut en l'Eurolliga ese mateix any i guanyar en 2017 per primera vegada la Lliga Endesa. Després aplegarien més alegries, com les que ens ha donat enguany la formació taronja. Un camí que va començar amb el blanc com a color característic del primer equipament durant 14 temporades i que va seguir amb el taronja des de l'any 2000 d'ara en avant. Un camí que es va començar amb un club masculí i que en 2014 va passar a ser el d'un club global unit del bàsquet masculí i el femení, a més d'unes categories de formació i un projecte de 3 contra 3 que anys després començarien a créixer de la mà de la major instal·lació de bàsquet del continent, l'Alqueria del Bàsquet, que obria les seues portes en 2017. El club celebra este aniversari mentre manté negociacions amb l'Eurolliga per incorporar-se com una nova franquícia propietària a la competició, una situació que garantiria la seva presència constant en la màxima competició continental, una altra situació per a ser autosuficient, però sobretot per a estar en l'elit europea. Feliç 40 aniversari València Bàsquet Club.

El València està bloquejat en el mercat després de l'espantada de Meunier, perquè el seu següent moviment en el mercat era el lateral dret i aquest jugador en concret. Per cert, avui el belga ha deixat nuet al València en les seues declaracions com a nou jugador del Sunderland anglès. Es maneja la porteria en el Villarreal. Diego Conde està en el punt de mira del Betis, que negocia una sessió per a suplir la imminent eixida de Pau López rumba a l'Andorra. I Luis García ha demanat el fitxatge d'Arnau Tena per a la

0: porteria del Mallorca i ja hi ha negociació oberta amb el Villarreal. La fórmula que treballa el Mallorca és una cessió amb opció de compra. L'equip, mentretant, prepara el primer amistós de pretemporada que l'enfrontarà divendres al Benfica a terres portugueses. Segona oferta per Alexis Gutiérrez. L'Elx ja hauria enviat una segona oferta pel migcampista de l'Amèrica. Aquí Martín Anselmi vol tornar a dirigir després de fer-ho anteriorment en Cruz Azul. Després de la primera oferta rebutjada per part de la directiva mexicana, l'Elx hauria oferit 3 milions de dòlars pel seu servei, segons la premsa d'aquell país. Hugo Sotelo, fet a falta d'oficialitat del Llevant i el Celta de Vigo, anunciaran en les pròximes hores l'acord definitiu per a la cessió del migcampista de cara a la temporada 2026-2027. El futbolista de 22 anys arriba a canvi d'uns 100.000 euros per la cessió i el conjunt granota es reserva una opció de compra no obligatòria de 3 milions d'euros. D'altra banda, el Llevant valora protestar per l'horari del duel Llevant-Betis, programat per la Lliga per al 29 d'agost a les 5 de la vesprada, moment de major incidència tèrmica a la ciutat. Nou fitxatge per al València Bàsquet Femení. El club ha incorporat a l'exterior estadounidenca Alessia Jenkins, que signa un contracte temporal fins al mes de novembre amb possibilitat d'ampliació. De 32 anys i 85 metres d'altura, Jenkins arribarà a la disciplina taronja procedent del Savannah Steel, equip amb el qual està disputant la Lliga de Desenvolupament als Estats Units, després d'haver acabat la temporada amb el Maccabi Carmiel. Jenkins compta amb experiència en la Lliga Femenina Endesa després d'haver defensat Casa de Montsaragossa en 2017 i el Zaramat en 2018. La interior s'unís així per a la pròxima campanya a Elisabet Balogun, Kendra Sherry, Camila Borskova, Alexis Peterson, Alicia Flores, Virag Tabakis, Marta Suárez, Elena Puello, Leti Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida i Maria Araujo, jugadores que tenen contracte en vigor amb el club. La Marató València Trinidad Alfonso serà a partir d'ara patrocinador del València Club d'Atletisme. Les dues entitats han presentat avui l'acord que garanteix la continuïtat del club que presidi Rafa Blanquer i que compta amb 102 anys d'història. A partir d'ara, el nou club ja no es centrarà en estar en l'elit de l'atletisme espanyol i es centrarà en la formació. A canvi, deixarà enrere els seus problemes econòmics. Ho expliquen Juanma Botella, director general de la Societat Esportiva Correcaminos, que organitza la Marató València, i Rafa Blanquer.
1: Estamos apostando por un equipo de cantera, por un equipo valenciano. Sí, se puede ver afectado deportivamente. Pero ahora nuestro récord y nuestro triunfo, el triunfo del Valencia Club de Atletismo, va a ser la sostenibilidad.
2: Con el equipo que tenemos, pues no lo sé, intentaremos mantener la categoría. Creo, pues para no descender, pues quedar entre los 6-7 primeros de la Liga Nacional.
0: Són les 11 i 14. Després dels titulars de la bateria de fotos, fem un alto en el camí, una pausa i de seguida comencem contant-vos coses. Avui teniu prou coses que contar-vos.
3: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Tinc per a tu una promesa i una passió que es fa gran.
8: Estàs escoltant 90 minuts.
7: Com la xiqueta que sembla...
8: Amb Salva Folcado.

0: València Bàsquet, que avui complís estar d'aniversari. Per tant, bueno, pues hem de felicitar-lo. Però obrim la plana del València Club de Futbol perquè està bloquejat en el mercat després de l'espantada de Menier, perquè el seu següent moviment en el mercat ja sabeu que era lateral dret i aquest jugador en concret, Menier. Per cert, avui el belga ha deixat nuet absolutament en pilotes al València en les seues declaracions com a nou jugador del Sunderland anglès. Menier ha dit que vol continuar jugant amb la selecció de Bèlgica. Per això, ojo, per a ell és molt important jugar en un equip amb bon nivell i competitiu. Sunderland, millor nivell i més competitiu que el València. No sols en la lliga local, ha dit, sinó també a Europa. I textual, diu Menier, encara no estic preparat per a jugar en un club on no hi ha res pel que jugar. No vull fitxar per un club on retirar-me. Més clar, aigua, absolutament en pilotes, Menier ha deixat al València, ha dibuixat perfectament el que és en el que és el València, un equip que fa molt de temps que deixa de competir, un equip que no competeix en la seva lliga, un equip que no competeix en Europa, un equip que no juga per res més enllà de salvar la categoria, i qualsevol futbolista ambiciós, com sembla que és Menier, ho ha dit, no vull fitxar per un club on retirar-me. Torne a dir, més clar, aigua en pilotes ha deixat Menier al València. Almenys l'operació eixida continua en marxa i després de l'adeu de Santa Maria al PAOK, Cenk Özkaçar està un pas de jugar traspassat en el Trabzon de Turquia. Salva Gómez, aquestes dades i també més dades de mercat. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva, com estàs? Bona nit.
0: Bé, Salva, donaves a conèixer en xarxes socials, en el teu perfil de X, en el perfil de X del 90 Minuts, la informació relativa a Cenk Özkaçar, que ha sigut canviant al llarg de les hores, perquè en un primer moment semblava que aquest jugador, que no havia viatjat cap a l'estatge de pretemporada del València a Girona, se n'anava cap al futbol alemà. Primer no va transcendir el club, posteriorment semblava que el seu destí anava a ser el Schalke, però de repent diríem que la cosa ha canviat. És algo habitual també en el mercat i que pot acabar o va acabar en el Trabzonspor.
1: Sí, sí, la realitat és ixa, no? I és que durant tota la setmana estàvem pendents d'un Cenk que la veritat és que bueno, pues no havia viatjat a Girona, no estava en la resta de seus companys, que s'havia quedat en la ciutat esportiva, i en el dia d'avui, bueno, pues botava un poquet l'alarma perquè, clar, no anava a entrenar Cenk, això volia dir, no?, que s'accelerava tot el tema de la seva eixida. És de veres que en els últims dies se parlava de bueno, pues d'aixòs interessos que tenia a Alemanya, en el cas més concret de Schalke, que és el que havia preguntat per ell en les condicions de cedit. I, clar, jo este matí m'he assabentat de la situació del Trabzonspor, que ja havia sigut vinculat, igual que el Besiktas, que estava interessat en ell. I bueno, pues, la realitat és ixa, és que n'hi ha hagut un xir, al igual que n'hi ha hagut en altres casos, no?, com el cas de lateral dret en el València, pues en este cas n'hi ha un xir. I és que, clar, al València, evidentment, pues, li convenç molt més una operació de traspàs, com sí, és la de Trabzonspor, o que una decisió com era la del Schalke. Cenk tenia contacte fins a 2028, és a dir, una cessió encara li donava opció a, bueno, pues si ho feia bé, traure diners, però el València volia llevar-se de damunt, li restaven vora 2 milions d'euros de l'amortització. Sí, correcte, i per tant, això era el preu per el que podia eixir. Ha arribat el Trabzonspor, ha ficat l'oferta damunt la taula i el València l'ha acceptat. Nosaltres el que podem contar és que, a falta de la firma del jugador, pues, el Trabzonspor serà el destí i no el Schalke, com se podia o com deien, no?, altres mitjans, el destí de Cenk Özkaçar.
0: És a dir, que l'operació Salva està total i absolutament encarrilada i és qüestió d'hores. Ojo, que el Futbol Tour també és certament complicat a l'hora de tancar contractes, no ja sí, personals amb els jugadors, sinó també entre clubs. Per tant, ho posem entre cometes, però és una operació que està encarrilada i que fins i tot, bueno, pues,

0: podria tancar-se en les acaballes d'esta setmana, tenint en compte les particularitats a l'hora de negociar dels turcs.
1: Sí, bueno, y les particularidades del propio mercado, ¿no? También, que como ya han visto y empatito en el caso del Valencia y en el caso, por ejemplo, de Meunier. Pero sí, claro, evidentemente, todo eso es que portar a papel, ¿no? Que se suele decir. Y si finalice ese traspas, que será de bora. Yo me digo en que no arriba a los 2 millones de euros, pero que estará prop de los 2 millones de euros. I que, bueno, pues no era lo que Cheng volia. Cheng li hauria agradat pues quedar-se en Europa, però, bueno, pues la realitat és que tornarà al seu país, a Turquia. El seu agent, o el que, diguem, treballa el dia a dia en ell, també és turc i també té molta influència en el mercat de Turquia. I, bueno, pues volem, no? Però té pinta que aquesta setmana pues pot estar el comiat, l'adeu de Cheng Özkayar, després del seu pas per València, que la gent no se oblide, i després de que el València pagarà 5 milions i mig d'euros per Cheng al Lyon, perquè va ser mig quilo la sessió i 5 milions el traspàs.
0: En una operació francament estranya, de lo que crec, sí, a més d'estranya o lamentable, és una operació de la que crec que tots no conegam la veritat absoluta de per què va tancar-se aquesta operació, que va ser una operació total i absolutament...
1: Quan no n'hi havia diners.
0: Claro, total i absolutament llampec, de repent, pum, el València sorprèn amb aquesta quantitat econòmica. Bé, pues tenim a Santa Maria, que era excedent de vestidor en el Pau de Salònica, tenim a Senk, excedent de vestidor, camí del Trabzonspor turc, i a partir d'ahí resta per eixir Dani Raba, que este sorprenentment, bueno, pues ha viatjat a l'estatge de pretemporada de Girona. En el capítol d'entrades, el València està total i absolutament bloquejat, i ara parlarem amb Josebi Sánchez des de l'estatge de pretemporada del València a Girona, a veure què ens compta, però el València Salva està absolutament bloquejat després que se li caiguera aquesta operació Meunier, que suposava reforçar el lateral dret. Ara el València el que està fent, Salva, ja ho contarem a nit, és rebobinar en la seva llista de laterals drets, a veure si hi ha un que li acomode, perquè tampoc hi ha massa diners com per a gastar.
1: No, de fet, Salva, el que podem contar és que la informació que nosaltres tenim al 90 minuts és que el València el que té en caixa per a gastar en el lateral dret són vora 2 milions d'euros. Per tant, bueno, pues, en això té que jugar, no? N'hi ha encara jugadors lliures, no? I bueno, pues, ahir ficaven un nom que ja ha estat damunt la taula, com és el cas de William Mikel Brencis, però també n'hi ha altres noms que, evidentment, pues, el València tindrà que treballar. Jo el que no veig és el València gastant-se molts diners en el lateral dret, perquè després té que continuar la planificació. Vull dir, faltarà un porter, faltarà un extrem, faltarà un davanter... Encara queda molta feina per fer, no? I a mi el que me diuen, perquè, clar, jo crec que aquestes setmanes en lo que més he parlat, a més de la meva parella, són els agents, no? Tot això que estic de vacances. Però, clar, tots te diuen, és que a mi me dicen que el València no tiene mucho dinero, no? Però és que a mi el València me dicen que como mucho, que se pueden gastar un millón. Que, bueno, pues a mi este matí el que m'asseguraven és que el València com a molt per a eixe lateral dret té vora 2 milions d'euros.
0: Efectivament, és la xifra que també tinc jo, Salva, vora 2 milions d'euros per incorporar un lateral dret, circumstància, situació que preocupa a Carlos Corberán i a Ron Garli, d'aquí de seguida, i de la seva actitud en l'estatge de pretemporada de Girona, xerrarem amb Josebi Sánchez. Salva Gómez, gràcies, bona nit.
1: Sí, ojo, Salva.
0: Sí?
1: Això pot canviar, eh? Vull dir que tinguin 1 i 2 no vol dir que la setmana que ve des de Singapur diguin bueno, no, n'hi ha 2, n'hi ha 20, que no passarà, però que això pot passar, vull dir, que se pot estirar aquesta xifra. El que jo crec és que no se gastaran molts diners en el lateral.
0: No, perquè a més...
1: Per el matís, a veure si la setmana que ve se gasten 4 i mos eixe el retrato.
0: Sí, lo que hi famós de l'IM a gastar més diners que normalment mai aplega, però també és cert que no poden gastar massa en el lateral perquè te compromet, Salva, la resta de posicions que vol reforçar Carlos Corberán. En tot cas, és el mercat, estem a meitat de juliol i encara queda molt de mercat, un mercat que, com és habitual, és molt canviant. Gómez, gràcies, bona nit.
1: Gràcies, adeu.
0: D'altra banda, i encara dins de la info de mercat...

0: Recordeu que el València continua interessat en el porter del Volendam, Kane Van Oevelen, però que ha pausat aquesta incorporació per la crisi amb el lateral dret. Recordem que el club ha arribat a un principi d'acord amb este jove porter neerlandès, 22 anys, 5 temporades fins a 2031, tal com diumenge avançava Voetbal International. Amb l'hoquei del jugador, el següent pas és arribar a un acord amb el Volendam, però de moment torna a dir aquesta negociació està pausada. El preu rondaria, a mi també me sorprèn, però els 2 i els 3 milions d'euros, segons sempre la premsa holandesa. A hores d'ara, en tot cas, el València està centrat en el lateral dret, i a Girona, Carlos Corberán i Ron Garli han muntat, diríem, un gabinet de crisi per afrontar el problema. A mi sí, el lateral, les dades les té Josebi Sánchez, company de punt des de Girona. Hola, Josebi, què tal? Bona nit.
1: Hola, Salva, què tal? Bona nit.
0: Bé, pues dos nits ja, diríem, de gabinet de crisi, Ron Garli, Corberán, vinga a parlar, vinga a rebobinar esa llista o la cinta de lateral dret per a buscar-li substituts a Menier, Josebi.
1: Sí, és un poc el leitmotiv de la seva relació estos dos dies, així, la de Gurley i Corberán. Per a que te facis una idea, ahir, que va ser el primer dia, ja te vaig comentar, sí, que va haver una primera cimera, van ser els únics que no tornaren a l'hotel de concentració després de la sessió d'entrenament matinal. Se quedaren els dos en el centre d'entrenaments que tenen així al costat d'Olot, i no van dinar amb la resta de l'expedició valencianista. Avui te puc dir que n'hi ha hagut també aquestes reunions, i que en el poquet de rato que nosaltres hem pogut estar en la zona d'entrenaments, en la sessió vespertina, perquè ara te contaré el plan del dia, que ha canviat per la calor hacia València, no han entrenat pel matí, només s'han acostat a aquesta zona d'entrenaments per la vesprada. Corberán ha eixit més tard que la resta de cos tècnic i de jugadors. No tenim massa clar si és algo habitual en Corberán, que deixa fer com la primera sessió d'activació, la primera part d'activació amb el seu cos tècnic, i després ja entra ell a dirigir la part més tàctica, perquè com en l'any i mig que du en el càrrec no hem pogut entrar a cap entrenament, pues no sabem si és rutina habitual del tècnic de Cheste o bé és perquè estava debatint amb Ron Gurley sobre aquestes possibilitats en el lateral dret, que tot i que te comentava ahir, i fins i tot durant el dia d'avui amb els companys d'Esports a Punt, que des del club de portes cap a fora se manté una línia de, no te diria normalitat, però sí tranquil·litat, de dir, bé, s'ha caigut Menier, s'han caigut Andrés García, són coses que poden passar en el món del futbol. Nosaltres tenim així a Fulquier, tenim també a Rubo Iranzo, no estem sense lateral dret. Uf. La realitat és que n'hi ha preocupació ara mateix en el València. Pues estava escoltant el tema dels 2 milions d'euros, que és, diguem, un poc la versió que està eixint des del club i que s'està escampant també de cara als representants, de cara a aquest pressupost per al lateral dret. Se van a gastar més, Salva. Uh-huh. És que se van a gastar més. Si estàvem parlant fa dos dies que anaven a gastar-se més pel porter teòricament suplent, no se van a gastar més en un perfil que no tens cap jugador específic professional en la teua plantilla a un mes d'iniciar la competició. És també una estratègia de negociació. Si dic que tinc 6, el jugador que val 4 me va demanar 6. Jo dic que tinc 2 i després ja estirarem, si fa falta. Jo crec que ara mateix és la prioritat absoluta. Crec que el València se va gastar més del que tenia pensat en aquesta posició, i sí que de veres que, com estàveu comentant, això va a trastocar la resta de posicions que es volien reforçar en este mercat d'estiu.
0: Clar, perquè si al final tu, com que vas obligat al mercat i invertisses més quantitat de la que tenies prevista invertir en el lateral, que en 0 euros, perquè Menier arribava de...
1: Sí, la fitxa,
0: Bades, al final. La fitxa, clar. Pues al final, si Corberán ha demanat un central, si Corberán vol un altre lateral, si Corberán vol un altre extrem, si volen un porter, pues evidentment el que te gastes en el lateral quan no tenies previst gastar-te absolutament res més enllà de la fitxa, descompte del teu pressupost per a, bueno, pues, invertir, sí, en la resta de posicions.
1: Te tocarà anar a un perfil més baix d'aquest perfil inicial que volies reforçar, o descartar una posició, dir-te, pues mira, pel davanter pues me la juguen Danjuma com a tercer davanter, i ja m'inventaré algú per banda, o a Jesús Vázquez que desdoble a Gallà per davant. Hauran d'inventar-se algo, perquè és de veres que jo crec que els ha pillat molta contrapeu esta espantada de Menier i trastoca els plans inicials que n'hi havia en la direcció esportiva de cara a este mercat d'estiu.
0: M'interessen un parell de situacions. Ara te pregunto per el que has pogut veure respecte a un hipotètic sistema de joc que ja ha posat en marxa este matí a Girona Corberan, però abans, si encara dins d'esta informació de mercat, Josebi, suposa que, com és habitual en cada pretemporada, sempre hi ha, bueno, pues, com una rebuda o com una reunió, una trobada de cortesia entre representants del club, en este cas, bueno, entre Ron Garley, i en mitjà de comunicació que esteu allí, entre altres, bueno, pues, a punt. I s'ha trobat, encara no s'ha produït. Suposa que no s'ha produït perquè si Ron Garley acudís, li aneu a preguntar, i després del paperot que han fet en el lateral dret, pues, evidentment, tampoc té massa explicacions o tampoc té massa ganes de donar explicacions. Interprete, Josebi.
1: Sí, és una interpretació que se pot fer fàcilment a les altures en les que estem d'aquest estat de pretemporada. És de veres que és habitual, fins i tot gent aixina més veterana, jo ahir encara no estava, en la primera època d'Anil Murti, fins i tot en aquestes pretemporades se feien dos trobades de mitjans amb representants institucionals. N'hi havia una en Anil Murti i una altra en Mateu Alemany. Jo, en les que he estat, tant en Suïssa com així en Girona, sempre ha hagut una primera trobada. Pues jo recordo una en Gattuso, en Leijun, en Son Bay, és a dir, sempre n'hi ha una trobada...
0: De cortesia, no?
1: Sí, sí, sí. De cortesia, on se tracten temes un poc, com te diria jo, d'actualitat, no per a publicar instantàniament, però sí per a donar context a quina és la situació, tant dins del vestidor, en la part esportiva, com també en la part més institucional, de mercat, o fins i tot econòmica. És un poc un background que ens donen els periodistes per a saber quines poden ser les línies d'actuació de l'equip en aquests tres vessants en les pròximes setmanes. No és que te donen una bomba informativa, però sí que és una manera també de posar-nos cara, de sentar les bases d'una
0: relació,
1: bona relació, sí. durant la temporada, i això encara no s'ha produït. De veres que queden tres dies, així, dijous, divendres i dissabte, que serà el final de festa, amb aquest partit amistós, que per cert, Salva, serà a porta tancada total, tant per a l'afició com als periodistes. Ningú podrà veure aquest partit, que des del club ens diuen que no és un partit com a tal, que ni tan sols tindrà 90 minuts reglamentaris, sinó que serà més una sessió d'entrenament amb un partit fins i tot modificat en quant a això, no a dimensions del terreny de xoc, però sí en quant a la durada del partit. És una sessió de treball més que un entrenament, que un partit, perdó, i això serà el final de festa. Divendres estava prevista una sessió només de matí, veurem si es produeix o no, o si la traslladen a la vesprada, perquè és el que te comentava abans, Salva, les altes temperatures que ha fet en Girona durant estos dies, es diuen la gent d'ací que no és habitual, han estat pràcticament fregant també els 40 graus. Este matí, de fet, Corberan ha suspès l'entrenament que tenia previst al camp d'entrenaments, ha deixat a la plantilla en el seu hotel de concentració, que està a uns 2 quilòmetres d'aquest centre d'entrenament, i han fet una sessió d'activació prou lleugera en les mateixes instal·lacions. Esta vesprada sí que han entrenat al voltant de les 6:30, han fet uns 10-15 minuts al gimnàs, i després han eixit al camp d'entrenaments, on hem pogut veure primer la part d'activació, el calfament amb els porters. Hem vist a Fulquier, que fins ara no l'havíem vist assomar-se a la part de l'entrenament pública, diguem. Sempre havia estat o amb fisios o amb metges en la part interior del gimnàs, i avui sí que l'hem vist, però totalment al marge dels seus companys. Això ha sigut la primera imatge del dia, la de veure a Fulquier al marge dels seus companys, la segona és la que tu has avançat abans. Hem vist en eixa...
0: Però un moment, Josebi, està tranquil, sí, Sant Fulquier, però Fulquier continua sense treballar amb el grup.
1: No, sí,

0: Sí, i no té pinta ja, de que vaig a fer-ho a curt termini, eh? I estava totalment relaxat, recolzat en una porteria mentre els seus companys tocaven pilota. És a dir, jo crec que ja veurem si en Anglaterra està per estar en dinàmica del grup. O sigui que paciència, espai... I una cosa és que tingues l'alta mèdica i altra que tingues l'alta esportiva. Fulquier encara no està per entrenar amb la resta de companys.
1: I altra cosa és que tingues un xenoi degeneratiu com el té Fulquier. I després sí que has vist una situació cridanera, no? Una mena de sistema que pot utilitzar ja Corberan enguany. Conta'ns, Josebi.
0: Ens ha cridat l'atenció. Era en un dels tres camps que tenen així d'entrenament. S'havien plantat per a la gent futbolera que ens està escoltant, els típics ninots d'estos que se
1: inflables, planten amb... Sí.
0: No, inflables no, eren com de metal que se
1: claven
0: sobre terra.
1: Que
0: se claven, exacte, com si fos ahí en uns punxons, i li havien posat als 11 ninotets que havien col·locat en el camp un dorsal a cada un, de l'un a l'11. I ens hem fixat un poc en la distribució tàctica perquè estaven col·locats segons les posicions en el camp. Hi havia un lateral esquerre, un lateral dret, dos centrals, un mid-centre defensiu, el típic 5 argentí, un pivot defensiu. Davant d'ell n'hi havia dos ninots que feien com el tribot al mig del camp amb un triangle amb el vèrtex cap a baix, és a dir, n'hi havia dos mid-centres per davant del mig centre defensiu, i després hi havia una línia ofensiva de 3 amb dos extrems i un davanter en línia. Seria com un 4-1-2-3. Era un poc el sistema que hem vist ahir col·locat en el terreny de joc. Quan ja ens han convidat amablement a abandonar les instal·lacions han sigut quan els futbolistes estaven anant cap a aquesta zona del camp. No ens ha donat temps a veure exactament a qui col·locava en cada zona del camp. Aixina mirant de reull hem vist un poquet com que Sato el posaven en la part de l'extrem esquerre, que posaven a Pepelu i Dieng en eixa zona del 6 i el 8 amb Javi Guerra per davant del 5, que intuïm que serà Guido Rodríguez, claro. I haurem de veure finalment cap a on es decanta el míster Corberan, que també ens ha cridat l'atenció que els dos dies que hem pogut estar allí ha eixit com 10-15 minuts més tard que la resta del seu cos tècnic i dels seus jugadors.
1: José, hi ha alguna cosa més que contar-nos?
0: En principi, demà tampoc n'hi haurà entrenament pel matí. Així també està previst que baixen un poc les temperatures, encara que seran molt altes, i per això, si no n'hi ha canvi de plans, Corberan tornarà a fer una sessió d'activació en l'hotel pel matí i serà a partir de les 6:30 quan novament l'equip entrene en aquestes instal·lacions que tenen al Parc Natural de la Garrotxa per la vespre. Fa molta calor també, però un poquet més lleugera que en les hores centrals del matí.
1: Es parla també este matí amb Pepelu Josebi.
0: Sí, és una cosa habitual també en les pretemporades, als mitjans que acompanyem a l'equip en esta mini-estada, pues tenim la sort de poder parlar un ratet tranquil·lament amb un dels futbolistes del primer equip. Ja és un clàssic de les pretemporades del València, amb apunt, Pepelu que siga el protagonista. En les últimes 4 temporades, 3 ha sigut el de Denia, l'elegit pel club, per a que parli per apunt. No és algo que demanem nosaltres, saps que sempre fem com una llista de desitjos. Després és el club qui te dona a un protagonista, i en este cas ha sigut Pepelu l'elegit per a parlar-nos de com afronta la temporada. Li hem preguntat també per com ha vist els nou vinguts, els fitxatges d'esta temporada, pues que pot suposar també l'últim any a Mestalla. I també li hem preguntat i ens ha desvelat alguns secrets del vestidor en un qüestionari simpàtic sobre els seus companys de vestidor. O sigui que ha estat bé. Pepelu, per cert, l'he vist molt fi.
1: Sí, és de veres.
0: Molt fi. M'ha comentat que des del final de la passada campanya ha canviat un poc els hàbits en quant a entrenaments. I de veres, l'he vist prim, li ho he comentat i m'ha dit que sí, que és aixina, que és de veres que ha baixat pes, està molt més estilitzat i que a nivell de rendiment creu que està repercutint positivament de cara al que pot aportar a l'equip. O sigui, que aquest canvi físic en Pepelu, jo crec que amb tota la pretemporada per davant pot ser també un punt a favor del de Dénia per a tindre el protagonisme que va perdre durant gran part de la passada campanya.
1: Pues anem a escoltar aquesta entrevista. Josebi, gràcies. Bona nit.
0: Bona nit, Salva.
1: Adéu a Josebi i a la entrevista que ja mantés amb Pepe Lu des de Girona.
2: Moltes gràcies per atendre els micròfons de punt.
3: Igualment, per a mi un plaer. Ja és un any més que tenim aquesta entrevista i bueno, això és bona senyal que continuen fent-les.
2: És ja la teua quarta temporada en el València. Com afrontes este any que ha de ser especial perquè és l'última Mestalla?
3: Bé, la veritat que bé, molta il·lusió, com sempre dic. Com tu dius, al final va ser una temporada molt especial, l'última Mestalla, per tot el que pot significar per a la gent, per a l'afició, per a l'equip. I com te dic, en il·lusió de que isquen les coses com volem i siga un any especial.
2: I com estan anat estos dies així a Olot, a Girona, ja el tercer dia? Molta calor, imagino que també molt de treball físic i molt de conèixer els nous i de fer pinya.
3: Sí, la veritat que la calor apreta, però bueno, eixir de València també mos ve bé per a estar concentrats, per a estar més units, per a fer més grup i com dius, al final agarrar conceptes, acumular càrrega sobretot, que la gent nova s'adapte el més ràpid possible i entrenar, que és el principal en pretemporada.
2: Comptant aquesta gent nova de la que parlaves, com has vist en aquests primers dies a De Haas, a Dieng i a Sató?
3: Bé, la veritat que els tres han vingut en molta il·lusió, en moltes ganes d'aprendre, d'estar en el grup, de com estar molt unit a nosaltres. Són molt bona gent, ja des del primer dia, a pesar de que no parlen espanyol, però s'estan adaptant bé perquè, bueno, intentem entre tots ajudar-los i el principal és que el més ràpid possible s'integren a l'equip perquè segur que aquest any ens van ajudar.
2: T'anava a dir això, el futbol és un idioma universal, però en el dia a dia imagina que ningú parla ni neerlandès ni japonès, el francès sí que n'hi ha algun futbolista de l'equip, però no serà fàcil, no?
3: Bueno, al final jo penso que tots sabem un poquet d'anglès i al final això ajuda molt perquè és l'idioma un poc que al principi més li va ajudar, però ells també volen aprendre espanyol, que segur que dins del camp mos ve millor a tots i com tu dius, al final la pilota és l'idioma universal i és el que anem a utilitzar.
2: Has parlat també de fer pinya, que aquestes pretemporades serveixen per a fer pinya, entreneu pel matí, entreneu per la vesprada, què feu la resta del dia? Com se porta una concentració de 5 dies, 6 dies fora de casa, 24 hores amb la mateixa gent?
3: Bueno, pues encara que pareix que no, fem coses. Al final, quan mos alcem, venim a entrenar, després tenim recuperació, després estem a la piscina, jugant a ping-pong, sempre estem intentant pues estar junts, perquè al final d'això es tracta, de fer pinya, d'estar junts, estar concentrats i passem molt de temps junts i tenim que ser el que som, un bon grup que disfrute tant dins del camp com fora.
2: A nit en concret, veient a Espanya, com vau viure aquest partit?
3: Jo crec que va ser un moment especial, no? Pel partit que va ser, per com va ser, i damunt n'hi ha algun francès per ahí que el van poder picar, jo crec que ja ho haveu vist, i al final un partit especial perquè gaudir de la selecció, de com va ser, de com va jugar, pues per a nosaltres que ho vivim a Xina i sabem el que és el futbol i l'elit, pues va ser molt especial.
2: I esta nit Argentina, Anglaterra...
3: Esta nit, bueno, jo crec que ja els espanyols tenim els deures fets i aquí vulga passar, nosaltres el diumenge l'esperarem en la final i qui tinga que passar, pues passarà.
2: I per a la final, com veus a Espanya?
3: Pues jo crec que arriba en el millor moment del campionat. Al final el partit d'ahir va ser, jo crec que un partit brutal. En tots els sentits, arriba en la confiança plena, sí que és veritat que al final la final d'un Mundial és algo diferent, algo especial, encara que jo crec que Espanya, si està en el seu nivell, aconseguirà el títol.
2: Tornem al València, tornem a Pepe Lu. L'any passat començaràs jugant molt, hi ha una part de la temporada que jugaràs menys, acabaràs jugant molt, també fora de posició, vas jugar de central, vas jugar fins i tot uns minuts de porter. com qualificaries la temporada passada teua i de l'equip?
3: Bueno, jo crec que al final va

0: ser una temporada en la que van passar moltes coses, perquè sí que és veritat que la primera volta no va ser una primera volta gens positiva, però després l'equip jo crec que va donar un colp sobre la taula, jo crec que se va donar compte de les coses que no estaven fent bé, i al final de temporada pues, té que marcar el camí de lo que té que ser esta temporada, un equip que és ambiciós, que vol i que sap lo que té que fer i que mira objectius ambiciosos.
1: A nivell particular, en este mercat d'estiu, podem dir que el València ha fitxat a dos jugadors que podrien jugar en la teua posició, que podrien ser la teua competència, com són Guido, com són Dieng. Com veus, com valores tu aquesta competència?
0: Jo crec que això és molt positiu, perquè al final el que té que ser guanyant és el València com a club. Quan millors jugadors tinguem en la plantilla, millor equip serem. Jo crec que és el que té que ser sempre en la meva posició i en totes, perquè al final tenim que ser un bon equip, un equip competitiu, i per a que un equip pugui estar dalt té que tindre bons jugadors.
1: Quan veus a Guido, tu què veus?
0: Pues un jugador en una experiència, en una personalitat, un jugador molt fet, que ha tingut una carrera brillant i en la que n'hi ha que mirar-se per aprendre moltes coses, tant dins del camp com fora, perquè al final jo crec que tots els jugadors tenen que saber el poso que té i el que dona.
1: I quan veus a Dieng?
0: Dieng que està molt fort, però la veritat que l'he vist amb molta il·lusió els primers dies, amb ganes d'aprendre, però és un perfil que jo penso que no teníem per lo que ens pot donar com a jugador, i la veritat que segur que li va molt bé, perquè se li veu els primers dies amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
1: Vas dir fa uns dies en la presentació de la camiseta de la selecció valenciana que molt pront sabríem els aficionats, l'entorn, la premsa. Quin seria l'objectiu del València? És una pregunta recurrent perquè el club encara oficialment no ens ho ha dit. En vosaltres ja han parlat, Corberan, Ron Gurley i algun directiu. Vos han dit ja què esperen de vosaltres per a esta temporada?
0: Bueno, jo crec que al final el primer dia en la renovació del míster també el club un poc també va dir el que volia aquesta temporada. Jo crec que devem ser ambiciosos com a equip. Com ja t'he dit, al final de la temporada passada ens van donar compte i hem de marcar el camí, i hem de lluitar per objectius ambiciosos, perquè la camiseta del València així s'ho mereix.
1: Com has vist el míster en aquests primers dies de pretemporada?
0: Bé, la veritat que molt bé, amb molta il·lusió. Al final l'estiu sempre ve bé per a tots, per a descansar, per a desconnectar, per a carregar piles, i la veritat que el míster, com sempre, la seva energia, la seva forma de ser dins del camp, pues lo que ens aporta és això, l'energia i saber que tenim que donar un passe més perquè així tenim que fer-ho.
1: Com a valencià, què suposa ser un dels capitans del València en l'últim any a Mestalla?
0: Pues és una responsabilitat molt bonica, perquè al final estem representant a molta gent, amb un club que és enorme, i damunt l'últim any en Mestalla, que sobretot per a l'afició del València, per als valencians, és algo molt important, però jo crec que també és un... per al futbol en general, acomiadar Mestalla va ser algo únic, i nosaltres tenim la sort de poder fer algo gran i que siga un bon acomiadament.
1: Això per la part que vos toca a vosaltres. I de cara a l'afició, sempre diu que vosaltres no podeu demanar res a l'afició, però què espereu de l'afició també en aquest últim any a Mestalla?
0: La veritat és que, com tu dius, al final l'afició sempre està ahí, sempre ens ha donat tot, sempre dona tot. Jo crec que va ser molt especial per a ells, perquè al final molta gent du en el mateix asiento pràcticament tota la vida, i esperem donar-li aquesta última alegria i que ells també puguin participar en aquest any tan especial.
1: A tu te queda encara un any més de contracte, tu finalitzes en 2028, tu en teoria estrenaràs també el nou Mestalla, això és un al·licient també per a la gent de l'equip de dir jo vull jugar en aquest camp.
0: Pues clar que sí, al final és una motivació. Sempre jugar en la camiseta del València és un motiu extra de motivació, i a més si afegeixes que l'any que ve podem estrenar el nou Mestalla, pues ho fa més diferent, més especial, i tant de bo siga lluitant per coses més importants.
1: quan passes per ahí per Corts Valencianes i cada volta veus això més avançat, que se te desperta en el cos?
0: Bueno, pues dona ahí, ja tens algo que per dins, perquè al final jo passe molt que visc propet i ja veus com avança l'obra, com està a prop i ja saben que anem a jugar ahí en uns mesos, pues sempre tens les ganes, no, de jugar en un estadi nou, que damunt com va ser, jo crec que al final per dins va ser una barbaritat, és molt gran i pues bueno, com te dic, tant de bo siga per ajudar per coses molt importants.
1: I renovem capitania en guany també.
0: Hombre, espere que sí, per mi sempre ho dic, al final és molt especial dur el braçalet del València, però bueno, al final el que compta és ajudar l'equip, siga on siga, i això és el més important.
1: Parlant de capitania de València, l'altre dia te vas banyar, vas dir que per a quan un partit de la selecció valenciana, te faré il·lusió que esta temporada també hi haguera un partit de la selecció valenciana?
0: Per a mi sí, és que me reafirme lo de l'altre dia, jo crec que com a valencià representar a la teua comunitat és algo pues, molt especial, em sentiria molt orgullós, i ja no sols parle per mi, sinó per els valencians que volen representar a la seva comunitat i dur la senyera.
1: Ja per acabar, un desig per a esta temporada?
0: Que el València torne on deu estar sempre.
2: Ix, li falta dir que torne a Europa. Bueno, la entrevista de Josebi Sánchez des de l'estat de pretemporada del València a Girona amb Pepe, un dels capitans del València. Són les 11:53. Fem un alto en el camí, una pausa per a la publi. Vam escoltar també Scaloni de seguida, a veure si parla d'aquesta final en l'horitzó que arriba diumenge contra Espanya, la final del Mundial de 2026. Abans, un alto en el camí, una pausa i de seguida tertúlia ja amb Pepe Playa, amb Santi Marín.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio. Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Radio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Radio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble, pasa siempre.
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Dins el que se va trobar a Espanya este cap de setmana, sens dubte, aquesta batalla en la graderia ja la tenen guanyada els argentins, però el futbol se guanya en el camp.
1: Bona nit, així.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Salva Folcato.
1: A la mar, senyores.
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
3: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Si voleu viatjar amb nosaltres, pugeu, que així, en les cançons de la nostra vida, ens agrada la música i la seva relació amb totes i tots nosaltres. Avui farem una ullada al passat, més passat, però des del present més present. Vos expliquem. Al capítol d'avui de la història de la música valenciana analitzarem com la música tradicional de les nostres comarques ha arribat fins als nostres dies i quins han sigut els responsables de renovar el seu discurs.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Durant segles i fins les primeries del segle XX, les poblacions de la societat rural al territori valencià van crear repertoris multifuncionals de cançó popular i música instrumental que proporcionaven ferramentes d'expressió artística per al plaer, per a la festa, per a distints tipus de treball, per les devocions religioses, per a la mort, en definitiva, per a tot allò que vivien com a societat.

moltes societats del món occidental i al llarg de la història, els compositors de les músiques més qualificades com a cultes van anar separant-se del llenguatge musical popular tradicional i van anar construint un altre llenguatge sonor, un altre tipus de música, en definitiva. I a finals del segle XX sorgeix a gran part d'Europa un moviment regeneracionista que pretén recuperar el valor de la música tradicional, considerada

fins aquell moment com una herència arcaica i antiga, carregada d'estereotips. A Itàlia, Gran Bretanya, França o a molts pobles de l'estat espanyol apareixen moviments i grups on es reivindica música, societat, territori i llengua. I eixe, precisament, és el propòsit principal d'una banda capital per a entendre este moviment i la música popular valenciana. Parlem d'Altai.

0: Les cançons de la nostra vida. En Apunt Ràdio.
1: Era l'any 1975 i quatre joves, Manolo Lledó, Manolo Miralles, Miquel Gil i Vicent Torrent, es van proposar convertir la música d'arrel en una indústria cultural possible, però això sí, sense perdre el carrer. I tant que ho van aconseguir. Ells no eixen del no-res, sinó d'una xarxa prèvia de gent que ja investigava i tocava arrel.

simultàniament a Euskadi naix Oskorri, a Aragó la Bullonera, a Galícia Milladoiro, o a Castellà Nuevo Mester de Juglaria, bandes que van en la mateixa línia estètica.

0: i per què el tall sonava diferent a tot el que havíem escoltat a les nostres comarques. Perquè ells tenien clar que havien de mirar al passat per a convertir eixe material en peces que funcionaren als discos i als escenaris, com la que tancava el seu primer disc, anomenat Cançó Popular al País Valencià.
1: 1, 2, 3 i...

0: que vinga la llum va ser un crit democràtic en un moment històric complicat. I també va ser una reivindicació de la cultura i la identitat valenciana. Diuen que les autoritats locals, després d'escoltar allò de que al senyor alcalde li donen, els van multar amb 25.000 pessetes.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: El tall combinava la dolçaina, el llaüt o la bandúrria amb el baix elèctric. I els seus textos reivindicatius ben prompte van enganxar

a una joventut que tenia moltes ganes de posar banda sonora a un temps de recuperació de llibertat. En este primer treball ja presenten el seu corpus teòric: cançons populars tradicionals, composicions pròpies o musicacions de poemes.

Tots em tiren pedraetes és un poema de Vicent Andrés Estellés i forma part d'aquell primer treball de 1975. El tall no és només una banda d'estudi per recuperar i gravar el nostre patrimoni musical, sinó que també són carrer, escena i militància cultural.

El Tai va posar en marxa un model de país cantat. Van demostrar que la música tradicional valenciana no era cosa del passat, sinó material modern, capaç de fer festa, fer memòria, fer pedagogia i fer emoció a parts iguals.

0: podríem dir que Tio Canya és la seva composició més important. Vicent Torrent explica el procés de substitució lingüística a les nostres terres amb una història contada a l'estil trobadoresc dels clàssics valencians. Ell va contar que la cançó li va eixir d'una tirada, com una història que demanava ser contada. Tio Canya és una de les primeres cançons que converteix el conflicte lingüístic valencià en història popular cantable. A més, legitima que una cançó d'arrel puga ser tan contemporània com qualsevol altra de pop. I en directe es va convertir en un verdader himne.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: I esta cançó forma part de Deixeu que rode la roda, de 1976, segon disc de la banda. Un treball molt important dins de la seva carrera i on hi havia altres temes que van fer d'Altai un grup molt popular, com este que escoltem ara, Darrer diumenge d'octubre.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Tot estava per fer en aquelles comarques valencianes de la transició democràtica. I la música tradicional renovada era una de les bandes sonores més importants. En 1978, el Tall publica dos discos, Posa vi, posa vi, posa vi, que és un recull de cançons populars de taverna, i Quan el mal ve d'Almansa, el seu disc més important i també el més popular.

Eixe mateix any, al tall es van presentar en directe a Alemanya i França, i un dels seus membres fundadors, Miquel Gil, abandona el grup per fer carrera en solitari. Una carrera que arranca en la banda Terminal Sur i que encara està vigent com a projecte propi.

A partir d'este moment, podríem dir que el tall està a l'alçada d'altres grups d'arrel internacional, com és el cas de la nova companyia di canto popolare de Nàpols, els músics del Nil d'Egipte o els saharauis Muluk el Hawa. Els anys 80 destaquen per l'impuls que van donar a la trobada de música del Mediterrani, una cita anual per a comprovar l'estat actual de les músiques dels països riberencs.

0: Fruit d'açò és el disc de 1982 que van editar amb la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet, amb peces com este bolero de l'Alcúdia. I així fins a 2013, que la banda va decidir baixar dels escenaris. Quasi 40 anys i 14 àlbums editats. Una de les bandes més influents de la història de la nostra música i que ha deixat petjada en multitud de formacions musicals posteriors.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I ara és l'hora de parlar d'una altra formació, encara més longeva. Es tracta de Carraixet, un grup que va néixer el 1972 a Tavernes Blanques i que encara continua en actiu amb més de mig segle d'història.

El que escoltem és Les Parrandes, un dels temes publicats l'any 1979 dins del disc Entre col i col, Lletuga. Es tracta d'un tema popular de Villar, un xicotet poble de l'Albi de Lopó i que se sol ballar a les seues festes. El 1979, l'escriptor valencià Rafael Vicent Arnal li va posar la lletra que escoltem.

Reixet rep el nom del barranc que travessa la seva comarca, l'Horta Nord. I va néixer gràcies a Lleonard Giner, que es va encabotar en formar una rondalla de corda amb repertori del cançoner tradicional.

Després d'un parèntesi degut a la censura, Carraixet van tornar als escenaris ja amb una formació familiar i amb instruments de vent. Fet que ha caracteritzat la banda des d'aquells moments fins a l'actualitat. Ara mateix, Carraixet són 5 dones de 3 generacions de la família Giner i que han celebrat mig segle d'història amb noves cançons com esta.

El grup va presentar el seu nou disc, Carraixet 50, l'any 2022 al Teatre Principal de València, amb esta cançó que sona de fons i que porta el nom del disc. Tot per commemorar que és la formació musical més longeva de les nostres comarques i que la música tradicional continua

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: Però la recuperació de la música tradicional es pot abordar des de molts punts de vista. Si el Tai va encapçalar este moviment des d'un posicionament acadèmic internacionalista, hi va haver una altra formació que ho va fer des de la sàtira i l'esperit faller.
2: Micalet García, treballador.

Els Pavesos van ser un grup de folk festiu, amb Joan Montleón i Merche Banyuls al cap. Un col·lectiu de músics que reivindicava la tradició valenciana, però amb humor, disfresses, llums de colors i molta traca. Des de l'any que es van formar, 1972, van editar 4 discos. Este, Micalet García, que sentim, estava al primer treball de la banda, A la nostra gent.

0: Les seues actuacions eren un autèntic vodevil, una verbena fallera, un espectacle de varietats i, fins i tot, una celebració col·lectiva de la cançó tradicional. No obstant, eixe mateix any formen part del cartell del segon Festival de la Cançó Folk, celebrat a la ciutat de València, junt a artistes com Raimon.
1: Sa mare que els va veure estirar les mans al cap.
2: Sa mare que els va veure estirar les mans al cap.
3: Mare, no s'assuste, que això ja no és pecat.

0: mesos va nàixer un soldat.
1: Al cap de 4 mesos va nàixer un soldat.
2: El 1976, any que editen el seu primer disc, participen a la segona edició del Canet Rock, un festival que se celebra a Catalunya i on van compartir escenari amb Jaume Sisa, Pau Riba o la companyia elèctrica d'Arma. I així comença un idili amb el moviment de la nova cançó a través de la Trinca, un grup que també utilitzava l'humor per a reivindicar la llengua i la cultura popular.

0: l'any 1978 suposa el seu rellançament definitiu. Publiquen el seu segon àlbum, El Pardal de Sant Joan i La Bolseria, i actuen en la plaça de Baus de València junt amb Joan Manuel Serrat per a més de 30.000 persones. D'eixe disc ixen cançons com esta que escoltem, Orxatera Valenciana.
1: Como una alfombra de flor es la región valenciana, Alicante y Castellón,

0: mirarte al pasar. Horchatera valencia, ojos de noche serena.
1: I com que ja sabeu que això és un podcast de música i Sant Joan i la Bolseria va donar per a molt de horchatera, continuem el recorregut i mirem cap a l'Albufer. En concret, a un animal que habita aquest paratge natural i que dona nom a un plat molt arrelat als pobles de la zona. Escoltem les anguiles de l'Albufera.

Els Pavesos van passar un bon grapa de músics durant tota la seva curta història acompanyant Joan Montleón i Merche Banyuls. Alguns d'ells són Jordi Reig, Vicent Ríos, Juli Puig, Toni Peris, Antonio Velart o fins i tot Joan Soler i Remigi Palmero. Paraules majors. La personalitat de Joan Montleón, un verdader emperador escènic, va transcendir més enllà del seu grup. Totes i tots recordem que va ser un dels pioners a la radiotelevisió pública valenciana fent allò que millor sabia fer: espectacle, show i entreteniment.

0: De fet, fins i tot Joan Fuster va dedicar unes paraules als pavesos. El fenomen pavesos ha despertat tota mena de reaccions, des de l'entusiasme quasi incondicional fins al desdeny més olímpic, passant per la indulgència somrient. Els pavesos han sabut connectar amb una vena de tradició jocunda i l'han revitalitzada a un nivell inèdit. Són, com a grup i com a cançó, uns descarats. Gràcies a Déu.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I amb estos descarats posem punt i final a este capítol on hem fet una ullada a les diferents formes de recuperar la cançó tradicional.

0: Nacional Valenciana. Però ho volem fer amb una banda de Manises que només va editar un disc, Els Cavallers de la Cuixa Rodona, l'any 1976. Xavier Morant i els seus Cuixa són coetanis de la nova cançó i la renovació del folk, però també del rock progressiu i la psicodèlia, una mescla molt interessant.
1: El capítol d'avui corrobora que les cançons ens han salvat la vida sempre. Que la música cura, que és medicina per al cos i per l'ànima. Així que ja ho sabeu. Si voleu estar sans i estalvis, ho geu i així coneixerem un poquet més la història de la música valenciana.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Exàmens, avaluacions, exercicis, exemples.
3: No em vaig ja, no em vull saber res.
2: Hola, sóc mestra i la paraula mestre m'agrada molt.
4: Per què?
2: Ui, d'on has aparegut tu?
4: Jo sóc alumna i el que menys m'agrada són els deures.
5: A mi les figues seques i la mistela.
2: El final de curs arriba, però ara estem en període d'exàmens i d'avaluacions. Les vacances seran una festa.
6: Home, pues clar.
4: Pense cremar tots els apunts en una foguera.
2: Excepte els apunts de llengua, eh?
7: Ah, vale.
4: L'any que ve et matricularàs en el mateix horari per a les activitats extraescolars?
2: No, l'any que ve no, perquè he presentat el meu expedient acadèmic a una beca i m'han concedit una estada per a fer un màster a Burkina Faso.
4: Quina sort que tens!
2: Veges tu? Ara al saber li diuen sort.
8: Al final mos tindrem que acostumbrar.
2: Ens veiem el curs que ve. I si no, en la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
9: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
10: Un 15 de juliol, mentre Napoleó feia campanya a Egipte, uns soldats francesos que construïen trinxeres descobriren la pedra de Rosetta. Un descobriment casual que canviaria per a sempre la nostra comprensió de l'antic Egipte. Es tractava d'un fragment de granit negre amb inscripcions de tres tipus: jeroglífics, demòtic i grec antic. Així, com si fora un rètol d'una autopista tassí. Alacant, Talicante, però en difícil. Li van posar aquell nom perquè la descoberta va fer-se a tocar de la ciutat de Rosetta, actual Reixit. La presència del mateix text en aquestes tres llengües va disparar la intuïció dels estudiosos, que de seguida van pensar que podria ser clau per a desxifrar els jeroglífics, un sistema que se'l resistia des de feia més de 1.400 anys.
11: Aha.
10: Això, naturalment, no ho van comprendre immediatament els soldats que excavaven trinxeres i que la van trobar.
11: No.
10: Seria un oficial qui va adonar-se del potencial de la pedra i va ordenar traslladar-la al Caire per a que fora estudiada de forma convenient. Napoleó va perdre a Egipte i la pedra de Rosetta passaria a mans britàniques, que no amollarien el mos de cap manera. De fet, ja s'encarregarien d'exposar-la per a sempre al Museu Britànic i Molt Britànic de Londres. A partir d'aquell moment s'obria la veda, la competència entre els estudiosos per apuntar-se el primer gol en la interpretació dels jeroglífics. I tardaren 20 anys. Va ser el filòleg i egiptòleg francès Jean-François Champollion qui va aconseguir-ho el 1822. La seva comprensió del copte, l'última etapa de la llengua egípcia, va ser crucial per a l'èxit. S'obria, per tant, un immens ventall de coneixements sobre la història, la cultura, la religió i la vida quotidiana de l'antic Egipte. Textos gravats en temples, tombes i objectes van poder ser llegits per primera volta i revelarien els secrets d'una de les civilitzacions més fascinants de la història, des del 15 de juliol del 1799.
9: Comprimits efervescents.
1: Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: Benvinguts a Venir Parlem, l'espai dedicat a explorar els intersticis del valencià formal, del valencià de mudar, del valencià de diumenge, del valencià per a una entrevista de treball, per al discurs del casament del teu germà, per al temut dia de les oposicions, per anar al metge, per a presentar un programa de ràdio, per a impartir una xerrada antidrogues, per a... Bé, ja ho teniu bé. Avui ens endinsarem en el fascinant món dels registres dels àmbits d'ús, de les seqüències textuals, dels tipus de textos i dels gèneres de text, en especial dels d'entreteniment. Esteu preparats i preparades? Doncs acostumeu-vos, agarreu forces, esmorzeu fort i... comencem! Primer que res, però, vos presentaré els dos convidats, que són persones molt dinàmiques i amb molt de sentit de l'humor. Enrique Tena és un comunicador audiovisual d'Artana que porta anys treballant per a programes diversos d'Apunt. És una de les cares visibles de valencians al món. Bon dia, Enrique, com va?
6: Bon dia, Aina. Quina alegria. Quina alegria tornar-te a veure la cara.
2: És que després de tants anys.
6: Després de tants anys, eh? Ja. I la gent no sé per què se pensarà que ens coneixem. Perquè pot ser.
2: Ho deixem en un parèntesi a veure què
6: anirem, fem. Anirem descobrint al llarg del podcast perquè ens coneixem, Aina i jo.
2: Em sembla molt bé. L'altre convidat és Raúl Diego, un còmic que ha treballat en programes d'entreteniment com ara Pròxima Parada, Tap Zapping i que és de Xàbia. Actualment hem de confessar que és coguionista d'estos vídeos i podcasts i d'altres continguts de punts de llengua. Raúl, ja m'has agarrat mania o encara no?
7: Sí, una miqueta sí, que són moltes hores i bé, estic encantat d'estar així, eh? Jo no podria estar més feliç avui.
2: Moltes gràcies. Enrique, Raúl, vos coneixeu o heu coincidit ara per primera vegada?
7: Diem la veritat o...
6: La veritat,
2: sempre.
7: Vos hem conegut fa 10 minuts, jo pensava... Sí que sabíem, però no, jo no mos coneixíem personalment.
6: Claro, cara personalment, jo vist, no. Però... No, jo no el coneixia personalment.
7: Ni no personalment, digues la veritat.
6: No el coneixia.
2: Doncs vos presente, Enrique, Raúl, Raúl, Enrique.
7: Qui és qui? Ell és Enrique.
2: A vosaltres vos conec, eh?
7: Vale. És que estic molt nerviós, Aina.
2: I Raúl, em podries dir quin és per a tu el secret de l'humor? Quin és el quid de fer riure?
7: Ostres, quina pregunta ara més transcendent de sobte, no? El quid de fer riure. Jo diria que és la sorpresa, no?
2: La sorpresa, l'inesperat.
7: Sí, clar, quan no t'esperes una cosa és quan normalment et pega i et fa riure. Després hi ha gent que fa riure sense voler. També, no? Però que ho fa també a través de la sorpresa, per exemple.
2: L'espontaneïtat.
7: Sí, perquè tu no t'esperes que un president del govern potser no sàpiga articular una frase, no? Aleshores,
6: sí que t'ho esperes, ja, depèn quin president, també.
7: Clar, aleshores, però ahir és quan fa riure, no? Perquè en teoria, tal. Aleshores,
2: no s'adapta, no s'adequa.
7: Hi ha genis de l'humor en tots els àmbits.
2: I ser president no estaria adequant-se a un registre format.
6: Efectivament.
2: I Enrique, per què creus que eres una persona idònia per a fer entreteniment televisiu, que jo pense que ho eres? Tu penses que ho eres?
6: Estic molt còmode. A veure, és una pregunta un poquet de dir, Enrique...
7: Tira floretes,
6: no tinc agüeles. Aleshores, jo ja hi ha un moment en el que jo ja me tiré floretes i si fa falta, el que faci falta,
2: autoestima,
6: no?
2: Autoestima per davant de tot.
6: No és fàcil fer entreteniment, assistent gent, som uns periodistes, gent del món audiovisual, no és...
7: Jo de periodista tinc poquet, Enrique.
6: Però bueno, món audiovisual en general,
2: sí,
6: no?
2: L'artisteo,
6: que no és fàcil fer entreteniment, però crec que és una coseta que realment t'agrada, no? Com que una vegada la proves...
7: Sí, enganxa,
6: efectivament. I estic molt còmode. Vull dir, he passat per diferents formats. Realment, Valencians al Món és un dels formats de la casa en el que viatgem moltíssim. Mm-hmm. És entretenir.

0: Entreteniment pur i hi ha de tot. Està des de la sorpresa que el valencià no s'espera, tenim una llàgrima quan està parlant de la paella amb sa mare, de lo, el difícil que va ser quan va arribar a X país.
1: Un còctel d'emocions.
0: És un còctel d'emocions, que realment quan acaba el programa ma mare me diu, però quantes coses has fet? I jo, mama, moltes, això va molt ràpid. És la tele i això necessitem moviment.
1: Estímuls, estímuls.
2: És curiós perquè Enrique viatja per tot el món i jo sóc de la Marina, que és on ve tot el món.
0: Efectivament, eh?
2: Este acudit me l'ha prestat el director, eh? Jo no sé, sí.
1: I Raül, sempre has volgut ser guionista? T'hi dediques des de fa molts anys o fas altres treballs més principals que el de fer de guionista?
2: Jo estic de guionista una miqueta de prestat. Jo em dedico a fer comèdia, monòlegs i tal, i com això serveix també una miqueta per fer programes, doncs també en tenen ahí. Jo que de veres, jo acudits. Jo acudits.
1: Fer gràcia,
2: sí,
1: fer
2: gràcia.
0: He de dir, a veure, jo pocs minuts així, Aina, portem no sé quants minuts.
1: 5 minuts.
0: I anava a dir, portem mitja hora, saps? De lo gust que estic.
2: Sí,
0: però dic que Raül, és un bon comediant en general.
2: No pots dir que sóc bon comediant, també m'he vist 5 minuts, home.
0: Home, ja, però a veure, estem en la ràdio, tu pensa que ella ara mateix ha dut dos anells, un anell de color rosa i l'altre anell que no sé exactament el que és.
2: És un cor, un cul, com depèn de com ho digues.
0: Bé, ahir m'ha quedat un poquet d'idioma que no sé què dir, però ja realment té una personalitat que dius...
1: Personalitat pròpia.
0: A veure, Aina, què faràs per a que este podcast no te dure més del que ha de durar?
1: Ai. I tu, Enrique, la vocació de treballar davant de les càmeres la tens des de la infància o ha sigut sobrevinguda?
0: He de dir, i crec que no ho ha dit moltes vegades, si no m'equivoco, que jo de xicoteta era una persona més tímida, més introvertida.
1: Sí?
0: Sí, o sigui, en casa la meva germana tenia més com la veu cantant, no? Mm. La meva germana és més major que jo, ella és Pili, i realment poquet a poquet he anat com descobrint el que jo volia ser. Però fins que no vas tindre una jornada de portes obertes a l'UTSI, que això va ser l'any 2008, quan jo estava estudiant segon de batxillerat.
1: D'acord.
0: I jo vaig entrar a l'UTSI i vaig veure comunicació audiovisual i vaig dir, què és esta carrera?
1: La venen molt bé, eh?
0: La venen molt bé. Que jo vaig dir...
1: Vaig caure en el mateix parany que tu.
2: La venen millor del que és després,
0: sí,
2: no?
0: Sí, me dius, se fa de tot. I un altre xic que estava en quart me va dir, se fa de tot i no se fa res. I jo, això què és? Però bueno, he de dir, i que parlant del valencià, no? En aquells moments, una mestra de valencià, una de les més bones que he tingut en segon de batxillerat, Obdúlia, me va dir, Enric, esta carrera és per tu. I jo, com que és per mi? Però si jo, sí, no pega. I efectivament, a partir d'ahir, jo he anat buscant el meu camí.
2: Gràcies a Obdúlia.
1: Gràcies, Obdúlia.
2: Gràcies, Obdúlia.
0: I que en pau descanse.
2: Sí, perquè gràcies, Obdúlia, tenim a ser Enrique.
0: Sí.
2: I és un gust, això, eh?
0: Parlant de valencià.
1: Molt
0: he de dir, Aina, i ja ho solte, perquè així la gent ja ho sap.
1: D'acord.
0: Crec que tant Obdúlia com tu han sigut de les millors professores de valencià que he tingut en la meva vida.
1: Ai, Enrique.
0: I la gent... No, no, o sea,
1: això
0: s'ha de dir. En este podcast, la gent no sap el que té ara mateix en esta casa de tindre Aina Montferrer, així.
2: Eres quedador de bé.
0: No, però és que és veritat.
2: Jo que si sóc el millor còmic sense haver-me vist mai.
0: Saps que jo amb Aina me vaig traure el C1 i el C2 de valencià quan estava començant en Apunt i la gent me diu, Enrique, què faig? Jo, entra en YouTube, busques Aina Montferrer i aproves.
1: I ara,
2: això sí que és veritat.
1: Entreu en Apunts de Llengua i tindreu els vídeos i els podcasts que estem preparant per a Ven i Parlem, 5 cèntims, llengüetes, però passem a explicar el contingut d'este Ven i Parlem en companyia d'Enrique i de Raül.
2: Encara no m'has començat, eh? Si esteu escoltant això, encara vos queda. Si esteu en el
0: però
2: cotxe,
0: aprendreu,
2: feu una volteta més.
0: Aprendreu valencià, registre i tot això que té Aina i l'iPad. Vinga, Aina,
1: formal,
0: tira.
1: Registre formal, però no molt, molt elevat.
2: Això
1: sinó...
2: és el que se'm dona bé a mi, el registre formal.
0: Sí,
2: per això estic així.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
1: Veritat que no hi siu de casa en pijama ni vos claveu dins del llit amb texans i camisa de botons? I si ho feu?
2: És una pregunta trampa, eh? Perquè a vegades quan ix cap a passejar el gos he de confessar que el pijama no me'l lleve.
1: Doncs en principi el mateix passa amb la llengua. No pot ser la mateixa en tots els casos, sinó que s'ha d'adaptar al context amb flexibilitat i amb capacitat de mimesi. Un text no només és un conjunt de paraules. Darrere del text hi ha tot un món de decisions basades en el context en què es produirà, qui seran els seus lectors o oients i quina serà la seva funció. I per entendre el context ens hem de familiaritzar amb dos conceptes clau, els registres i els àmbits d'ús. Enrique, Raül, teniu alguna idea del que poden ser? Enrique, registres i àmbits durs, això què és?
0: Jo això ho vaig estudiar en batxillerat i me'n recordo perfectament. Raül, tu què penses?
2: Jo, no, de jo tot el que sé és que el registre és on treballava Rajoy antes de ser president.
1: En registres de la propietat...
2: Ah, no és un altre, perdona.
0: Però estem parlant de registre, registre formal i registre informal.
1: Això és.
2: No? Sí, sí.

0: Fem coses en registres formals, com ara quan parlem amb el metge o quan parlem en un juí, i fem coses en registres informals, com ara quan enviem una nota de WhatsApp a la nostra germana.
1: M'ho has llevat de la boca, Aina. Sí. Era just el que anava a dir.
2: Jo soc més de l'informal, però perquè sí, no? Perquè sí, sí, el formal... Bé.
0: Però quan vas fer l'examen de C1 i de C2 de valencià, ahí estaves en un registre formal i ahí hauries de parlar un valencià formal, estàndard.
2: El vas parlar, efectivament.
0: De fet, per això tens el títol.
1: Una volta en la vida, però també...
2: No, que jo el practiqué. Sí? Quan jo havia ficat un xip i registre... No, registre efectivament...
1: En quin àmbit?
2: És complicat, no? El registre informal, jo quan estic fent el programa o quan estem fent entreteniment, està clar que jo tinc un registre informal.
1: Clar.
2: Però també és veritat que jo intente, en la mesura del possible...
0: Correcte.
2: Ser el més correcte, sí, el més estàndard. També és veritat que la mateixa direcció, el mateix lingüista del programa, ens diu, Enrique, abans que res, tu has de ser natural.
0: Correcte.
2: I després ja està, que sí, no fa res.
0: El més difícil i el millor és trobar un punt en el qual no estigues cometent errors i al mateix temps estigues sent fresc, que parega que estàs parlant d'anar per casa, com feia Vicent Andrés Estelles en la seva poesia, que pareix que estiga escrita com per casualitat de rebot i està escrita molt ben escrita. Doncs això has de fer, Enrique. Anar a valencians al món sent superdivertit i superespontani i al mateix temps no cometent massa errors.
2: Ahí estem.
0: Queda clar?
2: Queda claríssim.
0: I Raül, apunta-te-ho tu també.
1: Jo he de prendre nota.
0: I els àmbits durs, què seran? Vos sona això dels àmbits durs?
1: Àmbits durs, això jo el que diga Enrique, en fi, eh?
2: És depenent on es parle. No va per ahí la cosa.
0: Sí, no, mira, vos dic...
1: És més específic.
0: Àmbits durs, per exemple, jurídic, jurídic o administratiu, científic o acadèmic, literari i, sobretot, el que vosaltres treballeu, que són els àmbits durs audiovisuals o periodístics. Ahí és on esteu vosaltres situats.
1: Exacte.
0: Ho sabíeu?
2: Sí,
1: jo
2: ahí
1: també
2: estem. Ahí estem.
1: Jo també ho sabia. Sí.
0: Dins de cada àmbit d'ús, com ara el periodístic, hi ha diversos gèneres de text, que són exactament els motlles genèrics fixats que ens indiquen l'estructura i els elements que formen part d'un text concret, d'un text audiovisual, d'un text periodístic... No, en l'àmbit d'ús periodístic, concretament en l'audiovisual d'entreteniment, Enrique, Raül, quins tipus de gèneres de text, de tipus de programes, tipus de situacions trobeu en l'audiovisual d'entreteniment, Enrique?
2: Ahí tindríem una mescla de tot. I jo me'n recordo quan estudiava a l'UCI i Comunicació Visual que estava com molt ben catalogat, no? Tu anaves a un magazín, suposo que va per ahí la cosa, no? Estava el magazín, està l'informatiu, després està un programa de viatges, hi ha un programa de periodisme d'investigació, després també està la ficció... Diríem com que hi ha tres grans grups, no? Seria l'entreteniment, l'informatiu i la ficció.
0: Entreteniment, informatiu i ficció.
1: Sí. És que t'haver pogut acabar cada frase, Enrique.
2: Clar que sí.
1: Sabia igual que tu, eh?
2: Però sí que és veritat que cada vegada més ho veiem, no? Hi ha una cosa que està a l'info-entertainment, as you know.
0: Infotainment.
2: Yes, eh? Que és la mescla, no?, entre la informació i l'entreteniment. Que nosaltres se fa realment en molta graella de la cadena, no?
0: Sí.
2: Però l'informatiu ha de ser més seriós, però després un magazín, això és a la babalà. O sea...
0: Sí.
2: Però és un poquet això.
0: Existeixen els gèneres més purs, més de referència, més prototípics, però després es poden fer tot tipus de combinacions, està clar. I en tots aquests casos utilitzem llengua estàndard, però depenent de concretament el gènere, es pot tindre un marge més gran o més reduït de com introduir una parla una miqueta més col·loquial. I recordem que els gèneres de text, que ja són concretament el tipus de text, article d'opinió, entradeta d'un informatiu, entrevista en valencians al món, tot això serien gèneres de text concrets, ahí estos gèneres poden tindre una funció o una altra. Poden ser explicatius, instructius, narratius, argumentatius, dialògics, i en tota aquesta combinació, això per què és important? Doncs perquè quan feu un examen de valencià, vos estaran demanant que feu un text concret. Vos poden estar demanant, per exemple, feu una introducció per a un monòleg. Un monòleg humorístic. Feu com una introducció. En un C2 podrien demanar-ho. Aleshores, ahir Raül ens ajudaria.
1: Jo ahir seria expert en el tema.
2: De fet, jo me'n recordo en les classes de l'EOI que teníem tu i jo, Aina, que era important, eh? Imagina que te toca en un diàleg, tu eres l'opció A, candidat A, que seria jo, per exemple, i candidat B és Raül. En aquest cas, candidat A, per exemple, podria ser, jo sé que el president d'una tenda de cotxes i he de presentar un nou cotxe.
0: Sí.
2: I en aquest cas, el candidat B, tal volta seria un inversor. I a partir d'ahir ja ens hem d'adaptar a un registre,
0: no? A situació, a un registre, a un àmbit d'ús, en aquest cas seria com més comercial... I després també, quina és la intenció que teniu? Convèncer Per tant, és argumentatiu. Explicar-li a algú com fer una cosa, per tant, és instructiu. Narratiu, si li heu de contar una història, i aleshores tot aquest còctel fa, finalment, indicacions sobre com heu d'elaborar un text.
1: I una pregunta, no és el mateix un àmbit d'ús que un gènere? Perquè, per exemple, àmbit d'ús, has dit el jurídic o no sé què, tal.
0: Sí.
1: Un gènere és diferent.
0: Dins de cada àmbit d'ús hi ha gèneres de text concrets.
1: D'acord, d'acord.
0: Aleshores, dins d'un àmbit d'ús periodístic, doncs podem tindre un podcast, o podem tindre un informatiu, o podem tindre, doncs, una tertúlia, un debat, un programa d'anar pel món entrevistant, un stand-up comedy, una comèdia d'aquest tipus, de parlar a una persona davant de gent.
1: Molt bé.
0: I aleshores, doncs, tot això està ahí i ho heu de tindre en compte. I elaborar-ho amb coherència, cohesió i adequació. Això ho sona?
2: Això em sona.
1: Això sí. Això ho he estudiat. Sí.
0: Això ho heu estudiat,
2: Sí. Aina, quantes coses estem aprenent en este podcast?
0: Ha valgut la pena vindre o estaríeu més a gust en un jacuzzi?
1: Ai, esa pregunta també és trampa.
2: Si estiguem mateix en un jacuzzi, el tècnic de ràdio estaria dient que les bombolles entrarien, que no podíem estar en un jacuzzi, però estaríem més a gust els tres en un jacuzzi.
0: Fent el mateix, però en un jacuzzi.
1: Amb les floretes que mos ha tirat Enrique, és com si mos estiguem fent un massatge.
2: T'imagines així en un jacuzzi? Però crec que la producció no té... No hi ha diners.
0: Ho feien ja fa molt de temps a la tele. Jesús Gil i Gil, vos sones?
2: Sí.
0: Això ja ho feia, estava inventat.
1: Envoltat.
2: Tu dona idees en esta casa que se fa el que fa sa falta per a que pugem l'audiència.
1: Vols ser la Jesús Gil de Apunt?
2: He de dir...
0: I tinc jo papachichos.
2: Papachichos. En alguns programes de València en Salmón, i perdoneu d'este continu promoció, hem estat dins d'un jacuzzi.
0: Mira. Això s'ha de veure, busqueu-ho.
1: Haurem de buscar en quin és, que a mi m'interessa.
2: Vinga,
0: arrimeu un poquet el muscle i passem al joc.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
0: Vos l'explique. Jo aniré posant fragments de peces d'entreteniment i comentarem de quin gènere de text es tracta, quina funció comunicativa i qui creieu que és l'autor. Llavors aniré indicant a qui li toca, d'acord?
2: Val, guai. Complicat.
0: Pregunta per a Enrique. Què ens dius d'este fragment? Però te ho preguntaré després.
4: Avui és un gran dia per a la terreta! Mare de Déu, quin públic! Quin públic! Podíeu vindre tots els dies! És un gran dia per a la terreta perquè la vostra tele ja té un any i ja parla, eh? Només té un anyet i ja parla, i parla molt bé. Bo, no tan bé com els agradaria als lingüistes, eh, punyeters?
0: Raül, per a tu.
1: Per a mi, vinga.
0: Això, què és?
1: Home, la veu sí que la reconec, no només perquè és company de feina, que estem junts en el Tap Sapping, sinó perquè jo sóc co-guionista d'este podcast i m'he encarregat també de saber qui és.
2: Però, ell juga amb ventatge, Aina, per favor.
1: Perquè este no l'escridió, és broma, este no l'escridió.
2: Jo no he vingut de Castelló, este de ventatge. Això què vol dir?
1: No, és la veu de Pere, no? De Pere Aznar.
0: Aleshores, ja tenim clar que l'àmbit d'ús és periodístic audiovisual i quin gènere de text seria este?
1: És un programa d'entreteniment.
0: Dins d'un programa d'entreteniment, què està fent Pere Aznar?
1: Està fent probablement un monòleg inicial, alguna cosa
0: d'allà.
1: Correcte. Assumptes interns, pot ser?
0: Sí, d'assumptes interns.
1: Perquè, clar, estava dient que es portaven un any, aleshores seria quan estàvem fent assumptes interns.
2: Que ja portem més de 5, eh?
0: Imagineu-vos.
2: Que ja portem més de 5. Quina alegria.
0: Aleshores, en este cas, podrien demanar-vos en una prova de valencià que escriguereu una introducció per a un magazín, o per a un late night, per a un programa d'entreteniment que presenta, jo què sé, Pere Aznar, per exemple. Això seria un gènere de text concret. Vinga, ara contestarà Raül, però espereu que...
1: Com que Raül l'altra volta, els faig jo totes o què?
0: No, Enrique, perdó, Enrique.
2: Ah, va, me toca.
0: Un moment, silenci.
5: Què passa, trolls? Només els més joves i millennials coneixereu esta manera peculiar de saludar del nostre convidat d'avui. Ell és Jaume Cremades, és valencià, de Catarroja, i és un dels youtubers més influents de tota Espanya. A les xarxes es fa dir Perxita, i avui el tenim així en directe. Ell compta amb milers i milers de seguidors.
0: Enrique, què diries? Què és això?
2: Una introducció de la meva estimada Carolina Ferrer a una entrevista.
0: Molt bé. A una entrevista televisiva.
2: Sí.
0: Introducció a una entrevista televisiva. Per a un programa generalista...
2: Per a un magazín.
0: Per a un magazín.
2: Que té un poquet de tot, no? A la millor de tal volta hem començat a tenir alguna més d'informació, de si hi ha hagut una gran riuada, i ara està en una entrevista que canvia totalment el context.
0: Canvia totalment el context i continua sent un entreteniment, però també en llengua formal.
2: Sí.
0: Molt bé. Sou molt sabuts, eh?

0: És que teníem una part d'artisteo, sí, una part d'entreteniment, però darrere d'aquestes cases, sí, darrere sí, hi ha talent. Mm. I ho sabem perfectament, Aina, per favor.
1: Vinga, tens. Ara per a Raül.
2: Per a mi, vinga.
3: He vingut als Premis Gaudí, a la 15a edició. Ja que he vingut jo a gaudir, va, acompanyeu-me. Així mos han col·locat els jocs a tots els mitjans de comunicació. La xarxa informatius, Ser Catalunya... A veure, però si la PM no hi és. Però jo també puc fer aixina, no?
1: Crec que Raül ja ho sap.
2: Crec que me la sé, crec que me la sé.
1: A veure, dispara. A veure,
2: és la introducció, perquè sembla un reportatge, mm-hmm, o no, o com alguna sí, de carrer o el que siga, i em sembla que la veu és de Nerea Sanfe.
1: Correcte.
2: Pot ser, que té una veu molt característica.
1: I quin programa és, Enrique?
0: Era l'APM.
1: L'APM,
0: molt bé. L'APM, alguna pregunta més que feien fa una temporada, que estava molt bé.
1: Aleshores, diríem que és un àmbit d'ús periodístic, gènere de text, introducció a un reportatge de carrer.
0: Sí.
1: Humorístic, però igualment, com heu vist, Nerea Sanfe intenta mantindre's en un registre formal.
0: Sí, és com la típica introducció que sol durar entre uns 30 segons o uns 50, que d'alguna forma expliques breument el que vas a fer en aquest reportatge i també agafes l'atenció de l'espectador.
1: Això molt és. Bé. No ho hauria dit millor.
0: Sí.
1: Vinga, la següent.
4: Exòtica, acollidora, vibrant i caòtica. Barjabà al Marroc. Estem a Marràqueix. Coneguda com la Ciutat Roja, és la més turística del país. La Cotúbia és el símbol de Marràqueix. Així no hi ha res més alt.
1: Enrique, qui és?
0: Qui és? Però bueno, és un xic del Marroc molt templat i molt artista que hi ha per allí. Què bé me vas passar.
1: Molt bé, València.
0: Allí a Marràqueix. És la introducció.
2: T'imagines que no sap de qui és? Què digo? No tinc ni idea.
1: Sí. Canvia molt la veu, no? En gravació.
0: Estic molt tranquil·la així amb vosaltres ara mateixa, però és un context també diferent, perquè així estem en confiança, no? Estem en un estudi de ràdio, en una zona on no pot passar res. En aquest moment, allí a Marràqueix, realment allí, al Marroc, te pot saltar un mono, te pot cridar l'altre. Aleshores, és totalment diferent. Mm-hmm. Ahir, parlant del registre, tal volta, no sé si en algun podcast ho heu comentat, Aina, has de tindre una connexió totalment amb el teu càmera. Vull dir, tu has de dir que ahir darrere està la torre esta, que has de donar la introducció en un quad, com és el que anem a tot gas per allí, per la platja. Aleshores, la seguretat que has de tindre amb el càmera i que tu, el que vols dir, el vols transmetre, això és molt important.
1: Serà molt paregut a la sensació que tindreu quan feu una prova oral en un examen de València. I la sensació d'inseguretat...
2: També pot passar qualsevol cosa.
1: Que heu d'intentar... Heu d'intentar dissimular. Penseu, si Enrique ha sigut capaç de fer això en valencians al món, en una situació així, jo puc entrar i fer una prova de valencià tranquil.
0: Les persones que estiguen escoltant el podcast i que tinguin algun tipus de nervis, és normal, no? Perquè la gent me diu a mi, Enrique, és que tu eres molt extrovertit, tu no tens vergonya.
1: Extravertit.
0: Quantes coses arrenca,
1: sí. Imagineu-vos,
2: Nyasca.
0: Soc molt extravertit, efectivament, no? I que la gent me diu que no tinc cap tipus de vergonya, això és veritat. Però els examinadors també ho saben. Vull dir, si veuen davant de tu que és una persona més tímida, ho tindran en compte, que no ha de ser
2: això
0: res...
2: Això no és el que s'avalua.
0: Clar.
2: No s'avalua les
0: però que no
2: capacitats.
0: Tinguis vergonya. Que si dius alguna errada, exacte, que si dius alguna pronom feble que no toca. Sí. Que no te preocupes, que tu... I m'ho recordaves molt, Aina, a classe a Castelló. Que tirem endavant, que ens apuntem bé les idees. I hi ha una cosa molt bona que és per als exàmens orals, que és practicar. Que no tinguis vergonya en fer un monòleg, que t'aprengues, jo me'n recordo d'un full que tenim tu i jo, un Word, de vocabulari de gentrificació, de l'avortament, de la crisi, del canvi climàtic, i que t'aprengues paraules i que les comences a utilitzar.
1: I que les practiques.
2: Inclús escoltar-te a tu mateixa, que és el que estem fent ara una miqueta amb tu. No sé si tu fa vergonya escoltar-te a tu mateixa.
0: No, o sigui, jo realment...
2: Hi ha molta gent que a mi sobretot al principi i tal.
0: Jo no ho entenc molt bé. A veure, ho entenc, però companys que me diuen ai, a mi no m'agrada veure-me en pantalla, faig jo. A veure, xico, jo, te veus, t'analises, també veus per la pròxima vegada si estàs millor d'esta forma. I al principi me'n recordo quan començava
1: molt,
0: el programa que menjava mossos molt grans, de sopa, de croissants, i clar, jo menjava mossos molt grans, i el càmera me deia, xico, Enrique, un poquet més xicotets. Aleshores, jo m'analitzo en casa i faig jo, pues, un poquet més d'elegància, no?
1: Sí.
0: Però usa de veure, usa d'escoltar i també guanyar seguretat a poc a poc.
1: Així s'aprèn, mirant-se i autoavaluant-se.
2: Molt bé.
1: Moltíssimes gràcies per haver vingut. Sí. I no ha guanyat ningú, perquè així som cooperatius i no competitius. Enhorabona als dos i vos endueu un fort aplaudiment i el secret de la felicitat.
0: Moltes gràcies, Aina.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Un gust estar així, eh? Desvanit estic.

0: parlem d'avui i esperem que Enrique Tena i Raúl Diego vos hagin ajudat a aprendre valencià. Fins a la pròxima!
1: Moltes gràcies, adeu!
2: Adeu, adeu. Veni parlemers!
3: Veni parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
4: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Les llengüetes de punts de llengua.
6: A Punt Ràdio.
0: La Dixi!
7: Però què dius?
0: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. On vas amb ixa cara de pomes agres?
7: Quina ironia, quina cunyata!
0: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
8: Queda clar?
0: Així, allí... Ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
7: Ah, vale.
0: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
9: Home, pues clar.
0: Això, tu no ho estàs veient. Perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
10: Ah, ara ho he entès.
0: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
11: Efectivament.
0: Fins a la pròxima, llengüeta.
6: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià, 98.7.
12: De tu a tu.
13: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
14: Com esteu, amics i amigues? Benvinguts. Arranca un espai de la Ràdio Pública Valenciana per recordar alguns dels moments més especials que hem viscut junts durant la temporada de la vesprada d'A Punt. La música té lloc protagonista en el nostre programa i tinguérem ocasió de parlar amb Carlos Segarra, cantant i líder de Los Rebeldes, amb motiu de la publicació del seu nou disc. Una descàrrega de rock and roll, marca de la casa, titulada Gente Estridente, amb el que la banda commemora els seus 47 anys en la carretera.
13: Escoltes els millors moments de la vida.

0: La vesprada da punt.
1: Bajo la luz de la luna, madre mía.
2: Yo cantando.
1: Se la saben de memoria. Se la saben de memoria de Joaquín. És una mítica de Los Rebeldes, que se saben tots bé. Quin record. Ara m'ha dit... No, no, de la nostra època, de com a mi, sí, a finals dels 80, en el 88 es va publicar este tema. Un clàssic del rock and roll espanyol. Va ser un dels molts èxits que va aconseguir esta banda, però hi hagueren molts altres. Mediterráneo, Mescalina, Un Español en Nueva York, Esta es mi generación, cançons... Jo diria que es van convertir en himnes, no creus?
3: Completament. De tota una generació.
1: Sí, senyor.
3: I ara estava pensant, Mescalina, mi amor... Se recordeu de...
1: Mescalina,
3: clar, jo no sé si una cançó com Mescalina, mi amor, com de políticament correcta seria... En el dia d'avui, sí. Podria editar-se una cançó de Xina, però...
1: Cada un d'estos sempre pertany a la seva època, no al seu marc socioeconòmic,
3: clar,
1: polític...
3: Clar, que parlem de Los Rebeldes, considerada com la primera, la més important banda de rockabilly espanyol. La banda complix enguany 47 anys. Gemma de la meva vida, 47 anys porten Rebeldes en la carretera.
1: Que guai.
3: I ho fan amb un nou treball que es diu Gente Estridente. Gente Estridente.